0: dels estudis de Ràdio Castellar, programa 483, Història de la Pesseta. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Molt bé, i avui ens torna a acompanyar el Joan Fontanilles, llicenciat en filologia, en filosofia i filologia clàssica, investigador numismàtic i col·leccionista des de fa més de 40 anys, soci del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona i de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. A més, és divulgador al canal de YouTube d'Ibernumis. Joan, benvingut de nou a les Portes de Troia.
2: Què tal?
0: Joan, quin valor tenen les pessetes com a moneda col·leccionable?
2: La gran majoria, no gaire. O sigui que comencem malament ja, no?
0: Malament ja.
2: Però sí que és veritat que n'hi ha algunes que sí que poden valer, eh? Però, diguem, la immensa majoria, no gaire.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Sergio, què estem escoltant, Sergio?
1: Juanito Valderrama i Dolores Abril. No serà familiar teu?
0: Crec que no, vale, que jo sàpiga.
1: Molt bé, comencem aquest programa de Història de la Passeta, però abans dir-vos que tenim engegat un concurs, de tant en tant tindrem o tenim concursos. Albert, explica'ns.
0: Aprofitant que Les Portes de Troia ha fet el salt a Les Portes d'Instagram, no? Que ens estem posant una xarxa social per nosaltres desconeguda, en Sergi sí que hi té una mica més de presència, però nosaltres estem en una òrbita molt llunyana, i llavors ens estem estrenant aquesta xarxa social i per intentar arrossegar una miqueta l'audiència que ens segueixi allà, ara per ara estem fent proves, no? Tenim poquetes coses publicades, els vídeos que ens va fer la xarxa Més, no? Que per exemple van quedar bastant xulos,
1: molt bé,
0: amb l'ajuda d'en Joan Pau Inarejos de Romànic Català, etc. Doncs farem un concurs per sortejar un llibre i començarem fent cosetes així de tant en tant, com deia en Sergio, i òbviament és el llibre, un llibre del qual hem parlat aquí al programa
1: fa poc, no fa gaires setmanes, i a més ara està en els titulars gràcies al president d'Estats Units, Donald Trump, que de cop i volta va ficar Espanya com un país BRICS. Estem parlant de BRICS, el llibre que va presentar fa unes setmanes l'Aníbal Garzón aquí al Portes de Troia.
0: El programa 477, concretament, si algú el vol recuperar. Llavors, per participar al concurs és tan senzill com nosaltres farem un post el dia 3 de febrer, que serà el dia inicial d'aquest concurs. Simplement per participar-hi ens heu de seguir en el perfil d'Instagram, heu de fer m'agrada en aquest post i en els comentaris etiquetar dues persones. I així entreu en un concurs que s'acaba el 17 de febrer. I durant la setmana del 17 de febrer ja anunciarem qui serà el guanyador.
1: Torna a repetir, aviam, què hem de fer?
0: Seguir-nos a Instagram, fer m'agrada al post del concurs, etiquetar dues persones als comentaris i esperar. I que la sort us acompanyi.
1: Molt bé. Doncs comencem a parlar del programa d'avui amb el Joan Fontanilles, que ja ha vingut aquí al Portes de Troia a fer programes. Recordo la Història de la Moneda, Història de la Moneda a Catalunya, i avui doncs us centrem a la Història de la Passeta. I per començar, Joan, si ens pots explicar breument què és això que t'agrada tant, que és la numismàtica.
2: Doncs la numismàtica es pot entendre de dues maneres. Una seria entendre-la com l'estudi científic de la moneda i de tot el que té a veure amb ella, i una altra manera més, diguem, popular, doncs és simplement el col·leccionisme de la moneda.
1: Mm-hmm. Molt bé, i quan ja centrant-nos en el tema de la passeta, val? Perquè avui ens centrarem molt en la història d'aquesta moneda que ens ha acompanyat doncs a 160, bueno, no ho dic de memòria ara, ho esclarirem ara amb el Joan, però molts més, un segle i mig aproximadament. Quan es va crear la passeta, Joan, i per què es va decidir a introduir una nova moneda?
2: Les primeres pessetes les van crear a Barcelona.
1: Ostres!
2: Durant la ocupació napoleònica. Resulta que s'havien quedat sense prou mitjans per comerciar dins de la ciutat. Catalunya, diguem, estava en una situació de guerra, no? I bé, llavors doncs, van ser les mateixes autoritats municipals les que van sol·licitar les franceses el fet de poder encunyar doncs, moneda, els hi van donar permís, i llavors allà tenim, més o menys a partir del 1808, 1809, les primeres pessetes. Curiosament, la primera que es va fer va ser de 2,5 pessetes, i la pesseta ja va venir el 1809, la pesseta individual, podríem dir. I llavors ja més endavant, alguna cosa també es va fer per Balears, val? Però també d'àmbit així bastant local, i llavors la passeta així una miqueta ja amb més pretensions ja apareixerà amb Isabel II durant les guerres del carlisme, no? I llavors el bàndol d'Isabel II doncs va fer acunyar passetes entre 1836, 1837, això ho sabem per les dates que tenen les monedes, no? I bueno, allà doncs, ja es va fer una moneda, diguem, d'un àmbit més ampli, que no diguem, no municipal.
0: Mm-hmm. Molt bé, i una de les preguntes que tots tenim en la nostra ment, no? Tots sabem per què euro es diu euro, no? Tots sabem per què dòlar es diu dòlar, però exactament la pesseta, d'on prové el seu nom? O sigui, té algun significat especial, alguna cosa que ens hagis d'explicar?
2: La pesseta diguem que hi ha hagut bastant debat sobre quin és el seu origen etimològic. La teoria que darrerament té més força és la que ja defensava el doctor Miquel Crusafont, és un doctor en història, té un palmarès impressionant, val? I llavors aquest senyor, el que, després d'haver-s'ho mirat i remirat, el que diu és que pesseta ve de peça petita. O sigui, realment nosaltres l'hauríem d'escriure més aviat com a peceta.
1: Peceta.
2: Amb la C. Val? El que passa és que, clar, diguem, la tradició al final l'ha fet amb doble S.
1: O sigui, hauria de ser peceta, peça petita.
2: Clar, o sigui, hauria de ser una peça, doncs una peça, si féssim el diminutiu, hauria de ser peceta, però amb una C, amb una C normal, com Iceta, no? Com el polític, d'acord? I llavors, doncs, bueno, aquesta és una mica la teoria que ha guanyat més pes, no? De totes maneres, ja que dic això de pes, hi ha molta gent que també pensa que deu venir de pes petit. Perquè, clar, en aquelles èpoques les pessetes eren d'argent i el seu pes era important. Llavors, per comparació amb altres pesos més grans, doncs la pesseta seria, doncs, el pes petit.
1: Molt bé. I ja ho has començat a explicar, però aquestes primeres monedes que s'encunyen aquí en el territori, com eren? Com van ser aquests primers dissenys?
2: Els primers dissenys, a veure, varia, o sigui, són dissenys relativament senzills, eh? Les monedes de Barcelona tenen, per una cara, l'escut de Barcelona, en cairó, és a dir, com una mena de romba, i això per una cara, eh? I amb una mica de, com de fulletes al voltant. I per l'altra cara simplement diu amb lletres, doncs, una pesseta o 2,5 pessetes o 5 pessetes. Bàsicament el que diuen és això. Són dissenys bastant modestos, eh? Penseu també que com aquestes primeres encunyacions estan fetes a nivell municipal, no tenien la infraestructura d'una casa de la moneda superpotent. D'acord? O sigui, que pogués tenir grans gravadors fent un bust, etc. Llavors, després les monedes que es fan a Balears, de 5 pessetes, això ja en el 1823, doncs tenen l'escut de Palma. També amb un disseny bastant similar al que seria el de Barcelona. D'acord? En aquell cas, doncs, fan referències a Ferran VII. Val? És curiós perquè les de Barcelona no fan referència a Josep I. Val? Això és bastant interessant. Doncs sí. A vegades és interessant el que no diuen les monedes. Ah. I després, amb aquelles que jo he comentat abans d'Isabel II, del 1836-1837, tenim l'escut de Catalunya i per l'altre cantó amb lletres pues diu això, Isabel II, reina de les Espanyes. Val? Por la Constitució. Això també és molt interessant en aquesta època, veure si els reis són reis per la gràcia de Déu o reis per la Constitució.
0: Més informació que ens ofereixen les monedes, precisament, no?
2: I tant.
0: Molt bé, després de parlar d'aquests primeríssims dissenys del segle XIX, clar, una de les altres preguntes que sorgeix és si hi ha objectius econòmics o polítics darrere de la introducció d'això, de les pessetes d'Espanya.
2: Bé, quan es generen pessetes ja d'una manera més uniforme a tot Espanya, val? Hi ha diferents motius que són els que una mica, doncs, acaben cristal·litzant, no? amb la introducció d'aquesta peça ja de manera estandarditzada. D'una banda, això es fa en un context una mica de finals del regnat d'Isabel II. Llavors hi ha un període de crisi bastant potent, és com que es volia esborrar una mica, doncs, tot aquest passat de la dinastia borbònica. D'una altra banda, doncs, s'estava intentant crear un estat liberal a Espanya i, per altra banda, també hi havia problemes de caràcter pràctic. Espanya tenia una autèntica barbaritat de monedes diferents, o sigui, era una dispersió total. En cada territori, pràcticament, doncs, tenien les seves pròpies monedes i això dificultava molt el comerç intern a nivell espanyol, no? Llavors, volien una mica simplificar tot això. Però és que després, també, a nivell internacional, doncs hi havia la Unió Monetària Latina i allà el que s'estava intentant era, a nivell de diferents països, adoptar una metrologia, és a dir, unes mesures i un pes amb la composició, diguem, doncs, d'or, d'argent o de coure, que fos igual a la d'altres països, de manera que les peces fossin intercanviables. que tu poguessis usar tranquil·lament una peça italiana que potser fos exactament la mateixa que l'espanyola, val? I en països que van entrar a la Unió Monetària Latina de manera oficial, i altres països ho van fer de manera oficiosa. Diguem, no és que oficialment estiguessin a la Unió Monetària Latina, però ho feien exactament igual.
1: Clar, això ara ho has fet esment a un tema molt important. Ara, quan estàvem començant a explicar la història de la pesseta, no hem de perdre de vista que hi havia moltíssimes altres monedes que eren d'ús i que, per tant, justament, com has ben explicat, els objectius, com tant d'altres en aquell moment de construcció de l'estat liberal a l'espanyol, són per centralitzar, per unificar, per donar cosa a un país que estava doncs, molt dividit en molts aspectes. Aleshores, com dèiem, sabem que aquesta pesseta recent va conviure amb altres monedes de moltes èpoques, però quines eren aquestes altres monedes? I després ens pot semblar molt estrany a nosaltres, perquè nosaltres sempre hem tingut una moneda o hi ha altres experiències, però són locals, a poder, doncs, pots pagar a un mercat que et fan servir o et deixen fer servir una moneda que pots pagar en aquell mercat, o vas a una festa,
0: un festival de música,
1: música que tenen la seva pròpia tokens, moneda, no? Però són coses anecdòtiques, folklòriques, que no van més enllà. Però en aquell moment no es tracta d'això, i nosaltres estem acostumats des de la pesseta, ara l'euro, doncs, tenim una moneda. Però en aquells moments, com era la vida? Com havíem de... Com ens ho podries dibuixar, això de tenir tantes monedes a la vegada?
2: En aquella època era un autèntic caos. O sigui...
1: Sí, la paraula és caos.
2: Caos.
0: O sigui... Un numismàtic que li agrada tenir les coses ordenades, sí, sí. Digui això, és...
1: És perquè és un caos de...
2: O sigui, cada territori i, diguem, tenia monedes diferents i en èpoques una mica anterior ja hi havia monedes diferents. Llavors, penseu també que en aquella època els canvis eren més lents, amb la qual cosa era més fàcil que aparegués algú amb moneda antiga. I aquesta moneda, quan dic antiga, vull dir que potser portés 20 o 30 anys d'antiguitat o 50 anys. Llavors, aquestes monedes no es podien descartar simplement, no eren simples bitllets com un trosset de paper, sinó que eren monedes que podien ser d'or, podien ser d'argent, podien ser de billó, que era com una barreja que contenia una part de plata, d'argent. Clar, llavors tenien cert valor, no? Llavors, el que passava en aquells moments era que hi havia uns senyors que es guanyaven la vida fent de canvistes. Els canvistes eren una mica com aquestes botigues que hi havia fa temps. Ara suposo que encara n'hi ha, però se'n veuen menys, que diguem, es guanyaven la vida fent els canvis d'un tipus de moneda a un altre. I llavors el que es feia molt era pesar les monedes. Hi havia unes balancetes petites que tenien uns pesos estrictament controlats amb una mena d'estampacions i segells que controlaven doncs, que no es feien trampes, no? Uh-huh. que d'alguna manera aquell pes no estigués adulterat o que la balança estigués trucada. Val? Fins i tot les balances es marcaven. I llavors, tot això, doncs, clar, frenava una mica el comerç, perquè, clar, havies de fer aquesta gestió moltes vegades. Llavors, el que va acabar passant, doncs, bueno, era simplement que es va substituir. Les monedes que hi havia en aquella època, doncs, mireu, per exemple, amb l'or hi havia escuts, amb la plata hi havia rals. Després, per qüestions de guerra i en Ferran VII i tal, es va anar estandarditzant el ral de billó. I que cada vegada valien menys les coses, no? Com és la trista història de totes les monedes, que es van devaluant amb el pas del temps. O sigui que realment n'hi havia moltes. Llavors, els territoris que tenien alguna cosa així com règims forals també tenien les seves pròpies monedes, no? Vull dir que realment era molt de lío. Fins i tot, per exemple, les Filipines. Les Filipines usaven pesos. Val? D'aquí també podria venir pesseta, però no crec,
0: eh?
2: Val? Perquè s'aplica molt això, aquestes denominacions que tenen a veure amb el pes. Uh-huh. D'acord? Ara escriuen piso a les monedes. Suposo que aquesta E la devien dir I en tagalès, en el seu idioma.
0: Molt bé. La pesseta, al llarg de la història, ha patit diverses reformes i suposo que podríem dividir aquesta història, aquestes reformes, en diferents etapes. De fet, la primera seria... O sigui, no sé què destacaries tu de l'època que queda compresa entre això, els anys que ens deies abans, el 1868 fins la Segona República.
2: Sí. Bé, el que s'estandaritza sobretot és una... Passet, o sigui, si pensem en la moneda estrictament de pesseta, d'una pesseta, sol ser una moneda de 5 grams d'argent. Val? Llavors el duro, que seria la moneda de 5 pessetes, doncs seria 5 vegades més, val? 25 grams, més o menys. Val? Llavors, els canvis que va haver-hi en la metrologia no van ser gaires, vull dir, no, realment no es noten gaire. O sigui, des de que apareix la pesseta amb el govern provisional i la Primera República, fins... Sí que és veritat que hi ha l'antecedent aquest esporàdic d'Isabel II, però quan realment ja van en sèrio és amb el govern provisional i la Primera República, 1869, més o menys, Llavors, això durarà més o menys fins a la Segona República. O sigui, abans de que entri tot el conflicte de la Guerra Civil, les pessetes a la Segona República encara eren de plata i pesaven el mateix que les monedes de la Primera República. D'acord? O sigui, eren més o menys similars. Els dissenys sí que és veritat que eren una mica diferents. Val? Per exemple, en les monedes de la Primera República el que hi havia era una representació personificada d'Hispània, com una senyora així tombada, quasi com Josefina Bonaparte, I llavors es veia l'skyline de lo que seria Espanya, com a concepte ja unificat, peninsular, i en un cantó es veia el Peñón de Gibraltar i en l'altre cantó els Pirineus. Vull dir que això de l'Espanya i de Gibraltar i tal, fixeu-vos si ve de lluny, Això ja apareix en monedes de 1869, 1870, etc. Després el govern, els models, doncs clar, com tornem a tenir monarquies, no?, habitualment...
1: Amadeu de Savoia, primer.
2: Exacte, doncs el que tenim són bustos on apareix el monarca, val? I llavors l'escut varia una mica en funció de la heràldica del governant. En el cas d'Amadeu, doncs desapareixen les flors de llis, els lliris, diguem, perquè clar, ell no és un Borbó. Ell és de la casa de Savoia. Llavors canvia una mica, hi ha una mena de creu, en el centre de l'escut. I en canvi els altres, com que tots són Borbons, doncs van tenint aquestes flors de lis, diguem. Val? I a la Segona República el que tenim sobretot, doncs és un altre cop una representació personificada en femení de la Segona República. Sembla més una matrona romana que una altra cosa, Vull dir, a mi em recorda molt, personalment, a les representacions a vegades que hi ha de Roma, a l'Ara Pacis, si algun dia visiteu aquells altars espectaculars, que estan museïtzats a Roma, doncs té un aire per l'estil. I per darrere hi ha un escut d'Espanya, però, si no recordo malament, la corona que hi ha a l'escut, com no tenen rei, és una corona mural. És a dir, és una corona que sembla quasi més com un edifici, en plan com si fos un petit castell.
1: Bueno, ja ho has començat a explicar, però abans has dit el mateix valor durant tota l'època, des dels inicis de la pesseta fins la Segona República, però, i a partir de la Segona República, a més dels canvis que ens has explicat ara, i la Guerra Civil pel mig, evidentment,
2: sí.
1: Quins canvis trobem amb la història de la pesseta, que suposem que en aquest moment doncs, és molt més delicat, i l'estabilitat, que tampoc és que n'hi hagués gaire a la primera època, però pel que sigui doncs, no es va alterar la pesseta, però ara sí.
2: Jo crec que van viure, durant tota aquesta lenta caiguda, no?, de l'imperi espanyol, Jo crec que vivien una mica de rendes, seguien sent una superpotència, encara que cada vegada menor, i llavors podien seguir acunyant amb el mateix, diguem, els mateixos mòduls, amb el mateix pes. El que passa és que es precipitarà, diguem, la decadència amb la Segona República. Allà el que passarà és que les despeses de la guerra arruïnen ràpidament a la Segona República i es veuran amb la necessitat d'acunyar ja no pessetes d'argent, sinó pessetes de llautó. Val? Penseu en tot allò de l'oro de Moscú i totes aquelles...
1: Passem al llautó.
2: Exacte, al llautó. O sigui, que allà es veu clarament que s'han quedat sense diners. De fet, es van vendre i van fondre tot el que van poder. No sé si en algun programa anterior ho havia explicat o no, però les mateixes autoritats de la Segona República van saquejar els museus arqueològics per agafar totes les monedes d'or que van poder i per fondre-les i amb això poder comprar munició, armes, etc. Val? Després, una altra circumstància que es va donar és que com el bàndol, sobretot el republicà, va quedar partit en dos en certes fases de la guerra, les zones que havien quedat aïllades no tenien accés a les monedes que es podien acunyar, doncs, per exemple, des de Madrid, que era la que, mica en mica, havia anat centralitzant la producció de monedes, no? I llavors es va estandarditzar producció de moneda local, majoritàriament en forma de bitllet, però en alguns casos moneda que feien diferents ajuntaments o fins i tot alguns governs autonòmics. Per exemple, hi ha monedes, hi ha pessetes d'Euskadi, hi ha pessetes basques, de la Segona República, val? I a nivell de Catalunya no es van arribar a fer pessetes catalanes, però sí que van haver-hi diferents ajuntaments que van fer moneda i també molts, però molts, molts, molts, moltíssims, que van fer bitllets.
3: A les portes de Troia. La història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: La Carrà?
1: Rafaela Carrà.
0: Recentment, que va morir fa poc, la Rafaela Carrà. Però seguim aquí amb la història de la Passeta, el Joan Fontanilles, l'Albert Abril, i amb la història, justament ho havíem deixat en l'època de la Guerra Civil i els canvis que va patir aquesta divisa. Però, clar, durant la dictadura d'en Franco, la Passeta també hauria estar sotmès a alguns canvis, suposem, no, Joan?
2: Sí i no, és a dir, la metrologia, és a dir, les mides i la composició, per exemple, de la Passeta, van quedar bastant iguals, eh? Una altra cosa és altres monedes que fossin fraccions, monedes de cèntims i tal, però el que és la Passeta es va mantenir bastant uniforme en quant a composició i mesura. Una altra cosa és el disseny, val? O sigui, les pessetes, diguem que es coneixen com a rosses pel seu color allautonat, val? Doncs aquestes van començar el 1944, no hi havia bust de Franco, per la part de darrere hi havia, podríem dir, l'escut d'Espanya, podríem dir, val? I aquest, o sigui, el revers, més o menys, es va mantenir fins al final de la dictadura.
0: És molt interessant que fins al 44 no hi apareix el bust de Franco, no?
2: Sí, hi ha una certa com construcció nacional, podríem dir. Llavors, per exemple, hi ha algunes monedes de cèntims on bastant boniques, tot s'ha de dir, però d'alumini, donada la pobresa i la crisi econòmica de la postguerra, doncs, on apareixen, per exemple, genets ibèrics. Això és molt bonic. Val? O sigui, són monedes d'un disseny molt bonic. I clar, què és el que pretenen? El que pretenen és indicar que Espanya ja ve dels temps d'Hispània, fins i tot de la Hispània ibèrica. Val? O sigui que es proven certs mòduls, certs tipus de monedes, però diguem que era el que circulava més en aquella època, val? Però mica en mica, doncs, ja es va imposant, també suposo que per les inflacions lògiques de l'economia i de la història, doncs va agafant protagonisme mica en mica aquesta Passeta de Llautó, val? La Passeta de Llautó de la República és la veritablement la rossa, perquè apareixia la figura femenina de la República, i com tenia aquest color groguenc, és aquesta la rossa. El que passa és que va ser efímera, no va durar massa la Segona República, i llavors se li va seguir dient les rosses moltes vegades amb aquestes pessetes, que en lloc de tenir, doncs, una senyora maca, doncs tenien la cara del dictador, val? Normalment, però era pel color. Llavors, d'aquesta Passeta del 44, on simplement posava una pesseta, doncs es van provant diferents bustos, diferents efígies del dictador, val? Hi ha una moneda bastant rara, que és del 1946, que té un bust fet per un artista bastant conegut, que és Benlliure. Després ja apareix un bust relativament similar que ja comença a partir del 1947, és el que normalment es diu com a cap gros, diguem que estava més grassonet, no? I llavors, amb el pas del temps, doncs, el dictador, doncs, va envellint, es va quedant més xuclat, i llavors a partir del 1966 tenim les monedes del cap petit, val? Que aquestes ja són les que duren aquests enversos, diguem, aquestes cares, fins al 75.
0: O sigui, si algú té la del 46... Com és aquest bust de Benlliure, que has dit que és una passeta rara?
2: Sí, a veure, és rara per la data. O sigui, si veu que sota del bust de Franco apareix 1946, que vagi corrents amb alguna botiga o simplement que la posin en una caixa forta o alguna cosa d'aquestes. És una moneda bastant demandada, val? Clar, el que passa és que dependrà també molt del grau de conservació que tingui. Si és una passeta molt circulada i tal, li pagaran diners, però no tant com si estigués nova de trinca, d'acord?
0: Ja, sempre diu, però quants diners?
1: Ui, aquí vols que es mulli,
0: no, no, m'estic fent la pregunta que molta gent, si està escoltant atentament el programa, s'estarà fent.
2: A mi sempre em pregunten dues coses. Quantes monedes tens? Quina és la més cara que tens? Vull dir, això són preguntes recurrents, no? Llavors, aquesta donarien milers d'euros.
0: Milers?
2: Sí, uns poquets milers d'euros.
0: Per una moneda?
2: Sí, o això si estigués molt bé. Si no està tan bé, potser mil i pico.
1: També, o si algú s'està enriquint gràcies a això, demanem una part d'aquests diners per nosaltres i una part per en Joan, eh? Vull dir, òbviament.
0: Després hi ha una moneda, una passeta, que no hi apareix al bust d'en Franco, que té un disseny com amb motius arabescs, orientals... Bueno,
2: és aquesta, és la del 44.
0: És la del 44 que estàvem parlant abans.
2: Sí, sí, sí.
0: Val, aquesta,
2: o sigui,
0: és...
2: Té com una mena de sanefa...
0: Exacte.
2: Sí, i al mig posa una pesseta.
0: I aquesta?
2: Aquesta és supercomuna.
0: Supercomuna. Oh!
2: Sí, sí, sí.
1: Quantes
2: sí, sí.
1: en tens a casa?
0: Moltíssimes.
1: no te les vendràs per 1.000 euros.
0: Ja ens obrim, fem una miqueta de... Però la idea d'aquest programa va venir perquè amb uns amics sopant un dia, ara ja al mes d'octubre o així, vaig molestar el Joan a escriure-li pel WhatsApp.
1: En sèrio, amb tres cerveses de més,
0: perquè
1: Joan.
0: Vaig fer treure amb els que estava sopant totes les monedes antigues que tenien, i tenia unes quantes, i jo, sense saber-ne gaire, doncs vaig dir, mira, aquesta és poder, i aquelles que jo vaig observar, li vaig passar al Joan, i clar, aquesta em va cridar l'atenció, aquesta pesseta del 44, que no hi surt en Franco, que té un disseny diferent, com acaba d'explicar, però quan em vaig veure una de la pila que tenien els meus amics, vaig veure una, dos, tres, quatre, i en tenien masses, i dic, ui,
1: això no té gaire valor.
0: Això jo crec que no tindrà gaire valor. Però vaja, que després poder algun dia en fem, no?, una explicació de com es fa això de revisar les piles de monedes sí, antigues.
1: Sí. Quan, mira, quan en Joan torni.
2: Sí, exacte. I com a curiositat us diré que aquestes pessetes rosses es van estar provant, es van fer proves a Cartagena, amb màquines de com acunyar-les.
0: En Joan aquí és una font de coneixement.
1: Sí, sí, és terrible.
0: Van aparèixer per primer cop sèries especials. Què és això?
2: Doncs va començar a aflorar, diguem, el fenomen del col·leccionisme. I llavors van començar a fer doncs una mena de fires on agafaven les màquines de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre i les portaven a la fira i allà potser ho cunyaven. Ho feien algun tipus de cunyació especial. Llavors, jo no sé si us recordeu, les pessetes d'aquesta època tenen unes estrelletes molt petites a la part de darrere, normalment, i allà en una estrelleta posa un 1 i un 9 de 1900 i a l'altra posa doncs, la data concreta. Val? Jo què sé, pot ser 58 o 73 o 62. Llavors, el que sol passar amb aquestes monedes és que l'estrelleta és de 6 puntes, perquè ens indica que està feta a Madrid, 6 puntes vol dir Madrid, durant tot aquest, des d'Isabel II fins a Joan Carles. Vale?
1: Wow.
2: Sí, sí, és un sistema que ha durat bastant. I llavors, el que hi ha sota del bust, no en totes les èpoques, però moltes vegades no és l'any de cunyació, sinó és l'any de promulgació de la llei que diu com s'ha de fer aquella moneda. I llavors, dins de les estrelletes, que necessites una bona lupa per poder-ho veure, és l'any en el que realment es fan. Llavors, aquestes pessetes especials que a vegades trobem, el que tenen és que dins de les estrelletes, doncs en una estrelleta, en lloc de posar el 19, hi ha una E, com d'especial o alguna cosa així, i a l'altra estrelleta posa 51. Uh-huh. D'acord? I això la fa rara i especialment buscada. Val? No van circular, eh? Aquestes no les tindreu en un calaix. Ha de ser que algú que estigués col·leccionant ja la tingués. I després n'hi ha altres que en lloc de tenir estrelletes, però això ja no són pessetes, són monedes de 5 pessetes, 25 pessetes i 50 pessetes, o sigui, estem parlant de duro, 5 duros i 10 duros, que són les denominacions d'aquella època, doncs en lloc de tenir l'estrelleta posa BA, de Barcelona. Les últimes monedes fetes a Catalunya són aquestes.
1: Hòstia, sí que fa temps, doncs. I sí. No sé si vols destacar algun múltiple, no? Aprofitant que estem parlant de moneda de pessetes així específiques del franquisme.
2: Sí, o sigui, clar, quan parlem de la pesseta com a divisa, no només hem de pensar en la moneda d'una pesseta, el que hi ha és monedes de no sé quantes pessetes. Això serien els múltiples. Si fossin divisors, serien monedes de alguna part, una fracció d'aquella pesseta, no? Doncs cap a la part final, diguem, del franquisme, els hi va donar com una mena d'intent de demostrar que hi havia un auge econòmic i llavors van començar a fer monedes d'argent, una mica com per demostrar que després de la Guerra Civil i d'una llarga postguerra, Espanya era un altre cop capaç de fer monedes d'argent, vale? Fins i tot li pagaven el sou a la gent amb aquestes monedes, eh? Eren les monedes de 100 pessetes, que tenien una llei de 800 per 1.000, és a dir, un 80%, d'acord? I això circulava, eh? O sigui, les trobareu que estan circulades. Surt el bust i després per darrere surt com una mena de versió com de l'escut d'Espanya, podríem dir, que surt Aragó, Navarra, Castella i Lleó, si no recordo malament, eh? I no sé si algun detall més, d'acord? Llavors, aquestes pessetes, doncs, bueno, diguem que són molt, molt conegudes. Avui en dia la gent encara les emmagatzema amb l'esperança de que l'argent, doncs, es dispari, eh? I després hi ha les famosíssimes monedes d'or, que es van fer durant el franquisme, que es van fer estranyament amb els bustos d'Alfons XII i d'Alfons XIII. Una cosa molt estranya. Llavors, han circulat teories de tota mena. Hi ha qui diu que es van fer simplement per vendre-les més cares del que val l'or als col·leccionistes. I, de fet, algunes sí que es van posar a la venda. Però se'n van fer moltes més de les que es van repartir. Llavors, hi ha qui diu que amb aquestes monedes d'or el que es va fer era blanquejar l'or que potser havia rebut el franquisme durant la Segona Guerra Mundial a canvi de wolframi. I llavors aquest wolframi servia per fer més forts els carros de combat nazis. Llavors, clar, com hi havia una campanya de retornar l'or als jueus, una manera de que no aparegués l'or era canviar-lo de forma, no?
0: Exacte.
2: Podria ser aquesta la teoria. I una altra teoria que també circula, que, bueno, diguem, hi ha gent que diu que no, la bona és aquesta, la que us diré ara, que és que Telefònica la va comprar a Espanya a una empresa nord-americana que era IBM. I llavors IBM, com no s'enfiava massa d'Espanya, li va exigir que en el document de compra s'especifiqués que pagaria en pessetes d'or. Val? I llavors, com no hi havia ja pessetes d'or, o se l'havien fos durant la Guerra Civil, suposo, val? Doncs el que van haver de fer és, amb l'or que quedava, van agafar encunys antics, que encara més o menys funcionaven, de les èpoques anteriors, i van fer aquestes monedes. Llavors, es poden distingir perquè, jo en tinc alguna d'aquestes, perquè l'any que apareix no és el 1800 no sé quants, que seria lo normal, sinó posen 1962 o alguna data d'aquest estil. Val? De fet, són és fàcil tenir-les. Vull dir, realment el que fas és pagar l'or. N'hi han bastantes.
0: Molt bé, doncs any 1975, obligatori el canvi en el disseny com a mínim de la moneda pels canvis en diguéssim en l'estructura política del país, perquè mor el dictador i el cap de l'estat passa a ser a un altre cop un rei, el rei Joan Carles. Quins són els canvis principals a la pesseta?
2: Bé, el que passa amb la pesseta, diguem, és doncs que... O sigui, m'estàs parlant de canvis formals, eh? Mm-hmm. Val, els canvis formals, bàsicament, és que el dictador és substituït pel rei, llavors apareix un Carles I. Llavors, depenent de l'època, doncs, també anirà canviant el bust a mesura que envelleix el rei, val? I llavors el que sí que passa és que en un primer moment canvia el rei, però no canvia la simbologia que apareix en les monedes. O sigui, segueix havent-hi tota aquesta aparença, diguem, de continuïtat, malgrat, diguem, que hi hagi democràcia o us digui que hi ha democràcia i tal, apareixen símbols franquistes, d'acord? I, o almenys associats o llargament explotats durant el franquisme. I és mica en mica que llavors va haver-hi una mena de mutació, sobretot a partir de l'any 83 o dels anys 80 més o menys, ja comença a canviar el que seria un aspecte ja més similar, més deslligat del que seria la dictadura, d'acord? Mica en mica també, per exemple, les pessetes van perdent protagonisme, van guanyant protagonisme als duros, perquè clar, els preus van pujant i les quantitats amb les que es paguen per alguna cosa, doncs ja feien més pràctic parlar de duros.
0: Sí, el protagonista d'aquesta època és el duro.
2: Sí, jo crec que el duro sí. És lo... Bueno, jo recordo de petit que amb una pesseta jo em sembla que podia comprar uns xiclets que eren ridículs.
0: Correcte.
2: I si volies un boomer o alguna cosa d'aquestes, que era un xiclet així més bo ja...
0: Era un duro.
2: Que era el duro?
0: Sí. Un duro, li expliquem a l'Albert Abril, perquè això ell no ho coneix. Clar, això,
1: jo he tingut pessetes a les meves mans. He comprat coses amb pessetes, però molt poques.
2: Amb una pesseta, difícil, eh? Amb, o sigui, amb una sola...
0: No. Tu, impossible. Jo, poca cosa, amb una pesseta, i sóc més gran que tu. Però vaja, moltíssima. Aquest programa és una mica també per la gent que se'n recordi, que és una visita nostàlgica al món de la pesseta, i que també està super, super bé. També es van fer monedes temàtiques pels múltiples esdeveniments que hi va haver aquí després per celebrar, entre cometes, l'entrada a Espanya en tots els cercles internacionals. Es va fomentar la presència dels grans esdeveniments aquí al país, el Mundial, els Jocs Olímpics...
2: Sí, la Expo de Sevilla... Sí, això és una moda que ja va començar en altres països. Per exemple, Japó ja va començar a fer monedes de iens, pel tema de les Olimpíades, em sembla que Mèxic també va fer el mateix, Múnich 72 també van fer coses d'aquest estil.
0: Llavors... M'interessa la de Barcelona 92, sí, bàsicament perquè la tinc.
2: No són especialment...
1: Entenc molt bé perquè s'ha fet aquest programa.
2: Ell vol una tassació, sí, encoberta.
1: És encoberta.
2: A veure, les monedes de Barcelona 92, doncs, bueno, el que pretenien una mica era com les del Mundial de Futbol, començaven una miqueta abans dels Jocs Olímpics, de manera que quan arribés l'esdeveniment ja estigués, diguem, les butxaques de tothom plenes d'aquestes monedes commemoratives. Per tant, lamento dir-te
0: que són freqüents. He de treballar 30 anys més fins a jubilar-me? M'estàs dient això?
1: O més?
2: Crec que sí.
0: Bueno, doncs res.
2: Sí, sí. I a més, no només van fer aquestes monedes, diguem, temàtiques, així de, diguem, d'esdeveniments, sinó que l'estat de les autonomies va començar a veure's evidenciat en les monedes perquè feien monedes destinades a cosetes locals, diguem, de certes regions autònomes. Val? Alguna moneda rareta hi ha, per exemple, hi ha, si no recordo malament, hi ha un Castell i León.
0: Sí, sí. Hi ha confiança i et tallo, però sí, és que m'encanta el concepte moneda rareta. És que m'encanta. És una moneda rareta. Ja està.
2: Rareta vol dir que normalment no te la trobaràs i l'hauràs de comprar si la col·lecciones, però que no costarà massa, vull dir, com l'equivalent a un sopar per dues persones. Val? Llavors hi ha algunes monedetes...
0: Depèn on vagis.
1: En Sergio li va molt bé la referència al sopar.
0: Molt bé.
1: O sigui, que li valoris en sopars li va fantàstic.
0: M'encaixa perfectament. Estupendo.
2: Llavors hi ha alguna, per exemple, d'algun error, que potser posava Castilla i León i potser la I no hi és, i posa Castilla i León directament. Mm. Cosetes així, eh? O sigui, són petits errors, d'acord? Però el que és interessant és la simbologia que hi ha.
0: O sigui, si algú té la moneda de Castilla-León sense,
1: sí,
0: la I,
1: sense la I,
2: sí, sí,
0: té un sopar pagat a... allò que sé.
2: Si és col·leccionista de monedes al cuiner...
0: Al disfrutar, no?
1: Al disfrutar, mare.
2: Clar.
0: Molt bé, i val, ara ja avancem ja per les nostres generacions, diguéssim, bueno, que ens escoltin i que siguin més jovenets i jovenetes.
1: Gràcies.
0: Ja, miro l'Albert, giro la cadira cap a l'altra banda de la taula. Joan, quan es va deixar de fabricar la pesseta en metall o en paper moneda? Va ser progressiu o es va fer de sobte?
2: Va ser una mort anunciada, però va ser bastant repentina, diguem. A veure, va haver-hi una llarga agonia en el que la pesseta s'anava convertint en algo molt petit, en una mena de llentia diminuta d'alumini.
0: Hi havia una horrible petita...
2: Sí, allò era molt perillós, era com una pastilla d'aquestes de biodramina.
0: Total.
2: Per quan estaves marejat, sí, sí, i te l'havies de prendre. O sigui, era terrible anar amb allò. No pesava res, quasi no es veia, horrible. Doncs allò va ser les últimes agonies, diguem, de la pesseta, no? La pesseta s'estava convertint en unitat de compte, val? O sigui, diguem que els preus estaven en pessetes, però ja la pesseta com a tal no. Què és el que va passar? Doncs, bueno, doncs que es va anunciar que no, que seria substituïda per l'euro, eren exigències, diguem, de l'entrada a la Unió Europea, i bé, i quan va arribar aquell dia, doncs sense que la gent, diguem, tingués un daltabaix molt gros, hi havia molta preocupació, però bueno, van canviar i van venir els euros. Val?
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: La peseta. Vale. Recta final de Portes de Troia d'avui. Estem molt dins del programa.
1: És que ens està passant volant. O sigui, ens estem carregant. Hauríeu de veure el nostre guió. Està... Ens estem carregant.
0: Estem a la pàgina 2.
1: No, més, més o menys.
0: No hem avançat gaire. Perquè...
2: Jo m'havia portat el sac de dormir.
0: Exacte. Justament. El Joan, com ja podeu comprovar, en sap mogollon i ens encanta que vingui al Troia a explicar-nos coses que, bueno, pues, són super, super interessants i, a més, de domini públic, perquè estem parlant avui de la pesseta i, per tant, justament la pregunta que li volíem fer ara és: pessetes valuoses a Catalunya, si tenim algun cas o alguna experiència concreta d'encunyació de moneda en aquest sentit a Catalunya.
2: Val, en èpoques recents i tal hi hauria aquesta, la sèrie BA que us he comentat, però diguem, si parlem de pesseta, una pesseta, hi ha una peça que es valora molt. Hi ha certa polèmica sobre si és moneda o és medalla, val? Perquè la Unió Catalanista, que era una, diguem, una organització política, va impulsar una sèrie de monedes o pseudomonedes o medalles que tenien exactament la mateixa metrologia que les monedes oficials, és a dir, pesaven el mateix i tenien més o menys les mateixes mides, més o menys, eh? Val? I llavors allà hi ha unes monedes que diu en llatí vindicamus hereditatim nostrum patrorum o algo així, o sigui, reivindiquem l'herència dels nostres avantpassats. Val? Llavors el revers canvia en funció de si és or, argent o coure, però és molt bonic, i el disseny en l'envers, perquè hi ha una mena de Sant Jordi matant el drac, que Sant Jordi és un símbol molt, molt explotat o molt, molt estimat, diguem, aquí a Catalunya. Estèticament són espectaculars, i jo en tinc una, la de plata.
1: Tu tens aquesta, Sergio?
0: No. Li hauríeu de veure la cara, eh? De fet, podríem treure-hi la cara si volguéssim, perquè tenim aquí la càmera gravant i de tant en tant d'això després traiem els talls que fa l'Albert

0: Segurament ja no. O sigui, van donar una data límit i ja s'ha exhaurit.
1: Però fins fa no gaire,
0: No, no fa pas gaire, no, no. Però fan com una retirada progressiva. O sigui, diuen, per exemple, tal tipus de peça ja no. Llavors les van retirant. I llavors arriba un moment ja que...
1: Però per ordre d'antiguitat?
0: Sí, per ordre d'antiguitat. Ah. Sí, sí, sí, sí.
1: O sigui, tu podies tenir una moneda de les últimes que no sé, serien del 90 i algun 90...
0: Sí, i potser això es va retirar, però no ho sé en detall, no ho recordo, eh? Vull dir, ja me les vaig treure de sobre, les que no havien d'estar a la col·lecció. Però sí, van fer una retirada a poc a poc, progressiva.
1: O
0: sigui, en un primer moment, si apareix a l'euro, automàticament tothom comenta. O sigui, els milions de pessetes desapareixen bastant ràpidament i llavors les poques que queden en els calaixos, doncs, mica en mica les van retirant. Però clar, el govern no pot acceptar-les eternament. Llavors arriba un moment en el que diu, bueno, hasta aquí hemos llegado. I llavors pues, diuen una data i ja està. I a partir d'aleshores doncs, ja són les que queden en un calaix i que després la gent es pregunta si valdran molts diners o no.
1: Ara, jo de memòria ara parlo i no sé si és així, també fem memòria tots plegats, però els primers anys podies canviar-les al banc.
0: Sí,
2: a mi em sona molt.
1: Això al banc. Els primers anys estem parlant, hi va haver uns mesos que va conviure amb l'euro, ja va sortir allò de l'euro monedero.
0: Sí,
1: que
0: i els conversors.
1: Anava flipat, això, et donaven, tu pagaves 2.000 pessetes i t'ho donaven en euros, o alguna cosa així.
0: Sí,
1: gaire.
0: Sí.
1: Això t'anaves amb les monedes noves, allà, clar, la il·lusió de, ai, mira, les monedes noves, no?
2: 20 euros.
1: Però... I
0: hi havia també el tema dels conversors, no? Que eren aquella mena de calculadoretes o fins i tot una mena de plàstics que eren com les pegatines del bollicao, les enganxines, que tu les movies i potser et sortia un preu en pessetes i un preu... Perquè, clar, la divisió era molt emprenyadora. Era un euro i eren igual...
1: Ah. Un euro? Quantes pessetes són, Albert Abril?
2: 136?
0: Quasi.
1: Ostres, 100... m'has fallat,
0: 166.
1: 166, coma...
2: Merda.
0: Això ja no ho sé, no me'n recordo.
1: 166,3 com a alguna cosa,
2: vull dir. Bueno, he fallat per 30 pessetes,
0: sí,
2: per
0: sí,
2: favor.
0: Eren 6, 6 feien... No? Era alguna cosa així, no? O sigui, 6 eren 1.000 pessetes o alguna cosa així, em sembla. Ara sóc dolent en mates, eh?
1: Però... No, per això, la referència que jo... O sigui, sóc així, encara mantinc l'equiparació. Jo no sé si tu ho fas, això, Joan, però per mi 500 pessetes són 3 euros.
0: Sí, exacte.
1: Que seria l'equiparació.
2: Però tu encara et dura, això, eh?
1: O sigui, jo encara penso en pessetes.
2: Em compraré un cotxe. Ja penses en pessetes,
1: tu. Jo penso en pessetes.
0: Sí, a mi em passa, per exemple, amb vivendes. A veure, jo només tinc una i encara no l'he pagat, eh? Però vull dir que quan penso en els preus de les vivendes, encara penso en milions de pessetes. Se'm fa estrany parlar d'euros.
2: I tu, Sergio, també penses en milions de pessetes quan penses en habitatge?
1: No, ja m'agradaria pensar en aquestes
2: pensar
1: quantitats.
2: Pensar en habitatge, no?
1: Però vaja, que sí que tot això, bueno, és el tema. I després ja no podies anar al banc i l'únic lloc per fer el canvi de les pessetes que anaven apareixent, i d'això sovint feien notícies d'aquest tema, queden encara per canviar no sé quants milers de milions de pessetes, i dius, això és diner negre que està por ahí i que evidentment no sortirà, però l'únic lloc per fer el canvi era el Banc d'Espanya.
0: Sí, o sigui, arribava un moment que t'anaven reduint els llocs on podies canviar-les.
1: Sí, sí. Molt bé, quins sobrenoms, Joan, ha tingut la pesseta al llarg de la seva història?
0: Ha tingut molts noms, o sigui, a veure, el més habitual és, perquè clar, pessetes són 3 síl·labes, normalment la gent intenta dir-ne 2 o una si pot, llavors normalment pela és el que...
1: La pela, és el més famós.
0: És el més famós, el que passa és que després doncs hi havien moltes denominacions a vegades doncs per fraccions, per múltiples, per duro, per exemple, seria un exemple
1: la
0: típic.
1: La pela, el duro, serien els més famosos.
0: Sí, però també, per exemple, a vegades la gent influïda per la tele, doncs deia, de les pel·lícules, pavos, no sé quan, d'això són 100 pavos i coses així, no? I bueno, usaven el talego també, no sé quan, doncs, vull dir, feien servir aquest tipus de denominacions. Són molt locals, vull dir, tu anaves en una altra zona i potser ho deien de manera diferent.
1: Perra xica, perra gorda, això ho he escoltat a casa meva.
0: Sí, les perres xiques i les perres gordes, això es feia sobretot amb monedes de cèntims de pesseta, d'aquelles que eren de coure, que estaven supergastades de la Primera República i que encara van estar circulant, jo crec que de manera bastant
1: de la Primera
0: oficiosa.
1: República, has dit.
0: Sí, sí, sí, 1870, aquestes monedes, i a vegades del fons 12. Doncs això... A mi em consta, perquè m'ho ha explicat gent de primera mà, o sigui, testimonis orals, em diuen que a l'època d'en Franco encara hi havia pobles on això circulava.
1: Flipa. I per anar acabant,

0: Ets més fals o eres más falso que un duro sevillano.
1: Ah, aquesta és una gran expressió. Això té a veure amb un tema de falsificació. Que bàsicament va haver-hi un moment que la plata era més barata que el duro. I llavors el que feien era acunyaven de manera pirata duros de plata i llavors anaven a canviar-los i els hi sortia a compte el canvi. O sigui, feien com una mena de pirula.
0: Espera, torna, aviam.
1: Sí, sí, o sigui, la plata... O sigui, si jo ho vaig entendre bé, com m'ho van explicar, era que fer un duro fals de plata i fer-lo passar per bo sortia a compte. Pel valor que tenia el duro.
0: Wow.
1: Val? Llavors, què va passar? Doncs sembla ser que alguns nobles, empresaris, rics i tal, doncs, bueno, ja van procurar tenir tallers clandestins per acunyar massivament. Es diu que eren sevillanos perquè va haver-hi algun cas a Sevilla, però sembla ser que els que realment eren uns màquines falsificant i tot eren els de Barcelona.
0: Molt bé, doncs ens encantaria estar aquí més temps i més temps, perquè de fet tenim moltes preguntes a fer-li a en Joan, però ho deixem per un altre dia. Potser moltíssimes gràcies, Joan Fontanilles, per tornar a ser aquí al Portes de Troia, en aquest cas avui parlant de la història de les pessetes.
1: Molt bé, doncs res, encantat, un plaer.
0: Un plaer. Albert Abril, recorda'ns breument que tenim un concurs en marxa.
2: Sí, l'únic que heu de fer és entrar a la publicació d'Instagram, seguir les instruccions, que és seguir-nos, fer m'agrada i etiquetar dos amics vostres dels comentaris.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Quina meravella ens porta avui la Natàlia Cerezo. Un conte fet a mida per Sant Jordi. Una història per recomanar-nos més contes, més llibres i omplir les nostres biblioteques personals de molta màgia.
4: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles.
3: En Roger Bastida ens regala un viatge en el temps, tot llegint Passeig de Gràcia, la seva última novel·la guardonada amb el Premi Santa Eulàlia de Barcelona, publicada per Coma Negra.
5: Jo t'explicaré les vides íntimes d'aquestes persones i a partir d'això tu ja aniràs descobrint l'època a poc sense necessitat de dir-te, mira, en aquella època passava això i allò altre i políticament estàvem així o estàvem aixà.
3: I Estén Capel, En fermes sobre la terra, publicada per Edicions 62, també ens transporta a Gràcia, a Barcelona, però a una de molt diferent, la de 1938.
6: Les bombes són bombes i fan molt de mal. Jo volia reflexionar justament sobre això, sobre les persones, sobre la quotidianitat, sobre les dones i sobre també la infància sota les bombes. Vull dir que aquesta nena que parla és una nena d'11 anys, inspirada amb la meva mare, que tenia aquesta edat, quan van llançar bombes sobre Barcelona. Direm que és el moment de la Guerra Civil, però jo m'hi fixo sobretot amb les bombes llançades expressament sobre la població civil.
3: Acabarem amb les novetats editorials amb què s'estrena Cosa Nova 17488. En parlem amb les seves editores Esther Enric i Verònica Albuquerque.
2: Ja ho heu escoltat, tot a punt per aquesta nova edició del Calaix, la número 337 de la temporada 7, capítol 32. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides, a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'extrem orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Koidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afkadi O'Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits, a boscos encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens. I un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet. I tot i així, sempre volíeu que us el llegís. Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles. I els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Roger Bastida és llicenciat en Història de l'Art i la seva àrea d'especialització són els estils de vida del 1900, a cavall entre els segles XIX i XX. Treballa en el món audiovisual com assessor històric de sèries d'èxit com La Templanza, La Reina Victòria Eugènia o Cira, i és professor d'història de la indumentària aplicada al disseny del vestuari de cinema i televisió a l'ECAM. És autor de La mirada de la Sargantana, La llarga revetlla i Sota l'ombra de la Washingtònia. En l'aventura de tres nissagues catalanes descobrirem l'essència d'un gra estandard de Barcelona, com és el Passeig de Gràcia, escenari de tensions històriques entre bellesa, riquesa i desigualtat social. Nobles, burgesos i obrers s'entrellacen en un relat marcat per amors impossibles, ascensors fulgurants i caigudes estrepitoses. Amb ells recorrem els primers anys del Passeig de Gràcia, quan acollia un extraordinari parc d'atraccions fins a l'actualitat, aparador de l'elegància i del consumisme radical. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Doncs que ens anem cap al Passeig de Gràcia amb en Roger Bastida, història d'una família, jo diria d'unes quantes famílies, però quin tros d'història. És el Premi de Novel·la Santa Eulàlia de Barcelona, està publicat per Coma Negra, i aquí, mira que a vegades em renyen perquè em diuen sobretot sigues neutre quan facis les entrevistes. No puc ser-ho, és impossible. Roger Bastida, has fet una obra d'art.
3: Bueno, moltes gràcies. Ja serà menys, encara m'ho creuré, però moltes gràcies, molt agraïts.
2: Jo crec que tu pots començar a creure, perquè realment, bé, a part de que l'edició està molt ben cuidada i és preciosa, la coberta és una meravella, però tot a l'interior. I ara ho dèiem, a vegades no és tant el que expliques, sinó com ho expliques.
3: Sí, bé, primerament estic molt agraït a la feina que ha fet Coma Negra. Han fet una feina d'edició molt generosa, subtil, estic agraïdíssim i molt content. I sí, efectivament, la intenció no era tant explicar una història, sinó fer les voltes per explicar-la d'una determinada manera que no fos la forma clàssica de la novel·la històrica tradicional.
2: No, de clàssica i de tradicional no en té res. I això que aquí hi ha tots els grandes d'Espanya,
3: Déu-n'hi-do, aquí hi ha una mica de tot.
2: Hi ha unes personalitats impressionants.
3: Tots els estaments socials de la seva època.
2: Bé, jo ara començaré per la teca, que és Passeig de Gràcia. Realment, amb aquesta família el que veiem és tot com anant, no? Tot aquest recorregut històric que tu, a més, ens el presentes molt bé, perquè vas fent 6 interludis per mostrar-nos diferents etapes, no? Des de l'inici fins al final. Per què Passeig de Gràcia? Vull dir, com és que vas dir, vull fer això? Perquè és curiós, no? Penses estar allà i ningú el fa servir.
3: Sí. D'una banda, per el pur gust personal d'escriure. És a dir, jo no escric com a única font d'ingressos. Jo tinc una altra feina, treballo en audiovisual, soc assessor històric de sèries d'època, i escric del que em ve de gust i quan em ve de gust. No tinc la pressió que tenen molts autors que han de fer sí o sí una novel·la a l'any per continuar pagant les factures. Per tant, el punt de partença és el gust per escriure del que vull i com ho vull fer. I, òbviament, dintre del gust personal hi ha la meva de formació professional, la meva àrea d'investigació, que són els segles XIX-XX, els estils de vida d'aquella època, i el Passeig de Gràcia era on cristal·litzaven totes aquestes grans famílies del 1900, i hi havia l'opció de parlar de modernisme, d'interior domèstic, del calendari dels nostres avantpassats, com celebraven la vida, les festivitats, com vestien, què menjaven, etcètera, etcètera.
2: I ja us dic jo que hi ha una radiografia absolutament completa, perquè tens a la Washingtònia, que jo ja ni dic la Washingtònia, que ja s'ha quedat així, però bueno, a la biografia ja surt el títol de la novel·la.
3: Jo li dic igual,
2: Jo crec que aquí jo ja vaig descobrir aquest Roger que no té pressa, que això és, avui en dia, és com un acte de resistència, i que es llegeix per plaer amb el vocabulari, les descripcions, tots aquests adjectius, per realment transmetre l'opulència, el sabor dels aliments, perquè fins i tot amb el menjar se't fa la boca aigua.
3: Sí, tinc una obsessió per les coses petites, per la història en bac minúscula, no? que és la que s'escapa dels llibres d'història. Jo no t'explicaré descaradament el període d'una forma política, d'una forma que és el que tots podem trobar en els llibres d'història, no? De divulgació. Jo t'explicaré les vides íntimes d'aquestes persones i a partir d'això tu ja aniràs descobrint l'època a poc sense necessitat de dir-te, mira, en aquella època passava això i allò altre i políticament estàvem així o estàvem aixà. No, el que jo vull que mostrar és els estils de vida dels nostres avantpassats recents, perquè, de fet, fa 100 anys són només 3 generacions, no en fa gaire.
2: No, perquè ens sembla que quedi molt lluny pel tipus de vestimenta, pels costums de l'època, però realment no és tan lluny. A mi m'ha agradat molt apropar-me a aquest final del 19 i principi del 20, perquè en tenia pinzellades, però jo crec que ara ja he fet tot el dibuix sencer. Jo me'n torno a aquests interludis. Tenim el Passeig de Gràcia aristocràtic, el burgès, el modernista, el comercial, el monumental i el financer. Cada un d'ells acaba, no? Vas explicant les històries i després fas aquests interludis al mig. Jo diria que m'encanta... Bueno, ara ho dèiem, no? A mi m'encantaria estar a l'inici de tot
4: quan fan una esplanada i diuen això serà el Passeig de Gràcia i poder posar els peus i de dir he trepitjat l'original si em donessin una màquina del temps. Tu cap on te n'aniries?
3: A mi el Passeig de Gràcia modernista, el d'aquestes primeres grans finques modernistes, que gairebé totes, algunes són de nova planta, que les fan absolutament noves, de zero, des dels fonaments, i en canvi moltes d'altres són reformes de pisos que ja existien abans. La famosa Mansana de la Discòrdia, uh-huh. Oi? Les tres cases, la Ametller, Lleó Morera i la Batlló, són reformes de cases que existien a finals del segle XIX, que eren molt més convencionals, molt més clàssiques, i aquestes grans famílies barcelonines contracten els millors arquitectes de l'època per fer reformes integrals en clau modernista. Just aquell moment m'agrada especialment.
4: I els aristòcrates, perquè clar, aquí passem des d'aquest enderrocar les muralles fins a la vida actual, però hi havia una noblesa amb uns protocols, no? A partir d'aquí, això ja es desvirtua amb la burgesia, els indians... Que els indians, no us podeu perdre cap dels indians perquè són meravellosos i magnífics, i després ja arriba doncs aquesta, com ho diríem, aquesta noblesa burgesa estranya que ja han de treballar, han de començar a treballar, perquè m'agrada molt quan hi ha un personatge que diu és el primer que treballa contractat per un altre.
3: Sí, efectivament. Ara mateix estava fent una entrevista i la periodista em deia jo no sabia que hi havia aristocràcia catalana. I dic, i tant? Sí? Sí? I dic, de fet, esclar, és la, de les tres famílies, n'hi ha una de burgesa, una de proletària i una altra d'aristòcrata, és l'única que és verdaderament barcelonina, uh-huh. I que pot traçar la seva genealogia fins als temps de l'antiga Bàrquino, diguem-ne, perquè les altres són famílies de comarques, són de fora de Barcelona, que acaben a Barcelona per temes d'atzar o per altres qüestions, pel que fos, i això és una tònica habitual del Passeig de Gràcia. Per tant, el llibre no només transcorre a Barcelona, encara que és com l'eix vertebrador de la novel·la, sinó que transcorre per molts pobles de Catalunya, de la resta d'Espanya i fins i tot de l'estranger. I és aquesta mena d'atzar que ens acaba conduint a tots cap al mateix punt, en aquest cas doncs, l'Eixample de Barcelona.
4: Sí, cap a l'estranger, perquè els catalans fem coses a tot arreu.
3: A tot arreu, a tot arreu. I era necessari explicar aquesta aventura catalana a les colònies.
4: Ves que jo penso que sense explicar això costa, no?, aquest canvi, no?, perquè els indians marquen també un abans i un després. Jo penso que hi ha escenes, Roger, que és com un pols, no?, arriben aquests indians i necessiten la noblesa per poder ser algú, i la noblesa necessita els diners, i al final hi ha d'haver aquestes aliances, aquests matrimonis concertats, però jo els veig com una mica al pols de dir som una cosa nova, som la novetat, som nosaltres, i és com si els... És un repte, no?
3: És un repte total, i és una cosa curiosa que penso que la novel·la queda força, força clara, no? D'una banda, tenen més diners que la noblesa i són els que faran, en fi, focs d'artifici per competir amb ella. I de l'altra banda, també la volen imitar perquè usos i costums, protocols, maneres de fer, les volen imitar per assemblar-se a la gent aquesta de llinatges antics que són els purament barcelonins de la història.
4: No, descobrirem moltíssimes coses. El que sí que podem dir és el nom de qui va encetar tot això, eh? Jo no ho sabia, també ho he descobert amb la novel·la. És en Francisco Bernaldo de Quirós.
3: El marquès de Camposagrado, que és una figura absolutament desconeguda, que és la persona que va decidir obrir el Passeig de Gràcia. La novel·la arrenca amb una reflexió sobre la fortuna crítica dels nostres personatges històrics, perquè ja tenim un segle XIX farcit de prohoms de les arts, de la cultura, de la política, que van contribuir d'alguna manera a la història del país i que han passat absolutament a l'oblit. I això és interessant perquè també ens posa a nosaltres mateixos al davant del mirall de la nostra posteritat. Segurament passarem de puntetes pel món i no passa res.
4: De puntetes, perquè a més jo ara quan vagi a Pla de Palau també me'l miraré diferent i em pararé a mirar l'estàtua, cosa que no he fet mai. Ho haig de dir, ho haig de dir.
3: Que és una, és...
4: Aquí arriben perquè avui tenim públic per l'entrevista, però no sé si us ha passat el mateix.
5: Jo l'he anat a buscar-la.
4: Veus, he anat a buscar l'estàtua.
3: No, que... no és de les més conegudes, però i això que fa 150 anys que la tenim a Barcelona. És on va multar la Shakira per rodar un videoclip sense permís, per fotre's a dins de la font. Això ja ho podeu buscar per internet.
4: Ves qui li hagués dit a aquest senyor que la Shakira estaria als seus peus.
3: Sí, a més, una cosa curiosa, sí, sí.
4: Bé, doncs aquí comença tot. I et va ser fàcil, difícil, perquè, clar, ara també una de les altres preguntes. Aquí hi ha realitat, però també hi ha ficció.
3: Efectivament, tot el que s'explica a la novel·la va passar de debò. La qüestió és que potser no va passar d'aquesta mateixa manera. Jo he volgut fer un mosaic, un trencadís. He volgut utilitzar desenes d'històries reals per crear un artefacte literari. És a dir, que el que s'hi explica és cert. Però jo he de treballar literàriament per fer una narració.
4: Jo he anat buscant coses, no les he trobat totes, però vaja, històricament està molt ben... Sí, està molt cuidada i tot el que és el tema de l'aristocràcia, dels marquesos, dels títols nobiliaris i, a més, no, dels edificis i els arquitectes.
3: Sí, és la base de tota novel·la històrica. Vull dir que... Sovint, quan els periodistes em pregunten, no?, per les meves novel·les, destaquen el tema del rigor històric, etc., com una virtut, com una cosa bonica, i jo ho agraeixo molt perquè és una qüestió que treballo molt. Però penso que és el mínim exigible a qualsevol novel·la d'aquestes característiques. Crec que és la base, no? I no és tant... què explica, sinó de quina manera has treballat aquests materials històrics i com els dones una forma literària. Penso que això és clau.
4: Després, a l'hora de treballar els personatges, clar, hi ha la creativitat, la imaginació, però suposo que t'hauràs documentat moltíssim. I, a més, hi ha fragments d'articles, de cartes... Tot això és real?
3: Hi ha una mica de tot. Hi ha coses que són absolutament reals i les podeu buscar per internet. M'agrada molt jugar amb el lector i que dubti molt de si el que està llegint va passar o no va passar i de quina manera. Però és cert que és una novel·la absolutament fragmentària en les seves formes. Hi ha article periodístic, tenim correspondència, fins i tot receptes de cuina, ecos de societat. Tenim una barreja de materials d'arxiu que... a priori, separadament, no tenen res a veure, però conforme vas llegint la novel·la tot va agafant un cos.
4: Saps què m'ha resultat molt curiós? Les flors que són de cera dintre de la campana. Perquè jo quan les veia pensava, quina hortarada, a casa d'algú. I ara penso, mare meva, en el seu moment eren top 10.
3: Sí, i a més...
4: Vull dir que són petits detalls, però penses...
3: Sí, sí, sí. I a més, la botiga que es dedicava a fer aquestes flors va durar fins a primers dels anys 80. Era en el gòtic. Vull dir que és una cosa relativament... Vull dir, va existir...
4: I està al Museu d'Història Contemporània.
3: Sí, vull dir que és una cosa que va existir fins fa no gaire. Vull dir, principis dels anys 80 fa no res.
4: No, jo ara quan les veig, que vaig a casa d'alguna amiga de la meva mare, penso... Tenen una obra d'art.
3: Tenen una obra d'art absolutament extemporània, perquè a nosaltres això potser ara ja no ens agrada, però sí,
4: no,
3: era...
4: No, però
3: ho
4: és.
3: És una cosa... També ja les feien de petxines, bueno, hi havia...
4: Sí.
3: Aquestes, no?, les petxines a la campana de vidre. Són aquestes coses que a nosaltres ja potser no ens agraden.
4: Però en canvi dius...
3: Però tenen la seva història.
4: Després, clar, evidentment, no podem oblidar-nos de tota la part de l'esclavitud, de la seva abolició, de les maneres de pensar, de les diferències, no?, entre pensaments... I després dels hereus, les pubilles...
3: Sí, una cosa que a mi m'obsessiona molt quan escric és la de no jutjar els personatges amb les nostres ulleres del segle XXI. Penso que això, quan, com a lector de novel·la històrica, és una cosa interessant, no? Jo em grinyola molt quan veig la política o la moral del 2026 o del segle XXI en, en, en novel·les ambientades en el passat, amb Grinyola. I jo aquí he mirat, no només en aquesta, sinó en totes les meves novel·les, de separar-me de les problemàtiques del segle XXI i aproximar-me amb respecte i amb rigor a les mentalitats del segle XIX-XX, en aquest cas.
4: Bé, hi ha un fragment que diu: què devien pensar els barcelonins a finals del segle XIX, quan van veure canviar el seu Passeig de Gràcia, antic camí de Jesús, quan van veure alçar-se els primers blocs de pisos? Il·lusió? Esperança? Potser tristor?
3: És clar, sempre ens plantegem aquestes coses en clau molt contemporània, quan tanca un comerç centenari, quan són coses de l'avui en dia, no? El tema de la pressió turística, etc. Però aquesta mena de coses, l'enderroc de les muralles, sense anar més lluny, és una cosa que va passar. Què devien sentir els barcelonins d'aquella època? Doncs és una manera d'aproximar-me en el seu pensament. Qui ho sap?
4: Poca cosa t'has deixat, perquè també hi ha l'atemptat al Liceu. Bueno, hi ha una parella, no sé si dir noms, ja ho descobriran, que m'ha encantat perquè trenca els rols de la intimitat.
3: Sí, tendim a pensar que els nostres avantpassats no s'estimaven com nosaltres, i és cert que existien els matrimonis concertats, però també és cert que existien els matrimonis per amor. Per tant, hi ha moltes formes d'estimar-se i no totes eren encarcarades i escèptiques com tendim a pensar.
4: Després també tot el que és als voltants de l'Hospitalet de Llobregat, tot el tema de les colònies, una mica a veure com funcionava tot aquest... Clar, és que no deixa de ser l'inici d'aquest capitalisme.
3: Totalment, totalment. És el que dèiem, no? La novel·la parla molt de Barcelona, però no només de Barcelona, perquè hi ha tota una sèrie de poblacions, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya i també a l'estranger, com dèiem, que poden explicar les grans problemàtiques socials, polítiques, econòmiques d'aquest segle XIX-XX que hi havien de ser. Hauria estat absolutament una cosa deformada i una cosa poc rigorosa si jo hagués parlat única i exclusivament de Barcelona i m'hagués deixat fora les comarques.
4: No, aquí surt tot i tothom, des dels més rics fins als més pobres. Jo deia que volia trepitjar aquest Passeig de Gràcia de terra, no?, sense res construït, però hagués gaudit molt amb el parc d'atraccions, menjant aquests xurros, aquestes xicres de xocolata, i després també a la part dels palaus. Jo penso que aquests primers palaus... quina llàstima. Bueno, queden al Palau Marc i al Palau Robert.
3: El Palau Marcet.
4: El
3: Marc és el de la Rambla. El Palau Marcet i el Palau Robert, que el Palau Robert encara té un racó de jardí, el Palau Marcet l'ha perdut, que ara és famós perquè és on la baronessa Thyssen hi vol posar el seu museu. Esclar, hem perdut els palaus, aquestes bomboneres aristocràtiques, però vam guanyar el modernisme. Vull dir que és una cosa agradolça, no? Si no haguéssim marxat als palaus, no tindríem els blocs de pisos, no tindríem la pedrera. Sí, és una pena, en podíem haver conservat algun més, però esclar, eren la gallina dels ous d'or i la burgesia va dir: bueno, aquí edificarem i cobrarem lloguers.
4: I mentrestant es van casant, es van coneixent, van tenint fills, es van morint, i arriba el Passeig de Gràcia actual. Com és passejar ara, sabent tot el que saps i havent escrit aquest llibre? Has fet alguna passejada posteriori després d'haver tancat el llibre?
3: Sí, moltes, moltes. A mi el Passeig de Gràcia m'agrada molt i trobo que és un carrer que tothom sap posar en el mapa, tothom coneix, no només a Catalunya, sinó a tot arreu. Vull dir, la Pedrera, la Casa Batlló, són famoses mundialment, i és un passeig que els barcelonins encara no hem donat per perdut. Així com la Rambla és difícil... Qui no ha anat a veure els llums de Nadal al Passeig de Gràcia, o qui no ha pres un cafè o ha anat a sopar alguna vegada? No podem comprar el Passeig de Gràcia, no podem viure-hi. Però això no és una problemàtica contemporània. És que els meus avis i els meus besavis tampoc no hi podien ni viure ni comprar-hi.
4: Veus, això és interessant, perquè moltes vegades pensem que és ara, quan no, i realment no, era un passeig... com molt bé dius al llibre, no?, aristocràtic, amb aquests palaus, i vaja... Tothom qui anava a servir a les cases, i encara tinc algun fragment, no?, que veus les minyones o els xofers que els amos tenen, estan al Liceu o són fora, i surten al balcó i pensen, ui, ara ho puc fer, ara ho puc fer. I dic, jo, en certa manera, penso, no sé si voldria ser un aristòcrata o aquestes minyones que quan se'n van als amos es posen al balcó. Mira què et dic.
3: Et garanteixo que preferiria ser un aristòcrata. La vida d'aquestes minyones era molt dura, no hi havia seguretat social de cap tipus, cobraven una misèria, treballaven bàsicament a canvi de menjar, de sostre, sí, i d'un sou molt minso. Però, esclar, aquesta classe és obrera, tot i que no és la classe obrera clàssica de la novel·la del 1900, que és la del text. Mm-hmm. És classe obrera, però és servei domèstic. Aleshores, ells mateixos estan en una contradicció, perquè tenen un tipus de vida molt més còmode que la de l'obrer fabril, diguem-ne, però al mateix temps ells no són part de les famílies.
4: Estan en terra de ningú.
3: Estan en terra de ningú, i a més ho tenien molt difícil. Era molt difícil per una minyona casar-se, conèixer algú fora del que era la casa. O sigui, eren vides molt dures.
4: Bueno, les senyores de la casa també tenien un temple, perquè jo no sé si ara les pistoleres seríem nosaltres, Roger?
3: Sí. Probablement,
4: no eren vides fàcils. Tothom tenia les seves coses.
3: Vida fàcil no és...
4: No, ni
3: la d'avui en dia, que t'has de preparar el tàper per anar a treballar i has estat perdent el temps a l'oficina, ni la de fa 100 anys, quan les qüestions materials eren una cosa tan complicada. En fi.
4: El que sí que us asseguro és que potser no tindrem una vida fàcil, però quan us assegueu a llegir Passeig de Gràcia del Roger Bastida, volareu a un altre món, a un altre... Les sensacions, el vocabulari, les descripcions, la roba, els menjars, les botigues... Una meravella, de veritat, Roger.
3: No, estic molt, molt agraït, i que bé que n'hagis gaudit tant. Espero que els lectors passin una molt bona estona i que em facin arribar els seus comentaris, m'escriguin pel Twitter o escriguin a l'editorial, que jo sempre estic encantat de rebre missatges dels lectors.
4: Bé, nosaltres ara ens n'anem a fer una xicra de xocolata, en aquest Passeig de Gràcia meravellós.
3: Perfecte.
4: Vinga.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Sten Kappel és jurista de professió i ha publicat en l'àmbit de la formació, l'adopció internacional o la violència de gènere. El 2019 va rebre la Medalla d'Honor de Justícia pels Serveis Excepcionals. El 2017 va publicar Que no somos iguales. El 2023, La filla de la bòbila, publicat en castellà sota el títol de La camionera. També ha escrit contes infantils i relats. Gràcia, 1938. Els homes són al front o amagats. Les dones romanen a casa. Els udols de la sirena alerten dels bombardejos i obliguen la Teresina, que té 12 anys, la seva mare Rufina i la veïna Rosalia, a amagar-se en un refugi. L'edifici on viuen ha quedat destruït. Dones en temps de guerra i secrets familiars. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
4: Ferma sobre la terra d'Sten Kappel és una de les novetats que ens envia Edicions 62. Una novel·la que tenia ganes de llegir, perquè amb l'Sten havíem coincidit diverses vegades, però no... Clar, rebo tants llibres, Sten Kappel, benvinguda. Penses, no arribo, i vull llegir. I amb tu m'he estrenat, que no és la teva primera novel·la, però jo sí que m'estreno en Ferma sobre la terra. Els nostres oients ja han escoltat aquesta breu sinopsi de la novel·la, i jo haig de dir que no es pot explicar, però hi ha moments molt impactants i colpidors. És que les guerres no ens deixen mai indiferents, per molt que se'n parli, Sten.
5: Sí, per molt que se'n parli, per molt que les tinguem presents, per molt que les veiem en directe, les bombes són bombes i fan molt de mal. Jo volia reflexionar justament sobre això, sobre les persones, sobre la quotidianitat, sobre les dones i sobre també la infància sota les bombes. Vull dir que aquesta nena que parla és una nena d'11 anys, inspirada amb la meva mare, que tenia aquesta edat, quan van llançar bombes sobre Barcelona. Direm que és el moment de la Guerra Civil, però jo m'hi fixo sobretot amb les bombes llançades expressament sobre la població civil, com està passant avui dia. Avui dia que ho estem veient en directe i veiem imatges de estàs aquí tan tranquil o no estàs tranquil, perquè no, ningú està tranquil en aquests territoris de on s'estan ara llançant bombes, però està la gent intentant sobreviure i pam, aquí cau una bomba, no? Doncs aquesta és la reflexió que jo volia fer o imaginar-me o fins i tot recrear aquesta situació en la qual s'hi va trobar ma mare. Vull dir que tenim gent molt propera d'una generació superior que ho han viscut, que han viscut el que és una bomba, una devastació, una guerra. I ja sé que ho sabem, però malgrat això jo volia fer aquest exercici personal de posar-me en la seva pell. És el que he intentat, posar-me en la pell de la Tresina, que era el personatge que està inspirat ma mare, i a partir d'aquí doncs, imaginar-me tota la gent que hi havia al redor, perquè aquesta novel·la surt d'aquest primer capítol que es diu La bomba, i aquest primer capítol que va ser un relat que vaig escriure quan vaig sortir molt, molt frapada del refugi de la plaça del Diamant, refugi antiaeri que està molt ben conservat i que recomano molt la visita per poder-nos posar amb la pell de les persones que en aquell moment fugien, es refugiaven de les bombes. Avui dia també hi ha altres tipus de refugis. Aquests refugis que estaven fets per la gent, per la xarxa de gent que buscava com sobreviure. I aquest primer capítol és el que vaig fer inspirant-me en aquesta situació i en aquest moment històric de pensar que ma mare estava allà o, si més no, vaig adonar-me que no feia servir el de Diamant, sinó el de la plaça Revolució, que es va obrir l'any 23, 2023, i es va recuperar una galeria. I aquesta imatge dels refugis antiaeris i aquesta sensació de que en allà la gent s'amagava amb aquella por que durien passar, aquesta sensació de... i tot el que comportava la por anterior, la por durant els bombardejos i la por de després, no? Imaginar-me tot això, ma mare, la situació dels seus pares o de qui fos, de la gent que la rodejava, la veïna, aquestes dones, la germana de la seva mare, la seva tieta, totes aquestes dones que sostenien la vida mentre es llançaven bombes i sostenien les cures, sostenien el dia a dia, la quotidianitat. Així ens comença la novel·la, no? Sergint uns mitjons. Ella estava sergint uns mitjons quan sent la primera sirena, que és aquell moment que ja t'altera, ja no pots continuar una vida normal amb una sirena de bombardeig. I a partir d'aquí doncs, he intentat reconstruir tota aquesta situació de la gent que estava al seu voltant. I per què estaven allà, per què estaven al seu voltant i per què estaven amagats també alguns, perquè hi havia els emboscats, que són els que s'amagaven d'alguna manera. I m'he anat preguntant, i per què estava aquest aquí, per què feia aquest allà, i què feien, com sobrevivien, com s'ho feien tots plegats, no? Aquesta era la meva pregunta a mesura que anava escrivint i a mesura que anava plantejant-me tot, per acabar fent un crit per la pau, que ja això no és cap... no estic desvetllant res, sinó que és la meva intenció i crec que és molt, molt clara des del moment que, evidentment, és un crit per la pau que és tan necessària i que no sabem a vegades com expressar-ho per dir és que no ho veieu, que no ho veieu, que això és les bombes són això, no sé... Aquesta ha estat la meva, no sé, la meva reflexió, la meva manera de sacsejar-me a mi mateixa i d'adonar-me que la meva mare ho va viure, malgrat que ella no em va explicar mai res. Per tant, ho vaig haver de construir quan ella ja havia mort. El que vaig fer és documentar-me molt. Vaig fer també entrevistes a dones, sobretot, que avui dia tinc una testimoni en concret, que és la Magda Ramon, que té 104 anys, que va venir a la presentació de la Violeta de Gràcia i que em va poder explicar, sobretot, sentiments, emocions, i també què es menjava, o sigui, quotidianitat. Li vaig preguntar moltes coses i el seu testimoni em va ajudar moltíssim. I també d'altres, d'historiadors i de llibres i de, especialment també el Josep Maria Contel, que també l'anomeno sempre com a historiador de referència de Gràcia i dels refugis antiaeris. I aleshores també vaig intentar crear aquest món, que és un món que no pensava jo que seria de tan actualitat avui dia, no? De pensar que ara mateix ens podem imaginar la gent amb aquesta mateixa por. És el que he intentat, sobretot, transmetre les emocions dels personatges, moltes dones, perquè crec que és un relat també el relat de les dones, cal reivindicar-lo i cal posar-li veu, imaginar-nos a les dones en aquesta situació mantenint i sostenint la vida davant de la mort. Jo crec que avui dia també, vull dir que estem així totes nosaltres i reivindiquem aquesta vida entre totes, no? Aquesta xarxa, aquesta solidaritat, ajudar-nos, dones molt diferents, però totes fermes.
4: És una novel·la, no podríem dir coral, però tu ara has tret el tema de les dones. No tenim massa temps, perquè jo ara t'estava escoltant i pensava, uau, volia preguntar-li moltes coses, però no em donarà temps a preguntar-li tot el que jo vull saber. Però sí que certament és aquesta mirada de com es feia aquesta resistència i com ho han patit, com ho han viscut. A més, totes són dones molt diferents, de generacions diferents, d'arrels diferents, de pensaments diferents, però has dit una paraula a l'inici, no?, que és la por, i com ells marxen, no?, uns emboscats, els altres van al front, i de reflexions en trobareu moltes, moltes, i molt dures, però molt aplicables, com molt bé tu has dit, Esten, en aquest moment. No tenim massa més temps, però jo ara et faria una pregunta, potser la que més m'ha colpit. Quan has estat als refugis, perquè tu ara parlaves de sentir, no?, i de... T'hi has estat asseguda, quieta, en silenci, sola? Has tingut un moment per estar-te allí tu, sola, amb aquell espai?
5: Sí, ho vaig fer. Ho vaig fer. De fet, va ser aquest moment el que em va inspirar. Tot i que no el refugi de Diamant ni el de Revolució no posen ni la sirena, ni... però tu pots fer-ho, pots quedar-te allà un moment. Hi ha moments de silenci, està a més de 12 metres de fondària i no escoltes res, no escoltes a l'exterior i et pots imaginar. Jo ho vaig fer, em vaig posar a la pell dels personatges i amb aquestes emocions vaig escriure. Això és el que em diuen, que tinc una escriptura molt emocional i que a vegades fa plorar, no? Perquè jo vaig plorar molt durant l'escriptura, molt.
4: Bé, jo no sé si vosaltres plorareu o no, emocionar-vos sí, perquè ja us dic que hi ha moments de molt d'impacte. Recordeu Fermes sobre la Terra, d'Esten Capel, publicada per Edicions 62, una de les novetats que ens arriba. Esten, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: No tanquis encara el calaix. Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. El naixement d'una editorial sempre és motiu de celebració literària. Dues escriptores, Esther Enrich i Verònica Alburquerque, estan al capdavant de Cosa Nova 17488 i ens presenten les seves novetats editorials. El calaix de les entrevistes, amb Mònica Socies.
4: La literatura és cosa nostra, i ara ja veureu per què us ho dic. Tenim aquí dues grans escriptores que han fundat una nova editorial. No és cosa nostra, però sí és cosa nova. Esther Enric Coma i Verónica Alburquerque, benvingudes.
6: Gràcies.
7: Moltes gràcies, Mònica.
4: Valentes, tothom diu moltes vegades, tantes editorials i tants llibres i tant, però escolta, mira, benvinguts siguin els llibres, perquè no sé si llegim prou i potser hem de començar animar, a pretar no, però animar sí. L'Esther Enric ja la coneixeu vosaltres perquè ens ha acompanyat més d'una, més de dues i més de tres vegades al programa. Amb la Verònica ens estrenem avui i, sí, escolta, veniu amb sabates noves i molt brillants perquè estreneu editorial i ja heu estat guardonades. Aviam, comencem per l'inici. Em sembla que, Verònica, aviam, parlem de l'editorial, del premi.
6: El premi va ser una sorpresa. Fins i tot a l'inici vam pensar que fos algun escam o alguna cosa, i dic, Esther, espera, acabo de rebre això, però nosaltres no hem presentat cap premi. I ella, però què és això? I començar a buscar, i dic, no, Esther, va, en sèrio. O sigui, ens van donar un premi. I llavors el que va passar és que una de les persones de la Junta de la Fundació Impulsa Talento, que és un periodista, que és l'Albert Torres, no? I ell va veure el projecte i diu que va presentar ell al lloc nostre. O sigui, i clar, va ser totalment una sorpresa, molt benvingut al premi, perquè bueno, és un reconeixement per un projecte, perquè a més, el premi va arribar la setmana que presentàvem el primer llibre. I clar, va ser tot així. I ni a les persones del premi ho sabien, no? Perquè encara no havíem publicat, no havíem dit res. I va ser allò, aquelles sincronicitats de la vida que ens va fer molt felices.
4: Bé, jo penso que això és una estrella, no?, que comença a marcar el camí. O sigui que heu començat amb molt bona estrella i a més, amb dues novetats. Però abans d'entrar a les novetats, expliqueu-nos una miqueta el perfil de l'editorial, els objectius, una miqueta és aquest esperit que teniu, perquè, clar, vosaltres ja esteu unides a la literatura.
6: Sí, o sigui, ara repetiré una cosa que l'Esther m'ha dit, això basta, prou. Jo vaig conèixer l'Esther perquè va ser la meva professora. Va ser la meva professora d'escriptura i a l'Ateneu, i em va agradar tant que vaig continuar fent un altre laboratori que ella impartia, que era online, i jo ja tenia aquest projecte molt en el cap i estava com desenvolupant i tal, perquè en realitat jo volia fer un festival literari internacional a Cadaqués, no? Perquè l'editorial està arrelada a Cadaqués, i vaig presentar aquest festival a moltes entitats i tal, tothom dient, ui, aquest projecte és magnífic, és això el que cal per fer el contrast al turisme massiu, no? Portar un turisme literari. Però ningú deia, va, anem, fem-ho. I dic, mira, saps què? Com tinc això de l'editorial al calaix, juntem les dues coses. I quan vaig pensar de juntar les dues coses, dic, l'Esther. I la vaig enredar. O sigui, Esther, mira, t'has de parlar, t'has d'explicar una cosa, un projecte, i aquí és molt graciós el que ella va pensar, però no m'ho va dir. Esther, què vas pensar quan tu vas dir això?
7: A veure, la Verònica em va escriure un WhatsApp, no?, així ràpid. Esther, t'he de comentar un projecte, a veure què en penses. I jo vaig pensar, ja està, un altre que ha escrit una novel·la i vol que li faci el seguiment. Perquè sí, hi ha molts més novel·listes que lectors, però n'hi ha de molt bons. I vaig pensar, la Verònica escriu molt bé, té unes idees i una essència preciosa. Dic, anem a l'escoltar, anem a veure què porta. I ens reunim, i què caram, no una novel·la, no, moltes, i llibres de contes, i assaig, i poesia, però no d'ella, de molta gent, de Catalunya, i de Brasil, i d'Itàlia, i d'aquí al món. Llavors, jo com que tinc tendència a enredar-me fàcilment a tot allò que brilla i em sembla bonic, la Mònica m'entens perfectament.
4: Jo també, perfectament. És que jo anava a dir, Verònica, es deixa enredar molt fàcilment.
7: Sí, però jo tinc, des de fa un temps que portava el xip activat de primer escolta, després deixa passar un temps, Esther, i ja diràs més tard si sí o si no. Impossible, em va explicar tot això de l'editorial, a més, valorant gèneres que a dia d'avui es queden, sembla, com relegats, com és el conte, que el primer llibre que presentem és de contes, ja en parlarem, i dic, ostres, Vero, sí, venga, va, anem-hi. I aquí estem, i aquí estem, i bueno, contentes, contentes, amb molta feina al damunt, però feina preciosa, la veritat.
4: Sí. Bueno, la feina literària és dura, però és preciosa, això sí. Sí.
6: I, a veure, has dit abans, no?, com amb una estrella, i bueno, el nom, Cosa Nova, també ve, no?, l'estrella nova, aquella estrella que brilla, que sempre allà, cada 2x3, no?, surt.
4: Us acompanya sí, també en imatge, sí.
6: Sí, i el nom de l'editorial és Cosa Nova 17488, que també volem portar aquest, el discurs dels números, que es queden com molt abstractes i que és el codi.

0: antologia de contes és que, a part que, bueno, deixaré que l'Estep parlarà més sobre això,
1: sí,
0: però...
1: Sí, perquè hem d'anar directes una, ja, sí, hem d'anar directes a les novetats.
0: Jo veig com un pont, també, i com és una manera de persones que potser no llegeixen tant, no? I de captar-les així.
1: Exacte.
0: I aquí és el que vaig oferir, proposar a l'Estep. O sigui, dic, Estep, una antologia, amb veus catalanes, i endavant. I ara ja...
1: I amb molt bones veus catalanes. Estep, presenta'ns-la, perquè són dues novetats, ara hem d'anar accelerant una mica. Jo sóc la dolenta, la que marca el temps.
2: Doncs tenim la... És una col·lecció que es diu Cartografia de l'Estrany i que pretén explorar, diguéssim, tot aquell món de l'insòlit, amb un punt surrealista, oníric, tot allò que cada autor o autora interpreta amb la paraula estrany, cadascú al seu gust. És una col·lecció que sortirà cada any un llibre nou i enguany ens és Cartografia de l'Estrany, mapa 1, finestres. Doncs són contes que no només estan units per l'estil o per aquest fons, sinó que cada història conté una finestra o diverses físiques, tangibles, però també doncs, simbòliques, obertes cap a aquest insòlit, no? Obertes cap a nous horitzons, diguéssim, cap a coses noves. I sí, hi ha noms molt reconeguts, com per exemple tenim l'Òscar Palazón aquí a Tarragona, que és molt estimat, Joaquim Benditxo també de per aquestes terres, però després ens anem cap a altres territoris, tenim el Jaume Pons a l'Horda o el Jordi Llavina, l'Anaïs Franquesa, el Javi Fernández, que és el director de la revista Narranación de Contes Il·lustrats, l'Àngels Castelló, que ens ve ja de Terres Valencianes, la Sílvia Alberic, la Caroline Mouat, la Irene Almolda, que s'estrena i està feliç, no em para d'enviar un missatge feliç cada vegada que li dic una cosa nova. Ara ho he dit sense voler, lo de cosa nova. M'ha sortit espontani. No ha sigut promo de l'editorial. El Roger Coc, la Natàlia Cerezo i el Jordi Diu, que estan els dos per primera vegada aquí en el llibre.
1: La nostra Natàlia, que farà secció dels clàssics al programa.
2: Sí. I de ser de les primeres que se'm van passar pel cap la Natàlia. Dic, ui, és que sóc fan dels seus contes, del Jordi Diu, i l'Eulàlia Canal, no? I a més, la Verònica, que la vaig animar jo a que escrivís un conte també pel llibre, i jo mateixa, per què no? Doncs aquí estem, una bona barreja. Aquest és el primer llibre que ja ha sortit, acaba de sortir del forn, i després el segon que tenim es diu 50 tacos, 101 microcontes, microrelats, i és en Jordi Pastells, i bueno, Verònica, si vols tu comentar la jugada, és un llibre que ens està quedant molt bonic.
1: Hem de ja anar retallant, perquè anem fora de temps.
2: No,
1: sí. Verònica, digues.
0: No, el 50 tacos és un llibre que ens va arribar a les mans. És un arquitecte, escriptor, que tenia tot aquest llibre així ja tot molt llest, i va veure l'editorial quan ens vam presentar, li va agradar i ens va presentar. I la veritat és que són microrelats molt, o sigui, de vida, no? I estan amb una sensibilitat, amb una intensitat, per ser microrelat, que no és fàcil escriure microrelats, i vam estar analitzant, vaig ensenyar a l'Ester, ell va dibuixar, va il·lustrar iconografies per cada un dels microrelats, i està venint, és un llibre objecte, és aquell llibre com per regalar que pots obrir a random, no has de llegir com tot seguit, bueno, com l'antologia tampoc, però aquest encara menys, és realment obres on vulguis i trobes amb una imatge i amb un microrelat. I després, bueno, vam estar parlant amb l'Ester i vam dir, sí, és un llibre bonic, a més té una part de social, perquè l'autor vol donar tots els seus drets a l'associació.
1: Llàstima, perquè hem hagut d'accelerar aquest punt final, però recordeu, cosa nova, 17488, Cadaqués, l'Ester Enric, la Verònica Albuquerque i, sobretot, tots els autors que ens han citat. Ja tenim dues novetats molt nostres per aquest Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, noies.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. O potser és la primera vegada que ens escoltes. Ens has descobert com per casualitat, passejant per el dial o potser navegant per internet? O és possible que algun amic, conegut, company o familiar t'hagi recomanat l'audiència d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock? En qualsevol cas, farem tot el possible perquè aquí t'hi trobis molt a gust. Aquí o al nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa que està ple de bons records musicals i de tota mena. I també d'algunes reflexions, com aquesta que ens deixa Julián Ramón Olmedo. La música és un organismo vivo, con un aura propia, dotada de sentimientos, envuelta de humanidad. La música es cálida como el sol de verano, fresca como la brisa primaveral, hermosa como la naturaleza y humana como nuestros corazones. Ah, y aquí la música, las collim junts.
1: Hola Albert, soy la Mari Carmen y me agradaría escuchar una canción del Stevie Wonder, que es del LP de Secret Life of Plants, y es diu Send One Your Love.

send one you love. Envia'm el teu amor. De l'àlbum La vida secreta de les plantes, publicat el 1979. Per Stevie Wonder, el mestre. Aquí ja ho veus, ja ho sents. No ens estem de res. Tenim el millor de cada casa. Música per somiar, desperts i en colors.

Aquesta música, hipnotitzant, pertany a 1967. Va ser el gran èxit per sempre d'una banda anomenada Procol Harum, A Water Shades of Pale, que aquí es va dir con su blanca palidez.

aquest One Hit Wonder de la banda Procol Harum, banda britànica, era el nom d'un gat, amic de Gary Brooker, cantant i pianista de la banda. Procol Harum vol dir més o menys més enllà d'aquestes coses en llatí. Evidentment la cançó va ser número 1 a molts països, però estem a la secció de les versions. Es pot millorar això? Potser sí. Així ens ho diu Joan Usart i Serra, que ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com en el que ens diu: el primer regal que em va fer la Rosa quan festejàvem, i parlem i portem 50 anys de casats, que bonic, varen ser dos discos, un de Soul de King Curtis i el primer disc de Nuestro Pequeño Mundo. M'agradaria compartir amb els cocodrils la magnífica versió que va fer King Curtis de la cançó A Water Safe of Pale dels Procol Harum. Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies a tu, Joan, un dels oients més veterans, a més cantautor, sap molt de música, i m'agrada que m'expliquis l'origen de la teva proposta en l'espai de les versions. I salutacions a tots els amics que ens escolten des de Manlleu. Estava pensant que, aleshores, regalar un disc era un bon regal.

0: estareu d'acord amb mi, que això és per flipar, eh? King Curtis, nascut el 1934 a Texas, on va morir el 1971. Sí, va viure pocs anys, perquè el gran saxofonista, tenor, va ser assassinat quan només tenia 37 anys per uns fanàtics drogadictes. A Water's Edge of Pale, con su blanca palidez, per Joan Usart, de Manlleu, és millor que l'original de Procol Harum, que és enorme, grandiosa. Estem jugant amb les versions.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida, d'encara avui dia poder fer el que més m'agrada, que és ràdio, i dins de la ràdio, aquest programa que m'ha donat

Això és de 1969. Gans People Play. Cantava Joe South. Nascut el 1940 a Georgia, que ens va deixar el 2012. Però aquí tenim un altre correu electrònic arribat a cocodrilclub@gmail.com. En aquest cas, des de Barcelona, i d'en Marçal Gil, que diu: Albert, a mitjans dels anys 90 et vaig conèixer personalment quan els dimecres a la nit feies la teva sessió revival a la Tierra, i la feies amb vinils. Sí, noi, i tu ho saps perquè es veia tot. En fi, la cabina estava al mig de la pista. Això poques vegades m'he trobat, amb tants anys de professió. Bueno, tenia les seves avantatges, no? Perquè, per exemple, al DJ li arribava la mateixa referència sonora que la resta de la gent que estava ballant, la mateixa equalització, el mateix volum. Això estava bé. Formaves part de la pista i, per tant, la vivies. Sí, també tenia els seus inconvenients, no? Més d'una vegada es va caure un cubata a sobre del tocadiscos que estava girant. Diu, llavors posaves un disc que acabava de sortir, que es deia Games People Play, i que a mi m'agradava molt, però que em vas dir que era una versió. Doncs sí, efectivament, una versió molt més alegre que aquesta, que va ser l'original, de 1969. Però aquest Games People Play, el 1993, va tenir una segona vida i un segon ritme amb la banda Inner Circle.

són jocs que juga la gent. Games people play. Versió original del 1969 que escoltàvem abans amb Joel South. Versió més discotequera, més ballable, més reggae, d'uns jamaicans que es deien Inner Circle el 1994. Gràcies per recordar la circumstància, amic Marçal, Marçal Gil de Barcelona. Podem continuar jugant a les versions? Hi ha alguna que et sembli millor que l'original? N'estan sortint bastants, eh?

California Dreaming. El somni californià dels anys 60, l'utopia hippie. I John Phillips, que va escriure aquesta cançó com la majoria d'èxits de The Mamas and the Papas. Aquesta es va publicar el 1965. Van durar poc, però aquí el Coco no els hem oblidat mai, perquè van ser realment especials, The Mamas and the Papas. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa, amb qualsevol excusa, pots fer-ho a cocodrilclub@gmail.com. M'envies un e-mail? Ara saludem els amics de les Terres de l'Ebre. Des d'allà ens escriu Francesc Lleida, que diu: escolto tots els dies Cocodril Club i m'agradaria escoltar California Dreaming, però en la versió de José Feliciano. La dedico a tots i totes les que varen viure aquesta dècada prodigiosa. Gràcies, Albert. Doncs gràcies a tu, Francesc.

les sensuals versions d'èxits internacionals de Pepito Feliciano. Un altre dia podríem escoltar el Susy Q, que van fer famosa la Creedence Clearwater Revival. Nascut a Lares, Puerto Rico, el 1945. Que li agrada més que l'original de The Mamas and the Papas, publicada el 1965 a l'amic Francesc Lleida de les Terres de l'Ebre. Pepito Feliciano la va publicar el 1968. Recordes, Coco?

Claire era la filla petita d'un amic del autor i intèrpret Gilbert O'Sullivan, aquell home que assegurava que estava sol una altra vegada naturalment. El seu amic un dia li va dir que havia de fer un encàrrec i que si es podia quedar una nit amb la seva filla. Gilbert O'Sullivan es va quedar encantat, va estar jugant amb ella i li va escriure aquesta cançó. Li va dedicar a la petita Claire. I don't care what people say to me, I'm more than a child, oh Claire. I hi ha una versió molt poc coneguda dels Mustang. Del 72, quan ja diguem que no estaven de moda.

0: meu amic Santi Carull al capdavant dels Mustang, principis dels anys 70 i Claire. Aquí no van posar el somriure de la nena original com al final de la versió original de Gilbert Sullivan.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i has fet tard, ja portem més de mitja hora de programa, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims mesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, com et convingui, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Estan allotjats a les plataformes iVox.com, també a Spotify, a YouTube, a Amazon Music o Apple iTunes. I així, ja saps que al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Acabem aquest espai de les versions amb un correu d'en Josep de Badalona, arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola Albert, l'altre dia en el programa vas posar versions de comprensió. Recorda que també hi ha la versió en català del grup Els Dracs. Clar, és que hi ha cançons que tenen tantes versions que seria molt pesadet posar-les totes, eh? Però jo entenc que aquesta és una singularitat. Vam escoltar, evidentment, la versió original i també la que vam fer en el seu moment els Lone Star, i fins i tot una aflamencada que es va fer amb ritme de discoteca a finals dels anys 70. Don't let me be misunderstood, que podríem traduir com no deixeu que em malinterpretin, però que aquí en castellà va ser comprensió, i amb aquesta versió dels Dracs va ser comprensió.

0: els dracs van ser pràcticament els únics que en aquella Espanya en blanc i negre dels anys 60 versionaven èxits internacionals en català. En tot el risc, això suposava per diferents motius, no? El primer d'ells, per qüestions comercials, perquè evidentment van ser valents i es limitaven molt més cantant en català, però ho van fer.
1: Però heu de comprendre la bona intenció, senyor, jo us demano un xic de comprensió.
0: I l'amic Josep de Badalona acaba el seu correu dient: per cert, fa 30 anys que segueixo el teu programa. Moltes gràcies. Diu: i m'encanta. També m'agradaria que posessis la cançó Love Me, Please Love Me, de Michel Polnareff. Doncs mira, aquí mateix la tens.

love me. Please love me. Estima'm, sisplau, estima'm. Michel Polnareff ho cantava quan tenia 22 anys perquè la cançó va sortir el 1966. Ell havia nascut a França el 1944. Era per tu, Josep Badalona. Maria Cinta, aquesta és la teva.

0: està solitària.
1: Està solitària.
0: Suposo que alguna vegada has sentit algú semblant.
1: Està solitària.
0: Sí, està envoltat de gent, sentir-te sol.
1: Estàs solitària.
0: La Maria Cinta Barberà, des de Roquetes, ens diu: me gustaría escuchar las canciones Ciudad Solitaria y El Cielo en Casa, de la cantante Mina. Hace mucho tiempo que no las escucho y me traen muchos recuerdos bonitos de mi juventud. Saludos y gracias. Home, Mina sempre ha tingut espai aquí. I la segona que ens demanes, aquesta que ara sonarà, sempre m'ha posat la pell de gallina.

0: Il cielo in una stanza, il cielo in casa. Una cançó escrita per un altre dels més grans, per Gino Paoli. A veure quan podem tornar a escoltar Sense Fine, que també m'emociona. Abans hem escoltat La ciutat solitària, que també va fer popular Luis Aguilé, del 1964. Gràcies per la teva proposta, amiga Maria Cinta Bàrbara de Roquetes. John Lennon en certa ocasió va dir: la realitat deixa molt a la imaginació.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Des de l'octubre de 1993... recuperant il·lusions. Compartint emocions. Amb moltes cançons. Que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap, eh? Cançons que escollim junts. Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. I si ets dels bastants que ens escolteu lluny de Catalunya, que és on fem el programa, m'agradaria molt saber-ho. Envieu-me un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Bosch, que en el seu correu em diu: hola Albert, des de ja fa uns quants anys escolto el teu programa cada dissabte i cada diumenge, però per l'emissora de Badalona, tot i que és per internet perquè visc fora d'Espanya. És excepcional el programa, i amb els teus comentaris sobre les cançons es coneixen molts detalls curiosos. M'encanta, m'encanta i m'emociona molt recordar amb cada cançó vells temps. No sé si has posat alguna vegada una cançó que jo he d'escoltar molt sovint. Ah, hi ha un espai, que també espera que em diguis quina cançó has d'escoltar cada cert temps. Aquelles que tens a prop a la teva farmaciola d'emergències musicals, al teu botiquín. La d'en Josep Bosch és Blue Bayou de Linda Ronstadt. Diu, ella la canta en anglès i també en castellà. També hi ha una versió en francès de Miguel Matí. En qualsevol idioma la cançó m'encanta. Crec, Albert, que som de la mateixa quinta, no et jubilis. Home, vaja, Déu, segueix endavant. Una forta abraçada des de Suïssa. T'escolto i visc des de fa alguns anys prop de Zúric, però sóc un badaloní fora de casa. Josep Bosch. Doncs mira, va ser un dels primers discos que vaig poder presentar com a professional a la ràdio, perquè feia poquet que m'havia estrenat en directe, després d'uns anys de fer només entrevistes gravades i altres coses, però supervisades i gravades, el 1977 a la mítica Ràdio Club 25. I va arribar, i Linda, que sempre ha sigut molt linda, sempre també ens ha caigut molt bé, i investigant vam comprovar que aquest Blue Bayou, Lago Azul, que ella va publicar el 1977, en realitat era una versió del gran Roy Orbison de 1963.

Blue Bayou, original de Roy Orbison de 1963, que jo vaig descobrir abans presentant aquesta novetat en directe al 1977 de Linda Ronstadt, que, com molt bé deia l'amic Josep Bosch, que ens escolta des de Suïssa, va publicar tant en anglès com en castellà. Aquesta part final la podríem escoltar en la seva versió al castellà, si us sembla.

L'Agua Azul, Blue Bayou, Linda Ronstadt, nascuda el 1946 a Tucson, Arizona. I aquí va la meva especial d'avui, que serà més d'una, de l'àlbum de Joan Manuel Serrat, Res no és mesquí. Quina grua el meu Estel.

També corria 1977, quan Joan Manuel Serrat ens va descobrir a molts els poemes de Joan Salvat Papasseit, que va viure només 30 anys. Havia nascut a Barcelona el 1894 i va morir a causa de la tuberculosi el 1924. Joan Salvat Papasseit, d'extracció humil, esperit rebel i molt autodidacta, d'estil enèrgic, impulsiu, optimista i molt vital, malgrat el seu repòs per problemes de salut. El Long Play, res no és mesquí, no té desperdici. Us deixem amb dos dels seus talls, també molt macos, Si la despullava i Visca l'amor. Ei, no perdis la sintonia, cocodril.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 30 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, cocos? Moltes gràcies per estar novament en connexió. Si sou dels oients habituals, dels fidels, potser des que vam començar en aquell llunyà octubre del 93. I la benvinguda més cordial, si t'acabes d'incorporar, si ens acabes de descobrir, si algú t'ha recomanat aquest programa, si l'has ensopegat, doncs, passejant per el dial o navegant per internet, si ens escoltes en directe o en diferit, tant de bo que aquí t'hi trobis molt a gust. Precisament algú va dir... La ràdio és com l'oxigen. Sempre s'obre pas.

0: la mama plora en el gueto. In the ghetto. Va ser número 1 d'Elvis Presley el 1969, però cal situar-ho just en aquella circumstància, perquè Elvis portava diversos anys sense gairebé menjar-se un rosco, sense ser supervendes, bastants anys, eh? Fins que el 1969 va arribar In the Ghetto i també Suspicious Mans i va tornar al número 1, però el rei del rock va tornar a dalt de tot, precisament no fent rock, sinó balades. Aprofito la benentesa per donar-vos la meva opinió sobre la pel·lícula Priscilla, la pel·lícula biogràfica, el biopic que es diu ara, de la seva dona, que recentment s'ha estrenat. Ens ha decepcionat molt, ens ha avorrit bastant. Al principi pinta bé, eh? Però després és lenta i... Bah. Per cert que a Elvis, no sé per quin motiu, no se'l veu actuant en cap moment de la pel·lícula. A més, si la veus i no saps alguns detalls de com era Elvis Presley, de quin caràcter tenia, et caurà bastant malament al veure com va tractar a la seva dona, que encara viu, té 78 anys, no, Priscilla Presley. Però, en fi, això no treu que sempre et recomanem que vagis al cine, que les pel·lícules s'han de veure al cine, que és tot un ritual, sense aturar la projecció, ni tirar-la enrere ni cap endavant, compartint aquelles emocions amb altres persones que t'envolten. No pots comparar el cine a la tele de casa teva, per més gran que sigui, eh? Ara, Priscilla, llàstima, la directora Sofia Coppola, segons sembla, no ha heretat el talent del seu pare.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Sí, per la FM, però també moltes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el podcast del programa perquè l'escoltis en diferit, íntegrament o per fragments, o perquè el descarreguis i el portis amb tu allà on vulguis anar. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. Recordes una música d'una sèrie de televisió dels anys 60 o 70 que t'agradés especialment? No necessàriament la sèrie, el seu contingut, els seus actors, el seu guió. No, no. Parlem de música, parlem de la cançó de capçalera. Doncs, si ho tens clar, participa. Ja saps que això ho fem junts. Envia'm un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Em fa molta il·lusió cada setmana rebre molts i molts correus. I una mica tona de paciència si el teu encara no ha sortit per antena, que en tenim molts. Des de Deltebre rebem el correu d'en Jordi Fortuño, que ens diu: bon dia, Albert, sóc el Jordi de Deltebre i t'agrairia poder escoltar la música o la sintonia de Vacaciones en el Mar. Felicitats pel programa. Gràcies, Jordi. Tinc un record molt especial de Deltebre. Sí, perquè em van encarregar que presentés l'acte més important de la Festa Major de 1988. Recordo que era mitjans d'agost. I recordo també que, entre d'altres artistes molt famosos, vaig presentar a José Luis Moreno i sus muñecos. Va ser una nit per mi molt intensa per una sèrie de coses personals. I després no he tingut ocasió de tornar a Deltebre ni per treballar ni com a turista. Així que m'ho apunto com a pendent mentre escoltem la música que a tu t'agrada de Vacaciones en el Mar.

Aquesta és la veu de Jack Jones, que segurament l'única cosa amb repercussió que va fer va ser cantar la sintonia de Vacaciones en el Mar. Love Boat era el títol original, a Sud-amèrica es va dir El crucero de l'amor, i es va emetre en el món en general, des del 1977 a 1986. La cançó estava escrita per Charlie Fox i Paul Williams. És la música de sèrie de televisió que més li agradava a l'amic Jordi Fortuño des de Deltebre. Sí, parlem de sèries dels anys 60 i 70 i part dels 80, quan pràcticament tots vèiem les mateixes sèries, perquè només hi havia un canal de televisió, més que res, oi? I així podem recordar-les. Ara la cosa està molt més repartida. Però des de Platja d'Aro, no, des de Santa Cristina d'Aro, ens escriu la Patri i ens demana la música de la sèrie En Ruta, que ja va sonar, i La Casa de la Pradera, que no havia sortit, eh? Déu-n'hi-do, aquelles sobretaules dels diumenges. Uf, la sèrie es va emetre des de 1974 fins a 1983, basada en les novel·les infantils de Laura Ingalls.

música de la Casa de la Pradera. ¿Va? Música de David Rose. La música que més li agradava d'aquelles sèries dels anys 60 i 70 i 80 a l'amiga Patri de Santa Cristina d'Aro. Hem rebut un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de C.S. Luis R.G., que aprofita per demanar dues sèries i una cançó. Bueno, de la sèrie demana Bonanza, que ja va sonar, i com a cançó demana Glòria, d'Humberto Tozzi, m'imagino. Doncs l'escoltarem en una versió espectacular que va fer ella en directe el 1988 al Royal Albert Hall de Londres.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I encantat de la vida. Tot un plaer, tot un privilegi encara avui dia compartir amb tu, amb tots vosaltres, totes aquestes bones cançons, tots aquests bons records en forma de música. Aquesta és una sintonia que apareix de tant en tant quan algú se'n recorda de recomanar-nos alguna cançó vinculada a la pluja. Sí, ja us vaig dir que quan la vaig escoltar estava plovent i des de llavors em recorda la pluja.

0: Us agrada la sintonia? Per si us interessa, us diré que és de Paul Hardcastle i es diu Forever Dreaming. Sempre somiant, i a vegades amb la pluja, com és el cas de Joan Marín, que ens escolta i escriu des de Molins de Rei, que ens ha enviat un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com en el que ens diu: per mi, com a cançó de pluja, la magnífica Una balada de otoño de Joan Manuel Serrat. Una meravella per les oïdes i pel cor. Sisplau, Joan Manuel, espera't un momentet, perquè ara m'estic recordant que cap al 2010 vaig tenir l'ocasió de presentar un homenatge a Joan Manuel Serrat a la vila de Camprodon, i allà hi estava també la política Manuela de Madre, i al preguntar-li quina era la seva cançó més especial, ens va dir:
1: doncs n'hi ha moltes, però en aquests moments bueno, tinc diverses cançons, no? Algunes lligades a la vocació política, a lo públic, a aquesta cosa una mica més ideològica, però ja que precisament avui doncs se li ha donat aquest reconeixement a Joan Manuel Serrat, jo ara ja fa 28 anys que sóc casada, però la cançó que sentíem el meu marit i jo quan van començar a sortir era La balada de otoño de Joan Manuel Serrat, justament.
2: Preciosa,
1: per tant,
2: balada
1: preciosa.
2: De otoño. Sí. Pensava que em anaves a dir Paraules d'amor, però és molt anterior.
1: No. Aquesta.
2: Balada de otoño.
1: Balada de otoño, sí.
2: Que et recorda d'abans d'estar casats, sí, no? Quan començàvem,
1: sí, sí,
2: a sortir.
1: Sí, quan començàvem a sortir, fa 28 cap a 29 anys.
2: I a més ara, aquesta temporada, això encaixa perfecte, aquesta cançó,
1: sí.
2: Llueve detrás de los cristales.
1: Llueve. Bajo los pardos, sobre los pardos tejados.
2: Molt bé, sí, tens bona memòria. Sí. Moltes gràcies i molta
1: a
2: sort,
1: Manuela. A vosaltres, vale, un petó.
3: Llueve.

0: tarde otoño, 1969, Joan Manuel Serrat. Algú va dir, quan més gran em faig, menys m'importa el que la gent pensa de mi. Per tant, cada dia m'agrada i disfruto més la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: I en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, sabeu que de sempre divulguem també la ràdio, la nostra vella amiga de sempre, la nostra passió, la nostra droga més potent. I encara més, enguany, que en aquest país celebrem 100 anys de ràdio. Us imagineu quantes veus, quants comunicats, quants missatges, quants sentiments, quanta companyia, quanta informació, quanta distracció, quantes rialles ha donat la ràdio durant aquests 100 anys. Per això, des de fa més d'un any, intentem que els nostres convidats de cada setmana tinguin molt a veure amb la ràdio. I vam començar amb el creador de Los 40 Principales, Rafael Revert, també amb el crític de premsa i de ràdio, Fernando Salaberry. Vam seguir amb Alfons Arús. Hem tingut de convidat a Manel Fuentes, a Andreu Buenafuente, a Jordi Basté, a Jorge Salvador, que va fer molta ràdio al costat de l'Arús i que ara és el director de l'Hormiguero, a les nostres companyes de Cadena Catalana, Gemma Majadas, i també l'Eduard Vidal, a Moisés Rodríguez, de televisió, del canal 24 Hores de Televisió Espanyola, però que primer també va fer ràdio, i a Catalunya, a José Manuel Parada, és el mateix cas que va començar aquí, a Carles Francino, Mercedes Milà, que va començar fent ràdio amb Luis del Olmo als anys 70, i a la Gemma Nierga i a l'Eduard Boet, i també vam tenir a la Sílvia Coppolo, a Joaquim Maria Pujal, a Jordi Hurtado, a José María Íñigo, amb la seva memòria, a Jordi González, a Pepa Fernández, a l'Albert Om, al Toni Clapés, a l'Antoni Bassas. També ha estat amb nosaltres i tots, evidentment, ens han confessat quina era la cançó més especial de la seva vida. Josep Cuní, Toni Guerrero, Carlos Alsina, Justo Molinero, també Pedro Ruiz, perquè Pedro va començar fent ràdio. Sí, sí, i concretament esports, que era molt jovenet. Hem tingut a Iñaki Gabilondo, a Jordi Évole, que també va començar fent ràdio, a Pedro Piqueras, que s'acomiadava de la professió, i avui... avui què? I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, Xavier Graset, què tal?
1: Com estàs, Albert? Quin plaer! Mira que t'he arribat a sentir i a veure les dentellades del cocodril.
2: I jo, tu.
1: I ara...
2: fins i tot... vam compartir una obra de teatre, però en dos dies diferents.
1: Ah, aquella...
2: Te'n recordes?
1: Deu ser la d'audioteatre, no?
2: No.
1: Quina va ser?
2: No, la de la Guerra dels Mons.
1: Sí, exacte, sí, això t'anava.
2: Que ens va enredar
1: sí.
2: El col·lega.
1: Exacte.
2: I llavors està un divendres i tu el dia següent.
1: Ah, exacte.
2: Sí. Com va la ràdio? Com va la tele, Xavier?
1: Ara tele,
2: la típica
1: tele,
2: pregunta,
1: tele,
2: no?
1: Tele,
2: on estàs millor, sí, la ràdio o la tele?
1: Bueno, estic millor on hi ha feina, saps què et vull dir? No, molt content el mes 324, cada nit de dilluns a divendres. Primera convocatòria al canal 324 a les 10. I la remissió després a TV3 durant la matinada, vull dir que...
2: Jo t'acostumo a agafar la repetició.
1: Agafes la segona convocatòria.
2: Sí, la segona.
1: Pensa que passem llista, eh? Com els muntats de veïns.
2: Jo quan et veig, que he seguit la teva trajectòria, penso, quina responsabilitat que deu tenir fent aquest programa. I a la televisió pública.
1: Sí, però et penses allò...
2: No sé si tens moltes pressions o què.
1: Les justes, les normals, les que pots tenir tu també.
2: Bueno, ja saps que en aquest programa tinc una última pregunta obligada per a tots els convidats, i és, quina és la cançó de la teva vida, per quin motiu i per escoltar-la i compartir-la amb els oients?
1: Sí, bon, tinc moltes, de cançons de la meva vida.
2: Una, sisplau.
1: Bueno, doncs, La Lupe i Teatro.
2: Per què? Sí, vale.
1: No, perquè el teatre m'agrada molt, perquè és una cançó que quan era jovenet la sentia, dic, quina cançó més estranya, més vella, més nostàlgica. La sentia a la ràdio, a l'època també sonava El Caballo Viejo, i de Roberto Torres, i d'aquella música tropical i que venia del Carib. I, bueno, el Carib sempre m'ha tret, també. Per tant, doncs, teatro.
2: I no li has dedicat a ningú, personalment, allò de dir, lo tuyo es puro teatro?
1: No, però trobo que és una cançó preciosa.
2: Gràcies, molta sort, Marco.
1: Albert,
2: vinga.
1: Plaer. Adéu.

0: ici.
1: El auténtico y genuino Alain Barrière. Yo no sé pas trop pourquoi.
2: ¿Es la hora del pipí?
3: No, Yayo, es hora de acabar los afluentes.
2: Y un lavabo, que poco no lavabo.
4: Hasta la próxima, Albert, precioso croissant de nata, bomboncito de licor.
1: Anda, nena, cariño, deja en paz Albert y mete los piececitos en agua fría a ver si te apagas un poco.
5: No sé qué come esta infancia.
3: Ni lo que come, ni lo que Bert.
5: Ay, qué ingenioso, ahí le ha dado.
3: Ah, ya me gustaría haberle dado.
6: Qué bonita canción. Muchas gracias, Rafael Turia.
7: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
6: Gràcies, Montse. Montse Llussà. A la que li diuen la veu de Catalunya. Per casualitat, Coco, que ara mateix estàs escoltant, recordes el primer disc que et vas comprar? Sí, ja sé que fa bastant temps d'això, però aquestes coses no s'obliden mai. Bueno, potser ets més jove i la teva primera gravació ja va ser en format de CD o potser de casset, és igual. Digue'ns-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Felip Domènech, que ens diu: hola Albert, sóc en Felip Domènech de Barcelona. Ya hace tiempo que escucho tu programa y es magnífico volver a recordar todas estas canciones que nos trasladan a los años que éramos jóvenes. Mi primer disco fue Sylvia's Mother de Dr. Hook. Bon gust. Fue el primero que me pude comprar, aún lo tengo. Mi prima me regaló su tocadiscos porque ella se compró uno de más bueno. Caray, doncs era un bon regal llavors, un tocadiscos. Digo, el mío era un Colster. El micrófono estaba en la tapa. No, el micrófono no, Felipe. El altavoz. Eran aquellos tocadiscos llamados de maleta. Que sigues mucho tiempo con tu programa. Doncs moltes gràcies per als teus bons desitjos i tu també em fas recordar moltes coses. Mira, el meu primer tocadiscos va ser el que, després de fer-me molt pesat durant 2 anys, em va comprar finalment el meu pare quan jo tenia 8 anys i era de marca Stilert. I quin disgust que vaig tenir quan es va espatllar al cap d'uns 4 anys i semblava de difícil reparació, quan resulta que en un programa cara al públic de Luis del Olmo, que es deia El Tour de la Canción i que matia la desapareguda Ràdio Peninsular, em va tocar un tocadiscos Colster. Per què em va tocar? Doncs perquè Colster era la firma que patrocinava aquell programa de Luis del Olmo i entre els més o menys 100 persones que omplíem l'auditori cada públic de la ràdio, hi havia un sorteig. Recordo que aquell dia jo darrere la meva butaca tenia el 69 i al girar-me jo vaig veure 96 i vaig pensar: una vegada més que no em toca. I de l'Olmo va dir: no puede ser, no queda ni una butaca libre, no puede ser que no salga el premiado. I els de darrere em van dir: nano, que ets tu, home, que ha sortit el 69. Bueno, aquell tocadiscos va ser el que em va acompanyar a tots aquells guateques, aquelles festes particulars quan jo feia del Capone i los discos. Encara funciona, me'l va arreglar un tècnic amic meu de la cadena 13 fa bastants anys. I, bueno, la il·lusió que vaig tenir en aquell moment m'imagino que és incomparable, ja ho he dit moltes vegades. Després he pogut tenir molts més aparells i he pogut comprar els que em donava la gana o els que necessitava per treballar. Però aquella il·lusió del primer tocadiscos, que en realitat el que ha passat a la història és el Colster, perquè és el que durant més anys m'ha acompanyat, no? Tot i que el primer, com us he dit, era d'una bona marca, llavors es veu. Ara ja no existeix tampoc, clar, que es deia Stiver. I en qualsevol cas, en Felip ens ha recordat aquesta balada que agrada a tants i tants cocos.

0: la cançó del Dr. Hook i el seu grup de Medicine Show, Sylvia's Mother. Van tenir diversos èxits, però cap com aquest. Corria 1972. El pobre noi de la història estava enamorat de la Sílvia, però ella no es posava mai al telèfon, així que, com que sempre amb qui parlava era amb la mare, li va dedicar una cançó. Sylvia's Mother, el primer disc que es va comprar l'amic Felip Domènech de Barcelona. I el teu, recordes quin va ser el teu primer disc? I, com és habitual, marxem ballant. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, suposo que moltes, però digue'm una. I m'ho dius per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no t'importa, digue'm també a quina discoteca t'agradava anar. Segurament hi haurà molts amics que també la recordaran. Com ha fet des de Lleida l'Amadeu Ibáñez, que ens diu: hola, Albert, la meva cançó era Do You Wanna Funk, de Sylvester. Jo anava molt al Big Band de Mollerussa. Ara diuen que la tornaran a obrir. Doncs mira, jo vaig presentar diverses festes dels Malla Musicals, tant a la Macrodisco com a la sala de festes del Big Band. Recordo, per exemple, haver presentat a Sabrina, Gato Pérez, a la Nina, que acabava d'anar a Eurovisió, bueno, i molts més. Això em fa pensar que s'ha perdut aquella bona pràctica que tenien discoteques com el Big Band als anys 80, i era, al mig d'una sessió de ball, presentar bones actuacions en directe. I de Sylvester, recordar que era cantant, ballarí, model, famós pels seus vestuaris i per les perruques femenines. Sens dubte va ser un dels artistes més importants i més influents del so disco. Malauradament marxava molt jove, havia nascut a Califòrnia el 1947 i se'n va anar el 1988. Aquell any es va publicar aquesta remescla del seu tema, Do You Wanna Funk? Procura ser feliç, cocodril!
1: Cocodril Club, el programa arribat.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
1: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
6: Durant els anys 70 i 80 del segle passat, es va fer mundialment famosa una zona geogràfica coneguda com el Triangle de les Bermudes. Els seus tres vèrtexs serien Miami, a la costa de l'estat de Florida, l'illa de Puerto Rico i les illes Bermudes. Era una àrea on es creia que desapareixien vaixells i avions per causes sobrenaturals. Avui, el fil conductor de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, serà un triangle que es troba a l'estat espanyol, on el que apareixen i desapareixen són bàsicament actes i competicions esportives, fires i salons comercials, festivals musicals i altres esdeveniments. Els seus vèrtexs són les ciutats de Barcelona, València i Madrid, i aquestes aparicions i desaparicions semblen fruit d'una competència que no s'acaba d'entendre. Parlem de museus que volen tenir una delegació a casa nostra, inversions en complexos turístics, una regata, un gran premi... Comencem per València i com a primer representant tenim el saxofonista Enric Peidro, que al costat del trombonista Dan Barrett ens porten a passejar pel barri del jazz més clàssic. Obrim amb It's Wonderful, dels germans Gershwin.

0: El trombonista nord-americà Dan Barrett, un tradicionalista nascut a Califòrnia fa 68 anys, que va tenir un quintet força popular amb el guitarrista Howard Alden durant els darrers anys 80 i primers 90. Aquest home també ha tingut una certa relació amb el cinema, ja que va participar en la banda sonora de Cotton Club, la pel·lícula de Francis Ford Coppola de 1984, i ha treballat amb Woody Allen tant en bandes sonores com en el grup de Dixieland que aquest cineasta dirigeix. Darren Barrett també ha treballat com a director musical de la discogràfica Arbor Records, que es troba a Florida. Atenció, Florida, un dels vèrtexs del Triangle de les Bermudes. Però nosaltres ja hem dit que ens centrarem en el nostre triangle. I hem començat amb Enric Peidro, que és un excel·lent saxofonista valencià dels que busquen sempre el costat més intemporal del jazz. Alguns crítics diuen que és també el costat més bonic. Els seus referents reconeguts són, entre altres, Coleman Hawkins, Paul Gonsalves, Zoot Sims o, més contemporani, Scott Hamilton. Nosaltres, que sempre busquem connexions entre el jazz i les nostres tradicions musicals, un dia li vam preguntar si les bandes de molts pobles del País Valencià estaven connectades d'una o altra manera amb els músics de jazz d'aquesta zona. I ens va dir això.
1: En la meva opinió, són dues coses completament separades i no sabria dir molt ben bé per què. No? La tasca que han fet les bandes ha sigut nutrir d'instrumentistes, sobretot de vent, tots els estils a posteriori.
0: Seguirem investigant.

0: everyone. This is the trombone player Dan Barrett. And when I'm in or near Barcelona, I always try to listen to Jazz Its. I hope you do too.
1: Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Avui amb un programa especial que estudia la curiosa relació entre les ciutats de València, Madrid i Barcelona. Hem començat per València i ara arriben dos nous representants del jazz d'aquesta zona. El saxofonista Ramon Cardó i el guitarrista Joan Soler, que el desembre de 2001 van gravar per a la discogràfica lleidatana Sajmo Jazz Records el disc Old Portrait, amb dos barcelonins com a secció rítmica, el baixista David Mangual i el bateria Jordi Rossi, creant un nou triangle geogràfic en el programa d'avui, Lleida, Barcelona i València. En aquest cas, un triangle on no hi desapareix res que nosaltres sapiguem.

Anna, una composició de Ramon Carro en forma de bolero jazzístic que ens ha interpretat al costat del guitarrista Joan Soler. Ramon Carro és també molt conegut a nivell estatal com a creador i director de Big Bands. La Ramon Carro Big Band és una formació d'aquestes característiques que treballa d'una manera força regular. En el seu disc Per l'altra banda, que van gravar l'any 2002, hi ha aquesta cançó que escoltem ara, Soul Mental, una cançó evidentment molt inspirada en la música soul i en el funky jazz dels anys 70.

0: Hello, this is Dr. Lonnie Smith, and you're listening to Barcelona.
1: Esteu escoltant Jazzy, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Si parlem de jazz valencià, no podem oblidar el guitarrista Ximo Tebar, nascut a la seva capital a finals de març de 1963. Té una sòlida formació com a músic i guitarrista i, a més, també va estudiar la tècnica flamenca per tenir encara més recursos expressius. La seva discografia, que és molt àmplia, ens el presenta treballant en àmbits tan diversos com poden ser la fusió, el jazz tradicional, altres tendències de jazz més contemporànies i, fins i tot, la música pop. Als anys 90 se'n va parlar molt d'aquest músic perquè va signar contracte amb la discogràfica Warner, que li garantia distribució internacional. Un dels seus apartats més coneguts és la sèrie que va fer, la sèrie de gravacions que va fer en format de trio d'orgue Hammond, inicialment al costat de Lou Bennett, que és un organista vell conegut de la parròquia jazzística catalana i concretament del local Jamboree de Barcelona. Lou Bennett, Ximo Tebar, el considerava el seu mestre i sempre es referia a ell d'aquesta manera, el mestre Lou Bennett. El primer volum de la sèrie ens situa aquest trio en directe en el local Café Popular, que és de Madrid, i el que escoltem es titula Some Blues.

Som Blues, gravada a Madrid el juny de 1992. Tenia a Chimo Tebar a la guitarra, Lou Bennett a l'orga Hammond i a Idris Muhammad a la bateria. Si ara deixem passar un anyet, anem fins a 1993, tornem a Barcelona. Afegim el saxo d'Abdus Salim, trobarem el trio anterior, convertit en quartet, i una gravació també fet en directe en un local anomenat La Boat, que en aquell moment pertanyia a l'empresa dels germans Mas, propietaris del Jamboree. El disc es va editar, a més, en una discogràfica de la mateixa empresa, la Mas i Mas Records. El títol del disc és Now Hear My Meaning i ens porten un altre blues, en aquest cas titulat ITA Blues.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: This is Jazz It, a BTV, a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Pràcticament coetani de Ximo Tebar, és el saxofonista El Perico Sambeat, que va néixer a Godella, a la comarca de l'Horta Nord, el juliol de 1962. És un músic que, com el guitarrista que escoltàvem abans, té una projecció internacional importantíssima des de fa ja una colla d'anys. Com a detall, us direm que en el seu primer disc com a líder, que es titula Punto de Partida i que és de 1992, va comptar amb Tete Montoliu en el piano i amb Wallace Roney a la trompeta. Ara us el portem a Perico Sambeat en una gravació de 2017 al costat del trompetista nord-americà Joe Magnarelli. Aquí teniu Max Groove, que Perico Sambeat va compondre dedicada al seu amic, a Magnarelli.

I per acabar de tancar el triangle que hem començat en el vèrtex de València, ara escoltarem el guitarrista madrileny Joaquín Chacón i el saxofonista barceloní Alfons Carrascosa. L'any 2002 van crear un quartet que s'anomenava MAD-BCN Project, és a dir, Madrid-Barcelona Project. Amb aquest quartet van editar un disc que es va gravar a la Cova del Drac, que és un club històric de la ciutat, i van comptar amb dues rítmiques també del país, o com a mínim dues rítmiques de músics instal·lats a Catalunya. Rai Ferrer o David Mengual en el baix, David Gómez o Io Krause a la bateria. Aquí teniu aquest Madrid-Barcelona Project amb Puerto Alegre.

0: This is saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It.
1: I per acabar el Jazz It d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, aprofitarem la polèmica que s'ha generat per les intencions de Madrid d'emportar-se el Gran Premi de Fórmula 1 cap a la Meseta, que recordem que és una aventura que ja va viure a la ciutat de València fa uns quants anys amb resultats econòmicament pèssims. Com dèiem, aprofitarem aquesta polèmica per escoltar a un trompetista que és un exemple del hard bop de finals dels anys 50 i anys 60. A més, un membre molt destacat del catàleg de la discogràfica Blue Note. Parlem de Donald Byrd. Per què escoltem a Donald Byrd? Doncs perquè a Donald Byrd li encantaven els cotxes, quan més luxosos millor. I a diversos discos d'aquesta etapa,

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot, de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al Nus de la Trinitat per la C58 i la C33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 per Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent, aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar les escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda de afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
6: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
7: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això, no, sense secretari, no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, diguem-ne, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
6: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
8: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
6: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
1: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
9: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
10: I això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
9: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
1: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
11: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
12: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podríem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
11: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
13: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
14: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
15: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Matagàs, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que fa a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
14: El motorista que va morir dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
1: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
11: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
16: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 6, i després al vespre el que viuran són les activitats socials, els sopars.
11: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
1: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, un bloc amb un gran pes del Barça, que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
17: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque encontramos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric. Sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a llegar a este grupo, que es uno más de este grupo.
1: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamin Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
18: Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió!
19: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
20: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
21: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
22: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
23: Tinc ganas de plorar, sincerament.
2: perquè nosaltres hem d'estar aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
19: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
1: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada, important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
3: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de sis quarts, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
22: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
3: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
1: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
0: La xarxa de comunicació local.
23: Tots els marroquins roben.
24: Ens treuen treballs.
25: Com a trans et veuen com un monstre.
26: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
27: Aquest amb un trastorn mental és violent.
28: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràssim. Marimatxo.
31: Però si estic solo.
32: Terroristes.
33: Té a menjar plata.
34: Monstre. Tot això és odi.
35: Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
37: Sabies que...
38: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turning una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raig catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, de Gavi i d'Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C-58 i la C-33. Cap al Vallès, congestió a l'AP-7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C-58 des de Sant Quirze direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP-7 i la B-23 al Papiol, també per l'A-2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, Suara, en la portada. Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler, són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixa en aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
5: Doncs bàsicament, en teoria, quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que és un ens, una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
1: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
5: Doncs, efectivament, el risc se'l pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments, doncs, de llums, d'aigua, perquè, bueno, el poble no es quedi aturat.
1: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits, com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
5: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria, doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
1: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
5: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem multar a cap de les subvencions.
1: Doncs ens queda clar el titular, eh? Tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
5: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual, doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense ells ens fan un ple, doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està, doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
1: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
5: Molt bé, gràcies, bon dia.
1: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
6: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
7: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a Ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
6: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
1: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català, amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
8: Especialment per al no canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica entre regidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
9: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre dos grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i 2 ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part una 20ena de joves i va deixar 2 ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre una 30ena de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades, amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors.

0: de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar al de Los Palacios.
1: La categoria humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
0: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Divisió! Divisió! Divisió! Divisió! Divisió!
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
8: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
9: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
10: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
8: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al Municipal de Recasens.
0: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
11: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
12: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
0: Thank you. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió

0: Fació tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC 12.
1: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de sis quarts, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
2: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic pues, van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, doncs allà a la catedral van morir tots.
1: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
1: Hola, molt bon dia. Comença l'enderroc de les darreres quatre pizzeries amb risc de luminosi del barri de Sant Roc de Badalona a l'avinguda Marquès de Montroig. Un cop desapareguin aquestes finques, s'haurà acabat amb un projecte urbanístic que va començar a donar les seves primeres passes l'any 1997 i que ha suposat la construcció de fins a 879 habitatges on s'han reallotjat les famílies afectades. El pla de reforma de Sant Roc ha comptat amb una inversió de 100 milions d'euros. És dimarts 26 de maig de 2026. Repassem altres títols del dia. Comencem.
0: Badalona matí.
1: Un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona va patir ferides lleus la matinada de dissabte després de ser atropellat per una moto que es va saltar un control policial. Duti Garcia, bon dia.
2: Bon dia, i també els ocupants d'un vehicle robat van embestir un cotxe de Mossos a una benzinera de Montigala, una operació que es va realitzar conjuntament entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Aquests fets van succeir la nit de divendres quan la policia local va rebre un avís que alertava de la presència de dues persones encaputxades en un turisme.
1: I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que va tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge al carrer de Xile, al barri d'Artigas.
2: Sí, els fets van tenir lloc poc abans de la una de la matinada i segons imatges difoses a les xarxes socials en van participar una desena de persones. La policia ja en té algunes identificades i manté oberta la investigació. Un dels implicats va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital.
1: I també aquest cap de setmana la policia local ha detingut per tercera vegada en 10 dies un home quan acabava de robar diversos ordinadors en una escola.
2: Segons l'alcalde Xavier García Albiol, qui s'ha fet ressò de la resta a través de les seves xarxes socials, el detingut hauria comès en només 10 dies 3 robatoris en 3 escoles diferents. En tots els casos, se l'hauria enxampat infraganti.
1: Més enllà dels successos, ha aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic al barri de Canyet.
2: Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-ho i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries perquè no torni a passar.
1: I l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Maurí, acusa la justícia espanyola de poca qualitat democràtica.
2: Ho ha fet al Badalona matí després que fa dues setmanes l'Audiència Provincial de Barcelona reobrís el cas Pegasus per espionatge a tres membres d'Òmnium, un d'ells el badaloní. L'Audiència va admetre el recurs presentat per l'entitat, ja que hi veu indicis de delicte.
1: I també us parlarem avui de l'influencer del ciclisme, Nil Puigol, que ha passat per Badalona aquest dissabte en el mar de la Volta d'Oblac.
2: La ruta circular de 44 quilòmetres va començar divendres a Sabadell i dissabte va continuar des de Santa Coloma fins a Mataró, fent parades al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, al Museu de Badalona i al restaurant Tela Marinera. Aquesta ruta s'emmarca en una iniciativa de la Diputació de Barcelona que ha impulsat diversos influencers del món del ciclisme.
1: I en plana cultural, els Tardeos apleguen milers de persones a la plaça del president Tarradellas un cop més.
2: Sí, els vespres de divendres i dissabte han estat marcats pels Tardeos del Dimoni programats dins les festes de maig. Divendres la plaça va acollir la primera proposta adreçada especialment al públic jove que va apostar per la música urbana i els ritmes actuals. Dissabte va ser el torn de la sessió dedicada a la música dels 80 amb un homenatge molt especial als èxits del Suex Abba.
1: L'Esbar Sant Jordi celebra 75 anys d'història amb una actuació única a les festes de maig.
2: Les tres seccions de l'entitat badalonina han compartit escenari a la plaça de la Plana dins el marc del Maig en Dansa, una proposta plantejada com un viatge generacional a través del moviment per connectar el passat, el present i el futur de l'associació badalonina.
1: I la sèrie es revelarà amb la direcció de fotografia del badaloní Takuro Takeuchi, ja és a la plataforma HBO des de divendres.
2: La història se centra en una família que intenta salvar el seu restaurant dels interessos d'un fons d'inversió. La sèrie és la revenja cinematogràfica del director Pol Rodríguez després que la seva família fos desnonada de Can Lluís, el restaurant familiar al Raval de Barcelona, l'any 2021.
1: I el cos de dansa urbana de Sant Adrià de Besòs, Dynasty Company, s'ha classificat per representar Espanya al Mundial que se celebrarà a Arizona, als Estats Units, aquest estiu.
2: Doncs sí, la companyia s'ha proclamat guanyadora del Hip Hop International Espanya, una de les competicions de ball més importants de l'estat. Per fer possible el viatge a Arizona, han engegat diversos diverses iniciatives per poder finançar-lo.
1: I en l'Esports del Joventut juga aquest vespre a partir de les 8, la segona part del partit que es va suspendre pels problemes amb el videomarcador.
2: La penya guanyava 53-33 al descans i ja no es va poder tornar a reprendre el maig. Pel partit d'avui només se poden jugar els 12 inscrits en l'acte del partit i, per tant, no es poden fer canvis. Això farà que no pugui jugar el darrer fitxatge de la penya, Janis Moren.
1: I a segona federació femenina, el filial del Badalona avui, l'Ona Sant Adrià, va caure eliminat diumenge després que la Reial Societat B li remuntés un 1-4 advers.
2: A l'anada, les adrianenques havien aconseguit un valuós 4-1 a casa, un resultat que deixava molt encarrilat l'objectiu de l'ascens. D'aquesta manera es tanca de la manera més cruel la temporada per l'Ona Sant Adrià.
1: I avui també us parlem del Badalona, que va patir de valent i va perdre, això sí, per 1-3 contra l'Hospitalet, però la millor classificació a la Lliga li va valer per superar l'eliminatòria i fer bo el 0-2 del partit d'anada.
2: Els escapulats van ser superiors a la primera part, però van perdonar en excés i al descans es va arribar amb empat a 1. A la segona part, el domini del conjunt riberenc es va intensificar i van arribar dues dianes seguides que empataven la ronda. L'1-3 en va donar pas a la pròrroga.
1: I fora de Badalona, avui és notícia que l'UDEF situa la casa de Zapatero com l'escenari de les gestions més sensibles de la presumpta trama corrupta. Així ho revela el sumari, que apunta que dins el domicili de l'expresident es disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. Segons el sumari, els agents van intervenir joies i també rellotges d'una caixa forta ubicada dins del despatx de l'expresident.
2: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es tracta d'un contacte estret identificat dins el seguiment activat pel brot al creuer Ondius. La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar i el positiu s'ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics.
1: I la Generalitat aprovarà avui la incorporació de 1.787 nous docents personal d'atenció educativa i també administratius. L'ampliació de plantilles farà efectiva el curs 2026-2027 i es pretén que reforcin l'escola inclusiva i abaixin ràtios. A tot això, avui hi ha nova reunió, també entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants de les vagues per intentar desbloquejar el conflicte. Si no fos així, demà hi haurà vaga de la comunitat educativa arreu del país.
2: Itàlia activa el protocol de vigilància de l'Ebola després d'hospitalitzar dos viatgers procedents d'Uganda. Així ho ha confirmat el Ministeri de Sanitat italià, que assegura que els dos viatgers amb febre han estat traslladats a un hospital de Milà especialitzat en la gestió de les malalties infeccioses del risc. L'OMS eleva ja el balanç de morts sospitoses a 220 i el de possibles positius a més de 900.
0: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible, us ofereix l'estat del trànsit.
1: Doncs ens interessem a aquesta hora, quan passen 8 minuts de les 8 del matí, per l'estat de les carreteres. Mireia Camats, molt bon dia, Servei Català de Trànsit, què tal?
3: Hola, molt bon dia. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, a la C31 i a retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, a la C33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la Llagosta en sentit nord, a l'autopista del Vallès a la C58 i a retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C59 i a retencions a Caldes de Montbui en sentit sud, a la C60 i a Quart la Roca en sentit Granollers, a la C17 i a retencions de Parets de Mollet en sentit sud i a l'AP7 i a retencions entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda Dalt i a retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat i d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs i la Ronda Litoral i a retencions de Bon Pastor a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Benvolguts instal·ladors. Només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals. Obramat.
1: I anem ara també amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, un temps completament tranquil i molt assolellat avui a les comarques metropolitanes, simplement amb alguns nuvolets prims que, de fet, a hores d'ara s'estan passejant pel cel barceloní. Núvols del tot descafeïnats passen del tot també desapercebuts. Per tant, moltes hores de sol, moltes hores de calor, i és que la temperatura avui no vol afluixar. Això vol dir que moltes viles, sobretot del Penedès i del Vallès, també del Llobregat, tornarem a passar dels 29-30 graus aquesta tarda. On més calor farà serà entre el Vallès Occidental i les cotes més baixes del Baix Llobregat. A hores d'ara ja, unes temperatures que han tornat a despertar per sobre dels 20 graus en algunes viles, sobretot al voltant de Barcelona capital, i sempre amb vent feble, per tant bona mar, i amb poca perspectiva de canvis els propers dies, fins i tot demà, dijous, divendres, encara més calor. N'estem pendents a la xarxa.
5: Badalona Matí, les notícies de les 8 amb Tuti García.
2: I amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització a Televisió de Badalona. Bon dia. L'Institut Català del Sol, l'Incasol, ha iniciat l'enderroc dels quatre darrers blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc. Concretament, les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja han anat a terra. Ara queden dos altres blocs d'aquest tram final, els números 208 i 210, amb previsió que el seu enderroc comenci després de l'estiu. L'actuació actual compta amb un pressupost de 333.628 euros i pels següents dos blocs, els últims, s'està licitant l'enderroc per 377.598 euros. Les famílies que vivien en aquests blocs es van reubicar mitjan 2024 a un dels edificis nous del barri i ara, dos anys més tard, els vells blocs afectats per aluminosi es comencen a enderrocar. D'aquesta manera s'arriba a la fase final d'un projecte urbanístic marcat pels retards, un retard que, segons Diego Justicia, des de l'Associació de Veïns de Sant Roc, explica pels canvis polítics i els problemes per aprovar pressupostos.
6: Aquí hay elecciones, nuevos gobiernos, siempre tiene que estar diciendo que los presupuestos que se aprueben se incluyan la partida económica para seguir la remodelación. Y todo eso ha hecho el tiempo que se prolongue.
2: Iniciat el 1997, el projecte per canviar Sant Roc es va concretar 10 anys més tard, amb un replantejament que també incluïa l'obertura del barri a la ciutat, eliminant l'efecte barrera que fan els edificis paral·lels a l'Avinguda Marquès de Montroig. El barri de Sant Roc, recordem, va néixer per reallotjar en pisos públics un seguit de famílies afectades per la construcció de l'autopista i pels aiguats de la riuada de 1962. També es van destinar pisos a veïns que estaven allotjats en barraques a l'entorn de Barcelona. Amb aquestes últimes obres, la remodelació del barri de Sant Roc haurà suposat la construcció d'un total de 879 habitatges i una inversió de prop de 100 milions d'euros. I a tot això, els treballs d'enderroc de l'immoble del carrer Granada al barri de la Pau han permès el retorn d'alguns dels veïns desallotjats de l'edifici adjacent, el número 24. Es tracta dels residents de l'Àtic i el segona. Segons fons municipals, les actuacions fetes fins ara han rebaixat dues altures. Un cop acabin les tasques, expliquen, la resta de veïns afectats podran accedir als seus domicilis mentre s'allotgen amb familiars o bé amics. Les obres, que s'allargaran entre 6 i 8 setmanes, avancen segons el calendari establert. Un cop enderrocat el número 22, es duran a terme treballs de sanejament de les mitgeres dels edificis del costat amb l'objectiu de prevenir problemes de filtracions o humitats a les finques del costat. Recordem que l'esfondrament de l'edifici, que portava buit més des del mes de març de 2022, va obligar al desallotjament de més d'una quarantena de veïns dels blocs contigus, el mateix carrer Granada i també el de Sant Hilari Sacalm.
5: Badalona Matí.
2: Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Un mosso va ser embestit per un cotxe i un guàrdia urbà atropellat per una moto a la mateixa nit. Un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona va patir ferides lleus la matinada de dissabte després de ser atropellat per una moto que es va assaltar un control policial. Els fets van succeir al voltant de les 5 en el marc d'un dispositiu del Grup Especial d'Intervenció Policial, el GEIP, al carrer de Juan Valera, a Llefià. La motocicleta va embestir el policia en la seva fugida, però la ràpida actuació dels agents va permetre interceptar-los i detenir els implicats poc després dels fets. D'altra banda, els ocupants d'un vehicle robat van vestir un cotxe de Mossos a una benzinera de Montigalà, una operació que es va realitzar conjuntament entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Aquests fets van succeir la nit de divendres, quan la policia local va rebre un avís que alertava de la presència de dues persones encaputxades en un turisme. Durant l'operació es va comprovar que es tractava d'un automòbil sostret i la Guàrdia Urbana va aconseguir mobilitzar i detenir un dels presumptes delinqüents. A continuació, i sense seguir les indicacions policials, el conductor va accelerar embestint directament un vehicle dels Mossos per obrir-se pas. Una situació de perill a la que els agents van respondre efectuant diversos trets intimidatoris. Uns fets que van ser enregistrats per testimonis en unes imatges que s'han difós ràpidament a través de les xarxes socials. Podria tractar-se, segons fonts policials, d'una banda de taloners, lladres especialitzats a robar la càrrega de camions estacionats. Els Mossos mantenen oberta aquesta investigació. I també els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que va tenir lloc la matinada de dissabte diumenge al carrer de Xile, al barri d'Artigues. Els fets van tenir lloc poc abans de la una de la matinada i, segons imatges també difoses a les xarxes socials, en van participar una desena de persones. La policia ja en té algunes identificades i manté oberta la investigació. Un dels implicats va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. I encara en successos, aquest dissabte la policia local ha detingut per tercera vegada en 10 dies un home quan acabava de robar diversos ordinadors en una escola. Segons l'alcalde Xavier García Albiol, qui s'ha fet ressò de l'arrest a través de les seves xarxes socials, el detingut hauria comès en només 10 dies 3 robatoris a 3 escoles diferents. En tots els casos, se l'hauria enxampat infraganti. I ha aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet.

0: com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-ho i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries perquè no torni a passar. Segons expliquen, des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar, com dèiem, l'anterior cop que es va portar a la comissió informativa aquest expedient. Des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error al mateix treballador. Escoltem com ho explicava el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
1: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop, amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final, perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva és sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
0: Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta, creuen que el govern està amagant informació i consideren, inversemblant, que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades. Titllen la situació de frau democràtic. Així s'expressava Dolors Sabater, la presidenta del grup municipal de Guanyem.
2: Desconfiança reiterada i que queda totalment fonamentada, perquè en aquest cas ja és la segona vegada. Si la primera vegada era surrealista, la segona encara ho és més. S'ha d'investigar què hi ha darrere, què està passant a urbanisme. Nosaltres no ens creiem les respostes de donar la culpa a una treballadora municipal. Nosaltres pensem que aquí hi ha raons polítiques importants.
0: Mentre que Guanyem exigeix responsabilitats polítiques, de forma immediata l'executiu local afirma que arribarà fins al final de la investigació amb totes les garanties. Vuit i 19 minuts, l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, acusa la justícia espanyola de poca qualitat democràtica. Ho ha fet aquí als micròfons del Badalona Matí, després que fa dues setmanes l'Audiència Provincial de Barcelona reobrís el cas Pegasus per espionatge a tres membres d'Òmnium, un d'ells el badaloní. L'Audiència va admetre el recurs presentat per l'entitat, ja que hi veu indicis de delicte. Òmnium reclamava investigar la infecció i l'ús del programari Pegasus en els dispositius dels tres membres d'Òmnium, l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, la seva responsable internacional i legal, Elena Jiménez, i la periodista i companya de Jordi Cuixart, la Txell Bonet. Mauri lamenta que la justícia hagi trigat 4 anys a reobrir la causa.
3: La justícia espanyola, quan vol, és molt ràpida a l'hora d'actuar, no? I ho estem veient aquests dies amb el cas d'en Zapatero, que ell respondrà per les seves accions, però, en canvi, quan no li interessa, doncs bé, passen els anys i no volen investigar, i, per tant, no volen fer net, i, per tant, demostren la poca qualitat democràtica que té la justícia a Espanya. De la justícia, però també de la política a Espanya. I per extensió, malauradament, també a Catalunya. Hi ha molt poca qualitat democràtica.
0: L'exvicepresident d'Òmnium recorda que no hi ha cap causa oberta contra la seva persona, considera els fets molt greus i defensa que es va fer pel fet de militar en una entitat en defensa de l'independentisme. En aquest sentit, considera que van ser investigats de forma il·legal i també il·legítima. De la justícia afirma, espera respecte pel catalanisme.
3: És una violació absoluta dels teus drets, de la teva intimitat, i que, a més, això que passi en un estat democràtic en el qual, teòricament, els drets de la ciutadania per exercir, precisament, aquests drets d'activitat política han d'estar garantits, si més no, des de fa 50 anys, quan va acabar la dictadura. Com a mínim, que la justícia investigui i que digui si això realment es pot fer.
0: Marcel Mauri assegura que Òmnium portarà la causa on calgui i considera molt greu que el govern actual no n'hagi demanat disculpes. I canviem radicalment de tema perquè l'influencer de ciclisme, Nil Puigol, ha passat per Badalona aquest dissabte en el marc de la Volta d'Oblac. La ruta circular de 44 quilòmetres va començar divendres a Sabadell i dissabte va continuar des de Santa Coloma fins a Mataró, fent parades al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, al Museu de Badalona i també al restaurant Tela Marinera. Aquesta ruta s'emmarca en una iniciativa de la Diputació de Barcelona que ha impulsat diversos influencers del món del ciclisme a recórrer les comarques barcelonines amb 7 rutes diferents durant aquest cap de setmana.

0: I ja en cultura, els tardeos han aplegat milers de persones a la plaça del president Tarradellas. Els vespres de divendres i dissabte han estat marcats pels tardeos del dimoni programats dins les festes de maig. Divendres, la plaça va acollir la primera proposta adreçada especialment al públic jove que va apostar per la música urbana i els ritmes actuals en una jornada que va aplegar centenars de persones des de primera hora de la tarda. Un espectacle que es va completar amb elements de dansa, jocs de llums i efectes visuals per contribuir a crear una atmosfera festiva i dinàmica. Dissabte va ser el torn de la sessió dedicada a la música dels 80 amb un homenatge molt especial als èxits del suec ABBA i temes de Queen, Michael Jackson, Madonna, Alaska i d'altres. Entre els assistents, unanimitat. Repetir l'any vinent. Entre ells, una parella encara amb la roba del seu casament, la Lorena i en Marcos, que no s'ho han volgut perdre. Els escoltem juntament amb altres assistents.
1: S'acaba la boda, vivíem a prop i han dit, ens apropem una estoneta.
2: Penso que està molt bé, perquè al final fa unir el poble, fa unir la gent, i és una bona iniciativa per juntar persones que molts barris es coneixin entre ells.
3: O sea, esto para la gente del barrio, para la gente joven, es una forma de estar todos juntos y de conectarnos, es muy guay.
4: Eso tendría que haber inmensa a Badalona, molt bé.
5: Hemos venido el año pasado, venimos este año y vendremos el que viene.
6: Repetimos.
0: Ja ho heu escoltat, els tardeos es consoliden com un nou espai dins la programació festiva amb la voluntat d'incorporar en futures edicions propostes vinculades a diferents estils i èpoques musicals. I l'Esbart Sant Jordi celebra 75 anys d'història amb una actuació única a les festes de maig. Les tres seccions de l'entitat badalonina han compartit escenari a la plaça de la Plana. L'Esbart Sant Jordi commemora així el seu 75è aniversari amb aquest espectacle Maig en Dansa, un acte marcat, com us diem, a les festes de maig. I per primera vegada les tres seccions, Escola de Dansa, Cos de Dansa i Veterans, han compartit escenari en aquest acte. Una proposta plantejada com un viatge generacional a través del moviment per connectar el passat, el present i el futur de l'Associació Badalonina. Des d'ara l'entitat enceta el calendari d'actes que aniran fent fins al febrer per celebrar aquest aniversari. Entre elles, doncs, hi ha exposicions, taules rodones o ballades que aniran desvetllant al llarg dels mesos vinents. La Laia Platero és la presidenta de l'Esbart Sant Jordi.
7: I a partir d'aquí comencem tots els actes que començaran a encadenar tot el 75 aniversari, que seran fins al febrer-març del 2027. Mica en mica anirem ensenyant les sorpreses que aniran apareixent.
0: Al llarg de la seva trajectòria, l'associació ha combinat els tallers formatius per infants i adults amb la producció de projectes escènics i també coreogràfics, sempre buscant acostar el patrimoni tradicional català i fer pedagogia.
7: La gent continua tenint la idea de que les partes de sardanes o bastoners, quan parla de dansa tradicional catalana, se'n van en aquests dos focus, no? I la gent li costa molt entendre que les bars són danses tradicionals, però que van a través d'una coreografia, d'un sentit, d'un moment de l'època de l'any concret, no?
0: Durant l'espectacle no ha faltat la interpretació de les danses de maig, que han esdevingut tot un himne a la ciutat, trencant barreres generacionals i culturals cada vegada que s'interpreten.
8: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
9: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
10: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
11: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
12: Sí, jo ja tinc una feina.
13: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
0: Això que escolteu és la sèrie d'HBO Rabalejar, dirigida per Pol Rodríguez i Saki La Cuesta, i amb el badaloní Takuro Takeuchi com a director de fotografia, que ha estat seleccionada per formar part del programa oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026, que se celebrarà del 12 al 22 de febrer. Es dona el cas que és la primera sèrie catalana en secció oficial en aquest festival. Creada per Pol Rodríguez, es tracta d'un thriller inspirat en fets reals que té lloc al barri del Raval i com a taló de fons l'especulació immobiliària, la immigració i els relleus generacionals. Compta amb un repartiment coral protagonitzat per l'Enric Cauqué, la Maria Rodríguez Soto, en Quim Ávila, en Sergi López, en Francesc Orella, Lluïsa Castell i també l'Alba Aguilera. Cabrera. El creador i codirector de la sèrie, en Pol Rodríguez, torna a fer tàndem amb l'Isaki Lacuesta i Takuro Takeuchi després de l'èxit de Segundo Premio, guardonada als Goya 2025 a millor direcció i amb qui el badaloní va rebre el Premi Gaudí a la millor fotografia. La sèrie de 6 capítols tindrà la seva estrena mundial a Berlín, abans del seu debut a HBO i Max. La plataforma 3CAT també arribarà aquest 2026. I el cos de dansa urbana de Sant Adrià de Besòs, Dynasty Company, s'ha classificat per representar Espanya al Mundial que se celebrarà a Arizona, als Estats Units, aquest estiu. La companyia s'ha proclamat guanyadora del Hip Hop International Espanya, una de les competicions de ball més importants de l'estat. Per fer possible el viatge a Arizona, han engegat diverses iniciatives per poder finançar-ho. L'Ivan Cabrellez i la Lucía Jordán són els directors d'aquesta companyia que integra més de 72 ballarins. De fet, els dos grups de dansa que l'integren s'han classificat i podran competir al Mundial dels Estats Units, on hi participen 50 països. Es presentaran amb una coreografia similar a la de la competició nacional perquè asseguren el nivell és més alt i disposen de poc temps per preparar-ho. L'Ivan Cabrellez ha explicat al Badalona Matí la dinàmica dels dies previs a l'inici del campionat.
6: Arribem al dia 23 i el 24 i 25 és només una prova de so. Hem d'anar a l'escenari, fer la coreografia per provar que tot esté bé i ja està. El 25 tenim la, com l'acollida, que és com la representació de cada país, que fem com tots allà, hem de fer com una representació nostra del nostre país, en balls o coses així de la cultura, i allà el següent dia comença el campionat.
0: No tothom del cos de dansa, però, disposa de capital per finançar tot el que comporta participar en aquesta competició. Per aquesta raó, han obert un crowdfunding i miren de recaptar diners a través del seu perfil d'Instagram i la realització de diverses activitats. També, per exemple, el 5 de juliol a Calella, al Maresme, faran classes intensives, duran a terme diferents espectacles i comptaran amb DJs en directe i també vendran el seu propi merchandising. Els ballarins admeten que la dansa urbana va a l'alça, però que encara falta molta feina a fer. El World Hip Hop Dance Championship tindrà lloc del 25 de juliol a l'1 d'agost. Ramon Duran, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
14: Badalona Matí, esports.
0: Doncs el Joventut, que aquest vespre, a partir de les 8, haurà de jugar la segona part del partit que es va haver de suspendre per, novament, problemes amb el videomarcador, Ramon.
12: Sí, de fet, el partit contra Unicaja de Màlaga, que no va poder continuar per aquells problemes, avui tindrà la seva continuïtat. Recordem, doncs, que al descans la penya dominava de 20 punts de diferència, 53 a 33. Hem de constatar també que pel partit d'avui només poden jugar els 12 inscrits en l'acte del partit i, per tant, no es poden fer canvis. Això farà que no pugui jugar el darrer fitxatge de la penya, Yanis Morín, però tampoc ho faran els dos lesionats malaguenys, Tyson Pérez i Sulimanovic. Els andalusos estan jugant al futur perquè estan lluitant amb el Tenerife i amb el Bilbao Basket, les dues places que encara estan en joc de cara al play-off. L'Unicaja jugarà divendres l'última jornada a la pista del Baskonia. Com a mínim ha de guanyar un partit i que Bilbao i Tenerife no guanyin el seu. Pel que fa a la penya, doncs en aquest penúltim partit diríem que arriba amb opcions matemàtiques, tot i que són molt, molt petites, de poder acabar com a quart a la lliga regular i poder tenir el factor pista a favor. Tots els números, però, apunten a que acabarà sisè i jugarà als quarts de final contra el tercer classificat i amb el factor pista en contra. El Joventut, recordem que es va desfer diumenge al Palau Olímpic per 86-79 contra un Burgos que es va salvar del descens matemàticament el dissabte i que, per tant, no s'hi jugava absolutament res.
0: I a segona federació femenina, Ramona, el filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, cau eliminat diumenge després que la Reial Societat B li remuntés un 1-4 advers.
12: Doncs així va ser, portava el 4-1 de l'anada, però en aquest cas van ser les jugadores basques les que van capgirar la diferència, almenys van remuntar fins a empatar l'eliminatòria. De fet, el partit que es va resoldre en els últims minuts i en el temps afegit s'havia avançat a l'Ona Sant Adrià al camp de la Real Societat B, però en tot cas va anar remuntant al llarg de la segona part la Real Societat B, el conjunt basc, i finalment es va acabar imposant per 4-1. Això va donar pas a una pròrroga i aquesta pròrroga doncs va finalitzar sense gols. Es va mantenir el 4-1. Per tant, al final tot va passar a decidir-se a la tanda de penals, perquè en aquest cas el somriure va ser per la Real Societat B, que es va acabar imposant en aquesta fatídica tanda de penals per assegurar-se l'ascens a Primera Federació. Ho tenia tot de cara l'Ona Sant Adrià, però no va ser possible.
0: Doncs no. I anem a per al Badalona. Ramon, que va patir de valent, va perdre 1-3 contra l'Hospitalet, però la millor classificació a la Lliga li val, no?, per superar l'eliminatòria i fer bo el 0-2 del partit d'anada.
12: Sí, déu-n'hi-do, quin diumenge entre una cosa i l'altra, perquè tot semblava que estava de cara. Explicàvem allò de l'Ona Sant Adrià, també semblava tot de cara pel Badalona, que havia guanyat 0-2 al camp de l'Hospitalet, però fins i tot el Badalona es va avançar a la primera part, va fer uns bons primers 45 minuts l'equip de Miquel Azparren, va empatar l'Hospi abans del descans, però el Badalona hagués pogut deixar resolta sobradament l'eliminatòria a la primera part, dues o tres accions molt clares davant del porter de l'Hospitalet, Aliaga, no es van acabar d'aprofitar, i per tant, doncs, com dèiem, el descans es va marxar amb l'1-1. Un segon gol de l'Hospitalet podria provocar nervis, i així va ser, perquè l'Hospi va dominar, va anar a buscar el segon, i en aquest cas Ignasi Kerr va fer l'1-2, que posava emoció, però és que un minut després un error del porter del Badalona, Carlos Azón, li va entregar la pilota un altre cop a Carlos Kerr, i aquest no va perdonar per fer el tercer. Aquest marcador conduïa automàticament a la pròrroga. Per tant, s'haurien de jugar 30 minuts de temps afegit si no hi havia més gols. Així va ser. Vam anar a la pròrroga. A la pròrroga, l'Hospitalet va intentar buscar el quart gol. El Badalona, al contracop, també va tenir alguna oportunitat per deixar ja sentenciada l'eliminatòria marcant el segon, però el marcador no es va moure i el segon lloc del Badalona a la Lliga, pel cinquè de l'Hospitalet, doncs li va acabar valent la classificació al Badalona en una eliminatòria com a la segona. Recordem que no hi haurà tanda de penals i es farà valer el factor de classificació a la Lliga, que per alguna cosa també ha de servir. En tot cas, el més important, tot i que amb alguns dubtes, el Badalona va passar a la segona eliminatòria, i la segona eliminatòria començarà diumenge. Cornellà, que va eliminar el Vilanova també amb les mateixes circumstàncies, Cornellà, Badalona, diumenge, partit d'anada a 6:45, al Municipal de Cornellà. La tornada serà el 7 de juny a l'Estadi Municipal de Badalona. Per tant, tenim assegurats dos partits més.
0: I d'aquests intensos, no?
12: Intensos, sí, perquè si han de ser com aquesta eliminatòria...
0: Déu-n'hi-do.
12: La veritat és que diu que van encarregar una caixa de cors.
0: De cors?
12: Per fer trasplantaments de cors.
0: Ah, ara no t'entenia.
12: Per fer trasplantaments de cors. En fi...
0: Sí, sí. Anem pel Badalona Women, Ramon, que jugarà el seu últim partit com a local aquesta temporada avui dimarts, no?, a les 7 de la tarda.
12: Correcte, serà el Municipal de Palamós i el rival serà ni menys que el Real Madrid, eh? Serà l'últim partit a Palamós d'aquesta temporada, resten dues jornades on les badalonines volen tancar aquesta campanya amb una victòria del que ha estat cara seva durant tot aquest any. Recordem, doncs, que ja, un cop finalitza el play-off del Badalona, començaran les obres ja de col·locació de la gespa natural a l'Estadi Municipal de Badalona. Mm. I, per tant, aquest no ha estat un any fàcil pel Badalona Women, lluny de la ciutat, i no poder tenir el suport dels badalonins i badalonines. Tancaran l'etapa amb un partit d'alt nivell, però sense res en joc, en el qual el Madrid, que és segon, recordem, doncs, ja no hi haurà variació pràcticament, i el Badalona Women desè, que sí que pot anar escalant encara alguna posició. Aquest final de temporada ha estat irregular i diverses aturades de la competició també han fet baixar el ritme i motivació d'un equip que només ha sumat un punt dels últims 12 possibles. Escoltem en Marc Ballester, el tenis recent renovat, que ha explicat com afronten aquesta jornada contra el Real Madrid.
15: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
12: Doncs Marc Ballester, valorant el partit d'avui contra el Real Madrid, serà l'últim esforç de la temporada per acabar amb bones sensacions i aconseguir una victòria de mèrit. Després ja hi haurà temps per pensar en la temporada vinent, on ja sabem, com dèiem, que Marc Ballester seguirà almenys una temporada més com a entrenador del primer equip del Badalona Women.
0: Doncs demà ens expliques com ha anat aquest partit.
12: Vinga.
0: Gràcies, Ramon. Fins després. Susana Soldado, bon dia.
16: Molt bon dia.
14: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: Comencem el repàs de premsa, com sempre, amb la imatge del dia. Susana, quina has triat avui?
16: Doncs mira, avui no deixem de parlar d'esports, perquè la imatge és una imatge esportiva i és la que fa referència al comiat de Pep Guardiola com a entrenador del Manchester City durant, no? Ha estat 10 anys de trajectòria a l'equip anglès, i un comiat que va tenir moltes sorpreses amb accent català en aquesta última festa de Guardiola al Manchester City. La celebració del doblet de copes no han faltat estelades, s'ha convertit en una mena de retrobament dels col·laboradors fidels del tècnic. Van estar un dia aquest dilluns de nus a la gola per ell, no? Fins ara entrenador del Manchester City, pel català Pep Guardiola. Sí, va haver-hi primer rua pels carrers i pels carrers de la ciutat, i després el plat fort, que va ser una gran festa que ha servit per reviure els 20 títols aconseguits durant l'etapa. Ha tingut un apunt musical i força motiu, perquè hi ha actuat Pishima, que ha interpretat la cançó Tot torna a començar, mentre el tècnic se li humitejaven els ulls.
0: És bonica aquesta cançó, i aquest nano que es fa estimar, no?, Pep Guardiola, perquè ell, per allà on passa, doncs realment deixa'm
16: que se li ha vist realment emocionat en aquest comiat. Han estat 10 anys, imagino que això també fa molt.
0: Diu que està cansat, però que no marxa buit, i això és el més important. Què més és notícia avui? Doncs comencem per una última hora. Susana, aquest operatiu policial en marxa que està a Girona i també altres municipis per desmantellar un grup criminal dedicat al tràfic de marihuana.
16: Sí, en concret hi ha uns 600 Mossos d'Esquadra que estan mobilitzats al barri de Font de la Pólvora de Girona i altres pobles propers. La policia autonòmica ha desplegat un operatiu policial per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i l'entorn. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és a dos pisos del barri del Font de la Pólvora de Girona, però també localitats properes. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. El desplegament policial compta amb més de 600 efectius policials, amb agents de la DIC, de la GEI, de la Primo, l'ARRO, la policia científica, la unitat canina, també hi ha mitjans aeris i la unitat de seguretat ciutadana. El cas ha estat, de moment, sota secret d'actuacions.
0: I també trobareu a la premsa, de fet, és la notícia del dia, podríem dir, la UDEF, que situa la casa de Zapatero com l'escenari de les gestions més sensibles, diu, de la presumpta trama corrupta.
16: Així és, podríem dir que aquesta és la notícia que obre la gran majoria de mitjans de comunicació. La unitat de delinqüència econòmica i fiscal situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per a la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge José Luis Calama. Així ho revela el sumari, que apunta que dins del domicili de l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges, així com discs durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen a la investigació. José Luis Rodríguez Zapatero atribueix aquestes joies a una herència i a regals. Es tractaria d'un centenar de joies requisades a la caixa forta del seu despatx. L'expresident espanyol assegura que les va portar a l'oficina quan va vendre a casa seva, perquè on viuen ara estan de lloguer i no hi ha caixa forta.
0: I a tot això, l'UCO no ha trobat moviments opacs en els comptes bancaris de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez.
16: No ha trobat moviments opacs en els comptes bancaris, ni tampoc en la creació de la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid, que va codirigir. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Urbana diu que la càtedra de la Complutense es va crear correctament, però sí, això sí, sí que assenyala que en alguns contractes ja estaven al marge de la normativa. Posa el focus en alguns contractes que es van fer a dues empreses per crear un programari vinculat amb la càtedra i desenvolupar una plataforma de transformació social. Així ho recull un informe de la Unitat Central Operativa de 317 pàgines que analitza els moviments bancaris de Begoña Gómez i també aquesta càtedra que va codirigir i tot el software que es va crear. L'informe s'ha enviat al jutge Juan Carlos Peinado, que a l'abril va proposar enviar a judici Begoña Gómez per diversos delictes, entre els quals tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Peinado va acusar Gómez d'inscriure a favor seu aquest programari, aquest software de la càtedra.
0: I el Departament d'Educació, ja aquí a casa nostra, i els sindicats reprenen avui negociacions a la vigília d'una nova vaga a tot Catalunya.
16: Sí, aquesta trobada està prevista per avui al migdia per mirar d'arribar a un acord que desencalli una situació enquistada des de fa setmanes. Ho fan el mateix dia que el govern aprova l'ampliació de plantilla d'escoles i instituts amb gairebé 1.800 professionals més de cara al curs vinent, que formen part d'un primer paquet dels 2.300 professionals que el Departament d'Educació va pactar amb Comissions Obreres i la UGT. Una xifra, però recordem que queda molt lluny dels 6.400 docents que reclamen la majoria dels sindicats i que serà un dels temes que es tractaran en aquesta nova trobada d'avui dimarts. De les noves places que s'aproven avui, 1.000 corresponen a personal docent per poder baixar les ràtios, reforçar l'escola inclusiva i atendre la nova oferta de formació professional. Les converses es reprenen avui, just el dia abans d'una nova jornada de mobilització general a tot el país, prevista per demà dimecres i enmig d'un cicle de protestes en què aquest dimarts el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans s'hi ha sumat i han convocat una vaga d'estudiants de secundària i universitat. Més enllà d'aquesta incorporació del doble de places que contempla la conselleria, les demandes conjuntes de l'USTEC, professors de secundària i la CGT inclouen un augment de sou de 478 euros al mes en 4 anys per al cos de mestres i de 544 en 4 anys també per a professors de secundària.
0: A veure si arriben ja a un acord, perquè qui ho està pagant aquí doncs són ells mateixos, però també els joves
16: estudiants.
0: Tots els alumnes,
16: tots els joves estudiants que estan encarant-se cap al final de curs.
0: Sí, hi ha la selectivitat i precisament avui arrenca una vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona pocs dies abans de les Pau.
16: Si ho fan després d'un mes d'aturades cada dissabte i de que les negociacions entre l'Ajuntament i sindicats hagi arribat a un punt mort. Els bibliotecaris de Barcelona demanen que s'equiparin les seves condicions amb les dels altres treballadors municipals. La vaga ha estat convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT, que exigeix uns horaris que compleixin la legalitat i permetin la conciliació i que s'equiparin les seves condicions, com deien, amb les de la resta del personal municipal. Els treballadors denuncien que fan jornades de fins a 11 hores seguides i que poden encadenar 6 o 7 dies de feina consecutius. Així, diuen que acaben treballant de mitjana 18 hores més cada any que els assalariats amb setmanes laborals de 5 dies. A més, alerten de plantilles sota mínims que afecten la qualitat del servei i la salut dels treballadors. Aquesta vaga indefinida, que com deien comença avui, s'afegeix a les aturades també indefinides dels treballadors de les escoles Bressol, de serveis socials i de les oficines d'atenció a la ciutadania que estan fent des de fa gairebé 4 mesos.
0: I canviem de qüestió perquè s'ha detectat un nou cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
16: Sí, es tracta d'un contacte estret identificat dins del seguiment activat pel brot al creuer Ondius. La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar i el positiu s'ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. Les autoritats sanitàries han subratllat que el cas s'ha produït dins del dispositiu d'aïllament i control ja activat i, per tant, no s'ha de modificar la situació de risc per a la població en general ni altera tampoc les mesures de resposta epidemiològica actualment en marxa.
0: I venim a Badalona perquè la sala Sarau ha homenatjat al DJ i productor Josep Maria Castells, que va morir, com sabeu, el 2024, allò del Max Mix 3,
16: correcte.
0: Max Mix 4...
16: I tots els números del Max Mix. Sí, sí, companys de professió i artistes han recordat aquest cap de setmana a Badalona la seva trajectòria i la seva influència en la música disco i en les mescles dels anys 80. El moment culminant del reconeixement, que com deies s'ha fet a la Sara Sarau, ha estat l'actuació dels companys de Josep Maria Castells, Toni Peret i Quique Tejada, que continuen punxant com a Dream Team i que l'han volgut recordar mantenint la seva essència. Juntament amb Toni Peret, Castells va agafar, com deies, les regnes del Mag Mix el 1986 i en va crear fins a 9 volums.
0: Podem escoltar un tros del que passava a Badalona? Mira, així ho explica la crònica del 3CAT.
17: Que ha servit per il·lustrar les imatges. Com vivia la música, el discjòquei i
0: productor. Del Sarau, ple. Fotografies d'ell, clar.
17: S'han reunit un munt de companys discjòqueis i artistes que li devien...
0: Que joves, eh? Han posat fotografies de joves,
16: eh? Home, és que estem parlant del primer va ser el 1986.
0: Sí, sí.
16: Vull dir, clar.
0: Mare meva.
16: Han passat 40 anys.
0: Escolteu.
18: Jo he treballat amb ell 33 anys.
0: Doncs això passava a la sala Sarau. Posem-nos una mica més seriosos, anem a planes internacionals, perquè Donald Trump diu que les negociacions de pau amb l'Iran avancen favorablement. Bé,
16: ho ha fet en una publicació a Truth Social, la seva xarxa social. El mandatari nord-americà ha afirmat que només acceptarà un gran acord per tothom o cap acord, advertint que un fracàs diplomàtic podria suposar un retorn al camp de batalla i els trets encara més grans i forts que abans. I precisament els Estats Units han tornat a atacar l'Iran al mig d'aquestes negociacions de pau. Washington ho justifica com un atac d'autodefensa per protegir les tropes nord-americanes de les amenaces, diuen, de les forces iranianes.
0: I encara en internacional, Itàlia ha activat el protocol de vigilància de l'Ebola després d'hospitalitzar dos viatgers amb símptomes.
16: Sí, ha activat aquest dilluns aquest protocol de vigilància després que dues persones amb sintomatologia procedents d'Uganda hagin estat hospitalitzades al país. Ho ha confirmat el Ministeri de Sanitat italià, que assegura que els dos viatgers amb sintomatologia febril han estat traslladats a l'Hospital Sago de Milà, on els han atès gràcies a una estructura dotada dels més elevats nivells de biocontenció i de gestió de les malalties infeccioses del risc. El personal mèdic sotmetre els dos pacients a proves diagnòstiques, mentre les seves famílies estan sota vigilància sanitària preventiva. L'Organització Mundial de la Salut eleva el balanç de morts sospitoses per l'Ebola a 220 i el de possibles positius a més de 900.
0: Anem a xarxa social ràpidament.
16: Mira, avui a les xarxes trobem, ho has comentat al Badalona Matí, dues notícies, has fet referència a dues notícies, una d'elles és l'apunyalament que s'ha produït aquest cap de setmana al barri d'Artigues, doncs bé, són moltes les persones que han compartit aquest vídeo. També trobem republicat, perquè s'ha fet viral aquest cap de setmana un altre vídeo, que és el de l'atropellament d'un mosso d'esquadra a una benzinera de Montigalà mentre intentava detenir dos lladres que haurien sostret un vehicle, però també trobem altres temes a les xarxes, entre d'elles que Guillem Vives, el periodista, ha confirmat contactes de... Factor Canxa, perfil esportiu Factor Canxa, ha confirmat que Guillem Vives tindria ja els primers contactes amb la penya per parlar de la seva renovació. Ho ha fet en un vídeo després del partit d'aquest cap de setmana. Ell parla del resultat positiu, d'aquesta victòria positiva, i també li pregunta sobre els càntics que hi ha hagut a l'Olímpic, perquè hi havia crits de Vives, perquè el públic de l'Olímpic demanava la seva renovació, i ell ha confirmat que hi hauria hagut les primeres converses amb el club.
0: No sé si trobareu aquest vídeo a les xarxes, però a veure si el podem escoltar.
19: Per estar en dinàmica ganadora, i la millor manera de llegar als play-offs és ganando, y sobre todo dar valor a la temporada regular que estamos haciendo, acabar
16: sí, una miqueta més endavant d'aquest vídeo, ell confirma que hi ha hagut un primer contacte, que de moment, però, és simplement per saber en quin nivell

0: però que recorden aquesta plataforma que no hi ha cap instal·lació adaptada ni per esportistes professionals ni per persones amb mobilitat reduïda.
1: Vinga, anem a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
0: On anem? Doncs mira, no és avui el concert que us proposo, serà demà a la sala 3 de Razzmatazz, són Basement Saints. És una banda de rock multinacional amb base a Suïssa, va ser formada el 2012 i que veu directament dels anys 70. Rock meridional, blues, hard rock, sense polir. Són coneguts pels seus concerts del voltatge i directes intensos. Serà demà dimecres a la sala 3 del Razzmatazz a 2:15 PM. Basement Saints.
1: Escoltem com sonen.

0: Doncs vinga, demà a la sala 3 de Razzmatazz, cap a 8:45, Basement Sands, eh? Gràcies, Susana.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Badalona Matí.
1: I anem al resum de les principals notícies del dia. Comença l'enderroc de les darreres quatre pizzeries amb risc de luminosi del barri de Sant Roc de Badalona a l'avinguda Marquès de Montroig.
2: Un cop desapareguin aquestes finques, s'haurà acabat amb un projecte urbanístic que va començar a donar les primeres passes l'any 1997 i que ha suposat la construcció de fins a 879 habitatges on s'han reallotjat les famílies afectades.
1: Un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona va patir ferides lleus la matinada de dissabte després de ser atropellat per una moto que es va saltar un control policial.
2: I divendres a la nit, els ocupants d'un vehicle robat van embestir un cotxe de Mossos a una benzinera de Montigalà.
1: Encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen també una baralla que va tenir lloc la matinada de dissabte, diumenge, al carrer Xile, al barri d'Artigas.
2: I aquest dissabte la policia local ha detingut per tercera vegada en 10 dies un home quan acabava de robar diversos ordinadors a una escola.
1: Aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet, com ja va passar a mitjans d'abril, quan ja m'ha detectat que faltava una al·legació i acusa ara l'executiu de frau democràtic.
2: I l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, acusa la justícia espanyola de poca qualitat democràtica. Ho fa després que fa dues setmanes l'Audiència Provincial de Barcelona reobrís el cas Pegasus.
1: En plana cultural, els tardeus apleguen milers de persones a la plaça del president Tarradellas, que ha tornat a omplir-se aquest cap de setmana.
2: I l'Esbar Sant Jordi celebra 75 anys d'història amb una actuació única a les festes de maig a la plaça de la Plana.
1: En esports, el Joventut juga aquest vespre a partir de les 8, la segona part del partit que es va suspendre contra l'Unicaja de Màlaga pels problemes amb el videomarcador.
2: I a segona federació femenina, el filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, va caure eliminat diumenge després que la Reial Societat B li remuntés un 1-4 advers.
1: I el Badalona va patir de valent. De seguida en parlem també amb en Ramon Duran. I anem ara al repàs de continguts. Comencem pel Badalona Matí, i és que de seguida

0: Ja tindrem ocasió de parlar amb la Núria Sabaté. Ella és la presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies de les Escoles Públiques de Badalona. Parlarem amb ella doncs, del seguit de reivindicacions que han portat el col·lectiu docent a fins a 17 dies de vaca repartides per tot el territori català entre els mesos de maig i juny. Veurem si s'arriba a una negociació avui també amb el Departament d'Educació, la vigília d'una nova manifestació a tot Catalunya. Avui també entrevistarem la líder de Guanyem a Badalona, la regidora Dolors Sabater. Tindrem ocasió de parlar amb la cooperativa Arts, cooperativa responsable també doncs, de l'àmbit de les finances i les assegurances, i parlarem amb el Centre també d'Estudis Històrics de Badalona sobre el nou diccionari de biografies badalonines que estan impulsant. Tot això i molt més avui al Badalona Matí, però avui, com dèiem, també és dia de Minut 91. Ramon.
1: Això mateix, Minut 91, avui a Televisió de Badalona, i avui tindrem un convidat del Club Futbol Badalona que va haver de patir de valent, que va haver de suar moltíssim per superar aquesta eliminatòria contra l'Hospitalet. Després del 0-2 del partit d'anada semblava que tot girava rodó per l'equip escapulat, però en un moment donat a la segona part doncs, a l'Hospitalet es va posar 1-3. Això volia dir que igualava l'eliminatòria, que si no hi havia remei al llarg dels 90 minuts s'hauria d'anar a una pròrroga, 30 minuts d'afegit, i finalment, després de jugar-se aquesta pròrroga, el partit va acabar igual 1-3 i el Badalona, per millor classificació, va poder superar aquesta ronda. Per tant, avui en Gerard De Marco, el lateral esquerre del Badalona, jugador que va haver de passar una greu lesió la temporada passada, avui podrem parlar àmpliament d'aquesta eliminatòria i de la següent contra el Cornellà en aquest play-off d'ascens a segona federació.
0: Doncs tot això serà avui al Minut 91 a Televisió de Badalona. Gràcies, Ramon, molt, molt bon dia. I repassem també amb l'Emma Teixidor, editora dels informatius de Badalona Comunicació, que serà notícia avui a la nostra ciutat. Bon dia, Emma.
2: Molt bon dia. Doncs avui farem recull de tot el que ha passat aquest cap de setmana, un cap de setmana llarg des que hi ha hagut, doncs, per exemple, aquests tardeus, però també d'altres notícies de l'àmbit més social i més de successos. Pel que fa a qüestions del dia d'avui, doncs pendents doncs, d'aquestes vagues que vindran aquesta setmana, com explicaves, però també que el cos d'agents rurals també de Comissions Obreres i d'altres sindicats han convocat una vaga per denunciar la precarietat del cos. També avui farem perfil de l'home d'or, que és una persona molt coneguda en l'àmbit, sobretot, doncs, de les persones que es guanyen la vida al carrer, com per exemple les estàtues de la Rambla. Veurem doncs el seu perfil, perquè ara està per aquí, per la nostra ciutat. I també doncs, de cara a altres qüestions, doncs coneixerem també un nou espai d'assaig, en aquest cas el Manresa. Veurem doncs com és i què ofereix.
0: Gràcies, Emma, molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Badalona, les 9 del matí.

0: I les condicions laborals, la sobrecàrrega de treball, els sous, desanimen els docents que mantenen el pols al Departament d'Educació. Reclamen més sou, més recursos per l'escola inclusiva i la reducció de ràtios, entre d'altres. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres i professors ha tensat encara més la corda entre govern i sindicats convocants de les vagues. Nosaltres hem parlat amb ells aquí al Badalona Matí, amb els docents. Ho hem fet en diverses ocasions arran de les vagues convocades, però avui també en volem parlar amb les FAMPA sobre què n'opinen els pares i mares. Núria Sabater és la presidenta de la FAMPA Badalona. Què tal? Molt bon dia, Núria.
1: Hola, bon dia.
2: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Núria, diries que el sistema educatiu es troba en un punt d'inflexió?
1: Doncs sí, ara just fa un moment estàvem parlant amb uns companys que tant per part del professorat com de les famílies doncs s'ha de fer com un fins a què hem arribat i necessitem canvis. I realment per aquest motiu jo crec que en aquest cas actualment hi ha tanta empatia entre famílies i professorat estem tan d'acord amb tot el tema de les vagues i les formes de pressió que s'estan realitzant per fer un canvi, perquè ho nota el professorat i ho noten les famílies.
0: De fet, la complexitat a les aules, que ha anat augmentant els últims anys, fa que els professors hagin d'entomar aquest canvi amb els mateixos recursos. Ara la seva feina ja no és només fer classe. Des de la FAMPA doneu ple suport al col·lectiu de mestres i professors. Aneu a totes amb el col·lectiu?
1: Sí, de fet, hi ha un tema que sempre parlem, que es parla molt d'inclusió dins de les aules, però la inclusió no és real. Moltes vegades és una tolerància de, bé, doncs anem a mirar aquest nen, en alguns casos, o aquesta nena, què podem fer amb ell, perquè realment hi ha una mancança de recursos. I també notem que no es parla prou d'educació especial, perquè ja en aquests moments, per exemple, l'any passat a Badalona es van quedar moltes places, molta canalla, gairebé van ser, t'ho dic de memòria, unes 22 persones que es van quedar sense plaça d'educació especial. Aquest alumnat aleshores va a educació regular sense tenir els recursos. Aleshores, clar, han d'anar de la mà. I en aquests moments la Generalitat va dir no, anem a fer una inclusivitat però no té no està pensant també de que hi ha canalla que no pot anar a una escola regular, sinó que també necessita una d'educació especial. I això està generant un problema a les famílies i a les escoles, perquè clar, el professorat no té les eines. Aleshores ha de ser una escola inclusiva per a aquella canalla que ho necessiti i que pugui anar a l'escola regular, però també una escola d'educació especial. És igual que totes les reivindicacions que s'estan portant a terme en l'escola Bressol. És superimportant l'escola Bressol perquè moltes d'aquestes carències d'immaduresa educativa o de taxes que puguin tenir o de TEAs, etc., es van detectant en el tema de l'escola Bressol i és superimportant. I també s'ha de fer un recolzament per aquesta.
0: En parlarem després també d'aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys. De fet, educació i sindicats reprenen avui les negociacions i ho fan en la vigília d'una nova vaga a tot Catalunya. Per ara, la Generalitat formalitza la creació de prop de 1.800 noves places de les 2.300 que va pactar amb els sindicats de Comissions Obreres i també d'UGT i que queden, això sí, lluny, aquestes 2.300 que hi ha pactades, de les 6.400 que reclamen els sindicats que continuen en vaga. Són insuficients aquestes xifres, aquestes dotacions de personal educatiu, Núria? Em penso que en aquest cas hem perdut la connexió amb Núria Sabater. Ella és la presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies de les Escoles Públiques de la ciutat de Badalona. A veure si és possible reprendre la trucada amb la Núria Sabater. Amb ella estàvem doncs, parlant d'aquesta nova jornada de vaga que hi ha convocada per demà en el conjunt del territori català pel que fa doncs, a la comunitat educativa, els sindicats, diguéssim, de UGT, d'UGT no, disculpes, d'USTEC i d'altres que no han secundat ara sí doncs l'acord al qual arribava el Departament d'Educació amb UGT i també amb Comissions Obreres i que ja preveia, com ara comentàvem, aquestes 2.300 noves places, noves de nova creació per mirar de combatre doncs aquestes necessitats que argumenten també els professionals de l'educació pel que fa doncs a l'atenció a l'escola inclusiva. Des de l'USTEC asseguren que no són suficients aquestes 2.300 places, 1.800 de nova creació que es volen impulsar des de ja i per això en demanen 6.400. A veure si tenim ocasió de reprendre la conversa amb la Núria Sabater. Què tal? Molt bon dia, Núria.
3: Sí, hola, bon dia, bon dia. Que hem tingut una caiguda de wifi. Ja tornem.
0: Una caiguda de wifi. Núria, sí. et demanava per si són suficients aquestes 2.300 places pactades amb Comissions i UGT, que comencen a formalitzar-se a partir d'avui mateix, amb una primera partida de 1.800, tot i que USTEC doncs, en demana pràcticament tres vegades més, 6.400, sí. I per això manté també la protesta.
3: Sí, correcte. No són efectives. Primer, per el tema que dèiem de la inclusivitat, és a dir, si tu necessites fer una escola inclusiva, necessites professorat especialitzat i professorat de recolzament. Després està el tema de les ràtios. Estem veient com s'estan tancant grups en l'escola pública i això està fent que, sobretot, per exemple, a Badalona, amb la matrícula viva, hi hagi molt increment de ràtios, quan no s'haurien de tancar aquests grups i mantenir el professorat. I després està, quan un professor està malalt, està de baixa, qualsevol tema, hi ha moltes vegades que aquestes baixes no es poden cobrir per mancança de professorat.
0: Mm-hmm. Els professors alerten que el problema que es pot trobar al sector en un futur no gaire llunyà és que no hi haurà estudiants de magisteri. Diuen, veient les condicions en les que cal treballar, ningú voldrà assumir aquesta feina defensa. No compartiu vosaltres?
3: Això és cert. De fet, només cal veure el tema de professorat, el nombre d'alumnes que es van inscrivint, d'alumnat que es va inscrivint cada any a la universitat, i aquest va baixant. Això sumat a que amb el temps també els grups seran menors per un tema de tasses de natalitat i de jubilacions, doncs que arribarà un moment que hi haurà una mancança de professorat. De fet, ara ja hi ha moltes vegades que en la borsa de treball està ja tothom treballant i no es poden cobrir aquestes baixes perquè no hi ha, sobretot, en secundària.
0: Mm-hmm. Les associacions de famílies van enviar una carta a la consellera Esther Niubó. Què li demanàveu?
3: Bé, doncs estem a... És una carta que es va fer tenint en compte les reivindicacions dels sindicats i el que es demana doncs és a dir, una baixada de ràtios, que en els grups que hi hagi més professorat, tant per el tema de la... tan especialitzat per la inclusivitat com per el tema de les ràtios i de manteniment de grups i poder cobrir baixes, etc. I després també una escola, evidentment, que sigui pública i de qualitat i que apostin per ella.
0: Ha canviat la relació amb les famílies? Ho dic perquè sovint els mestres i professors diuen que falta més confiança dels pares també cap al professorat, no? Que hi ha una sobreprotecció dels infants i que això tampoc els beneficia i que, a més, doncs, treu autoritat al professorat. I esteu d'acord amb aquesta afirmació?
3: Això és cert. Jo, per exemple, que tinc fills de diferents edats, ens trobem en general també quan tenim reunions o quan fem reunions amb mafes de diferents escoles que les noves generacions són més protectors i a vegades també com més intrusius en la feina que fa el professorat que les famílies d'abans, més grans. Intrusió em refereixo no a col·laboració, sinó moltes vegades de... I això ho estan fent bé, i això, és a dir, posar en dubte el professorat.
0: Mm-hmm. Creieu que aquesta tongada de vagues, Núria, de mobilitzacions, pot afectar... Estem al tram final del curs, d'alguna manera, en un desenvolupament normal del curs, de la preparació també per les PAU, les proves de selectivitat, que seran d'aquí a dues setmanes. Ho dic perquè els mateixos mestres avisaven que podria afectar.
3: Sí, sí, a veure, és evident... ens estem trobant doncs, que ja entre els festius i els dies de vaga, aquests dies de vaga en teoria no es poden fer exàmens, no es pot avançar en temari, etc. Aleshores això està fent que hi hagi una afectació en el final de curs. Uh-huh. I evidentment, doncs, jo per exemple m'he trobat a casa, no?, que va haver-hi un dia que un professor va dir és que he de col·locar l'examen el dia de vaga perquè no tinc més dies. Perquè clar, s'han de tancar curs, s'han de tancar actes i no poden fer res més. Evidentment, això tindrà, en el tema de preparació de les PAU i de l'alumnat, doncs tindrà unes conseqüències.
0: I les famílies com viuen? Amb les reunions que feu, les assemblees també de les AFAS, com viuen aquesta possible afectació també pel que fa als resultats acadèmics dels alumnes?
3: A veure, per una banda, la gent està preocupada per com afecta, però per una altra, sí que hi ha una empatia aquest cop cap al professorat. És a dir, són moltes les famílies que diuen... què podem fer? Cosa que en altres anys, en altres vagues que s'havien viscut, les famílies no tenien aquesta inquietud. Mm-hmm. I en canvi ara sí és, què podem fer per ajudar-vos? Com podem fer pressió a les famílies? Què més podem fer? Mm-hmm. De fet... I això, doncs, aquesta empatia també ajuda a que el professorat pugui ficar aquestes... Això no ho acceptem i continuem.
0: De fet, Núria, tot i considerar legítimes, no?, les reivindicacions del professorat, m'agradaria també demanar-vos com valoreu el fet que el curs vinent més de 1.000 escoles no facin colònies ni sortides, segons s'ha informat, no? Són importants també les activitats fora de les aules per la formació dels estudiants?
3: Les activitats són importants. Per una banda, tenim tot un professor, tot un alumnat que sense aquestes colònies no surten del seu entorn, per problemes econòmics, socials, el que sigui, i et trobes doncs, que hi ha moltes famílies que no surten del seu entorn i aleshores les colònies els hi permeten sortir i conèixer nous llocs. I en el cas de les excursions està tot el tema de que la majoria de les sortides és un complement i un suport al temari que fan durant el curs. Aleshores, ara, clar, no és el mateix estudiar, per exemple, Història i Art de Roma, amb diapositives, que si tens a més del complement de poder anar a fer una sortida i ampliar el après. Mm-hmm. Aleshores, clar, és una mancança.
0: Per tant, pot tenir un impacte també negatiu entre l'alumnat,
3: exacte,
0: aquesta mesura. Exacte.
3: És que aquesta mesura, al final, que acaba rebent és l'alumnat.
0: Mm-hmm. I defenseu l'adopció d'aquesta mesura com a eina de pressió també, des de les AFAS?
3: De fet, les famílies l'entenem. Perquè evidentment és un problema. El professorat no està prou valorant la tasca que fan, sobretot quan fan amb cul i quan fan sortides i tota la feina que comporta. Mm-hmm. I aleshores entenem que puguin fer aquesta mesura de pressió. El que passa és que, clar, per una altra banda, ho fiques a la balança i dius, ostres, són molts nens els que patiran aquesta mancança.
0: Sobre l'etapa de 0 a 3, Núria, que tu abans en parlaves, les escoles Bressol denuncien també manca de suport per part del Departament d'Educació per una etapa que diuen consideren essencial, no? La setmana passada també va ser el seu torn de vaga, diuen que és etapa més maltractada. I esteu d'acord? Aquí també demanen abaixar ràtios i més personal.
3: Correcte. L'escola Bressol sempre s'ha tractat com si fos, bueno, d'això hi ha el nen, que me'l cuidin i ja està. I no, és una etapa superimportant per el que abans comentàvem. Es pot veure la maduresa d'un infant, quines mancances té, i després que un nen petit de 0 a 3 necessita molta més atenció que un nen de 3, 4, 5 o 6. I a vegades els hi falten mans.
0: Núria...
3: I és molt necessari.
0: Ja per acabar, a diferència de cursos anteriors, aquest pròxim curs no es farà cap diferència entre infantil, primària, secundària, batxillerat i graus. Tots els centres començaran el dimarts 8 de setembre, el curs 2026-2027, i no només el proper curs, sinó que això es mantindrà durant els pròxims 3 anys. Penseu que aquesta és una bona idea? Dona més estabilitat i previsió al sistema educatiu?
3: El fet de saber quan es comença cada any a les famílies ajuda molt. Mm-hmm. Per el tema doncs, que saps sempre quan comencen i quan acaben. I dona més estabilitat, perquè també el professorat ho sap. Ara, és el que dèiem, és necessari que el professorat sàpiga quin serà el seu centre ja al mes de juliol, perquè al mes de juliol estigui en l'escola i estigui treballant i preparant el curs en l'escola on farà classe. No que li diguin, no, a partir del dia 1 estaràs aquí. Has estat 8 dies per preparar-se.
0: I com valoreu? Volia demanar-te també els vals escolars, que es fa una nova edició. D'aquí poc les famílies començaran a rebre també aquests vals. No sé si són moltes les famílies que opten per compartir-lo amb les mateixes AFAs dels centres escolars per mirar de reduir quota en lloc de comprar directament el material.
3: Hi ha AFAs que sí que hi ha gent que sí que ho fa, però normalment els llibres estan socialitzats, aleshores el cost és inferior. Però sí que és cert que la gent l'està oferint a les escoles, sempre i quan es pugui, perquè, per exemple, hi ha AFAs que no estan preparades per rebre aquests vals. Però sí que la gent els està utilitzant tant a l'escola perquè repercuteixi en el tema de material escolar com per el seu compte per comprar-lo.
0: Doncs Núria Sabater, presidenta de la FABA Badalona, moltes gràcies per haver-nos atès avui. Que vagi bé.
3: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
4: Un dels personatges de terror més icònic de tots els temps és homenatjat cada 26 de maig. Avui se celebra el Dia Mundial de Dràcula. Aquest home immortal, que es converteix en vampir, ha inspirat innombrables pel·lícules i obres de literatura. És per això que se li rendeix un merescut homenatge, per molt ombrívol i esborronador que sembli. Creat pel novel·lista irlandès Bram Stoker, el 2025 Dràcula compleix 127 anys. La primera novel·la publicada per l'autor va sortir el 26 de maig del 1897, per la qual cosa es va triar aquest dia com la data commemorativa.
5: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
2: Al Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
5: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
2: I, esclar, també a les xarxes socials i en format podcast al web i al perfil de Spotify del programa.
5: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.

0: Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
2: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
1: Més clar, més ràpid, més Badalona.
2: bdncom.cat.
1: Badalona passa aquí.
3: Aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La penya en joc.
3: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
2: Assisa Joventut, Unicaja Màlaga.
4: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
5: Anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí, avui amb en Tomàs Vizcaíno. Què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: En José Tellez.
7: Bon dia.
5: Hola, què tal? I en Pere Alemany.
8: Bon
5: I de seguida doncs arrenquem amb el debat, però abans també us diem de quina manera podeu participar vosaltres.
4: Participa a la nostra tertúlia.
0: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
5: I aquest matí teníem ocasió de parlar amb la Núria Sabater. Ella és presidenta de la FAVA de Badalona, la Federació de Famílies, Associacions de Famílies d'Alumnes de les diferents escoles públiques del municipi. I en parlàvem en relació doncs, a aquestes 17 jornades de vaga que hi ha repartides arreu del territori català, algunes, diguéssim, de generals i d'altres de territorialitzades. Cada setmana, des de ja fa un parell fins a finals de curs, i el calendari esquitxat per aquestes protestes, cada moment no es desencallen, perquè les negociacions tampoc acaben d'arribar a bon port entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants, liderat, diguéssim, pel sindicat majoritari USTEC. Demà hi ha vaga en el conjunt de Catalunya i la vigília d'aquesta jornada de protesta hi ha trobada entre els sindicats i el Departament d'Educació, que per ara, com dèiem, no arriben a un acord. Avui parlàvem amb la Núria Sabater de quina afectació hi ha també doncs, en l'alumnat del conjunt de reivindicacions que fa el professorat i també doncs, ens feia una valoració de quina és aquesta afectació que pot haver a final de curs, quan també se celebren, entre d'altres, les proves de l'ESPAU. No? Ella deia que per primera vegada nota que hi ha molta empatia entre famílies i professorat perquè consideren doncs, que la reivindicació és d'ambdues parts per aquesta millora també doncs, de l'escola amb la necessitat de més professional, de més recursos també per atendre aquesta escola inclusiva i per tant deia és necessari rebaixar ràtios en la línia que diuen els sindicats a pujar també la xifra de professorat. Avui justament s'ha de fer aquesta primera diguéssim aportació, s'ha de formalitzar la creació de prop de 1.800 noves places de les 2.300 que ja s'han pactat amb comissions i amb UGT, però que encara aquestes 2.300 queden molt lluny de les 6.400 que demana, per exemple, el sindicat USTEC. Parlava d'això, però també parlava la Núria Sabater d'altres afectacions. Per exemple, les colònies. 1.000 escoles no faran colònies, ja han dit, ni sortides de cara al pròxim curs. I sobre això deia, hi ha molts alumnes que sense colònies no surten del seu entorn al llarg, diguéssim, de tot l'any. I també es mostrava preocupada doncs, per l'afectació amb les proves de l'ESPAU, que seran d'aquí dues setmanes de selectivitat, i deia doncs, evidentment, això té una afectació en l'alumnat que està preparant aquestes proves, que són molt importants per ells, i que ara doncs, disposen de menys dies de preparació, com a mínim, amb la tutoria o amb l'assessorament del docent pertinent. Per tant, tot i conèixer aquestes afectacions, podríem dir que des de la FAVA Núria Sabater defensava també les reivindicacions del professorat perquè entén que la millora doncs, acaba revertint també en el propi alumnat. Tomàs.
6: Perdó. Doncs jo crec que s'està allargant, aquest tema s'està allargant massa. En principi, absolutament. Jo crec que totes les reivindicacions que tenen des de la part del sector dels docents, jo crec que totes s'haurien d'analitzar i jo crec, no sé fins a quin punt, suposo que tothom hauria de cedir també. Demano també potser que si hi ha alguna part que puguin cedir des de part de docència, però que arribin ja a un acord. És que s'està allargant massa. Jo, per exemple, no sabia que demà. Jo sabia que avui hi ha una reunió important a les 12 i en funció de com vagi aquesta reunió, demà potser farien vaga o no. Jo pensava, però ara tu acabes de dir que hi ha vaga.
5: La vaga convocada està. Convocada. Una altra cosa és que es desconvoqui perquè s'arriba a un acord.
6: No podem estar en aquesta situació. És evident que s'ha de fer alguna cosa, que se'ls ha de donar més recursos. El tema de la ràtio és algo evident, ja ho he comentat aquí, que és un tema que és evidentíssim, perquè se'ls demana més inclusivitat, més de tot, però no se'ls dona més recursos, sentint que recursos també podrien ser més professorat. Jo crec que va per aquí el tema, no? Més ajuda en aquesta... Segurament també hi ha temes dels sous, etc, però és... bueno, en general jo crec que haurien de... tothom s'ha d'acabar negociant, i negociar és que cadascú ha de cedir una miqueta de la forma més, més coherent. En principi, a favor del sector de la docència, i aquí potser qui hauria de cedir una miqueta més segurament seria des de part de la Generalitat. Entenc que espero que se solucioni, sisplau.
5: Deia la Núria Sabater, entre festius i dies de vaga, aquí a Badalona el mes de maig hem tingut 3 festius, no? Perquè a més cau també la festivitat local de Sant Anastasi, doncs déu-n'hi-do la de dies que al final acaben perdent classe els alumnes.
7: Sí, bueno, jo crec que és... hi ha un consens, no?, en què hi ha un... És que per mi aquest és un conflicte, no sé si doble o triple, ¿vale? Per una banda, la part sindical social, no?, perquè les vagues, els sindicats majoritaris i que estan convocant a la vaga no només demanen reivindicacions més de caràcter sindical, no?, de condicions laborals, de sou i tot això, sinó que reivindiquen, no?, i aquí doncs, agafen, no?, links, enllaços amb el moviment social de pares i mares i tot això, que és millores de les escoles, que al final també reverteixen en millores laborals, no?, com millorar les ràtios, les condicions de les escoles, etc. I per l'altra banda hi ha un conflicte polític, no? Aquest conflicte s'ha enquistat perquè el govern de la Generalitat, capitanejat pel PSC, va fer un pols, no?, fent un pacte amb dos sindicats que són minoritaris en aquest sector, que tenen, que són Comissions Obreres i UGT, que tenen un clar vincle també amb partits polítics, no?, com el cas del PSC i d'altres, no? I això també s'acaba d'enquistar perquè hi havia una oportunitat. És el conflicte més gran que s'ha patit a Catalunya al costat del de Rodalies, diguem-ne, només equiparable al de Rodalies, i ara, per primera vegada en no sé quants, 6-7 anys, no?, tenim pressupostos a Generalitat i aquest conflicte no s'ha posat sobre la taula. I a mi això em sembla que ja no és un error només del PSC, sinó dels partits que estan pactant el pressupost i que tenien aquesta capacitat de posar fi al conflicte, no?, que és Esquerra Republicana i Comuns.
5: Que això demanaven els sindicats també, que miressin de pressionar també amb, diguéssim, la negociació dels comptes catalans.
7: És increïble que no hagi passat. És que, i jo crec que això només té perquè Esquerra Republicana i Comuns també tenen vincles amb aquests dos sindicats, Comissions i UGT, i aquí hi ha un conflicte, hi ha un pols polític, ¿vale?, amb dos sindicats que tenen clares blanques amb els partits i que estan fent un pols per guanyar majoria en un sector que encara no entenen perquè no tenen majoria en aquest sector de control sindical. I llavors, per tant, sí, tothom s'ha de baixar del burro. Jo crec que els sindicats ja en les negociacions ja han vist com han modulat molt la seva postura des d'un inici, però ara qui cal que baixi del burro és la Generalitat. I hi ha d'assumir que aquest acord amb el que havia arribat amb Comissions UGT, que sabia que era un acord que no s'anava a complimentar, que era només un pols pel sindicat, que es baixi del burro i digui, vale, aquest acord no val, comencem de zero. I serà fàcil arribar a un acord, però primer s'han de baixar del burro i han d'anul·lar aquest acord previ que tenen amb Comissions UGT.
5: Clar, el sindicat USTEC demana un augment de sou de 478 euros al mes en 4 anys per al cas de mestres i 544 al mes en 4 anys pels professors de secundària. Això queda molt lluny dels prop de 150 euros en el millor dels casos que ofereix el Departament d'Educació pel que fa a increments de diferents complements, no?, que va dels 40 euros aproximadament als 150.
8: Home, jo crec que aquí... el govern ja ha començat a moure's i jo crec que la solució la trobaran. Jo dic que ha començat a moure's perquè de la mateixa manera que la consellera d'Educació va dir jo no tinc més diners, ara sembla que s'han aprovat els pressupostos i la consellera d'Economia ha dit de diners sembla que en tenim. No? Lo qual ja vol dir que s'estan mirant les coses d'una altra manera. Tant la part de més recursos com la part de més sous depèn de que hi hagi diners, de que hi hagi pressupostos, no? Per tant, aquí jo crec que han rectificat una mica la postura, i fins i tot no sé si per sota de l'aparador que d'alguna manera veiem, fins i tot aquesta negociació de pressupostos ja anava enfocada en aquí, que al final hi hagués una solució econòmica per tots aquests professors, no? A mi el que em sembla rellevant, evidentment, és que en aquest moment no és solament el sector de professionals de l'ensenyament, sinó que els pares i mares també, teniu clar, i jo com a avi m'hi afegeixo, tenim clar que l'ensenyament en aquest moment necessita més recursos. Això és absolutament evident. L'error garrafal polític d'haver fet un acord amb uns sindicats i no ser-hi tots, quan tothom sap que precisament aquest sindicat majoritari és el que és majoritari, això ho sap tothom, no és una cosa que hagin descobert ara dient, no, pactar un acord amb uns sindicats minoritaris, siguin propers o no siguin propers, és igual, és un error garrafal que jo crec que políticament algun dia alguns l'hauria d'explicar perquè l'han fet. Discrepo una mica del José de que el conflicte que pot ser tan gran que Rodalies, és veritat que és igual de gran que Rodalies, però per exemple Rodalies no ha aconseguit aquesta mobilització que en el tema d'ensenyament hi és, cosa que no ho entès mai jo.
7: Sí.
8: Perquè un problema tan greu que el pateix absolutament tothom no ha fet que la gent surti al carrer. No han sortit al carrer per Rodalies encara.
7: No.
8: Però, bueno, vull dir, això és un comentari al marge per la nota que tu hi has afegit, no? Per tant, jo espero que se solucioni el més aviat millor i que se solucioni a favor, no a favor dels dos i amb un equilibri, sinó a favor realment dels ensenyants, que és el que jo crec que totes les famílies d'alguna manera demanem.
5: Veurem si arriben a bon port les converses d'avui i es poden desconvocar o s'acaben desconvocant doncs, aquestes vagues que encara queden des d'ara fins a finals de curs. Anem a una altra qüestió, perquè l'Institut Català del Sol, l'Incasol, ha iniciat l'enderroc dels quatre darrers últims blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc de Badalona. Aquest és un projecte de reforma del barri que va arrencar l'any 1997, que ha estat marcat també per innombrables retards al llarg d'aquestes darreres dècades, però que finalment veu, diguéssim, la llum al final del túnel, perquè amb aquestes obres la remodelació del barri de Sant Roc haurà culminat, haurà suposat la construcció de gairebé 900 habitatges, concretament 879 habitatges, que és on s'ha acabat doncs, reallotjant totes les famílies afectades, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. D'això en parlava l'altre dia, als micròfons d'aquesta casa, en Diego Justicia, de l'Associació de Veïns del Barri de Sant Roc, que explicaven doncs, que els canvis polítics, els problemes per aprovar pressupostos, ara que parlàveu de la necessitat d'aprovar pressupostos o de l'impacte que poden tenir uns pressupostos, ha fet que durant molts anys s'hagi anat retardant aquest projecte de reforma del barri.
9: Aquí hay elecciones, nuevos gobiernos, siempre tiene que estar diciendo que los presupuestos que se aprueben se incluyan la partida económica para seguir la remodelación. Y todo eso ha hecho el tiempo que se prolongue.
5: Diríeu que hi ha un abans i un després de Sant Roc, donada la, diguéssim, reforma d'aquests blocs de pisos, gairebé 880 blocs de pisos, 880 habitatges, perdó.
6: Tant és difícil, no? No te sabria dir, perquè si dius que aquest projecte va començar el 1997, potser el que entenc per part del que ha comentat Diego Justicia és que potser no ha avançat tan ràpid, perquè amb els diferents governs igual no tenia les partides necessàries per anar avançant o no tinc molt coneixement de com de l'històric d'aquest projecte, perquè sincerament estem parlant de 30 anys, no? Déu-n'hi-do. Un abans i un després segurament que ajudarà a algo, no? Evidentment, alguna incidència tindrà en positiu. Espero que sigui així, però és que la veritat és que no sé dir-te un abans i un després del barri de Sant Roc. Crec que hi ha moltes coses a fer, moltes coses a fer.
5: Encara pendents al barri,
6: evidentment.
5: No tot depèn de la reforma del continent, podríem dir, no? Dels habitatges.
6: Crec que això és algo que és evident, no? O sigui, una cosa no pot canviar radicalment el que és un barri, però evidentment que ajuda.
5: Quina és l'assignatura pendent, doncs, al barri de Sant Roc, més enllà de la reforma d'habitatges?
7: Bueno, yo no sé si l'explicació que donarà Dio Justicia és aquesta, o sigui, 30 anys i que està trigant a fer això i dir que és la inestabilitat política, quan en aquests 30 anys hi ha hagut, en la majoria del temps, hi ha hagut partits que han estat molts anys als governs, tant a Badalona com a la Generalitat. Per tant, jo crec que l'excusa és una altra, és que, pues, que Sant Roc no es prioritza, Badalona no es prioritza, i dintre de que no es prioritza Badalona, no es prioritza el barri de Sant Roc. I això no solucionarà els problemes endèmics que té Sant Roc, que és manca d'inversió. És un barri que té una alta complexitat, com els dels jocs del país, però és on menys inverteix. I llavors això només s'arregla invertint en serveis públics, invertint en educació, invertint en habitatge, i van passant els trens, no? O sigui, Badalona, o sigui, ara ha arribat un tren que és com un pla Marshall europeu, no?, que ha sigut els fons Next Generation, no?, que es podrien haver utilitzat no només per Sant Roc, sinó per rehabilitar un munt de part d'habitatges que tenim a la ciutat, insisteixo, no només Sant Roc, la Salut, Jefià, altres jocs de Badalona que tenim infrahabitatge, encara tenim molt barraquisme vertical i no vertical en aquesta ciutat, en jocs on la gent ni ho sap, i que es podrien haver utilitzat aquest fons Next Generation per pagar tot això. Badalona, amb el Next Generation, crec que els hem utilitzat per fer una nova estació de busos a Can Ruti, i, si no m'equivoco, per a decomptar, quan altres ciutats s'han gastat milions i milions i milions en fer rehabilitació energètica, rehabilitació de mobilitat, en habitatges, vull dir, perquè hi havia una partida de Next Generation que anava per habitatge. I això ha sigut culpa exclusivament de Badalona, de la ciutat de Badalona. Per tant, inversió i inversió. I l'Ajuntament de Badalona hauria de fer els deures i posar projectes sobre la taula per ser capaç de captar aquesta inversió.
5: De fet, la setmana passada teníem aquí els veïns de quatre blocs de pisos, representants de quatre blocs de pisos del barri de Llefià, que ja, precisament s'havien acollit a fons Next Generation per via privada, de la mà, diguéssim, del despatx d'arquitecte que ha fet l'obra de, diguéssim, d'aïllament i de sostenibilitat d'aquests quatre blocs de pisos, on hi viuen un centenar de veïns.
7: Si això ho han pogut fer uns particulars amb l'ajuda d'un advocat, imagina't que haguessin aconseguit molt més altres veïns amb una oficina tècnica posada per l'Ajuntament de Badalona per ajudar aquests veïns, i que els veïns no hagin d'anar a un advocat particular que haurà cobrat, evidentment, no ho critico, ha fet una feina, però que no tots els veïns tenen aquest accés a pagar un advocat.
5: Un
7: despatx d'arquitectes,
5: sí, sí, sí.
7: Perdó.
8: Fins i tot, jo crec, com el que tenia entès, no és una àrea que jo la segueixi molt de prop, però tenia entès que, a més, hi havia tot el tema de la llei de barris, que havia promogut i havia posat fons de la Generalitat, i tampoc en aquesta llei de barris, que jo sàpiga, Badalona no s'hi va acollir, no? Hi va haver hi va haver altres ciutats, el cas de ciutats del Vallès o d'això, que van acollir-se en aquest tema, i Badalona en aquest moment no. Per tant, jo crec que és evident, és un problema endèmic, que jo penso que la remodelació de l'urbanisme de la ciutat no ha estat en aquest moment a l'alçada del que són les seves necessitats. Això és absolutament evident. Vull dir, per tots els governs que han passat per aquí, no és pas només una qüestió de l'actual, sinó que l'urbanisme no es veia com una qüestió vital per poder aconseguir la consolidació d'una ciutat tal com hauria de ser Badalona. En aquest sentit, la diferència amb les altres ciutats que podem tenir al voltant de dimensió semblant és brutal, és molt gran.
5: Parlàveu d'aquesta necessitat d'inversió al barri de Sant Roc, i precisament, i també és que el fa motors amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV, l'Agència Catalana de Notícies recollia aquest cap de setmana un article fent referència a la tasca que fa la Fundació Ateneu Sant Roc, perquè abans que fos papa, el mateix Lleó XIV havia visitat la seu de l'entitat al barri de Sant Roc quan era prior general dels Agustins. En aquí recullen que cada dia l'espai, la Fundació Ateneu Sant Roc, rep entre 250 i 300 persones, i més de 19.000 persones participen d'algun dels projectes de la Fundació al llarg de l'any, ja sigui repàs escolar, garantir àpats, facilitar espais, diguéssim, de higiene també, i moltes activitats de socialització. Ho dic perquè parlàveu, no?, també de la necessitat, diguéssim, de fer front a l'absentisme, al fracàs escolar, a la crisi d'habitatge, a molta problemàtica també de salut que té a veure amb, diguéssim, nuclis empobrits de població, i en el cas de Badalona, Sant Roc és un d'ells. Anem al Papa, si us sembla, perquè Lleó XIV ha reclamat desarmar la intel·ligència artificial per evitar-ne els perills en la seva primera encíclica. Avui ha de rebre a Roma a Pedro Sánchez, de qui també en parlarem després. Penseu, o què en penseu d'aquest posicionament, diguéssim, del Papa respecte a la IA? Ens ha de preocupar l'ús que se'n fa de la intel·ligència artificial?
6: L'ús que se'n fa ens podria preocupar.
5: O que se'n pot arribar a fer.
6: Perquè per qualsevol avenç tecnològic, al final, sempre hi ha persones que l'intenten utilitzar per il·legalitats. no? Per fer el mal. Doncs cal regular-ho. Doncs potser de forma concreta igual sí, però ja tenim una llei també que regula en general el fet, però evidentment hi ha coses igual que si queda, si es detecten coses que quedin en el limbo tecnològic o que no quedi clar si sí o si no, doncs evidentment s'han de detectar i regular-les. Però vaja, a mi sí que em fa una mica de... No, una mica de por. Hem d'anar assumint, sempre que hi ha avenços tecnològics sempre passen aquestes coses. Vull dir, o sigui, jo crec que s'han d'assumir que hi haurà una part de gent que intentarà inicialment utilitzar-les i després evolucionarà la cosa en funció de... en el sentit de que s'anirà... que l'ús sigui positiu per la humanitat, que és el gran fi que busquem de tot plegat, no?, de tot això.
5: Reclama en concret Lleu 14 que es tregui la intel·ligència artificial de la lògica econòmica i geopolítica.
7: És que aquest és el tema. Sí, jo crec que en això... Sí, jo crec que és una molt bona tecnologia que pot canviar les nostres condicions de vida de manera molt positiva. Els avenços científics no poden avançar moltíssim, no? Perquè ara poden tenir màquines que fan càlculs, no? Que els éssers humans trigaríem anys en fer-ho, no? Però, evidentment, al final estem depenent de grans indústries dels Estats Units, la immensa majoria, tot i que comencen a sortir alternatives a la Xina i tot això, però que també responen a altres interessos geopolítics que no són els nostres. I aquí el que no entenc és com la Unió Europea no està aprofitant aquesta oportunitat per avançar cap a fer la nostra pròpia intel·ligència artificial, no? al servei dels valors europeus i del servei públic, no? I de l'estat del benestar. I sí que s'estan, des de la Unió Europea s'estan impulsant regulacions i tot això, però més, o sigui, jo crec que més enllà de regular estaria bé que es fes inversió pública i un sistema propi, no? d'una tecnologia pròpia pública. És que això només ho pot fer la Unió Europea. Els estats per si sol, cap estat de la Unió Europea, potser França o Alemanya, podria tenir aquesta capacitat, però la resta sols no podem. Per tant, tindria sentit que tots els estats posessin una mica inversió.
6: Estem quedant enrere una altra vegada, no?
7: És que un altre cop. Com tants trens en el segle XX i ara el segle XXI.
8: Bueno, jo, quan ho vaig veure, que parlava de la IA, em vaig mirar una mica què deia, no? I les paraules que fa servir, que a més les tinc aquí, són molt mesurades, i a més he sentit algun comentari de periodistes que han estat al costat en la presentació, i la paraula que fa servir ell mateix diu és desarmar la IA. Mm-hmm. Desarmar la IA, i ell, en el comentari que jo sentia per televisió, deia he triat aquest terme molt conscient.
7: Sí.
8: Desarmar pot ser treure'l de la part de l'armament, és a dir, no convertir la IA en una eina per la guerra, no convertir la IA en una eina, i sobretot diu treure'l de l'àmbit competitiu. Hi ha moltes coses que s'haurien de treure de l'àmbit competitiu, per meu entendre, en aquesta societat, no? La IA potser en aquest moment és la més perillosa. Jo crec que en aquest moment treure les inquietuds que genera la IA tampoc la trauríem si Europa tingués la seva. El problema és una regulació mundial de fer servir la IA, en tot cas, amb unes finalitats que no siguin precisament les de tenir més vigilància en contra de les persones, en contra de la ciutadania, mediatitzar les opinions de la gent, crear les postveritats que es creen. Aquest és el punt important que s'ha de fer, i treure-li la capacitat de decidir coses que fins ara anaven a través del raonament de les persones. Vull dir, per mi aquest és el problema principal. Per tant, el titular que ha posat a mi em sembla molt encertat amb les dues paraules, amb desarmar, perquè no es faci servir com una arma, i amb treure-la de la visió competitiva entre països i entre empreses. És a dir, no, la IA pot ser una eina absolutament positiva i bona. L'acceleració de les tecnologies cada vegada és tan gran que és molt difícil precisament de posar-les a dintre d'un àmbit humanístic en el qual pugui funcionar, i en aquest cas aquí s'ha de fer alguna cosa. Però per mi les dues paraules clau són aquestes, desarmar i treure-la de l'àmbit competitiu. Són les dues coses.
5: Canviem de qüestió, perquè podríem dir que aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana marcat pels successos a la ciutat de Badalona, després que un agent de la Guàrdia Urbana patís ferides lleus a matinada de dissabte en ser atropellat per una moto que es va saltar un control policial. Per una altra banda, els ocupants d'un vehicle robat van també investir un cotxe dels Mossos en una bencinera al barri de Montigalà, unes imatges que s'han fet virals, també aquest cap de setmana, en una operació que es va realitzar conjuntament entre Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tractava d'un automòbil sostret i la Guàrdia Urbana va aconseguir immobilitzar i detenir els presumptes delinqüents. També aquest cap de setmana hem explicat a l'Espai dels Informatius que els Mossos han investigat una baralla que va tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge al carrer de Xirer de Badalona, al barri d'Artigues, i per acabar, també aquest dissabte la Guàrdia Urbana tenia per tercera vegada en 10 dies un delinqüent que havia robat diversos ordinadors en una escola. Tres robatoris són els que hauria executat aquesta persona en tres escoles diferents en 10 dies a la ciutat de Badalona. Déu-n'hi-do al cap de setmana, diguéssim, en matèria de successos que ha viscut la ciutat de Badalona, i això sempre genera certa preocupació.
6: Bueno, sí, és cert. Aquí el que s'evidencia, bueno, has dit, hi ha multireincidents entre aquests, alguns d'ells que has comentat. Una cosa que segurament podria ajudar a rebaixar tot això és aquesta llei, no sé si hi ha algú en procés, o aquesta llei de multireincidència que es desplegui de forma adequada, per exemple, perquè per evitar, com a mínim, que bueno, almenys en una part d'aquests delictes, perquè has dit altres diferents també, que són com de... És que hi ha un fotimer de delictes absolutament diferents que has dit en tot aquest seguit de...
5: Sí, sí, tot allò...
6: De les que no tenen relació uns amb els altres, no?
5: I ha passat a Badalona el cap de setmana.
6: Tot plegat al final és que fa falta unes forces de seguretat a la ciutat i a tot arreu que controlin de la manera adequada, que no només el delicte en el moment que es produeix, sinó també que d'alguna forma, que no sé, jo no sóc expert en el tema, però també seria una bona, segurament la fa també, de prevenció del delicte, i amb això s'han de tenir eines, i una de les eines principals és la llei.
5: Una llei que va quedar aprovada l'abril passat, la llei contra la multireincidència.
6: I segurament hi ha més lleis que ajudarien a altres temes de tot aquest... tot un revolutum que has dit de diferents delictes, que de tota mena de delictes. En fi, això que dic, no? Que la llei és la millor arma, que una de les millors armes que hem d'utilitzar i... Uh-huh.
7: Jo no estic del tot d'acord. O sigui, evidentment, la llei és una arma per actuar per part dels serveis d'ordre. Calen més serveis d'ordre, també. A Badalona en tenim menys que altres anys. Per tant, també és normal. Jo, de lo poc que recordo recordo molt el cas que en temes de seguretat, pel meu pas per l'institució, és que quan començava el bon temps, pues, la gent, no sé, surt més al carrer i llavors hi ha més conflictivitat. Per tant, en aquests casos, pues, caldria comparar-los amb altres anys, amb ciutats del voltant i tot això. Però, en tot cas, una llei que sigui més dura amb la multiresidència, sap greu, però no solucionarà el problema. Perquè no és un problema, perquè ara ja la llei ja pot castigar aquesta persona que ha fet això per tercera vegada, el policia s'ha de tenir per tercera vegada amb la frustració que això provoca i tal, la llei ja està penalitzat això. Tu no pots robar una escola tres vegades sense que passi res. Això la llei ja ho castiga. On està el problema? En la llei que es tova? No, la llei. El problema està en els serveis judicials. Llavors, no cal més llei, no cal més policia, que també cal més jutges, més administratius i millors instal·lacions judicials perquè tot vegi més ràpid, no es perdin processos i tot això. I en això no s'està posant l'accent. Això no s'està posant l'accent, no s'està invertint en més justícia, en més serveis judicials, en més personal, en més administratius, no només jutges. Per tant, en més sales perquè puguin fer-se més judicis ràpids i tot això. La llei ja pot castigar aquesta persona, òbviament, si no, imagina't, no? El tema és que no s'està invertint, no s'ha d'invertir, i s'està creant una falsa sensació de que fent lleis més dures seguirà això millor, i no és veritat.
8: Bueno, per mi és un... Si va haver una llei, o algú va justificar una llei de multireincidències, que la d'abans no servia. Si la d'abans no servia, s'ha de veure si és per una manca de recursos o perquè la llei realment permetia, i això frustrava fins i tot en els agents policies. Clar. Tothom deia, escolta, si els agafo al cap de 10 minuts perquè tardaran a jutjar-lo durant no sé quant temps, aquest senyor torna a estar al carrer. Hi ha una qüestió amb la delinqüència que crec que és molt important, i és que la penalització de la delinqüència no és en aquest país massa correctiva, és més aviat punitiva, clarament, no? I per tant, potser hi ha una part de la llei que s'hauria de posar, o de l'actuació que s'hauria de posar amb la visió correctiva d'aquestes persones, sapiguer per què realment arriben a límits de reincidència d'aquest estil. Una persona que robi tres vegades en una escola robi ordenadors, deu ser que ha trobat el canal perquè aquests ordinadors es puguin realment rendibilitzar, perquè o si no, per què ho faria? Vull dir, no crec que a casa seva es munti una botiga d'informàtica. O sigui que, per tant, anar a les causes, perquè al final resulta que la gent són reincidents, jo penso que seria molt important. I, per tant, aquestes causes, atacar-les des d'un punt de vista de societat i de veure quina és la situació que realment... Vull dir, no sé si és aquest el cas, però si aquesta persona és una persona que no té una regularització aquí, laboral, no té no està empadronat d'una manera determinada, la gent que està en aquesta situació moltes vegades delinqueixen perquè és la manera de tenir una relació amb la justícia, al final. Uh-huh. Perquè això els hi dona un cert reconeixement, fins i tot legal, a dintre de la societat, quan no el tenen, no? Jo crec que tots aquests aspectes s'haurien d'analitzar al costat de la llei punitiva, evidentment, perquè aquesta hi ha de ser, però hi hauria d'haver una actuació que anés més enllà de la pura penalització d'aquests uh-huh. temes, no?
5: Queden pocs minuts. Anem a un altre fet malauradament reincident, que és l'aparició en els mitjans, l'aparició o la sortida de la llum en diferents mitjans de comunicació també de casos o de possibles casos de corrupció política. I ho fem en relació també a José Luis Rodríguez Zapatero, perquè per ara la Moncloa no ha alterat el seu full de ruta sobre el cas Zapatero, ni tampoc després que hagin transcendit els informes de l'UDEF, ni per pressions polítiques. Els ministres segueixen a la seva pauta i apel·len a la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol. Mentrestant, des de l'oposició, el posicionament doncs, és ben diferent. Creixen partits que donen ja per acabada la legislatura de Pedro Sánchez i, tot i que no hi ha vots que assumin doncs, aquesta moció de censura, sí que cada vegada són més les veus que ja parlen també d'un avançament electoral, la del mateix Felipe González. Com esteu veient vosaltres aquest cas, el cas Zapatero?
6: El tema de la presumpció d'innocència és una institució jurídica. En el moment en què s'està exercint en el cas quan hi ha un judici, però des de fora no som juristes, com a mínim en l'exercici, uh-huh. però des de fora podem tenir una opinió del que es veu. Hi ha coses que són molt evidents. Quan es veuen en altres casos... whatsapps o de veu i coses d'aquestes del que s'està parlant, o sigui que no es tractin de tontos, o sigui, està claríssim i tothom sap quan es parlen de coses el que s'està referint. I encara que no s'hagi jutjat, tu te pots fer una idea del que està passant. I, per tant, la institució de la presumpció d'innocència s'està utilitzant políticament, diguéssim, doncs perquè no, doncs per no donar l'opinió ara, perquè no interessa. Però jo crec que per la resta de ciutadans les coses estan claríssimes. El que ha passat amb el Zapatero, amb aquest tema de les joies, que és game over, o sigui, ja, o sigui, s'ha acabat, o sigui, és que no, això no té cap sentit. Que doni l'explicació que doni, doni igual. Encara que siguin... com dir que són que de la seva...
5: Joies de la família, no?
8: Donacions,
6: herències... És que seria ja de difícil explicació el que sigui una herència ja per la part de...
5: Un centenar de joies sí, que s'havien trobat que en aquesta porta del seu despatx, no?
6: És que, el que s'ha vist visualment és suficient per tenir un veredicte fora del... Evidentment que després tot s'ha de jutjar i...

0: perquè em sembla molt important. Tota la base d'aquesta investigació ve d'una agència americana que es diu Homeland Security Investigation. Apareix en el moment en què el govern d'Espanya és absolutament criticat per l'administració Trump. Que apareixin unes fotografies d'unes joies, a lo millor és veritat, que les tenien allà, però a mi em fa sospitar molt que de cop i volta apareixi això, i penso que pot molt ben ser. Una altra cosa que no han aclarit en cap dels... Jo no he vist el sumari aquest, ni tinc intenció de mirar-me'l, però una altra cosa que ha sortit també molt clarament és que ningú ha dit en quin moment cobrava aquests diners. Els cobrava quan va deixar de ser... o quan encara era president. Després, altra cosa que em sembla curiosa és la frase del Felipe González, que també la vaig sentir en el d'això, quan ell diu, home, diu, si jo estigués al costat del grup d'Aznar, guanyaria les eleccions. Les últimes eleccions les va guanyar el PP. I ell estava bastant al costat d'aquí. Aquí hi ha tot un caldo de qüestions polítiques que jo penso que en aquest moment treure un veredicte per el que s'ha publicat abans de sentir les declaracions del dia 2 a mi em sembla que és aventurat. Jo no em veig capaç de treure'l. Vaig posant ingredients a sobre la taula i esperem el dia 2 a veure què és el que diu aquest senyor, que pot molt ben ser que hagi caigut absolutament en la trampa de qualsevol corrupció, eh? Això no ho nego, però de moment per mi, presumpció d'innocència, i esperar el dia 2 a veure què diu.
1: José.
2: Sí, jo estic una mica d'acord amb els dos. Potser les proves d'aquest sumari s'han aconseguit de forma il·lícita, no? Recordar l'altre dia llegia que es veu que Zapatero no recordava aquest episodi, no? Però que el van retenir en un aeroport dels Estats Units, no? Durant 2 hores o alguna cosa així, i que sembla ser que aquí l'havien posat algú en el telèfon, no? I llavors per això molta de les proves venen aconseguits per un espionatge estranger, cosa que seria molt, molt, molt il·lícit i,
0: fet a l'època de Biden.
2: Exacte, fet en l'època de Biden, sobre, sí, no Trump, perquè això ara tu m'has dit del Trump,
0: no,
2: sí, però bueno, però el que sigui, llavors aquestes proves es podrien aconseguir de forma il·lícita, cosa que seria molt preocupant que un país estranger doncs estigués al servei d'una causa política en un altre país, però és igual, també estic d'acord amb en Tomàs, de que tothom amb les proves es pot fer un judici, les explicacions que s'han donat, esperes de la que es donin en una seu judicial, jo crec que un expresident ha de donar una explicació pública amb una roda de premsa, amb els mitjans, el vídeo que va fer, això no serveix, això és una cutrada, el vídeo aquest que va fer just a sota, jo entenc que ara s'ha de preparar la seva defensa, però jo crec que un expresident ha de poder sortir i donar explicació. No les està donant, i tot el que surt espera d'un judici, però, vamos, potser és legal, però és feo i lleig i poc ètic, però de lluny. I llavors aquí, tornem al tema d'abans, potser aquí sí que cal una llei. Aquí no hi ha una llei que posi el límit entre el que és fer de lobby i qui pot fer de lobby, qui no pot fer de lobby, i saber, no, si hi ha un govern que està fent un rescat a una empresa, poder seguir el rastre de qui ha pressionat, qui ha portat aquest tema, tot això no existeix. I en altres països, no, i a més crec que és mandatori de la Unió Europea, no, estaria bé saber, no, perquè si un expresident es vol muntar una consultoria per poder utilitzar els seus contactes per guanyar-se la vida, doncs si avui és legal, jo crec que no hauria de ser. I si ho hauria de ser, hauria d'estar molt regulat i hauria de ser públic.
0: Però totes les portes giratòries són per això. O sigui, tota l'entrada de polítics que han acabat i entren en el Consell d'Administració d'una empresa, no el criden perquè sigui guapo, el criden pels contactes que ell tenia de l'època que havia estat al govern.
2: I vull acabar,
0: això s'ha de regular, estic d'acord.
2: I vull acabar una cosa que no es diu molt. Si fa 10 dies, no, 26, fa 11 dies, feia 15 anys del 15M, fa 15 anys José Luis Rodríguez Zapatero era el president del govern. I la gent que vam sortir al 15M fent una protesta social que encara no s'ha repetit a tot l'Estat, era perquè PSOE i PP representaven el mateix. 15 anys després tornem a estar igual.
1: Mm-hmm. Hi ha un any d'eleccions tant municipals com estatal que veurem també quina incidència té a l'hora de convèncer la gent a anar a votar, doncs també la successió de casos com aquests. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, molt bon dia.
2: Gràcies.
1: I tanquem tertúlia com fem sempre amb música. Avui la del saxofonista Sonny Rollins, gegant del jazz que ha mort als 95 anys, el músic i llegenda de la improvisació, era un dels supervivents, podríem dir, de l'edat daurada del gènere. Així sonava.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: L'Institut Català del Sol, l'Incasol, ha iniciat l'enderroc dels quatre darrers blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc de Badalona, concretament les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja han anat a terra. Ara queden dos altres blocs d'aquest tram final, els números 208 i 210, amb previsió que el seu enderroc comenci després de l'estiu. L'actuació que es du a terme compta amb un pressupost de 333.628 euros i pel següent dos blocs, els últims s'està licitant l'enderroc també per un valor superior als 377.000 euros.
3: Si les famílies que vivien en aquests blocs es van reubicar mitjan de 2024 a un dels edificis nous del barri, ara, dos anys més tard, els vells blocs afectats per aluminosi es comencen a enderrocar. D'aquesta manera s'arriba a la fase final d'un projecte urbanístic marcat pels retards, un retards que, segons Diego Justicia, de l'Associació de Veïns de Sant Roc, s'expliquen pels canvis polítics i els problemes para aprobar presupuestos.
4: Aquí hay elecciones, nuevos gobiernos, siempre tiene que estar diciendo que los presupuestos que se aprueben se incluyan la partida económica para seguir la remodelación, y todo eso ha hecho el tiempo que se prolongue.
2: Iniciat el 1997, el projecte per canviar Sant Roc es va concretar 10 anys més tard amb un replantejament que també incluïa l'obertura del barri a la ciutat, eliminant l'efecte barrera que fan els edificis paral·lels a l'Avinguda Marquès de Montroig. El barri de Sant Roc, recordem, va néixer per reallotjar en pisos públics un seguit de famílies afectades per la construcció de l'autopista i també pels aiguats de la riuada de 1962.
3: També es van destinar pisos a veïns que estaven allotjats en barraques a l'entorn de Barcelona. Amb aquestes darreres obres, la remodelació del barri de Sant Roc haurà suposat la construcció d'un total de 879 habitatges i una inversió de prop de 100 milions d'euros.
2: I seguim parlant d'urbanisme perquè els treballs d'enderroc de l'immoble, en aquest cas del carrer Granada, al barri de la Pau, han permès el retorn d'alguns dels veïns desallotjats de l'edifici adjacent, el número 24. Es tracta dels residents de l'àtic i el segona. Segons fons municipals, les actuacions fetes fins ara han rebaixat dues altures. Un cop acabin les tasques, que expliquen, la resta de veïns afectats també podran accedir als seus domicilis. Mentrestant, s'allotgen amb familiars o amics.
3: Les obres, que s'allargaran entre 6 i 8 setmanes, avancen segons el calendari establert. Un cop enderrocat el número 22, es duran a terme treballs de sanejament de les mitgeres dels edificis del costat amb l'objectiu de prevenir problemes de filtracions o humitats a les finques del costat. Recordem que l'esfondrament de l'edifici, que portava 8 des del març de 2022, va obligar al desallotjament de més d'una quarantena de veïns dels blocs contigus, el mateix carrer Granada i també el de Sant Hilari Sacalm.
0: Badalona Matí.
2: Un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona va patir ferides lleus la matinada de dissabte després de ser atropellat per una moto que es va saltar un control policial.
3: I també els ocupants d'un vehicle robat van embestir un cotxe de Mossos a una benzinera de Montigala, una operació que es va realitzar conjuntament entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
2: Aquests fets van succeir la nit de divendres, quan la policia local va rebre un avís que alertava de la presència de dues persones encaputxades dins d'un turisme. I encara, en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que va tenir lloc la matinada de dissabte diumenge al carrer de Xile, al barri d'Artigas.
3: Els fets van tenir lloc poc abans de la una de la matinada i, segons imatges difoses a les xarxes socials, en van participar una desena de persones. La policia ja en té algunes identificades i manté oberta la investigació. Un dels implicats va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital.
2: I també aquest cap de setmana la policia local ha detingut per tercera vegada en 10 dies un home quan acabava de robar diversos ordinadors en una escola.
3: Segons l'alcalde Xavier García Albiol, qui s'ha fet ressò de l'arrest a través de les seves xarxes socials, el detingut hauria comès en només 10 dies 3 robatoris a 3 escoles diferents. En tots els casos, se l'hauria enxampat infraganti.
2: I ha aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic al barri de Canyet.
3: Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-ho i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries perquè no torni a passar. passar.
2: Des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error al mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
5: El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva és sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
2: I l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, acusa la justícia espanyola de poca qualitat democràtica.
3: Ho ha fet al Badalona Matí després que fa dues setmanes l'Audiència Provincial de Barcelona reobrís el cas Pegasus per espionatge a tres membres d'Òmnium, un d'ells el badaloní.
6: La justícia espanyola, quan vol, és molt ràpida a l'hora d'actuar, no? I ho estem veient aquests dies amb el cas d'en Zapatero, que ell respondrà per les seves accions, però, en canvi, quan no li interessa, doncs bé, passen els anys i no volen investigar, i, per tant, no volen fer net, i, per tant, demostren la poca qualitat democràtica que té la justícia a Espanya. De la justícia, però també de la política a Espanya. I per extensió, malauradament, també a Catalunya. Hi ha molt poca qualitat democràtica.
2: I d'altra banda, també avui us hem parlat de l'influencer del ciclisme, Nil Puigol, que ha passat per Badalona aquest dissabte en el marc de la Volta d'Oblac.
3: Sí, la ruta circular de 44 quilòmetres, que va començar divendres a Sabadell i dissabte va continuar des de Santa Coloma fins a Mataró, fent parades al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, al Museu de Badalona i també al restaurant Tela Marinera. Aquesta ruta s'emmarca en una iniciativa de la Diputació de Barcelona que ha impulsat diversos influencers del món del ciclisme a recórrer les comarques barcelonines amb 7 rutes diferents durant aquest cap de setmana.
2: I en plana cultural, els vesprejos, els tardeos, apleguen milers de persones a la plaça del president Tarradellas.
3: Els vespres de divendres i dissabte han estat marcats pels tardeos del dimoni programats dins les festes de maig. Divendres la plaça va acollir la primera proposta adreçada especialment al públic jove que va apostar per la música urbana i els ritmes actuals. Dissabte va ser el torn de la sessió dedicada a la música dels 80 amb un homenatge molt especial als èxits dels suecs ABBA.
2: Entre els assistents, unanimitat per repetir l'any vinent, entre ells una parella encara amb la roba del seu casament, Lorena i Marcos, que no s'ho van voler perdre.
7: S'acaba la boda, vivíem a prop i han dit ens apropem una estoneta.
8: Penso que està molt bé perquè al final fa unir el poble, fa unir la gent i és una bona iniciativa per juntar persones que molts barris es coneixin entre ells.
9: O sea, esto para la gente del barrio, para la gente joven, es una forma de estar todos juntos y de conectarnos, es muy guay.
10: Eso tendría que haber y més a Badalona, molt més.
11: Hemos venido el año pasado, venimos este año y vendremos el que viene.
12: Repetimos, repetimos y repetimos.
2: I l'Esbart Sant Jordi celebra 75 anys d'història i ho ha fet amb una actuació única a les festes de maig.
3: Les tres seccions de l'entitat badalonina han compartit escenari a la plaça de la Plana dins el marc del Maig en Dansa, una proposta plantejada com un viatge generacional a través del moviment per connectar el passat, el present i el futur de l'Associació Badalonina.
2: Des d'ara, l'entitat enceta el calendari d'actes que aniran fent fins al febrer per celebrar el seu aniversari. Entre ells, exposicions, taules rodones o també ballades que aniran desvetllant al llarg dels pròxims mesos. Laia Platero és presidenta de l'Esbart Sant Jordi.
13: I a partir d'aquí comencem tots els actes que començaran a encadenar tot el 75 aniversari, que seran fins al febrer-març del 2027. De mica en mica anirem ensenyant les sorpreses que aniran apareixent.
2: I la sèrie revela ja amb la direcció de fotografia del badaloní Takuro Takeuchi ja és a la plataforma HBO des de divendres.
14: Bombes han pogut amb nosaltres.
15: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
16: Amb això,
3: la història se centra en una família que intenta salvar el seu restaurant dels interessos d'un fons d'inversió. La sèrie és la revenja cinematogràfica del director Pol Rodríguez després que la seva família fos desnonada de Can Lluís, restaurant familiar del Raval de Barcelona, l'any 2021.
2: La missió va ser rodada majoritàriament en català i compta amb actors com Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto i Francesc Corella. I el cos de dansa urbana de Sant Adrià de Besòs, Dynasty Company, s'ha classificat per representar Espanya al Mundial que se celebrarà a Arizona, als Estats Units, aquest estiu.
3: La companyia s'ha proclamat guanyadora del Hip Hop International a Espanya, una de les competicions de ball més importants de l'estat. Per fer possible el viatge a Arizona, han engegat diverses iniciatives per poder finançar-lo.
2: L'Ivan Caprellet i la Lucía Jordán són els directors d'aquesta companyia que integra més de 72 ballarins i han explicat al Badalona Matí la dinàmica dels dies previs a l'inici del campionat. programat?
16: Arribem al dia 23 i el 24 i 25 és només una prova de so. Hem d'anar a l'escenari, fer la coreografia per provar que tot esté bé i ja està. El 25 tenim la, com l'acollida, que és com la representació de cada país, que fem com... Tots allà hem de fer com una representació nostra del nostre país, en balls o coses així de la cultura, i allà el següent dia comença el campionat.
2: I en esports, el Joventut juga aquest vespre a partir de les 8, la segona part del partit que es va suspendre contra l'Unicaja de Màlaga pels problemes amb el videomarcador.
3: La penya guanyava 53-33 al descans i ja no es va poder tornar a reprendre el maig. Pel partit d'avui només poden jugar els 12 inscrits en l'acte del partit i, per tant, no es poden fer canvis. Això farà que no pugui jugar el darrer fitxatge de la penya, en Genís Moran.
2: Tot apunta que el Joventut acabarà 6è i jugarà els quarts de final contra el tercer classificat i amb el factor pista en contra. I a segona federació femenina, el filial del Badalona Women en futbol, l'Ona Sant Adrià, va caure eliminat diumenge després que la Reial Societat B li remuntés un 1-4 advers.
3: A l'anada, les adrianenques havien aconseguit un valuós 4-1 a casa, un resultat que deixava molt encarrilat l'objectiu de l'ascens. D'aquesta manera, es tanca de la manera més cruel la temporada per l'Ona Sant Adrià.
2: I el Badalona va patir de valent i va perdre finalment per 1-3 contra l'Hospitalet, però la millor classificació de la Lliga li va valer per superar l'eliminatori i fer bo el 0-2 del partit d'anada.
3: Els escapulats van ser superiors a la primera part, però van perdonar en excés i el descans es va arribar amb empat a 1. A la segona part, el domini del conjunt riberenc es va intensificar i van arribar dues dianes seguides que empataven la ronda.
2: L'1-3 va donar pas a la pròrroga. Així ho va valorar el tècnic Miquel Azparren.
17: ¿Quién no puede ser otra que hemos eliminado a un increíble Hospital? ¿Seremos un increíble Badalona o no? Tendremos que demostrarlo paso a paso, pero hemos eliminado a un Ospi. El guión era como queríamos, no era como queríamos. El guión está para trabajarlo, el guión está para pelearlo y muy orgulloso de mi equipo.
2: I fora de Badalona, avui és notícia que la UDEF situa la casa de Zapatero com a escenari de les gestions més sensibles de la presumpta trama corrupta. Així ho revela el sumari, que apunta que dins el domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. Segons el sumari, els agents van intervenir joies i rellotges d'una caixa forta ubicada dins del despatx de l'expresident.
3: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es tracta d'un contacte estret identificat dins el seguiment activat pel brot al creuer Ondius. La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar i el positiu s'ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics.
2: I la Generalitat aprovarà avui la incorporació de 1.787 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. L'ampliació de plantilla es farà efectiva ja el curs 2026-2027 i es pretén que reforcin l'escola inclusiva i abaixin ràtios. A tot això, avui hi ha nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants de les vagues per intentar desbloquejar el conflicte. Si no fos així, demà hi haurà vaga de la comunitat educativa a tot Catalunya.
3: Itàlia activa el protocol de vigilància de l'Ebola després d'hospitalitzar dos viatgers procedents d'Uganda. Així ho ha confirmat el Ministeri de Sanitat italià, que assegura que els dos viatgers amb febre han estat traslladats a un hospital de Milà, especialitzat en la gestió de les malalties infeccioses del risc. L'OMS eleva ja el balanç de morts sospitoses a 220 i el de possibles positius a més de 900.
2: Gràcies a tu, bon dia.
3: Bon dia.
2: Connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bon dia.
18: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens situem a la C31 a Badalona, on encara hi ha retencions per accedir a la capital catalana. També situació viària encara força complicada a la pota nord a Santa Coloma de Gramenet, cap al nord de la Trinitat, i també aturades a les rondes de Barcelona, tal com observem per càmeres. Circulació molt lenta a la ronda litoral entre Santa Coloma de Gramenet i la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat a l'inici de la ronda de dalt, també aturades entre el nus de la Trinitat i fins a arribar gairebé a Horta, retencions també en sentit Llobregat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
2: I anem ara també amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, què tal? Bon dimarts.
19: Bon dia, un temps completament tranquil i molt assolellat avui a les comarques metropolitanes, simplement amb alguns nuvolets prims que de fet a hores d'ara s'estan passejant pel cel barceloní. Núvols del tot descafeïnats passen del tot també desapercebuts. Per tant, moltes hores de sol, moltes hores de calor, i és que la temperatura avui no vol afluixar. Això vol dir que moltes viles, sobretot del Penedès i del Vallès, també del Llobregat, tornarem a passar dels 29-30 graus aquesta tarda. On més calor farà serà entre el Vallès Occidental i les cotes més baixes del Baix Llobregat. A hores d'ara ja, unes temperatures que han tornat a despertar per sobre dels 20 graus en algunes viles, sobretot al voltant de Barcelona capital, i sempre amb vent feble, per tant bona mar i amb poca perspectiva de canvis els propers dies, fins i tot demà, dijous, divendres, encara més calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
20: Avui, 26 de maig, celebrem Sant Felip Neri.
21: El sant del dia amb Joan Baltar.
20: Sant Felip Neri és un sant del segle XV. Era fill d'una família acomodada, però ja de jove va abraçar la fe catòlica i es va dedicar a promoure diferents monestirs en el que ara coneixem com a Itàlia. Va fundar la Confraria dels Pobres, que es dedicava a auxiliar els més necessitats. A Barcelona tenim una preciosa església d'estil barroc dedicada a aquest sant. Al santoral tenim 27 Sant Felip, però és habitual que els que porten el nom de Felip ho celebrin avui.
22: Aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
23: La penya en joc.
22: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
23: Assisa Joventut, Unicaja Màlaga.
24: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
25: Temps mort. El lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
24: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps Mort.
25: Carrer Sant Sebastià 2.
24: I emociona't a cada jugada.

0: aquesta setmana arribem al tercer any de mandat del Partit Popular i els diferents partits de l'oposició ja s'estan posicionant com a l'alternativa a Xavier García Albiol. Sobre aquesta i d'altres qüestions de l'actualitat local, avui en parlem amb la presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona, la Dolors Sabater. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Queda just un any per les eleccions municipals del 27. De moment sabem que Xavier García Albiol es tornarà a presentar com a cap de llista del Partit Popular. Àlex Montornès ho farà per Esquerra. Fernando Carrera serà per primera vegada el candidat també del Partit Socialista. Els comuns han de fer primàries, però de moment l'Assemblea ha avalat també Llauradó. Des de Guanyem, vostè ha dit que no es tornarà a presentar. Quins són els plans de la seva formació?
1: Sí, nosaltres encara no hem presentat, no hem fet públic, perquè també fem un procés intern, no?, per fer el relleu. I nosaltres ho comunicarem més endavant.
0: Quan? Tenen data?
1: No, segur. Quan hagi de ser, doncs ja ho direm, que no quedi cap dubte.
0: Tenen diferents candidats.
1: Que Guanyem és una opció imprescindible per la ciutat, per fer contrapès.
0: Per tant, no hi ha dubte que es presentaran als comicis.
1: Evidentment que no hi ha dubte que nosaltres serem a les eleccions.
0: I de candidats en tenen ja?
1: Tenim candidats, però estem treballant-ho.
0: Molt bé. Deixi'm que li demani també, en clau electoral, si creuen en la possibilitat d'una aliança d'esquerres.
1: Bé, aquesta és l'aposta que sempre hem fet Guanyem, no? Nosaltres som precisament els que ho hem demostrat amb nosaltres mateixos, no?, quan vam néixer com un front ampli d'unitat popular amb molta transversalitat. Ho vam demostrar quan, lamentablement, el 2019... Esquerra va trencar-ho immediatament i no es va poder fer valdre aquesta Badalona valenta que va tornar a ser la primera força d'esquerres més votada, i aquesta és sempre, no?, una opció que nosaltres hem plantejat, una opció que Badalona és complexa però que nosaltres hi apostem, no? El que és cert és que els fronts amplis han de sumar, no han de restar. I que, per tant, ja dic, nosaltres, el nostre ADN ha sigut aquest, però, evidentment, és una cosa que s'ha de treballar molt bé perquè els fronts amplis no acabin restant més que sumant.
0: El Ministeri d'Hisenda, canviant de qüestió, ha inclòs l'Ajuntament de Badalona al mecanisme de pagament a proveïdors del 2026 per eixugar el deute amb empreses i amb autònoms, amb els quals es triga una mitjana de 126 dies a pagar les factures. Vostès han parlat de la necessitat d'una intervenció dels comptes municipals i no és la primera vegada que ho fan. Per què?
1: Bé, perquè està clar que, i ara parlàvem, no?, d'aquests 3 anys que portem de mandat, si haguéssim de fer un balanç, podríem dir que el que identifica el govern d'Albiol és la seva inhumanitat, ser un laboratori d'inhumanitat i un laboratori de fracàs en la gestió municipal, tant per la poca execució de pressupost com per aquests períodes de pagament que el que fan és ensorrar les petites empreses. Ell s'està passejant per totes les fires i per tots els events internacionals que paguem entre tots per parlar, com per projectar una mena de ciutat de luxe, i resulta que al mateix temps està ofegant els petits empresaris que ell no paga, no? Nosaltres veiem aquí no només un fracàs claríssim del model d'Albiol, sinó un estil deliberat, no?, de no fer feina, no fer feina interna, no modernitzar l'Ajuntament, no posar-lo a to perquè funcioni, i anar mantenint, no?, aquest aparador d'una ciutat que es projecta d'una manera que no té res a veure amb el que passa a la realitat, als carrers, on es mor la gent abandonada, i amb els propis empresaris que fan serveis a l'Ajuntament que no cobren, no?
0: De fet, precisament dijous passat, el govern local va convocar un ple extraordinari per aprovar una despesa a favor de Fomento de Construcciones y Contratas per valor de més de 8 milions d'euros. També es farà una proposta per modificar el pressupost municipal del 26 per un import d'uns 22 milions d'euros per fer front a la despesa de factures. Creu que aquests dos tràmits poden contribuir a reduir aquesta mitjana de pagament a proveïdors?
1: No, curiosament, fixa que totes les empreses que anomeneu, doncs, són grans empreses que són els amics, no?, els amics del Partit Popular, els amics de l'Albiol, que són aquestes grans empreses que, a més, estan sotmeses a moltes ombres, no? Nosaltres hem acusat, nosaltres ens vam votar en contra d'aquestes factures a Fomento, precisament, perquè vull recordar que encara a dia d'avui no s'han donat explicacions de com s'ha fet que l'empresa retornés aquell 36% que el propi regidor, Daniel Gràcia, va anunciar a l'agost del 2023 que l'empresa estava incomplint un 36% del contracte. I va dir, haurem de sancionar-la. No, ningú ens ha explicat com se l'ha sancionada. Ho hem preguntat reiteradament, no en tenim cap prova, i en canvi ara són els primers a qui pagarem, fins i tot avançant-los els diners, perquè el que es va provar incloïa els serveis de juny. És a dir, anem a una empresa que ens està estafant, anem a córrer a pagar-li les factures, i en canvi el gran gruix del deute que té l'Ajuntament amb endarreriments, que vull recordar que aquests períodes que amb el PP van arribar en un altre moment a 210 dies, aquests períodes són mitjans. I això vol dir, i ho vam veure amb el cas de Can Bofivell quan es va haver de tancar, que hi ha empreses que fa més d'un any o un any i mig, o fins i tot dos, que no cobren. Això ensorra a qualsevol petit empresari, a qualsevol pime, a qualsevol autònom. Està molt bé, no?, que ara a corre cuita, perquè tenen l'obligació, perquè està intervingut, l'Ajuntament està intervingut, té una obligació, i ara a corre cuita es trauran de sobre una sèrie de factures buscant tots els mecanismes haguts i per haver, però de moment els empresaris, els petits empresaris continuen sense cobrar.
0: De fet, això se suma que Badalona acumula també més de 300 milions d'euros de romanent de tresoreria, no? A què ho atribueixen? Creuen que és un problema de gestió? Abans parlava d'aquesta gestió.
1: Sí, nosaltres ho hem dit diverses vegades, que tot això no és un accident, sinó que és deliberat. Perquè d'alguna manera hi ha dues coses importants. Una és aquesta no modernització de l'Ajuntament. O sigui, l'alcalde Albiol ha tingut els recursos i les condicions legislatives, els diners i el temps i el poder com a majoria absoluta per implementar la modernització que fa tant de temps van pactar tots els grups i per contractar molt més personal i, per exemple, reforçar uns serveis socials que estan absolutament col·lapsats. Albiol no vol reforçar els serveis socials perquè no vol resoldre els problemes socials de Badalona. El que vol és expulsar-los. O sigui, el que està fent és una política de fer la vida impossible perquè la gent acabi desesperadament o morint o marxant. Si ell tingués una administració absolutament moderna, absolutament funcional, que tot anés molt bé, no podria donar la culpa quan, per exemple, ara nosaltres els vam enxampar amb un frau documental molt greu, no?, amb el tema aquest dels habitatges de luxe Canyet. Quan enxampem, no?, o ara mateix amb tot aquest caos de les factures, ells els hi va perfecte tenir l'excusa en l'imaginari de la gent, o, esclar, com que tot funciona tan malament, a l'Ajuntament de Badalona passen aquestes coses, no? Això és deliberat. És a dir, tu per què mantens? Si tens majoria absoluta, els diners estancats en un calaix i donant beneficis als bancs, i no executes, i no fas, no?, no arregles les coses de la ciutat, ni estructuralment, com reforçant els serveis socials, ni arreglant, no?, les escoles, els equipaments, tot el que li fa falta a la ciutat. Per què ho fas? Ho fas expressament, no hi ha altra explicació. I un dels motius és que així, doncs, té una excusa per poder anar fent tripijocs, per poder afavorir, no?, ara afavoreixo els meus amics pagant-los amb ells les factures o agilitzant-los un tràmit que en un altre ciutadà és un tràmit molt més lent.
0: Pensa que pot ser també un problema de falta de treballadors municipals? Ho dic perquè Comissions Obreres de l'Ajuntament ha denunciat manca de voluntat del govern per negociar a la Mesa General de Negociació una millora de les seves condicions laborals.
1: Bueno, sí, aquesta és una de les coses que dic, no?, que sí, que ells, amb els diners que tenen i la majoria que tenen i el marc legislatiu actual, podien perfectament haver enfortit els treballadors municipals, o sigui, haver augmentat...
0: Ha augmentat la plantilla.
1: Ha augmentat els equips, ha augmentat la bona organització, i no ho ha fet. I això també volia remarcar-ho, no? Ara ho deies tu mateixa. No ho diem només nosaltres com a oposició, que la nostra principal feina és estar fiscalitzant i denunciant totes les irregularitats que està fent aquest Partit Popular en majoria absoluta. És que ho diuen els sindicats. Uh-huh. Ho estan dient els sindicats, ho diuen en comunicats. O sigui, aquí cada vegada està més prima l'estructura municipal. Això sí, se'ls hi carreguen les culpes cada vegada que nosaltres denunciem alguna irregularitat, llavors li donen la culpa a alguna treballadora o treballador, però ells, que tenen els mecanismes per contractar més personal, per modernitzar aquesta administració i per fer-la més funcional, expressament no ho fan.
0: Anem cap a Canyet, perquè s'ha tornat a aturar l'expedient d'un projecte urbanístic en aquest barri de la ciutat. Segons expliqueu, des de Guanyem s'ha detectat que faltava una al·legació, com ja havia passat també el passat mes d'abril, i m'agradaria saber a què atribueixen aquestes errades. No? El govern municipal assegura que prendrà mesures necessàries, i ara parlava, assenyalava també aquesta responsabilitat, no? o presumpta responsabilitat del tècnic responsable d'aquestes errades, com parla el govern municipal, i que diu que es tractaria de la mateixa persona que quan van també parlar d'aquestes o tenir aquestes sospites el passat mes d'abril. Eh? Què en pensen?
1: Bé, a veure, hi ha una cosa clara, i és que això fa molta pudor, fa pudor de corruptela, de corrupció, d'especular. Nosaltres hem denunciat, o sigui, el projecte en si és un projecte que hi ha en si mateix com a un projecte d'habitatge de luxe, que es dona patades amb la protecció patrimonial i ambiental que té Canyet, això ja d'entrada està sota sospita. Però és que, a més, hi ha una pressa inexplicable perquè aquest projecte tiri endavant, i aquesta pressa, és evidentment, això està en l'àrea del regidor i tinent d'alcalde, Daniel Gràcia. Va arribar al punt, no és que hagi passat el mateix, és que la primera vegada van arribar a certificar el gerent i el propi secretari municipal, van arribar a certificar que no s'havia presentat cap al·legació. Una cosa que era absolutament mentida, i nosaltres ho sabíem perquè nosaltres n'havíem presentat. I sabíem d'altra gent que n'havia presentat. Ho vam comunicar, no ho van voler aturar, però al final no van tenir més remei, perquè ho van comprovar. Van aturar l'expedient, van comprovar. En aquell moment, i vull que això quedi clar perquè és molt gros, o sigui, si se'ls va alertar que havien fet un frau documental, com dic, que no hi havia al·legacions i n'hi havia, ho van mirar, van trobar unes quantes al·legacions i van fer una altra vegada tota la tramitació, com pot ser que se'n descuidessin alguna? L'administració electrònica no permet aquests errors. L'administració electrònica, justament, és una millora en el garantisme de cara a la ciutadania, perquè ja no hi ha papers que es puguin perdre en una pila d'un calaix, perquè tot queda registrat i a tot se li pot seguir el rastre. Doncs bé, a la informativa passada, evidentment, nosaltres ens llegim els documents amb pèls i senyals, i vam comprovar que, com que alguna de les persones que havia presentat al·legacions, al veure el paper que estem tenint nosaltres, no?, de rigor en aquest seguiment, ens havien passat el seu justificant per dir: ei, jo també em vaig presentar. Doncs teníem algun justificant, que hem pogut comprovar que una altra vegada se l'han descuidat.
0: De qui és responsabilitat?
1: Home, això és responsabilitat de l'àrea d'urbanisme que porta el senyor Daniel Gràcia. I això, nosaltres no volem i no acceptem que se li doni la culpa a una treballadora o a un treballador, perquè que passi una vegada és greu, però que passi dues, ja dic, per què hi ha tanta pressa en aquest projecte? Un projecte que va fer uns habitatges... No és un projecte per fer habitatge social, per resoldre els problemes d'accés a l'habitatge que té el 90% de la població de Badalona. Uh-huh. No, és per fer un habitatge de luxe, perquè uns rics facin un negoci impressionant. I aquí entremig doncs, hi ha uns quants graons d'especulació que nosaltres, evidentment, estem perseguint. Però és que això ha passat també, s'està veient, no?, amb tot el tema de Calarnús, no?, que també hi ha uns interessos especulatius i que per això s'està impedint que es pugui preservar tot el parc en comptes de només una part. I bé, doncs, fa pudor.
0: Li pregunto per una altra qüestió. El govern local ha presentat els detalls del pla per modernitzar les escoles. Es començarà pel centre Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgo, que reformaran íntegrament el 2027. Què en pensen d'aquest pla, que està dotat amb 32 milions d'euros per un conjunt d'escoles públiques de la ciutat de Badalona? A 5 anys vista, aquests són només els primers.
1: Home, torna a ser una mostra d'aquesta política d'aparador en què viu el senyor Albiol, en què ell fa anuncis, fa promeses per tenir subjecte la gent en l'esperança de, en aquest cas això és pura campanya electoral, per assegurar-se uns vots per un futur, quan ell, durant el temps que ha estat governant, tenint els diners i tenint la majoria absoluta per fer-ho possible, no ho ha fet. Albiol, per ser del Partit Popular i per la seva ideologia, mai afavorirà les escoles públiques. Sempre la seva tendència és la privatització, mai el sector públic. Del sector públic, en tot cas, se'n beneficia, però no hi aporta. I aquí el que ha fet amb les escoles públiques doncs és exactament un engany d'aparador. Perquè com pot ser, si està governant des del 2023, si va obtenir la majoria absoluta gràcies a la promesa de que amb la majoria absoluta seria capaç de resoldre aquests problemes estructurals que les escoles arrosseguen. Com pot ser que ara tingui la desvergonya, la poca vergonya de presentar-se a les escoles i dir-los que tot allò que les fa caure, que les fa ensorrar, ho arreglarà si torna a governar el 27. Uh-huh. Lamentable.
0: Ja que parlem d'educació, com està seguint les mobilitzacions i negociacions del col·lectiu docent? Està d'acord amb les seves reivindicacions?
1: Totalment. Ja vaig dir que una de les coses que lamentava de no estar jo en actiu en aquest moment com a professora, com a mestra, és no poder fer vaga de veritat, no? I contribuir-hi. Evidentment, he contribuït a donar suport a les mobilitzacions. I crec que és molt important aquest moviment. També està passant al País Valencià. És un moviment que demostra que, és a dir, la base popular del sosteniment dels serveis públics, també ho hem vist també amb sanitat, no?, que també hi comença a haver mobilitzacions, és molt important que es mobilitzi perquè ho estem veient, no?, amb els pressupostos que ara es volen aprovar, amb com continua la roda des de les retallades del 2012, que no es recuperen, no es donen serveis, l'escola inclusiva és una absoluta fal·làcia. No fa gaire tornàvem a portar una moció del Sindicat de Mares en la diversitat funcional al ple de Badalona, o sigui, és una mentida. Les criatures estan sense els recursos que necessiten, el professorat està sobresaturat, no hi ha un bon tracte laboral en les condicions laborals, no? Hi ha precarietat en molts dels sectors de suport educatiu i continua la roda d'aprovar pressupostos que sempre tenen projectes especulatius on abocar diner públic i no a rescatar de veritat i a fer un pla d'educació pública de qualitat en català i inclusiva totalment. Per tant, tot el suport i tant de bo puguin sostenir-se fins que realment hi hagi un canvi, perquè també vull recordar que hi va haver una mala praxi molt gran per part del govern pactant amb sindicats que no eren els més representatius del sector, i això també és una cosa que s'ha de denunciar.
0: I avui hi ha precisament reunió prevista entre el Departament d'Educació i també hi ha el sindicat USTEC, a veure si s'arriba a un acord. En aquest cas, canviem de qüestió perquè la plataforma Pacifiquem Enric Borràs assegura que les obres de Francesc Layret han fet augmentar el trànsit per aquest carrer i demanen un estudi de mobilitat per reduir el pas de vehicles. Què en pensen? Creuen que s'haurien d'haver planificat més les afectacions al voltant de Francesc Layret, que cal sumar altres espais espais pacificats també a la ciutat de Badalona?
1: Totalment, i ho hem denunciat, que per voler, en aquest aparador, no?, de voler fer creure que s'està fent molta feina, el que fa el govern d'Albiol és improvisadament accelerar l'inici de les obres de Francesc Layret, sense que estigui resolt via Augusta i sense que hi hagi un estudi d'impacte de com afecta la pacificació d'aquesta zona a tots els barris del voltant i a tota la ciutat en general. Llavors, tornem a estar en aquesta política d'aparador, de fer creure a la gent que s'està fent feina, de fer creure a la gent que s'estan fent coses, no?, que diu ell, un bulevard, no?, o es posa paraules grandiloqüents, i mentrestant està ofegant, està asfixiant els veïns i veïnes d'Enric Borràs, que ja tenien un pas elevat de vehicles i ara l'han augmentat a un volum absolutament insostenible.
0: 6.000 vehicles diaris, dèiem.
1: És una gran feina que està fent aquest veïnat, no? Han fet una gran feina de documentació, de quantificació dels vehicles i del nivell de contaminació, i aquí és evident que aquí l'organització veïnal posa contra el mirall, no?, posa davant del mirall un govern del Partit Popular que no planifica, que només llança anuncis, que comença les coses sense haver-les planificat i que el que fa és estar empitjorant el nivell de vida dels veïns i veïnes de Badalona.
0: I ja per acabar, estem en el tram final, podríem dir, de les festes de maig, eh? Després d'aquest cap de setmana ens queda la darrera setmana de mes. Quin balanç en fa?
1: Bé, una miqueta hi han hagut moltes coses que ens han preocupat, no?, com la càrrega policial que hi va haver a adolescents, menors, la majoria, a la Plana, no?, en un dels primers concerts. Hi ha hagut també aquest fenomen, que ja sé que no és pròpiament de les festes de maig, però just el dia 11 de maig, que era el dia més important, és quan Hisenda va intervenir a l'Ajuntament, i el Biol va estar, doncs, fent el que fa sempre, no?, de pujar als escenaris, en els seus tardeos, no?, augmentar el seu populisme, no?, en aquestes festes que són d'ampla concurrència, i al mateix temps amagava deliberadament en els regidors i regidores de l'oposició i els mitjans públics un fet tan greu com que Hisenda l'estava intervenint per la seva mala gestió en els comptes a l'hora de pagar els proveïdors. Per tant, podríem dir que una vegada més l'Ajuntament utilitza les festes per amagar-se, per fer aquest aparador. Evidentment, doncs, les colles són les que sostenen aquestes festes, les colles, la gent. La gent és la que fa que les festes siguin de veritat, que existeixin, i per això sap tan greu que hi hagi una utilització, diguem, de protagonisme per part de l'alcalde i que hi hagi hagut un fet tan greu com les càrregues del Vall del Micaco.
0: Doncs Dolors Sabater, presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
1: Que gràcies a vosaltres per la feina de cada dia. Adéu.
2: Badalona Matí. Som aquí.
3: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
4: Ep, viatjar amb bus és segur. I amb una mica d'atenció per part de tothom, encara més. Ep, agafa't bé a les barres. Ep, vigila les teves coses. Ep, la motxilla millor davant. Són petits gestos que poden evitar grans ensurts. La seguretat és cosa de tots. Que no hi falti. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
5: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
0: Ens posem en marxa.
2: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
5: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
2: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.

0: I avui, a l'espai dedicat a les iniciatives locals, us volem parlar de cooperatives, d'un model d'empresa arrelat al territori que combina activitat econòmica i alhora valors socials. Parlarem d'Arts Cooperativa, una corredoria d'assegurances que està especialitzada en el sector de l'economia social i solidària, en el món associatiu i en les energies renovables. Va ser constituïda la primavera del 83 i avui en dia gestionen els programes d'assegurances de més de 3.500 cooperatives i també altres organitzacions i cada any, de fet, ofereixen cobertura a més de 250.000 persones. Avui per parlar-ne ens acompanya telefònicament en Javier Gómez, que és soci d'Arts Cooperativa des de ja fa més de 10 anys, on també és membre del comitè de direcció responsable de coordinació del negoci. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Javier, com va néixer la cooperativa?
1: Bueno, la cooperativa va néixer d'una idea una mica boja, de persones, això sí, que estaven dins del sector assegurador, però que tenien una, diguéssim, en aquell moment una sensibilitat per tot el que era l'economia alternativa i tot, que en aquell moment sonava a xinès, això. I el que van decidir va ser una idea molt utòpica, que era fer una companyia d'assegurances que fos una cooperativa. I això va ser impossible, perquè la llei no ho permetia, tot estava centralitzat a Madrid en aquell moment, i llavors la seva idea doncs, va ser derivar en fer una cooperativa on el format jurídic fos cooperatiu, i aquest va ser l'origen.
0: Què diferencia una assegurança ètica d'una assegurança convencional?
1: Bueno, aquesta pregunta és molt interessant. A veure, com a assegurança tècnica, és a dir, si cobreix, i no m'ha posat un exemple, els vidres, els danys per aigua, etc., una assegurança ètica cobreix el mateix que una assegurança tradicional, però té algunes diferències. Bàsicament, la primera diferència que té és que amb tota seguretat el 100% de les inversions que la companyia d'assegurances o la corredoria, que en aquest cas és assegurança ètica perquè té el segell ETSI, et pot garantir és que totes les inversions que es fagin amb els diners que tu pagues s'inverteixen en projectes de l'economia social o amb energies renovables i en cap cas amb empreses vinculades al món armat i ara últimament amb fons d'inversió israelís. Aquesta és una diferència important. L'altra diferència sol ser un tracte molt més personal, un tracte molt més de persona a persona, molt més ètic i en principi més comprensiu a l'hora que et passi alguna cosa. Però bàsicament la diferència, entre moltes altres coses, la principal és aquest tema de la seguretat de que les inversions que fa aquella companyia o corredoria amb els teus diners són ètiques.
0: I com combineu la viabilitat econòmica del negoci amb els principis cooperatius i socials?
1: Bueno, això no és fàcil. No és fàcil perquè el sector assegurador, en general, és de tot menys ètic, col·lectiu, cooperatiu, i a vegades se'ns veu una mica com uns extraterrestres dins del sector quan ens desvinculem o ens volem desvincular dels premis econòmics, dels viatges i aquestes coses que les companyies tenen com a pràctica habitual de mercantilisme i amb les quals a vegades, per desgràcia, ens veiem donats a jugar, però sempre sense canviar res amb la nostra política vers l'economia social, vers els criteris ètics, vers la col·laboració amb els nostres col·lectius de l'economia social i solidària, el tercer sector, etc, etc.
0: Com es prenen les decisions importants dins la cooperativa? Tothom hi té veu i vot?
1: A veure, una cooperativa legalment estableix que el seu òrgan de direcció és una assemblea i en aquesta assemblea participen tots els socis. I per tant, com que participen tots els socis, des d'aquell moment tots tenen veu i vot. En principi, en una cooperativa, les decisions no es prenen de forma democràtica, sinó que l'ideal és prendre-les per consens. És a dir, ens posem tots d'acord, o com a mínim, si no ens posem d'acord, donem una autorització tàcita a tirar allò endavant i les coses es tiren endavant així. En algun cas, es pot arribar a la votació. I a partir d'aquí, per un tema més operatiu que una altra cosa, ja les cooperatives són de cert tamany, doncs existeix un consell rector i amb el cas d'Arts també, perquè ho has comentat, que jo pertanyia amb ell, un comitè de direcció. Però l'òrgan de decisió absolut és l'assemblea.
0: Quins reptes asseguradors diries que planteja la transició ecològica?
1: Uf, moltíssims. Perquè, i bàsicament perquè les companyies d'assegurances, i ja sé que les estic criticant una mica i treballem amb això, les companyies d'assegurances són bastant egoistes, és a dir, només es preocupen d'aquelles coses que poden fer trontollar els seus números, i evidentment la crisi ecològica els pot fer trontollar, però tenen certes dificultats en poder prendre mesures perquè no depenen només, no només depèn d'elles. És a dir, ara, per exemple, per posar-te un exemple, estem dins d'un projecte LIFE amb la Diputació de Barcelona i costa bastant lligar els temes asseguradors amb els projectes, que en aquest cas d'aquest LIFE, per mitigar el canvi climàtic en temes de, en temes de, del camp, del bosc, dels animals, del mar, i és bastant difícil lligar-ho. És a dir, les companyies tenen moltes estadístiques, són d'algunes maneres unes de les primeres patidores pels efectes del canvi climàtic, però a l'hora de prendre mesures, a vegades les seves mesures són bastant primàries, pujar preus, reduir garanties, pujar franquícies, i evidentment això no és el que volem, i és un repte importantíssim i diria que complicat.
0: Col·laboreu amb altres cooperatives o amb altres projectes del territori?
1: Sí, a veure, una de les diferències entre l'economia social i solidària i l'economia tradicional és el que nosaltres anomenem la intercooperació. És a dir, l'economia social no s'entén sense la intercooperació amb entitats que poden ser cooperatives o no, però totes al voltant de la nostra, dels nostres cercles. Llavors, col·laborem amb cooperatives, doncs, des de cooperatives que poden ser molt importants dins del territori i amb les que no només som clients, sinó que també cooperem, però també cooperem amb els ateneus cooperatius, com per exemple la Barcelona Nord, amb la xarxa de municipis per l'economia social, on tenim acords de col·laboració, és a dir, no acords només, entre cometes, de negoci, per fer assegurances, perquè aquests són molt primaris i a nosaltres ens agrada anar una mica més allà, sinó acords de col·laboració, perquè és la base de la nova economia.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, Javier, i que vagi molt bé. Fins la propera.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: El nou Confort Ama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Confort Ama Badalona, la teva nova casa.
1: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
2: Ens posem en marxa.
3: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
1: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
3: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.

0: I falten 10 minuts per les 11 del matí, moment de repassar les tendències i també notícies curioses del dia. I ho fem de la mà de la Júlia Susino. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Irene Dubasiana, què tal? Com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem secció. Vinga, va, i ho fem amb Bad Bunny, que ha convertit Barcelona aquest cap de setmana en la primera parada europea de la seva gira.
3: Sí, va ser una autèntica festa a l'Estadi Olímpic. Bad Bunny va actuar davant de més de 55.000 persones cada nit, la de divendres i la de dissabte, i va portar a Barcelona un show ple de reggaeton, salsa i molta identitat porto-riquenya. I, de fet, només començar ja va deixar clara la intenció de la nit. Va dir al públic que s'oblidés de tot el que passava fora de l'estadi i que l'únic objectiu era passar-ho bé. El concert va tenir 33 cançons, dos escenaris i la famosa casita, inspirada en una casa tradicional de Puerto Rico. I per allà també hi van passar cares conegudes com la de Lamine Yamal, Lewandowski, i també hi van veure el presentador Marc Giró, que van viure el concert des de dins del muntatge. I un dels moments més comentats del primer show va ser l'aparició sorpresa de la Bad Gyal. Va pujar a l'escenari a ballar Yo Perreo Sola amb el Bad Bunny i va cantar la cançó que escoltem ara, que és Dame. I Bad Bunny no només va venir a fer un concert, sinó que va portar un tros de Puerto Rico aquí a Montjuïc, i Barcelona, pel que sembla, s'hi va entregar completament.
0: Completament, i no només això, també va visitar la Sagrada Família, que ha transcendit també els mitjans de comunicació,
3: visitant.
0: On va coincidir

0: i 20 títols que l'entrenador català ha aconseguit a la seva etapa com a tècnic de l'equip. Per aquest motiu, l'acte de comiat ha estat gairebé un festival de música i records. Mishima ha estat l'encarregat de posar-hi banda sonora, el grup ha versionat el càntic de We've Got Guardiola i han interpretat la cançó Tot torna a començar, que estem escoltant, mentre al tècnic se li humitejaven els ulls.
1: S'emocionava, sí, eh?
0: Estava molt emocionat. També hi han passat membres de l'equip del Manchester, com Rodrigo Haaland, col·laboradors de Guardiola com Chiqui Beguiristán, i també personatges il·lustres com Noel Gallagher, cantant d'Oasis i gran aficionat del club, i fins i tot Michael Jordan li ha deixat un missatge desitjant-li bona sort a la seva nova etapa i ara es pot centrar a jugar al golf.
1: Doncs mira, o sempre s'ho pot repensar ja que va doncs, tornant a Can Barça d'alguna manera o altra. Eh? Vinga, i d'un homenatge a un altre, de molt especial, aquí, a Badalona, i dedicat a una figura clau també de la música de ball a Catalunya.
2: Sí, és dedicat a en Josep Maria Castells. Va ser un DJ i productor molt important, sobretot per entendre la música de discoteca dels anys 80 i 90. A la Sala Sarau de Badalona li han fet un homenatge després de la seva mort, que va ser el 31 de desembre del 2024. José María Castells. I és que en Josep Maria va ser conegut per formar part del Dream Team, juntament amb Toni Peret i Quique Tejada, i per estar darrere de molts megamixos mítics com Max Mix, Màquina Total o altres recopilatoris que van marcar tota una època de pistes de ball. I l'homenatge a la Sala Sarau va reunir música, records i molta gent que el va veure com a un referent.
1: I seguim aquí a la nostra ciutat, ens quedem a Badalona perquè el barri de Llafià s'ha convertit en escenari viral i ho ha fet gràcies a Messi i també a Bad Bunny.
2: Sí, doncs sembla que Llafià està vivint el seu moment més internacional. Una pista del barri d'aquí de Badalona s'ha fet viral perquè hi han gravat un anunci Leo Messi i Bad Bunny, dos noms que junts ja són gairebé un esdeveniment mundial.
3: Messi i Bad Bunny han vingut aquí a fer un anunci.
4: Què et sembla haver vist a Bad Bunny i a la Mina aquí a aquesta pista al teu barri?
3: No, és per a mi és increïble, és una il·lusió per mi.
2: El vídeo mostra l'ambient al barri i la sorpresa dels veïns i dels joves que no cada dia veuen passar per una pista de Llafià una estrella del futbol i una de la música urbana. I clar, les xarxes han fet la resta, comentaris, vídeos i molta gent dient allò de Llafià representa.
1: I seguim en plena musical, molta música per arrencar aquesta setmana que
2: avui
1: comença
2: sí.
1: En dimarts i que és més curta de l'habitual. Doncs sí, encara en plena musical, com deia Sílvia Pérez Cruz, celebra 30 anys de carrera i ho fa amb el seu desè disc, Hora la Bisal.
5: Morena, morena hermosa, y hablate bien que hay que salir a renacer, crucé la oscuridad.

0: Sí, la cantant de Palafrugell ha volgut desplegar amb aquest disc el seu univers més personal. Oral Abissal, que ja està disponible a tot arreu, compta amb cançons com Moreno, que els estàvem escoltant, Líquido o E triste viver sem seu amor. I aborda la dualitat del pròxim, quotidià i de temes més profuns i onírics, deixant-ho ja clar amb el mateix títol del disc, on Oral aboca la fusta i Abissal el metall. D'una banda, la taula, el cant col·lectiu, el que és popular, les cordes de la guitarra i la vocació de compartir, i de l'altra, el cant introspectiu, el fons dels mars i els somnis celestials. Amb la seva inconfusible veu, Sílvia Pérez Cruz torna a demostrar la seva força musical i la seva sensibilitat poètica.
1: Ai, com ens agrada Sílvia Pérez Cruz. Anem a la plana internacional, perquè aquest cap de setmana s'han celebrat els Jocs Millorats, una competició esportiva que permet i promociona el dopatge per batre rècords mundials, però sembla que no ha acabat de funcionar massa bé.
0: Doncs s'han celebrat a Las Vegas i s'ha buscat batre rècords mundials en categories com natació, 100 metres llisos i halterofília, amb la promesa de premis milionaris per als guanyadors. El resultat, s'han batut rècords, però d'aquella manera. En natació, el grec Christian Goklomé ha batut el rècord en els 50 metres lliures en 20,81 segons, però l'actual rècord són 20,88 segons i el té Cameron McEvoy, que no anava dopat. En 100 metres llisos, Fred Kelly, doble medallista olímpic, assegurava que destrossaria el rècord d'Usain Bolt i va acabar fent 9,97 segons, lluny del seu propi rècord personal de 9,76 segons i encara més lluny de la marca de Bolt de 9,58 segons. I en halterofília, la dominicana Beatriz Pirón es va quedar curta intentant aixecar

0: aixecar 100 quilos, malgrat que l'organització assegurava que havia batut rècords en els entrenaments. Vamos, la típica de que els assajos ens ha sortit. La vetllada va ser acabada amb un discurs del CEO dels Jocs, Maximilian Martín, i amb l'actuació musical dels Killers, els que els estem escoltant.
1: Per tant, dopatge zero.
0: Dopatge zero.
1: Sota expectació. Moltíssimes gràcies, Edu, Júlia. Nosaltres arribem a les 11 del matí amb tota l'actualitat local. Anem al butlletí informatiu de la mà de la Sílvia Villarroel, però després recordeu que seguirem amb més Badalona Matí, perquè precisament tant l'Edu com la Júlia van sortir ara fa uns dies al carrer a preguntar de quina manera acabaria també introduint-se el pagament amb Bizum i quin seria el seu efecte als establiments comercials, també els de Badalona, i per això vau tenir ocasió de parlar amb botiguers, però també amb clients de la nostra ciutat. També parlarem amb el Centre d'Estudis Històrics de Badalona sobre el nou diccionari de biografies badalonines que estan impulsant. En aquest cas ens atendrà en Francesc Palacios per explicar quines són aquestes biografies interessants de la ciutat i quines es podrien arribar a incloure també en aquest nou treball documental. Amb en Suhab Seva tornarem a sortir als carrers. Avui ens espera un nou Badalona Pregunta. I finalment, la Susana Hernández ens aportarà algunes de les novetats de la literatura negra. Avui parlarem d'alguns llibres i també ho farem, com no, amb música catalana. Tot això des d'ara i fins als 12. No marxeu, fins ara.
2: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
0: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'Institut Català del Sol, l'Incasol, ha iniciat l'enderroc dels quatre darrers blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc. Concretament, les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja han anat a terra. Ara queden dos altres blocs d'aquest tram final, els números 208 i 210, amb previsió que el seu enderroc comenci després de l'estiu. L'actuació actual compta amb un pressupost de 333.628 euros i pels següents dos blocs, els últims, s'està licitant l'enderroc per 377.598 euros. Les famílies que vivien en aquests blocs es van reubicar mitjans de 2024 a un dels edificis nous del barri. Ara, dos anys més tard, els vells blocs, afectats per aluminosi, es comencen a enderrocar. D'aquesta manera, s'arriba a la fase final d'un projecte urbanístic marcat pels retards. Un retards que, segons Digo Justícia, des de l'Associació de Veïns de Sant Roc, s'expliquen pels canvis polítics i els problemes per aprovar pressupostos. L'escoltem.
3: Aquí hay elecciones, nuevos gobiernos, siempre tiene que estar diciendo que los presupuestos que se aprueben se incluyan la partida económica para seguir la remodelación. Y todo eso ha hecho el tiempo que se prolongue.
0: I a tot això, els treballs d'enderroc de l'immoble del carrer Granada al barri de la Pau han permès el retorn d'alguns dels veïns desallotjats de l'edifici adjacent, el número 24. Es tracta dels residents de l'àtic i el segon segona. Segons fons municipals, les actuacions fetes fins ara han rebaixat dues altures. Un cop acabin les tasques, expliquen, la resta de veïns afectats podran accedir als seus domicilis, mentre s'allotgen amb familiars o amics. Les obres, que s'allargaran entre 6 i 8 setmanes, avancen segons el calendari establert. Un cop enderrocat el número 22, es duran a terme treballs de sanejament de les mitgeres dels edificis del costat amb l'objectiu de prevenir problemes de filtracions o humitats a les finques adjacents. I més qüestions, un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona va patir ferides lleus la matinada de dissabte després de ser atropellat per una moto que es va saltar un control policial. També els ocupants d'un vehicle robat van embestir un cotxe de Mossos a una benzinera de Montigalà, una operació que es va realitzar conjuntament entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Aquests fets van succeir la nit de divendres quan la policia local va rebre un avís que alertava de la presència de dues persones encaputxades en un turisme. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra també investiguen una baralla que va tenir lloc la matinada de dissabte-diumenge al carrer de Xila, al barri d'Artigues. Els fets van tenir lloc poc abans de la una de la matinada i, segons imatges difoses a les xarxes socials, en van participar una desena de persones. La policia ja en té algunes identificades i manté oberta la investigació. I en plana cultural, l'Esbart Sant Jordi celebra 75 anys d'història amb una actuació única a les festes de maig. Les tres seccions de l'entitat badalonina han compartit escenari a la plaça de la Plana dins el marc del Maig en Dansa. Una proposta plantejada com un viatge generacional a través del moviment per connectar el passat, el present i el futur de l'associació badalonina. Des d'ara, l'entitat enceta el calendari d'actes que aniran fent fins al febrer per celebrar el seu aniversari, entre ells exposicions, taules rodones o ballades que aniran desvetllant al llarg dels mesos vinents. Laia Platero és la presidenta de l'Esbart Sant Jordi.
4: I a partir d'aquí comencem tots els actes que començaran a encadenar tot el 75 aniversari, que seran fins al febrer-març del 2027. De mica en mica anirem ensenyant les sorpreses que aniran apareixent.
0: I en esports, el Joventut juga aquest vespre amb l'Unicaja a partir de les 8, la segona part del partit que es va suspendre pels problemes amb el videomarcador. La penya guanyava 53-33 al descans i ja no es va poder tornar a reprendre el maig. Pel partit d'avui només poden jugar els 12 inscrits en l'acte del partit i, per tant, no es poden fer canvis. Això farà que no pugui jugar el darrer fitxatge de la penya, Yanis Morin. Tot apunta que el Joventut acabarà sisè i jugarà els quarts de final contra el tercer classificat i amb el factor pista en contra. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La penya en joc.
5: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
6: Assís a Joventut, Unicaja Màlaga.

0: Bizum fa un pas més i ja comença a arribar als comerços físics. Després d'anys fent-lo servir per tornar diners a un amic, pagar un sopar a mitges o fer un regal conjunt, ara aquesta eina vol entrar també en el nostre dia a dia a través de les nostres compres a botigues. Aviat podrem pagar un cafè, una barra de pa o una compra qualsevol amb el mòbil sense targeta i també sense portar efectiu a sobre. Això pot suposar un canvi important en la manera en com comprem, sobretot en el comerç de proximitat, però també obre alguns interrogants. Ens farà el pagament amb Bizum la vida més fàcil? O bé gastarem més com a contrapartida? Tothom s'hi podrà adaptar a aquest nou mètode de pagament? I què passa amb la privacitat o bé amb la seguretat de les nostres dades? Aquí a Badalona hem volgut sortir al carrer per preguntar als veïns i comerciants què en pensen d'aquesta nova modalitat a l'hora de pagar les nostres compres. I de fet ho han fet la Júlia Susino i l'Edu Beciana, que han passejat Micromarket. Tal com ha anat?
1: Ha anat bé. Doncs mira, Núria, Bizum, que fins ara associàvem sobretot a pagar el sopar a mitges, tornar diners a un amic o fer un regal conjunt, vol fer el salt definitiu a les botigues físiques. La idea és que es pugui pagar directament amb el mòbil al datàfon, d'una manera molt semblant a com fem amb les targetes digitals. Ara bé, el desplegament encara és progressiu. No tots els bancs, comerços i usuaris ho tindran activat al mateix temps i, per tant, conviurà durant un temps amb els sistemes de sempre, efectiu, targeta i pagament amb mòbil. Però la pregunta és clara, estem preparats per deixar la cartera a casa? Per començar, hem volgut saber quin és el mètode de pagament preferit dels badalonins, perquè una cosa és que la tecnologia avanci i una altra molt diferent és que cadascú canviï els seus hàbits de cop. Per això els hem preguntat si ells són més de targeta, d'efectiu o de mòbil.
2: Pago amb el mòbil 90% de les vegades perquè és còmode. Cada vegada hi ha menys caixers per treure diners. És més còmode portar sempre la targeta de crèdit integrada en el telèfon mòbil.
3: Actualment soc d'efectiu, malgrat que era targeta. I Bizum també. Però degut a tot com estan les tecnologies, totes les estafes que hi ha, que és pel comerç, a l'efectiu.
4: Yo soy más de efectivo, porque parece que así controlo mal los gastos.
5: Yo soy más de móvil a la hora de pagar, más que nada porque se me hace mucho más fácil. No tengo que tener la cartera, el bolso.
6: Ja ho sentiu, hi ha de tot. Hi ha qui no deixa anar la targeta, qui encara confia en els bitllets i les monedes, i qui ja ho paga pràcticament tot amb el mòbil. Al final, el mètode de pagament també diu molt de nosaltres. De si som més pràctics, més desconfiats, o més de jo amb el telèfon ja faig de tot. Segurament també té molt a veure amb un tema generacional. De fet, tot i que cada vegada paguem més amb el mòbil, l'efectiu encara resisteix. Segons el Banco d'Espanya, el 57% dels consumidors encara el fa servir com a mitjà principal en compres a establiments físics.
1: Exactament. Per això els hem plantejat un dilema molt del segle XXI. Què fa més mandra, portar efectiu o quedar-se sense bateria?
2: Quedar-me sense bateria, realment, perquè efectiu és que no em porto mai, pràcticament, i si quedo sense bateria no puc pagar.
3: Sense bateria és un pal, però ja trobo la solució i intento portar efectiu. I si no em porto, no gasto.
4: Quedar-me sin bateria, porque el móvil también lo voy usando, pero casi siempre llevo efectivo. Sí, sí, no me quedo sin efectivo.
5: Prefiero utilizar el móvil, mucho más fácil y más práctico.
6: Aquí queda clar que el mòbil ens facilita molt la vida, però també ens fa dependre molt d'ell. Abans revisàvem si portàvem la cartera, ara mirem si portem bateria, dades, cobertura i fins a tot carregador inalàmbric. I això també forma part del debat.
1: I seguint amb aquesta idea, hem volgut també comprovar quin objecte és ja més imprescindible en el nostre dia a dia, la cartera o el mòbil. Perquè potser fa uns anys sortir de casa sense cartera era gairebé impensable. Si no portaves diners, targeta o el DNI, semblava que et faltava alguna cosa bàsica. Però avui la situació ha canviat força. Molta gent pot passar el dia només amb el mòbil. Hi ha la targeta bancària, el transport públic, els contactes, etc.
0: De fet, preferim, segurament, deixar-nos la cartera a casa que no pas el mòbil, en la majoria de casos.
1: Jo vaig sempre amb el mòbil. I és que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió de nosaltres mateixos. I per això els hem volgut plantejar una pregunta molt senzilla, però que segurament diu molt de com han canviat els nostres hàbits avui dia. Què és més probable, oblidar-se la cartera o oblidar-se el mòbil?
2: Oblidar-me la cartera. La cartera la tinc integrada tot dins del mòbil. Físic, la cartera, no porto mai res.
3: Les dues coses. Perquè el dia que em deixo una cosa, em deixo l'altra. Però normalment, no sé, el mòbil és que no sol deixar una cosa ni l'altra, i cada.
4: Que me olvide el mòbil. Es más probable. Sí, sí. De hecho, muchas veces me lo dejo y luego digo, ay, ahora sí me llaman.
5: La cartera. Y ya que el móvil, pues lo tengo todo. Tengo el WhatsApp, tengo todo. Más fácil que me olvide la cartera porque la cartera no utilizo el DNI, no utilizo las cosas de ahí. Y como no las utilizo, pues no las tengo siempre a mano.
6: Doncs veig que aquí la resposta ha quedat força dividida. Hi ha qui diu que la cartera ja gairebé no la fa servir i que si se l'oblida tampoc passa res perquè no ho pot pagar tot amb el mòbil, però també hi ha qui reconeix que el mòbil el té tan integrat al dia a dia que seria molt més estrany sortir de casa sense ell. Per tant, podríem dir que estem en un moment de transició. La cartera encara no ha desaparegut, però el mòbil cada vegada ocupa més espai en la nostra rutina. I potser la diferència és generacional o simplement d'hàbits. Altres dubtes, Núria? Què passa amb les dades amb la gent gran, amb els comerços petits o amb les persones que no es defensen tan bé en el món digital? Escoltem el que ens han dit sobre com veuen el futur dels pagaments, si com una oportunitat o com un repte que espanta una mica.
2: Una mica inquietant. Hi haurà més control sobre les transaccions i on va parar els diners, a l'efectiu en aquest cas.
3: Doncs no sé si serà còmode o inquietant. Jo crec que tornarem molta gent a portar els calés a la butxaca per la inseguretat. Perquè si diuen, ah, si troben els calés i si troben el mòbil, és pitjor.
4: Creo que vamos a, sí, a Bizum, a tarjetas, cada vez más. La gente compra mucho por internet y la juventud, sobre todo, está muy acostumbrada.
5: Em sembla una mica inquietant, más que nada porque la hora de pagar con efectivo se está perdiendo. La hora de pagar con Bizum y todo eso, Hacienda se queda un tanto y se pierde muchísimo dinero de por medio.
0: I aquí apareix una idea que és interessant, eh? I és que la comoditat no sempre, veiem, elimina la preocupació, eh? Molts dels encastats doncs, feien referència a aquesta inseguretat. I és que podríem fer una altra pregunta, eh? Què preferim, dèiem abans, sortir al carrer amb el mòbil o amb la cartera? I la majoria deia amb el mòbil perquè ho porto tot. Clar, ara què preferiríem perdre? Possiblement avui en dia la cartera, eh? Precisament per això, per no perdre-ho tot. Podem trobar molt pràctic, de fet, pagar amb el mòbil i alhora sentir que cada vegada tenim menys control sobre com paguem, on queden registrades les nostres compres o bé què passa, no? Si la tecnologia al final falla, què pot passar?
1: Sí, és que tot i l'avenç dels pagaments digitals, l'efectiu continua tenint un paper important. Hi ha qui el fa servir per controlar millor el que gasta, qui el prefereix per compres petites i qui simplement no vol dependre sempre d'una app o d'un banc. Però també és veritat que cada vegada veiem més gent pagant imports molt petits amb targeta o amb el mòbil. Un cafè, una barra de pa, una ampolla d'aigua, tot passa pel datàfon. Per això hem volgut saber si pensen que l'efectiu té els dies comptats.
2: Jo estic convençut que cada vegada anirà desapareixent més. O sigui, només fa falta sortir al carrer i veure que de manera indirecta ens estan obligant a no portar calés, perquè no hi ha caixers per treure els diners.
3: No desapareixeran. Tornarem a portar calés a la butxaca. I es veu molta gent, inclús la gent jove ho veig ara, que diu, tinc que portar calés a la butxaca.
4: Creo que sí que se usa efectivo, también, sí. Pero lo que pasa que va mucho también por el rango de edad. Si es persona muy joven, con el móvil, pero las mayores, pues, con dinero.
5: Cada vez desaparece más, es más, cuando viene gente a pagarme con efectivo, como bien he dicho, incluso me sorprendo, porque a día de hoy es o tarjeta o móvil, literal, aunque sean 90 céntimos, para pagarme una barra de pan con efectivo, se lo agradezco muchísimo, porque es que me quedo incluso sin efectivo.
6: Potser l'efectiu no desapareixerà demà, però sí que sembla que cada vegada perdrà més presència en el dia a dia. Ara bé, també hi ha qui defensa que mantenir-lo és important, sobretot perquè és accessible, no depèn de la tecnologia, i permet pagar sense deixar rastre digital de cada moviment. Ara bé, una altra qüestió és si pagar tan fàcilment ens fa perdre una mica la consciència de les nostres despeses, perquè quan paguem en efectiu veiem com marxen els diners. En canvi, amb el mòbil és un gest de segons, acostar, validar i marxar. I clar, potser aquesta rapidesa és molt còmoda, però també pot fer que comprem més per impuls. Escoltem el que ens han dit els veïns de Badalona si creuen que pagar amb el mòbil ens fa gastar més sense adonar-nos-en.
2: Estàs a casa, estàs tot el dia amb el mòbil, fent scroll, amunt, avall, veus alguna cosa que t'agrada, clic, clic, i ho compres.
3: Sí, acabes comprant-lo igual, però no el compres en aquell moment. I la compra impetuosa desapareix.
4: Claro, no te retienes. Si ves algo que te gusta, caes antes en no mirar. Y claro, con el móvil, pues es fácil.
5: Sí, porque no tienes miramiento. Es como tan rápido que no te lo piensas. No tienes ni que hacer acción de buscar las moneditas en el monedero.
0: Em semblava molt curiós, Júlia, que ahir parlant em deies, jo tinc una mica la inversa, no? La sensació de que si pago un metàl·lic és com que és gratis.
1: Exacte.
0: I per tant puc comprar més.
1: Exacte. Si pago un metàl·lic sento que no estic pagant, de veritat.
0: A mi em passa totalment al contrari, eh? La sensació és que la facilitat, diguéssim, de pagar amb un Bizum o amb el mòbil juga un paper també molt important i et pot fer no adonar-te'n del que gastes al final.
1: Exacte. Si pagar és més ràpid, també és més fàcil no pensar-s'ho tant. Potser no és culpa del mòbil, però sí que ens obliga a ser més conscients del que gastem, perquè el ja ho pagaré amb el mòbil pot acabar sortint-nos bastant més car. Ara bé, no tothom viu la digitalització de la mateixa manera. Hi ha persones que no tenen un mòbil intel·ligent o que simplement no se senten còmodes amb aquesta digitalització tan massiva. I aquí el debat ja no és només tecnològic, sinó també social. Potser estem deixant gent endarrere? Escoltem què en pensa la gent.
2: Actualment deixa gent enrere com és la gent gran, la gent de la tercera edat, que no se'ls ensenya, se'ls ha obligat per aquest nou sistema sense ningú tipus d'ensenyament ni mostrar ni res de res.
3: Deixa molta gent enrere. Ja no la gent gran, perquè els joves ho trobeu més que nosaltres en problemes, molt menys.
4: No, jo crec que no. Tengo amigas y tengo compañeras que siempre usan Bizum, o sea que yo creo que soy de la única que no lo usa.
5: Deja gente detrás, la verdad que sobre todo la gente mayor que no tienen tarjetas o no tiene móvil, la verdad es que se quedan un poquito atrás, porque ahí depende qué tienda, que ya el efectivo no lo aceptan.
6: Aquí la resposta ha estat bastant clara. La majoria creu que aquesta manera de pagar sí que pot deixar gent enrere, sobretot la gent gran. I aquesta preocupació té fonament. A més, Funcas, la Fundació de les Cajas d'Ahorros, alerta que la població de més de 65 anys és un dels col·lectius amb més risc d'exclusió financera digital. Per tant, el debat no és només si pagar amb el mòbil és còmode, sinó si ho és per a tothom.
1: Mm-hmm. Clar, i això és important també perquè no tothom s'adapta al mateix temps ni al mateix ritme. Per a molta gent jove, pagar amb el mòbil és un gest pràcticament automàtic, però per a algunes persones grans pot ser complicat, fred o fins i tot generar-los desconfiança. No es tracta només de tenir mòbil, sinó de sentir-se segur fent una compra. Mm-hmm. Per tant, el repte no és només innovar, sinó fer-ho sense excloure ningú.
0: I a més, a banda, diguéssim, d'aquesta inclusivitat, no?, a l'hora d'adoptar aquest pagament, també hem de tenir una altra cosa en compte, que és que quan paguem digitalment no només estem comprant, fent una compra i prou, sinó que també estem generant i cedint, en certa manera, dades.
1: Exacte.
0: On comprem, quan, quina quantitat gastem, amb quina freqüència, tot això, i molt més ho saben avui en dia de nosaltres, no? I tot això obre també un altre debat, que és fins a quin punt ens preocupa la nostra privacitat. Estem disposats, en certa manera, a vendre-la?
6: Sí, a més, els comerços també tenen els seus dubtes. Comissions, adaptació tecnològica, seguretat, incidències amb el datàfon. Per això també hem preguntat què preocupa més, les dades, les comissions, la tecnologia o la seguretat.
2: La seguretat, sens dubte, perquè moltes vegades donem consentiment sense saber exactament a què estem donant consentiment i després estàs a casa i reps un missatge, un e-mail i dius des de quan m'he subscrit a aquesta publicitat.
3: Seguretat. Però amb seguretat es defineix tot. Seguretat. I no n'hi ha, seguretat.
4: Yo veo que tenemos todos los datos en los móviles. Todos nuestros datos los tenemos por ahí. O sea que si te quieren hackear están más que hackear por cualquier sitio.
5: Seguridad no, porque estamos hablando de dinero, yo creo que tiene que haber muchísima seguridad detrás del dinero. Me interesa y veo más la comisión. Pago con Bizum, Hacienda se lleva un tanto.
1: Veiem aquí la resposta ha anat gairebé tota en la mateixa direcció. El que més preocupa és la seguretat. La majoria de veïns parlen de possibles fraus, estafes o de la por que algú pugui accedir a les seves dades bancàries. Tot i això, també ha sortit una altra preocupació, les comissions. Hem escoltat com ens deia que, més enllà de si el sistema és segur o no, també cal veure si aquests nous mètodes de pagament poden acabar suposant algun cost afegit, sobretot per als comerços petits.
6: També hem volgut escoltar el punt de vista dels comerciants, perquè per a una botiga, una cafeteria o una parada de mercat, oferir més formes de pagament pot ser un avantatge. Si el client no porta efectiu però pot pagar amb el mòbil, potser aquella venda no es perd. Però alhora, cada nou sistema implica adaptar-se. Per això hem preguntat si creuen que els comerços, el Bizum, els pot ajudar a vendre més.
2: A vendre més, no ho sé, però que ens focusegen més amb el producte que ens volen vendre, segur. Més d'un i més de dues persones acaben comprant algo que no necessiten simplement per veure allò que els hi arriba via e-mail, via missatge, via el que sigui.
3: Depèn de la persona, i depèn del tipus de botiga, depèn del tipus de barri, i depèn de tot. Jo parlo molt com a barri, però el Bizum fa por a la gent li fa por el Bizum.
4: A lo mejor sí, porque no llevas dinero, los que no llevan dinero, pues dicen, mira, con Bizum, que no le cobren mucho interés a los comercios, que no salgan perjudicados, eso es lo único.
5: Depende para qué. Yo que soy una panadería de barrio, sí que es verdad que si yo abro aquí una cuenta de Bizum, sí que vendría a lo mejor más clientela joven, pero perdería dinero.
0: Com ha canviat la cosa, amb això de les comissions? Perquè a l'inici de pagar amb targeta, i de fet encara trobes, rarament, però trobes algun establiment que no fa cobrament amb targetes per això de les comissions, no? O et limiten la compra també, que ha de ser superior a 10 euros o una xifra similar, no? Perquè si no, no et deixen pagar amb targeta per les comissions. Veurem si el Bizum arrenca també sense aquestes comissions i si al llarg dels anys es manté o després es gira la truita de cara als comerciants, també.
6: Doncs sí, com hem pogut escoltar, la resposta a aquest dubte depèn molt del tipus de negoci. En compres petites i ràpides sembla ser que pot ser una eina força útil, i no parlem pas d'una eina minoritària. El Bizum ja sabem que supera els 30 milions d'usuaris i més de 100.000 comerços adherits, segons dades de la mateixa companyia. I per acabar, també hem volgut mirar una mica més enllà, si cada vegada paguem més amb el mòbil, si les botigues incorporen noves eines i si els hàbits de compra canvien. Com serà el comerç de barri d'aquí uns anys? Continuarem entrant a la botiga de tota la vida? Pagarem sense passar per caixa? Ho farem tot amb el mòbil? O precisament valorarem més el tracte humà davant d'un món cada vegada més digital?
2: No sabria dir-te, m'agradaria que no s'extingís. El mòbil ens ho facilita tot. Per exemple, grans plataformes que fas dos clics i ho tens pràcticament tot.
3: Caput, el barri desapareix. Els barris desapareixeran.
4: Cada vez queda menos gente que se dedica a las tiendas, porque el relevo generacional, que dicen, cero. Tienda que se cierra, ya sabes que es un local o abandonado o una frutería de los pakistanís.
5: Una mica complicat. Si a dia d'avui ja ens costa, imagina't aquí a dos anys, amb competència, amb potser forneries que sí que accepten Bizum.
1: Doncs això és el que diuen els veïns i comerciants de Badalona. El futur sembla ser que serà encara més digital, sí, però el repte és que no deixi de ser proper. Que puguem pagar amb el mòbil, amb targeta o amb efectiu, però que el comerç de barri continuï sent això. Barri, confiança i tracte directe amb la persona. Per tant, el Bizum pot canviar la manera com comprem, però no hauria de canviar allò que fa especial el comerç local. La tecnologia pot ajudar-nos, però al final el més important continua sent que comprar sigui fàcil, segur i accessible per a tothom, alhora que gratificant, sense perdre de vista que a l'altra banda d'un producte hi ha una persona que el ven.
0: Doncs veurem què passa amb el Bizum, quants comerços s'hi acaben adherint, que posaria demà en el foc que serà majoritari, i també com ens hi acostumem nosaltres, i les diferents generacions. Gràcies, Júlia. Gràcies, Edu.
1: Adéu.
0: Adéu.
7: Badalona Matí, al 94.4.

0: ara us parlem del Centre d'Estudis Històrics de Badalona, que ha presentat recentment el Diccionari Biogràfic Històric de la Ciutat, un diccionari en línia que recull de manera rigorosa i accessible les biografies de persones nascudes a la ciutat o bé que han estat d'una manera significativa vinculades a Badalona. Avui, per saber-ne més, parlem amb l'historiador i president del Centre d'Estudis Històrics, Francesc Palacios. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Explica'ns, Francesc, com funciona aquest diccionari i com hi podem accedir.
1: Bé, el diccionari, com tu deies, és un diccionari que està en línia, està disponible a través de la nostra pàgina web, a la secció de publicacions i recursos, i llavors dintre de la pàgina del diccionari hi ha un cercador que permet cercar per paraules, tant siguin cognoms o paraules específiques, i després també hi ha un llistat de les biografies que actualment hi ha disponibles.
0: Quin és l'objectiu d'aquesta eina, no? Per què ara? Què ha fet que ara s'hagi pogut tirar endavant aquest projecte?
1: Bé, a veure, era un projecte que, de fet, ja feia temps que teníem en ment. Clar, jo particularment, de fet, també em dedico molt a fer temes biogràfics, a estudiar, diguem, a persones específiques, més que no potser processos històrics més generals. Uh-huh. I llavors, doncs, la idea era això, disposar d'una eina que estiguessin, doncs, totes les persones més o menys, doncs, rellevants de la ciutat, que estiguessin biografiades i, per tant, que hi poguessin tenir accés tant els investigadors com les persones, el públic general, i que, per tant, com qualsevol persona que estigués interessada, doncs, pogués accedir a la informació que, de moment, hi ha disponible sobre aquella persona, perquè, evidentment, hi ha moltes biografies, doncs, que estan més o menys treballades.
0: Fins al moment, quant temps hi heu estat treballant? Clar, imagino que és també una tasca de compilació que es remunta en el temps, no?
1: Sí, a veure, de moment realment el que nosaltres hem fet fins ara és sobretot muntar el que és la infraestructura del diccionari a la pàgina web, que això també ha portat el seu temps, i a partir d'aquí, doncs, hem començat a treballar, diguem, amb algunes biografies. I de fet em sembla que ara en devem tenir penjades entre unes 15 i 20, aproximadament, i la idea és anar que vagin augmentant amb el temps. De moment no tenim, diguem, un gran volum fetes encara, sinó que la qüestió és anar fornint el diccionari, doncs, a mesura que vagi passant el temps, tant amb les contribucions que faci el propi centre d'estudis com d'altres persones que també vulguin col·laborar, o fins i tot si hi ha gent que vol fer propostes, doncs escolta, aquesta biografia no hi és, doncs que ens ho diguin i intentarem, doncs, mirar si es pot incorporar o no.
0: Per tant, entenc que serà viu, que s'aniran afegint també altres figures.
1: Sí, al final una mica és un diccionari biogràfic que no serà estàtic, sinó que la idea és que si apareixen noves dades, doncs, sobre un biografiat, doncs que es pugui anar actualitzant i, per tant, de fet, a la fitxa que nosaltres hem fet de les persones, a banda del que són, doncs, les dades bàsiques, la biografia, i d'on hem tret la informació, també hi ha la informació de qui és l'autor d'aquella entrada i també la data de darrera actualització.
0: Per tant, no es tracta de biografies, diguéssim, de gran volum, sinó que una mica ressaltar quina ha estat la trajectòria també d'aquella persona en concret, i alhora, no?, sempre adjunteu això de arxius consultats a l'hora d'elaborar aquesta biografia, o fins i tot bibliografia extra que parlen també d'aquestes personalitats, no?
1: Sí, exacte, o sigui, la idea, o sigui, el que tu deies, o sigui, no seran biografies molt extenses, sí que n'hi ha algunes que són més curtes, altres que són més extenses, hi haurà al final, doncs, una mica de tot, també dependrà, doncs, de la persona, i la idea sí és, sobretot al final, sempre indicar, doncs, quins arxius hem consultat, referències, per exemple, si hem tret informació, doncs, de premsa antiga i bibliografia, que al final també és on es pot trobar també informació d'aquella persona. Sí.
0: Aquí estic fent una mica el tafaner, no? I veig, doncs, per exemple, Francesc d'Assís, Antoja Vilaseca, Josep Barriga Sala, Antònia Boada Ros, no? Isidre Cavalleria Pla, Antònia Jaurés Catà, una mica ben variat entre aquesta vintena de noms que ja estan, diguéssim, adjuntats, no?, en aquesta biografia, en aquest llistat, no? De quins àmbits hi trobem personalitats? Ben divers, només del món de la cultura?
1: En principi, la idea és que inclogui gent de tots els àmbits, o sigui, que la seva rellevància hagi pogut ser per la política, per l'economia, per l'àmbit social. Sí, per exemple, aquí, perquè la majoria de biografies que hi ha ara les he fetes jo, i llavors, doncs, moltes venen de biografies que jo ja havia fet anteriorment, la majoria són alcaldes, per exemple, per tant, són de l'àmbit polític, però també doncs, trobem gent doncs, més com l'Antònia Boada, que de fet doncs, és més de l'àmbit social, o per exemple doncs, tindríem l'Antònia Jaurés, que de fet ve del món de l'economia, perquè era empresària, i per tant doncs, trobem ara de moment una mica de tot. També tindríem, doncs, per exemple, personatges una mica més no atípics, però sí que són molt curiosos perquè són, de fet no són persones de Badalona, sinó són persones que van promoure, per exemple, barris de Badalona. Uh-huh. Per exemple, Francesc Artigas Solà o Josep Vila Vallllebrera.
0: Uh-huh. Creus que els badalonins coneixen prou aquests badalonins il·lustres o figures destacades que hagin estat vinculades al nostre municipi?
1: Jo crec que hi ha algunes persones que potser són més conegudes que d'altres, però també és veritat que per posar un cas potser molt paradigmàtic, podríem posar per cas, no?, l'alcalde Martí Pujol, que té, diguem, l'avinguda Martí Pujol és l'avinguda, diguem, més important pràcticament de la ciutat, que travessa pràcticament tot el municipi de la Riera de Canyet, i segurament molta gent no sap qui va ser Martí Pujol. I, de fet, encara me'n recordo una curiositat que en un bloc de pisos que van construir a la cantonada amb el carrer del carrer de Rector, el nom del carrer el van posar i posava Martí i Pujol, fent com un símil amb el carrer Coll i Pujol. Per tant, no sabien que aquella persona, diguem, no eren dos cognoms, sinó que era el nom i el cognom de la persona.
0: Uh-huh. Per tant, gent ben variada que ens pot ajudar també a redescobrir aquest diccionari biogràfic. L'objectiu del Centre d'Estudis Històrics de Badalona és un cop més difondre la cultura badalonina, la comprensió, el coneixement i l'apreciació de la història de Badalona. Aquest diccionari és una manera àgil per fer-ho, i aquest format entenc que penseu que arribarà també a més gent i a gent més jove.
1: Sí. No, a més, la idea també, a banda de que pugui arribar doncs, a tota la ciutadania, també als joves, gent que, per exemple, doncs, estigui potser fent el treball de recerca o algun treball de la universitat o el que sigui, i ho estigui fent sobre Badalona, doncs que si hi ha alguna dada que li pugui ser útil, que la tingui. I també la idea que havíem tingut, de fet, és de crear aquest diccionari perquè gent que potser són familiars d'aquestes persones que apareixen aquí biografiades, que siguin el seu avantpassat i que potser tinguin informació o tinguin documentació sobre aquelles persones, doncs que també la puguin aportar i, per tant, puguin créixer aquestes biografies.
0: Doncs, Francesc, moltíssimes gràcies per la teva atenció, que vagi molt bé. Enhorabona també per impulsar aquest diccionari de biografies badalonines, i esperem doncs, que d'aquí un temps siguin moltes més les persones que formin part d'aquest llistat. Que vagi
1: esperem
0: bé.
1: Que sí. Gràcies, adéu.
2: Badalona Matí. Periodisme de proximitat.
3: Aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: La penya en joc.
3: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
4: Assis a Joventut, Unicaja Màlaga.
0: I a Catalunya, cada any més joves decideixen estudiar infermeria. Les últimes PAU, 5.000 estudiants van sol·licitar accedir al grau d'infermeria només a la Universitat de Barcelona. Són 1.200 sol·licituds més que el 2019, i d'aquestes només unes 650 van acabar obtenint plaça. Tot i que el 2023 es van afegir 600 llocs nous a les universitats catalanes, la demanda d'estudiants és molt més àmplia que no pas l'oferta. A més, un cop acaben els estudis, també tenen moltes facilitats a l'hora de trobar una feina. Segons un informe del Consell General d'Infermeria, Catalunya necessita 20.000 noves infermeres i infermers per igualar-se a la mitjana europea. En Sergi Crusells va a la seu de l'Institut de Catalunya d'Oncologia a Badalona, a l'Hospital Germans Trias, per conèixer millor el per què ha crescut l'interès dels estudiants en aquesta branca i com ha evolucionat la feina dels equips d'infermeria.
5: Treballar un equip d'infermeria no es queda només en les cures al pacient. Per a les infermeres i infermers de l'ICO, també és controlar l'historial clínic, fer front a possibles contratemps o gestionar la logística. El punt de partida de tots aquests professionals és el mateix, però un cop s'acaba d'estudiar la carrera, s'obre un ventall de possibilitats d'especialització que porta cada estudiant a departaments molt diferents, tal com ho explica en Pere Torres.
6: Després, un cop acabes la carrera, sí que hi ha formacions tant de postgrau com de màster que van dibuixant un perfil, un camí professional molt més concret. La infermera que tenim més accés és la infermera de l'ambulatori, però hi ha molts altres perfils, no? Inclús dins del mateix hospital hi ha molts perfils assistencials, però hi ha molts altres de gestió també.
5: En Pere, per exemple, treballa en la part logística d'assajos clínics, però hi ha d'altres perfils, com la Sílvia Puyalto i la Mireia Milán, que treballen més amb el pacient, també a assajos clínics, o la Natàlia Calderón, que és infermera assistencial a l'Hospital de Dia de l'ICO.
6: No estic en l'assistència directa amb pacients, estic en un despatx, organitzant tot el que hi ha al voltant del que se li haurà de fer en el pacient quan vingui. Des de la preparació de les analítiques que se li faran, dels procediments que el protocol requereix que se li facin, preparació de material, gestió d'ubicacions amb el tractament.
7: Administrem tractaments de quimioteràpia i immunoteràpia, però sempre pacients que estan inclosos dins d'un assaig clínic de fase 1.
8: El que fem és anar fent els procediments que requereixen dintre de l'assaig en el que es troben i a partir d'aquí doncs, tant monitorització com constants, mostres de farmacocinètiques per veure com va evolucionant la medicació en sang, electrocardiogrames. Aquí el que trobaràs doncs, serà una administració de tractaments, unes analítiques, procediments molt específics, però alhora doncs, també poden generar una reacció en la que has d'actuar com si d'una urgència es tractés, no deixa de ser infermeria, però després hi ha altres procediments molt específics depenent de la unitat en la que et trobis.
9: Tenemos que estar muy al día de todo lo que hacemos, los diferentes tratamientos, los cuidados. Cuando un paciente tiene alguna metástasis que viene para un estudio de una biopsia, pues también tenemos que saber los cuidados posteriores a esto.
5: Aquesta varietat laboral i l'alta oferta de feina són dos punts que interessen molt a les noves generacions a l'hora de decantar-se per aquesta professió.
8: Tant de pots dedicar a dia d'avui a l'estètica, a l'infermeria d'hospital com a tal, dintre d'un CAP, o sigui, hi ha moltes opcions i jo crec que és bastant atractiu.
9: Todos los pacientes se merecen, lógicamente, un cuidado especial, pero el paciente oncológico manejamos muchas esferas a nivel psicológico, psicosocial, aparte de su enfermedad, entonces es algo bastante atractivo y mucha gente joven sí acaba en la carrera y enseguida se animan a empezar en un servicio como este. Ahora hay muchas más facilidades a la hora de acceder a un puesto. Las oposiciones, quieras que no, también se hacen mucho más adelante y tener una estabilidad profesional y salir de tu carrera y tener empleo enseguida, pues eso es algo que también motiva mucho a los jóvenes.
5: Les noves fornades també ajuden a trencar el tabú de que les cures i la infermeria és un treball de dones. I és que cada vegada hi ha més homes treballant en aquestes posicions, tot i seguir sent una minoria.
7: Suposo que s'està perdent una mica el que és feina de dones i prou, i els homes s'estan començant a interessar per la infermeria.
9: Hace unos 10 años veíamos a lo mejor uno o dos hombres en todo un equipo y es verdad que ahora puede haber 40-60 en todo el equipo.
6: Almenys quan jo vaig estudiar eren pocs homes i en els últims anys n'hi va havent cada vegada una mica més. La infermeria ha estat una professió feminitzada, associada a les cures, però això també a poc està canviant. Tot i així, encara, evidentment, la majoria d'infermeria són dones.
5: I per a aquells joves que pensen en estudiar aquesta carrera, els professionals ho tenen clar. Cal tenir una vocació molt forta i tenir en compte que tota la feina, encara que no sigui directament, acaba repercutint al pacient.
9: La enfermería es muy vocacional y creo que te tiene que gustar y saber dónde vas a entrar y todo lo que conlleva cuidar un paciente de estas características.
6: La cura del pacient és el que ens dediquem des d'una visió a una altra, llavors això mai es pot perdre de vista, tot i que estiguis fent una feina no relacionada directament amb el pacient, finalment sempre tindrà un impacte en ell. Llavors, tot el que fem ha de ser dedicat als pacients.
7: Que li agradi el tracte humà, el tracte amb els pacients, que li agradi curar, cuidar, que sigui empàtica, que tingui paciència.
5: Les infermeres i infermers de l'ICO concorden que arran de la pandèmia de la Covid són molt millor valorats per la ciutadania, però aquest reconeixement i les reivindicacions que van ser molt sonades durant aquells anys s'han estancat al llarg del temps.
8: Ara ens tenen com molt més en compte. Al final doncs, érem simples pinxadores, com hem dit, i ara abarquem molt més paràmetres, ens encarreguem dels cuidados. Des vegades dintre del CAP doncs, ja generen diagnòstics, ja pautem medicació.
6: Que els reconeixements en el moment de pandèmia van ser com molt puntuals, molt evidents, i potser amb el temps, a nivell social, no per la societat en si, sinó inclús a un nivell polític, s'ha acabat descuidant una mica. Tot el que demanàvem, tot aquell reconeixement que vam tenir, s'ha acabat perdent una altra vegada i tornem a tenir problemes serios importants de falta de personal, de condicions laborals, que han d'estar posats al centre perquè hi ha molts professionals que estan patint i fa falta posar-hi el focus una altra vegada.

0: I saludem a aquesta hora del matí en Anso Hapseva. Com estàs?
1: Bon dia, Núria. Tu què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Avui ens farà replantejar la nostra alimentació, Sohab.
1: Sí, un cop més als carrers i aquest cop per parlar d'un tema que tots fem cada dia, però potser que no sempre pensem prou, no? I és la manera en com mengem.
0: Què mengem i com ho fem,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Perquè en una societat on tot va ràpid, la feina, els horaris, les pantalles, també hem acabat menjant ràpid. I precisament contra aquesta idea va néixer el moviment de Slow Food, impulsat pel gastrònom italià Carlo Petrini. Tal com explica l'article de 3CAT, Petrini va crear aquest moviment als anys 80, després de veure com la cultura del fast food començava a expandir-se arreu del món. De fet, el detonant va ser l'obertura d'un restaurant de menjar ràpid a la Piazza d'Espanya de Roma, un espai emblemàtic d'aquesta ciutat, no? I a partir d'aquí va néixer una filosofia que avui dia és internacional i que defensa una idea molt simple. El menjar ha de ser bo, net i just. És a dir, bo pel gust, net pel medi ambient i just per qui el produeix, no?
0: Mm-hmm. Important, aquestes tres R's, no, podríem dir, en el lloc de la sostenibilitat, doncs, de l'alimentació. Ara bé, em feies pensar, és que segurament no hi ha plaça, diguéssim, major, no? De capital,
1: que no estigui plena, no?
0: Que, on no hi hagi qualsevol establiment que a tots ens vindrà al cap, diguéssim, no? De menjar ràpid.
1: Exacte. Però clar, fins a quin punt coneixem realment aquest concepte del qual parlaven? Això és el primer que hem preguntat als carrers de Badalona. Coneixies el concepte de Slow Food?
2: No me suena mucho.
3: Yo no lo conocía.
4: No, yo tampoco l'havia escoltat mai, no el coneixia.
5: No, no el coneixia, però em puc arribar a pensar el que és.
2: No el conec, però em sona i més o menys intueixo que és com, bueno, al contrari de fast food, així que més o menys.
1: I aquí hi ha hagut una resposta bastant curiosa, Núria. Pràcticament ningú coneixia exactament el concepte de slow food, però sí que molta gent intuïa de què podia anar,
0: no?
1: Només pel nom, no? És a dir, exacte, com tu deies, és per oposició de fast food a slow food. Encara que el terme no sigui popular, la idea sí que sembla estar present, que és menjar amb més calma, més qualitat i menys presses al final. El moviment slow food també defensa coses que cada vegada preocupen més, que és això de menjar millor, consumir productes de proximitat i dedicar temps als àpats. I això ens porta directament a la següent pregunta. Què valores més del menjar? El gust, el preu, la rapidesa o si és saludable o no?
2: Pues el gusto, que sea, intento que sea medianamente saludable. Bueno, ara mateix no compro jo el menjar que consumeixo, per lo tant, suposo que el gust i a lo millor també que sigui saludable.
3: Yo el gusto, miro mucho el precio y sobre todo que sea saludable.
5: A ver, penso que una mica totes, però el gust i el preu sobretot.
4: Jo el gust també i el preu, sí.
0: El gust, el que passa és que hi ha additius que no són gens saludables i que tenen molt bon gust a la nostra palada. Això ens ho hem de fer, mira.
1: I els gaudim, també, no? I és interessant, Núria, perquè aquí es veu molt bé el conflicte que tenim avui dia, no? Tothom vol menjar bé, però la realitat és que moltes vegades el temps i el preu acaben pesant més que del que voldríem, no? De fet, el mateix Carlo Petrini critica precisament aquesta cultura de la immediatesa, on moltes vegades prioritzem la rapidesa per sobre d'aquesta qualitat. Hi ha una dada curiosa que explica l'article. Petrini assegura que hem convertit el temps en una obsessió fins al punt de que tot i aquest menjar l'hem de tenir, no? S'ha acabat adaptant a aquesta lògica de productivitat constant, no? De fer-ho també de forma ràpida. És a dir, ja no mengem només per gaudir o compartir, sinó moltes vegades per continuar produint. I clar, això també afecta a la manera de com vivim els àpats i per això vam voler preguntar a quins creien que... O sigui, si creien que menjàvem massa ràpid i en poc temps.
2: Sí, por supuesto, sí.
3: Sí, sí, sí, sí.
5: Sí, sobretot per la vida que porta la gent avui en dia.
4: Sí, jo també penso que sí.
2: Sí, jo crec que sobretot els joves és algo que jo noto molt, que l'hora de menjar no és un moment en què estiguis tranquil, sinó que normalment és més ràpid.
0: Precisament ahir llegia un article que publicava el diari Ara, que venia a explicar com que mai hem tingut tan a l'abast el fet d'alimentar-nos tan fàcilment, no? Vas a un supermercat que el tens ben a prop de casa teva i en allà trobes gran quantitat de productes, però alhora que aquesta sobreproducció, sobreaccés, diguéssim, de menjar, ens acaba abocant també a un consumisme doncs verós, no? Que no té límits i que això acaba generant obesitat, no? Com un dels problemes, diguéssim, endèmics també del primer món.
1: I aquí hi ha bastant consens, no? Núria, moltes persones coincideixen que hem convertit el menjar en una tasca més del dia, gairebé com una obligació que és ràpida entre reunions, feina o pantalles. De fet, segons com explica l'article de 3CAT, el moviment de Slow Food no només parla del que mengem, sinó també de com ho fem, no? Asseure's, compartir temps i recuperar el valor social dels àpats. Més d'un cop jo he hagut de menjar parat, o sigui, ho estava pensant mentre escrivia el guió i deia, hòsties, que a vegada també em prenc menys temps per poder menjar.
0: No?
1: Exacte,
0: mm-hmm.
1: O quan estic a la feina, per exemple, si tinc 20 minuts per poder menjar, potser estic menjant 10 i els altres 10 estic pensant en com haig de tornar a la feina, no? I això és interessant perquè, segons Patrini, una societat que no dedica temps a menjar també acaba perdent part de la seva cultura. I et faig una pregunta, Núria. Tu ets de les que menja tranquil·lament o acabes dinant mirant el mòbil o contestant missatges, també?
0: Mira, fins fa poc dinava davant de l'ordinador, a diari. Ara dino a les 4 de la tarda, però ho faig tranquil·lament.
1: Ja ho fas per qüestió de que t'emportes la feina a casa o és perquè també estàs pendent de tots els missatges que no has respost al llarg del dia?
0: No, ara intento aparcar el telèfon mòbil, perquè comparteixo l'estona de dinar amb la meva filla i llavors ens expliquem com ha anat el matí.
1: Ara has fet el canvi.
0: He fet una millora, he progressat adequadament en aquest sentit.
1: Quan parlem de menjar ràpid, també inevitablement apareix un altre debat, que és el prefereixes menjar casolà o menjar ràpid?
3: Jo la comida de casa.
5: A veure, jo prefereixo casolà sempre que es pugui.
2: A mi m'agrada molt el menjar de casa meva, així que diria que prefereixo el menjar de casa.
4: Jo prefereixo casolà, però sí que és veritat que consumeixo més fast food pues, per al dia a dia.
2: Sempre comida de casa. A veure, a veces sí que intentamos, no, comemos fuera y tal, pero como la de casa, pues ninguna.
1: I com la de casa, ninguna, no?
0: I com la de l'àvia, tampoc.
1: Cap. I aquí el menjar casolà continua guanyant clarament. Tot i això, molta gent reconeix que acaba consumint fast food, per comoditat o falta de temps, no? I precisament aquest és un dels punts que més preocupa els impulsors del moviment del slow food, que acabem desvinculant-nos de la cuina, del producte i fins i tot del moment de menjar.
0: Ara, això també depèn de nosaltres, eh? A què volem dedicar el temps? Potser veient un capítol menys de la sèrie que seguint a plataformes, doncs et permet cuinar-te allò, no?, de manera més suculenta.
1: També depenent del ritme de vida que portis, no? Si és un ritme molt constant, potser el cansanci no et permet preparar-te doncs, un plat molt més elaborat, no? Però sí que és veritat que potser és molt més fàcil fer-te tu el plat que no estar pensant en què menjaràs i acabant les cadenes aquestes de fast food, no? De fet, Patrini defensa que cuinar també és una manera de preservar la identitat cultural i les tradicions familiars, perquè al final moltes receptes expliquen també al final d'on venim, no? Però hi ha un altre element molt important dins d'aquesta filosofia i és l'origen dels aliments. Per això vam voler preguntar: creieu que és important consumir productes locals i de proximitat?
3: No, a mí me da igual.
2: Hombre, sería lo ideal, básicamente para que no se pierda lo que viene siendo las importaciones a otros países y que al final nos quedemos con los productos que consumimos y que creamos aquí.
4: Sí, crec que, bueno, es sobre todo para contribuir a ser pues, més sostenibles, és important pues el menjar local i sostenibilitat. Bueno.
5: Crec que sí, però cada cop es consumeixen menys.
4: Jo sí que ho veig molt important, però també penso que aquests són potser els més cars i els menys accessibles, però sí que ho veig molt important.
1: Aquí hi ha una resposta gairebé unànime. La majoria associa el producte local amb més qualitat, més sostenibilitat i també suport a l'economia de proximitat. Mm-hmm. De fet, Carlo Petrini defensa que protegir els petits productors és essencial per preservar tant la cultura gastronòmica com el territori. I aquí entra també un altre concepte molt vinculat al moviment del slow food, que és la biodiversitat alimentària. L'expert alerta que amb l'industrialització del menjar estem perdent varietats locals de fruites, verdures o cereals que formen part del patrimoni gastronòmic de molts llocs.
0: Per això hi ha qui intenta conservar llavors, no?
1: És a dir, no només està en joc el que mengem, sinó també tot allò que podríem deixar de conèixer en un futur, no? I això també obre un altre debat important i és perquè moltes vegades consumir producte local o ecològic implica pagar una mica més, no? I per això vam voler preguntar també directament si estarien disposades a pagar una miqueta més pels aliments més sostenibles i de millor qualitat.
2: Sí, la verdad es que sí.
3: Sí, yo también, yo pagaría mucho, sobre todo si eres deportista. Es muy importante comer saludable.
5: Sí, yo sí que estaría disposada.
4: Sí, totalmente. Sí, bueno, és veritat que jo, com ara mateix, no, o sigui, no ho pago jo, però, i també és veritat que sent joves, a lo millor el preu ho tenim més en compte, però a lo millor sí que m'agrada més tenir en compte, pues, la, si és saludable i tal, pues, a lo millor sí que estaria disposada a pagar una miqueta més.
1: La resposta ha estat claríssima, Núria. A tothom coincidia que sí, que estaria disposat a pagar una miqueta més pels aliments més sostenibles i de millor qualitat, perquè hi ha una consciència també cada vegada més gran sobre el que mengem i sobre l'impacte que té també en la nostra salut i el que és el medi ambient. No?
0: Aquesta dita crec que te la vaig compartir, no? Que algú deia, fes de l'alimentació un medicament si no vols acabar prenent fàrmacs com a alimentació en el teu dia a dia, no?
1: Exacte, i és que, com deia, hi ha una consciència cada vegada més gran sobre el que mengem i sobre l'impacte que té a la salut i el medi ambient, però també és veritat que moltes persones remarquen que això hauria de ser més accessible i no convertir-se en un luxe. De fet, Patrini també parla d'això, defensa que menjar bé no hauria de ser un privilegi només per qui s'ho pot permetre, no? I aquí entra una altra reflexió important. Si volem una alimentació més saludable i sostenible, també calen polítiques que ho facin accessibles. Però potser la clau també de tot plegat és començar des de petits. Per això hem acabat amb una pregunta molt concreta, i és si pensen que les escoles haurien d'ensenyar més sobre l'alimentació saludable i sostenible.
2: Sí, sin lugar a dudas, sí, porque las bases que hay ahora son muy primarias y los conceptos que hay no son tan integrales, sino que son más protocolarios que una medida integral hacia los niños y la alimentación.
3: Sí, tendría que ser una asignatura de nutrición. Perquè és molt important de comer bé i saber comer.
4: Jo també penso que és important que a l'escola, que és quan comences a tenir un pensament una mica més crític i introduir aquests temes, pues, ajudaria molt a que els joves i gent més gran, pues, tinguessin més en compte aquests temes.
6: Sí, sí, segur que sí, perquè al final penso que és el que inculques més als joves i si creixen amb aquesta idea, doncs molt millor.
5: Sí, penso que sí, que s'hauria de fomentar perquè així els nens també van creixent amb aquesta idea.
0: De fet, els menjadors escolars moltes vegades ja són un exemple d'aquest equilibri una mica també gastronòmic.
1: Sí, exacte. En definitiva, Núria, el moviment de Slow Food no només parla de menjar lentament, sinó parla de recuperar una relació més conscient amb allò que mengem, amb el territori i fins i tot amb el temps. I potser en una societat on va tot ràpid, parar una estona per menjar bé és una forma de cuidar-nos.
0: I que vingui de gust.
1: Exacte, menjar bé.
0: A menjar. Apa, adéu-siau, que vagi molt bé.
7: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia. Aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya en joc.
7: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
8: Assisa Joventut, Unicaja Màlaga.

0: I avui acabarem parlant de literatura, vaja, de literatura. Més que de literatura, avui toca, canviem una miqueta, de gènere negre, eh? Avui parlem de sèries i ho fem amb la Susana Hernández. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia a tothom. Doncs molt bé, sí, com dius, avui barregem una miqueta el gènere negre, el que fa a la literatura i a les adaptacions, sobretot a la televisió, que és una cosa que està molt de moda. I avui parlarem, doncs, de tres sèries, dues escandinaves i una que està rodada a Barcelona.
0: A mi em va molt bé perquè estic orfa de sèrie, m'encanta el gènere negre i me les descobreixes totes.
1: Doncs mira, ara tens recomanacions pels propers dies.

0: quina sèrie comencem, Susana?
1: Doncs mira, si et sembla, podem començar per la sèrie de Harry Hall. Harry Hola, que diuen ells, pronunciant noruec, però aquí el personatge sempre li hem dit Harry Hall i a mi ara em costa una miqueta. Ell és un personatge molt conegut d'una saga literària que té 13 llibres, si no vaig errada, i que s'ha estrenat no fa gaire a Netflix, el 26 de març, concretament. I la sèrie se centra sobretot a partir de la cinquena novel·la, que és L'estrella del diable. Els que l'hagin llegit sabran per què, perquè és un punt d'inflexió en el personatge i en tota la història, i els que no, doncs ho descobrireu. És una sèrie que té 9 episodis i que jo la recomano molt. Per qui no conegui el personatge de Harry Hall, doncs per introduir-se dins del món de Joe Nesbo, que és l'autor del qual va néixer el personatge, i pels qui han llegit ja els llibres, crec que han aconseguit l'esperit del personatge molt bé, no? Perquè hi ha una altra adaptació d'una pel·lícula que van fer que es deia El ninot de neu, que també està basada en una novel·la de Harry Hall, i el personatge com que no te'l creies, no? I aquí sí, aquí te'l creus i està molt bé.
0: Algunes noves temporades, ho dic perquè, clar, si correspon a 13 llibres, malgrat parteixi del cinquè...
1: Jo imagino que sí, perquè la sèrie més ha funcionat molt bé i jo crec que això anirà més. Com totes les sèries escandinaves, està molt ben feta i per

0: I aquesta sèrie ens parla en concret d'un cas.
1: Sí, i tornem a Escandinàvia, en aquest cas marxem cap a Dinamarca. Fa uns anys es va estrenar una sèrie basada també en un llibre que es deia El caso Harting, el llibre va ser un best-seller, la sèrie va tenir molt èxit i l'autor, que es diu Søren Sveistrup o alguna cosa per l'estil, doncs ara ja ha tornat amb una altra novel·la que es diu El caso Holst i que també s'ha adaptat i també la podem veure. Les dues temporades es poden veure a Netflix. En aquest cas és una sèrie que, Núria, jo crec que et va molt bé per fer una marató. Són 6 capítols d'aquells addictius.
0: Aquella rapideta, eh?
1: Exacte, que comences i no pares perquè enganxa molt. És recent, la van estrenar el 7 de maig. I en aquest cas ens trobem amb una dona que viu a Copenhague i que està sent assetjada telefònicament per un desconegut. I, evidentment, desapareix. I a partir d'aquí comencen a investigar i es donen compte que hi ha un patró d'assassinats que correspon a un cas de fa 2 anys, que és el cas de l'Emma Holst, que és el que dona títol a aquesta sèrie. Els policies són els mateixos que l'altra temporada, però no cal haver vist ni la primera temporada ni haver llegit els llibres, es pot veure perfectament, tot i que com que són 2 sèries curtes, jo crec que es poden veure d'una tirada, primer el cas Harting i després el cas Holt, que fa patir, ja ho dic, fa patir, té un gir final molt bo, però és una sèrie molt recomanable.
0: I després ho van recuperar també els llibres, d'aquest El caso Holst, que també podeu veure a Netflix, igual que Harry Holt.
1: Exacte.
0: Doncs vinga, encara, no sé si ens mantenim amb la mateixa plataforma o no, però hi ha una altra sèrie que us volem comentar, Ciutat de Sombres.

0: Com és a nit en aquesta ciutat, Susana?
1: Ai, aquesta ciutat que és la nostra. En aquest cas, marxem d'Escandinàvia i tornem a casa, estem a Barcelona, amb una sèrie que, com t'has dit, és Ciutat de Sombres, que la podem veure a Netflix, no em paga Netflix, de veritat, jo m'agradaria, però ha coincidit que en aquest cas les tres són de la mateixa plataforma. En aquest cas és una sèrie adaptada d'una novel·la d'un autor barceloní, que jo recomano moltíssim, que és Laro Sainz de la Maza. El seu llibre es diu El Verdugo de Gaudí i la sèrie, com sabem, Ciutat de Sombres. Comença, tant no és cap spoiler perquè és la primera escena, tant del llibre com de la peli, amb una persona que està penjada en flames a la pedrera. O sigui, ja té un inici doncs, molt impactant. Està interpretada per Isaac Ferriz i Verónica Echegui, malauradament, en el seu darrer paper. Comentant justament aquest cap de setmana amb l'Aaron, comentava que ningú del rodatge, ni els actors, ni el director, ni els productors, ningú sabia que estava malalta i ningú sabia que era el seu darrer paper i que va fer un paper impressionant.
0: Ho va mantenir.
1: Malauradament, si hi ha segona temporada, clar, evidentment ella no podrà sortir. La sèrie té 6 capítols, tots amb noms d'edificis de Gaudí. El primer és Casa Milà la Pedrera, el segon Palau Güell, Cripta de la Colona Güell, Parc Güell, Pavellons Güell i Sagrada Família. I la cosa va, evidentment, de que hi ha un assassí en sèrie que va matant persones de manera bastant bèstia, ho hem de dir.
0: I les col·loca en aquests escenaris.
1: Exacte. No? I el Milo Malar, que és el personatge principal, doncs és el que ha d'esbrinar què està passant. I, a més, amb tot el rerefons de que ve el Papa a Barcelona i que ha de fer una consagració a la Sagrada Família. Amb la qual cosa, doncs, clar, hi ha el patiment de hi haurà un assassinat a la Sagrada Família quan vingui el Papa. En fi...
0: A veure, esperem que no sigui premonitori, res d'això,
1: no,
0: perquè el juny el Papa
1: no
0: visita la Sagrada Família, entre d'altres espais de la ciutat
1: esperem
0: de Barcelona.
1: Esperem que no.
0: Vinga, i quarta i última recomanació.

0: Tornem a Escandinàvia.
1: És que són els
0: sí, nostres. Sí, sí, sí. Volia posar una nostra perquè, però en fi, els escandinaus es posen la mà per la cara, fa moltes sèries. Tornem a Dinamarca i en aquest cas també és una saga de llibres super recomanable, que és el Departamento Q. Es van fer una sèrie de pel·lícules, però ara han fet una sèrie que també aquesta la podeu veure, em sembla que és a Amazon Prime, en aquest cas no és a Netflix, i és molt, molt recomanable també. Comença amb la primera sèrie de llibres, que és La mujer que arañaba las paredes, amb el títol ja. Mm-hmm. Ja veus que la cosa és tensa i són uns personatges molt curiosos que tenen un departament com de casos perduts, de casos que no es poden resoldre, i els tenen allà com en un sòtano.

0: i es comencen a mirar expedients fins que troben l'expedient d'un cas que els crida l'atenció i comencen a investigar. I realment és una sèrie que està molt bé, i també recomano molt els llibres, perquè tenen un nivell, jo crec, potser una miqueta més alt de la mitjana dels llibres escandinaus que ens arriben.
1: Departamento Q, així és com es diu aquesta darrera sèrie, que també trobeu a la mateixa plataforma?
0: No, aquesta crec que no està a Netflix, juraria que és a Amazon Prime, si m'ho pots comprovar.
1: Ho miro en un segon i a veure Departamento
0: Q. Perquè en veiem tantes que al final...
1: Film Affinity hi és. I també a Netflix.
0: És Amazon, crec.
1: Sí? O no? Potser ho havia estat?
0: No ho sé.
1: A veure, a veure...
0: L'he vista, però...
1: A Netflix sí que surt, amb data de maig del 25, no sé que ja no hi sigui, i també a Prime Video, exactament.
0: Sí, a Prime, crec que a Netflix deuen haver les pel·lícules, perquè n'hi ha 4 o 5.
1: Ah, pot ser.
0: I a Prime crec que és la sèrie que és molt més recent, que és de l'any passat.
1: Molt bé, doncs queda donada la informació. Susana, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: És un plaer.
1: Nosaltres ho deixem aquí perquè són ja les 12 del migdia, així que demà ens tornem a retrobar tot l'equip del Badalona Matí, us esperem aquí al 94.4. A gaudir molt d'aquest dimarts. Adéu.
2: Són les 12.
3: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Supercopa CB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Així ho ha anunciat aquest matí la CB. D'aquesta manera, Badalona tornarà a ser epicentre del bàsquet, com ja ho va ser amb la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquesta vegada, però, sí que hi serà el Joventut com a equip anfitrió. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran una Supercopa CB. No ho havia fet mai ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota els paraigües de l'ACB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar des de 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 1985 i l'any 1986, les dues contra el Madrid, i el 1987 va ser subcampió davant el Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà, com dèiem, del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. Badalona se situa, doncs, de nou com a capital del bàsquet, com ja va fer aquest mes de maig acollint la final a 4 de la Lliga de Campions, amb la gran diferència que el Joventut hi té la seva presència assegurada. La presentació de l'acord entre la Supercopa Endesa 2026 i l'Ajuntament de Badalona serà aquest dijous a 4:45 al Museu de Badalona i comptarà amb la presència d'Antonio Marín, president de l'ACB, i de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. I guanyant Badalona es tornarà a presentar a les eleccions municipals amb un nou candidat que rellevarà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Així ho ha explicat la mateixa presidenta del grup municipal en una entrevista als micròfons del Badalona Matí de Radio Ciutat. Sabater ha assenyalat que la formació està treballant en un procés intern per donar a conèixer l'alcaldable en les properes setmanes i no descarta una aliança d'esquerra sòlida per desbancar Xavier García Albiol de l'alcaldia. L'escoltem.
6: Encara no hem presentat, no hem fet públic, perquè també fem un procés intern, no?, per fer el relleu, i nosaltres ho comunicarem més endavant. Guanyem és una opció imprescindible per a la ciutat, per fer contrapès.
1: Per tant, no hi ha dubte que es presentaran els comicis.
6: Evidentment que no hi ha dubte que nosaltres serem a les eleccions.
5: Sabater acusa el Biol d'ofegar els petits empresaris i veu en l'actual govern local un laboratori d'inhumanitat i fracassa la gestió municipal, diu. I l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat l'enderroc dels 4 darrers blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc. Concretament, les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja han anat a terra. Ara queden dos altres blocs d'aquest tram final, els números 208 i 210, amb previsió que el seu enderroc comenci després de l'estiu. L'actuació actual compta amb un pressupost de 333.628 euros i pels dos següents blocs, els últims, s'està licitant l'enderroc per 377.600 euros. Les famílies que vivien en aquests blocs es van reubicar a mitjans de 2024 a un dels edificis nous del barri. Ara, dos anys més tard, els vells blocs afectats per la luminosi es comencen a enderrocar. D'aquesta manera, s'arriba a la fase final d'un projecte urbanístic marcat pels retards. Un retards que, segons Diego Justicia, de l'Associació de Veïns de Sant Roc, s'expliquen pels canvis polítics i els problemes per aprovar els pressupostos.
7: Aquí hay elecciones
2: nuevos gobiernos siempre tienen que estar diciendo que los presupuestos que se aprueben se incluyan la partida económica para seguir cerca la remodelación. Y todo eso ha hecho el tiempo que se prolongue.
5: I també en esports, el Badalona va patir de valent i va perdre per 1-3 contra l'Hospitalet, però la millor classificació a la Lliga li va valer per superar l'eliminatòria i fer bo el 0-2 del partit d'anada. Els escapulats van ser superiors a la primera part, però van donar en excés i el descans es va arribar amb empat a 1. A la segona part, el domini del conjunt riberenc es va intensificar i van arribar dues dianes seguides que empataven la ronda. L'1-3 va donar pas a la pròrroga. Així ho va valorar el tècnic Miquel Azparren.
4: No puede ser otra que hemos eliminado a un increíble Hospi. Seremos un increíble Badalona o no, tendremos que demostrarlo paso a paso, pero hemos eliminado a un Ospi. El guión era como queríamos, no era como queríamos. El guión está para trabajarlo, el guión está para pelearlo y muy orgulloso de mi equipo.
5: Ara mateix tenim 25 graus a Badalona.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Caberizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
2: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. De nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
1: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
2: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
1: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
2: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar i Nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
1: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 11:15 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció, perquè canvien, a 11:15 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
2: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grup d'amics, famílies amb canalla molt, molt petites, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
1: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
2: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
1: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran 2. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
2: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? En la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
1: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
2: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens freina les boires i el fred de l'hivern, i l'està tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar. Tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
1: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles. De nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
2: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del propietari de les terres, doncs es van anar a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina, anys 60, 70, el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc i s'ha recuperat.
1: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
2: Tothom de la comarca i província coneix el forn de l'Olles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
1: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
2: És una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que, per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris i aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
1: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
2: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
1: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
0: Sendes.
1: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, com anem?
1: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar el Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
1: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil fins a assolir, 600 metres més amunt, els planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
1: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al Coll de Jovell on ens espera el cotxe.
1: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
1: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: Claríssim. I no anar amb presses.
1: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
1: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
1: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
1: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents.
1: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara, tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment, doncs, s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt, doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent, doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena, doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant, doncs, val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats, doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment, des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I, a més, us aconsello fer-la a la nit, perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea, perquè, bueno, estan espectacularment ben il·luminades, perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn, i avui funciona com a restaurant, i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona, perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen, és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa, i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella, doncs, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I, bueno, quan està ple, doncs, tapen i ara pintem a sobre. Mm. Però, bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si som amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones, i és també el títol d'una pintura de Bruegel al Vell. tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, cagant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors, i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
6: Picalletres. Presenta Tina Forés.
7: Hola a tothom, els estudis de la xarxa de comunicació local, els i les picalletraires, estem a punt per encetar un nou capítol radiofònic del concurs lingüístic més eixerit del planeta, el Picalletres. Preparem els nostres programes amb molt d'amor pel català i confiem plenament en les capacitats lingüístiques dels nostres concursants. Avui en tenim preparats a 6 d'ells que venen disposats a aconseguir una bona quantitat de punts i entrar al nostre picarrànquing. Ho comprovarem tot seguit. Tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Se'ls voleu conèixer? Doncs anem cap a Reus i cap a Vic.
6: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.
7: Contactem amb en David Fernández, que ens parla des de la nova ràdio de Reus. David, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
8: Hola, bones. Doncs venen tres joves que fa una estona que estan aquí assajant, repassant paraules, venen molt preparats i venen de l'Institut Lluís Domènech i Montaner, però millor que es presentin ells.
9: El Xavi i m'agrada el bàsquet.
10: Jo sóc el Martí i a mi m'agrada el tennis.
11: Jo sóc l'Aina i m'agrada ballar i llegir.
7: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap al nou FM de Vic. Com va Guillem Rico? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
12: Bé, doncs estan aquí concentrats. Són estudiants de l'Escola Badruna Escorial de Vic i també es presentin ells mateixos.
13: Jo sóc la Mariona i m'agrada ballar.
14: Jo sóc en David i m'agrada llegir.
15: Jo sóc l'Ireneu i m'agrada jugar a bàsquet.
7: Us desitgem el millor també a vosaltres. I també confiem en la feina de la nostra jurat, sempre atenta i preparada per avaluar la participació dels nostres protagonistes. Hola, jurat, tot llest, oi?
16: Sí, Tina, gràcies per la confiança. Espero que els nostres concursants facin avui un gran paper i quedin ben contents. Molta sort als dos equips.
7: Sí, estic segura que els concursants demostraran que també han vingut ben preparats. I abans de començar amb les proves, però recordem el picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
6: El picarrànquing.
16: En quarta posició tenim l'Institut d'Altafulla amb 5.800 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
7: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Passem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig, jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
6: A lletrejar.
7: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Preparat, Xavi?
17: Sí.
7: Temps. Tenda.
17: T-E-N-D-A.
7: Resina.
17: R-E-S-I-N-A.
7: Filtrar.
17: F-I-L-T-R-A-R.
7: Través.
17: T-R-A-B-E amb accent tancat.
16: V baixa.
7: Martí. Residu.
18: R-E-S-S-I-D-U.
16: Has dit dues vegades S.
7: Aina. Client.
19: C-L-I-E-N-T.
7: Tònic.
19: T-O amb accent obert, N-I-C.
7: Jutges.
19: J-U-T-G-E-S.
7: Arca.
19: A-R-C-A.
7: Tricot.
19: T-R-I-C-O-T.
7: Fuet.
19: F-U-T-E-T.
16: E-T.
7: Doncs molt bona arrencada, nois. Heu fet un total de 8 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Badruna Escorial de Vic. Preparada, Mariona?
13: Sí.
7: Temps. Sidra.
13: S-I-D-R-A.
7: Palanca.
13: P-A-L-A-N-C-A.
7: Trombó.
13: T-R-O-M-B-O amb accent tancat.
7: Seguir.
13: S-E-G-U-I-R.
7: Labial.
13: L-A-B-I-A-L.
16: B alta.
7: David. Mixta.
20: M-I-X-T-E.
16: Acaba amb A.
7: Ireneu. Polític.
21: P-O-L-I-T-T.
16: La primera I porta accent.
7: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
22: L'intrus.
7: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Les vostres paraules en infinitiu són les següents. Timar, ratllar, acariciar.
17: Timar.
16: Correcte. En català, per expressar que algú roba amb engany, podem fer servir verbs com estafar, furtar, enganyar, cisar, ensarronar, engalipar, però no pas timar.
7: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara per a l'Escola Badruna Escorial de Vic. Les vostres paraules, també en infinitiu, són les següents. Plasmar, matxacar, aparcar.
17: Matxacar.
16: Molt bé, també. En català, l'acció de fer trossos alguna cosa es diu esmicolar, esbocinar, engrunar, picar, triturar, matxucar, però no matxacar. A més, de vegades també fem servir el terme matxacar com a sinònim d'insistir, d'implorar, o també de derrotar, vèncer, superar. En cap cas, matxacar seria correcte en català.
7: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
6: A lletrejar.
7: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Martí, preparat?
18: Sí.
7: Temps. Encanteri.
18: Enactateri.
16: T'has deixat una N.
20: Aina, contrastar.
19: Contastar.
16: T'has deixat una R.
20: Xavi, sinònim.
17: Sinonim.
16: Has dit dues vegades O i no has dit l'accent obert.
20: Doncs en aquest cas no sumeu cap punt al vostre marcador, però encara queden proves per endavant perquè en pugueu sumar més. És el torn ara de l'Escola Badruna Escorial de Vic. Preparat, David?
12: Sí.
20: Temps, institut.
12: Instituut.
20: Difondre.
12: Tifo.
16: Comença per D.
20: Ireneu, molècula.
21: Molet.
16: La E porta accent obert i has dit C, no sé.
20: Mariona, ascensor.
19: Ascensor.
16: L'última consonant abans de la O és una S, no una C.
20: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com van amb aquest recompte general de punts. Jurat, t'escoltem.
16: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus ha aconseguit fins ara 1.000 punts i l'Escola Badruna Escorial de Vic n'ha aconseguit 800.
20: Doncs aquest marcador que va frec a frec i el picalletres no perd ritme. Següent prova. Avui a la prova musical del programa parlem de l'Àlex Pérez, cantant, compositor i productor, amb una trajectòria destacada dins l'escena musical actual. Ha desenvolupat la seva pròpia carrera artística amb un estil pop molt emocional, amb lletres plenes d'optimisme i resistència. El seu darrer àlbum, Ara, acaba de veure la llum aquest 20 de març passat. D'aquest disc n'escoltarem avui la cançó Dies Millors. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem l'Àlex Pérez i el seu Dies Millors.

0: una bona reflexió sobre la confiança en tu mateix. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Lluís Domènech i Muntaner. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què anirà sumant amb el temps el protagonista de la cançó?
2: Errors.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Sé que vindran dies millors i que aniré sumant errors.
0: Molt bé, doncs aquests 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara de l'Escola Badruna Escorial de Vic. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. El protagonista de la cançó, on té allò que el fa feliç?
3: A prop. No exactament, rebot.
0: Institut Lluís Domènech i Muntaner, la mateixa pregunta. El protagonista de la cançó, on té allò que el fa feliç?
2: Al davant.
3: Això sí, escoltem-ho.
4: I el que em fa feliç ho tinc a tocar, ho tinc just al meu davant.
0: Doncs molt bé, amb aquest rebot sumeu 200 punts més al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Aina, preparada?
3: Sí.
0: Temps. Arraconament.
3: A-R-R-A-C-O-N-A. M-E-N-T.
0: Confederació.
3: C-O-N-F-E-D-E-R-A-C-I. O amb accent tancat.
0: Descobrissin.
3: D-E-S-C-O-B-R-I-C-I-N.
5: Dues S's.
0: Xavi. Sensibleria.
6: S-E-N-S-I B-L-E-R-I-A.
0: Maquillatge.
6: M-A-Q-U-I-L-L-A-T-G-E.
0: Daltòniques.
6: D-A-L-T amb accent obert N-I-Q-U-E-S.
0: Triomfalisme.
6: T-R-I-O-M.
0: Doncs en aquesta ocasió heu fet 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Badruna Escorial de Vic. Preparat, Ireneu?
7: Sí.
0: Temps. Desorientat.
7: D-E-S-O-R-I-E-N-T-A-T.
0: Públicament.
7: P-U- Bé alta.
5: L'au porta accent.
0: Mariona, aproximaries.
3: A-P-R-O-X-I-M-A-R-I-E-S.
0: Coaccionador.
3: C-O-E.
5: És una A.
0: David, salvatgisme.
8: S-A-L-V-A-T-G-I-S-M-E.
0: Secundàries.
8: S-E-C-U-N-D-A amb accent obert R-I-E-S.
0: Impertinent. Doncs en aquest cas vosaltres heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans hem de repassar aquest recompte amb l'ajuda de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus ha aconseguit fins ara 2.900 punts i l'Escola Badruna Escorial de Vic n'ha aconseguit 2.000.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
9: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu, perquè també els podeu perdre, com hem dit. Escollim els dos representants que faran el lletreig. David Fernández, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
10: Doncs per aquí ho han estat parlant i han decidit que serà el Xavi.
0: Doncs en Xavi, que intentarà lletrejar aquesta megaparaula, ara el que heu de fer és pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Guillem Rico, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
11: Doncs des de Vic, el concursant que ho farà serà en David.
0: En David, que intentarà també lletrejar aquesta megaparaula, el mateix. Penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de el 9FM. Guillem Rico, fins ara.
11: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Estàs preparat, Xavi?
6: Sí.
0: Som-hi, doncs. De vegades, a la vida, fem o diem coses que algú ens ha aconsellat prèviament que no fem o diguem. Avui, la nostra megaparaula és una forma verbal de futur que té a veure amb el fet que algú faci veure a una altra persona que no està bé que faci o digui alguna cosa, perquè pot ser contraproduent per ella. La megaparaula d'avui és la forma verbal de segona persona del singular desaconsellaràs.
6: Desaconsellaràs.
5: Endavant.
6: D-E-S-A-C-O-N-S-E-L-L-A-R-A amb accent S.
0: Molt bé, Xavi, has lletrejat la mega paraula correctament i amb molta seguretat i un bon ritme. Només et falta saber i descobrir, igual que en els teus companys, com ho farà l'equip contrincant. Però això ho descobrireu més endavant. Ara serà el torn de l'Escola Badruna Escorial de Vic. Per tant, desconnectem de la nova ràdio. Fins ara, David Fernández.
10: Fins ara.
0: Escola Badruna Escorial de Vic, esteu a punt? Estàs preparat, David?
11: Sí.
0: Doncs som-hi. De vegades, a la vida, els nostres pares o persones que ens estimen ens aconsellen no fer alguna cosa, no tirar endavant alguna decisió, perquè pot perjudicar-nos o no fer-nos bé. Avui la nostra megaparaula és una forma verbal de futur que té a veure amb el fet que algú faci veure a una altra persona que no està bé que faci o digui alguna cosa, perquè pot ser contraproduent per ella. La megaparaula d'avui és la forma verbal de segona persona del singular desaconsellaràs.
11: Desaconsellaràs.
5: Endavant.
11: D-E-S-A-C-O-N-S-E-L-L-A-R-A amb accent obert S.
0: Molt bé, David, has lletrejat correctament aquesta mega paraula. Ara només et falta saber, i en els teus companys, com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. David Fernández, quants punts ha apostat el teu equip?
10: Doncs han estat la mar de valents i s'han jugat tots.
0: Tot aquests 2.900 punts que tenia

0: Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
1: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa. L'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus ha aconseguit finalment 5.800 punts. I l'Escola Badrona Escorial de Vic n'ha aconseguit 3.000.
0: Ja tenim el guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Anem a parlar amb ells. Enhorabona. Com esteu per aquí, David Fernández?
2: Doncs ara estaven aquí micro tancat, eufòrics. Bé, contents. Abans han arribat molt nerviosos i ara una rialla d'orella a orella.
0: I tant, t'ho diràs. A veure, que parlo amb ells una mica. Què els hi ha semblat el concurs? Quina ha estat la prova que us ha agradat més? La que heu trobat més complicada? Expliqueu-me una mica les sensacions, nois.
3: La prova més difícil, la de lletrejar més llarga.
0: La de l'últim nivell, és que aquí sí. Les paraules ja són més llargues, més complicades i tot. Però, en fi, us ho heu passat bé tot i així o no?
3: Sí, molt.
0: Molt
3: sí.
0: Bé. Doncs me n'alegro moltíssim i molt bona participació en aquest programa. No ens volem tampoc deixar de parlar amb l'Escola Badrona Escorial de Vic. Guillem Rico, com esteu per aquí?
4: Bé, doncs ara ja tranquils perquè ja ens hem tret els nervis de sobre després de totes les proves.
0: Tu diràs, escolta, malgrat perdre el programa d'avui, heu fet una participació molt bona, eh? Com esteu? A veure.
5: Bé, molt bé.
0: Quina és la prova que us agraden més a vosaltres?
5: La de lletrejar al primer nivell.
0: Al primer nivell, les paraules més faciletes, eh? Ai, sí. Ai, ai. Bé, doncs espero que us ho hagueu passat molt bé. Nosaltres estem encantats que hàgiu vingut a participar en aquest Pica Lletres. I ara ens cal saber com queda el Pica Ranking després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça algun dels concursants d'avui.
6: El Pica Ranking.
1: Després del programa d'avui entra en quarta posició al nostre Pica Ranking l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus amb 5.800 punts. Enhorabona. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui. Institut Lluís Domènech i Muntaner, hi heu entrat? Què us sembla?
7: Estem molt contents, sí, sí.
0: Home, tu diràs, a veure si al final de tots els programes que gravem us aconseguiu mantenir en aquest Pica Ranking i aconseguiu anar en alguna semifinal. Per part meva, només em queda acomiadar-me dels locutors David Fernández, Guillem Rico, concursants. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que us hagi passat molt i molt bé.
4: Vagi bé, merci.
2: Fins la propera.

0: Doncs hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, la nova ràdio de Reus i el nou FM per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!
1: Pica Lletres. Juguem amb la llengua.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Supercopa CB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Així ho ha anunciat aquest matí la CB. D'aquesta manera, Badalona tornarà a ser epicentre del bàsquet, com ja ho va ser amb la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquesta vegada, però, sí que hi serà el Joventut com a equip anfitrió. Per primera vegada en la història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran, doncs, una Supercopa CB que comptarà, com dèiem, amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. La presentació de l'acord entre la Supercopa Endesa 2026 i l'Ajuntament de Badalona serà aquest dijous a 4:45 al Museu de Badalona i comptarà amb la presència d'Antonio Marín, president de la CB, i de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. I Guanyem es tornarà a presentar a les eleccions municipals amb un nou candidat que rellevarà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Així ho ha explicat la mateixa presidenta del grup municipal en una entrevista als micròfons del Badalona Matí de Radio Ciutat. Sabater ha assenyalat que la formació està treballant en un procés intern per donar a conèixer l'alcaldable en les properes setmanes i no descarta una aliança d'esquerra sòlida per desbancar Xavier García Albiol de l'alcaldia. Durant l'entrevista, Sabater també ha acusat Albiol d'ofegar els petits empresaris i veu en l'actual govern local un laboratori d'inhumanitat i fracassa en la gestió municipal.
4: Tant per la poca execució de pressupost com per aquests períodes de pagament que el que fan és ensorrar les petites empreses. Ell s'està passejant per totes les fires i per tots els events internacionals que paguem entre tots per projectar una mena de ciutat de luxe, aquest aparador d'una ciutat que es projecta d'una manera que no té res a veure amb el que passa a la realitat, als carrers, on es mor la gent abandonada i amb els propis empresaris que fan serveis a l'Ajuntament que no cobren, no?
3: I en esports, el Badalona Women jugarà el seu últim partit com a local d'aquesta temporada en una jornada intersemanal, avui a les 7 de la tarda. Les badalonines busquen sumar 3 punts davant del segon classificat, el Real Madrid. Marc Ballester ha explicat com afronten aquesta jornada.
5: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
3: Últim esforç de la temporada per acabar amb bones sensacions i aconseguir una victòria de mèrit. Després ja hi haurà temps de pensar en la temporada vinent, on ja sabem que Marc Ballester seguirà almenys una temporada més com a entrenador del primer equip. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: El 26 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
7: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 26 de maig, amb la temporada ja pràcticament acabada, avui toca parlar de futur. El futur, per exemple, de l'Espanyol, després que ara aquest mateix migdia, a aquesta hora de començar la roda de premsa de presentació del nou director general esportiu del conjunt perico, Monchi. De fet, ja ha començat aquesta roda de premsa de Monchi. Anirem seguint en directe de possibles notícies que vagin sortint i mirem de també escoltar en directe. Veurem si, per exemple, confirma la continuïtat o la sortida del tècnic Manolo González. També parlarem de futbol perquè torna a la Lliga F, ho fa amb la penúltima jornada que comença avui, per exemple, amb un Badalona Women Real Madrid, demà jugarà el Barça, últim partit del Johan Cruyff, que pot ser de molts comiats, i també l'Espanyol, que jugarà al camp del Depor. Molt futbol, però també bàsquet i hoquei patins. Avui també juguen els tres tercers partits definitius de les tres eliminatòries que queden per decidir-se dels quarts de final dels play-offs de l'hoquei Lliga masculina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: comença en aquest cas amb els titulars de l'actualitat esportiva de casa nostra amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, l'Espanyol presenta aquest mateix migdia el nou projecte 2026-2027 liderat per Monchi.
2: Ramon Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, ja va ser nomenat fa un parell de setmanes abans que el primer equip masculí aconsegués matemàticament la permanència primera com a nou director general esportiu. Monchi serà l'encarregat de traçar el nou projecte esportiu del Club Blanc i Blau, responent només al president i propietari, Alan Peix.
0: Veurem si tenim notícies de la continuïtat o no de Manolo González, que té contracte perquè ha estat renovat automàticament després d'aconseguir la salvació.
2: Qui no seguirà Ramon Terrats, el migcampista nascut a Barcelona, Perico de Cor, va arribar a principi de temporada cedit del Villarreal i després d'un curs irregular, l'Espanyol no durà a terme l'opció de compra i Terrats torna al club groguet.
0: N'estarem pendents, com dèiem, d'aquesta roda de premsa, mirem d'escoltar-lo tot seguit en directe. Si torna a la part tècnica en categoria femenina, avui arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el partit d'un dels catalans.
2: El Badalona Women juga avui l'últim partit del curs a casa amb la visita al municipal de Palamós del Real Madrid, segon classificat. Les badalonines són desenes amb la permanència assolida ja fa setmanes, però es volen acomiadar la seva afició amb bon resultat contra un dels equips més potents del campionat, a més de trencar amb una ratxa de 4 partits sense guanyar. L'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: I demà serà el torn del Barça i de l'Espanyol.
2: El Barça també s'acomiada demà de la seva afició amb l'últim partit del curs al Johan Cruyff. Les blaugranes, després de guanyar ja tots els títols aquesta temporada, reben demà la Real Societat, l'únic equip que els ha tret punts aquest any a la Lliga F. Serà l'últim partit al Johan com a locals de futbolistes com Ona Batlle i Mapi León. I veurem si el de la capitana Alexia Putellas també hauria de confirmar la seva continuïtat al tècnic Pere Romeu o una de les més destacades de la final d'Oslo, Salma Parayuelo. El partit a les 7 de la tarda, l'Espanyol juga també demà a les 9 a la Corunya contra el Depor.
0: Tornant a la categoria masculina, encara cueja la llista de la selecció espanyola per jugar al Mundial d'aquest estiu a l'Amèrica del Nord.
2: Hi ha 9 catalans, esporter Joan García i David Rayas, defenses Pau Cubarsí, Eric García, Marco Corell i Marc Pubill, una de les sorpreses, a més de Dani Olmo, Lamine Yamal i l'extrem 2-1 format a l'Adam Víctor Muñoz. També hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Els convocats es concentraran a partir d'aquest dissabte, més enllà dels que disputaran la final de la Champions. David Raya, Miquel Merino i Zubimendi amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. D'altra banda, els també catalans Marc Bernal del Barça i Sergio Gómez de la Real Societat han estat citats com a suport en els primers dies de preparació, tot i que no aniran a la cita mundialista que s'inicia l'11 de juny.
0: El primer partit de la selecció espanyola serà el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. D'altra banda, ahir Manchester va homenatjar Pep Guardiola.
2: Ho va fer amb una rua pels carrers de la localitat anglesa, que va acabar amb una festa que va servir per reviure els 20 títols aconseguits del tècnic de Santpedor al capdavant del City a l'última dècada. Van pujar a l'escenari alguns dels col·laboradors més fidels de Guardiola, com Chiqui Bergstein o Manel Estiarte, entre d'altres. Algunes de les grans sorpreses van ser Noel Gallagher, d'Oasis, o l'actuació en directe al grup català Mishima.
0: En bàsquet, Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa el 2026.
2: L'Olímpic de Badalona acollirà els dies 19 i 20 de setembre la Supercopa, el primer títol de la temporada, que jugarà en València, campió de la Supercopa de l'any passat, Baskonia com a campió de Copa, i la Penya com a anfitrió. El quart candidat serà el guanyador de la Lliga CB, que encara, evidentment, està per definir.
0: Per cert, avui es reprèn el partit entre la Penya i l'Unicaja, que es va suspendre en el seu dia al descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic.
2: A partir de les 8 del vespre jugarà aquesta segona part en què els badalonins van guanyant de 20, 53 a 33. La Penya, que és sisena, encara té opcions remotes de quedar quarta o cinquena i afrontar, per tant, de la millor manera els play-offs. Divendres jugarà l'última jornada de Lliga regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València al Palau.
0: A tot això, en categoria femenina, l'Esparta Girona ha anunciat aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent.
2: Es tracta de l'exterior balear Juana Camilión, que arriba procedent de Movistar Estudiantes amb 10,3 punts, 3 rebots i mig i 3,7 assistències, juntament amb un 11 de valoració de mitjana per partit. Signa pel club gironí per dues temporades i s'afegeix al fitxatge de la base asturiana Iana Martín.
0: En hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina.
2: Es juguen els tercers i definitius partits, tots dos a quart de nou, dels tres duels catalans de quarts, Barça-Noia al Palau Laurana, Igualada-Voltregà a les Comes i Calafell-Reus al Joan Urtoll, ja espera a semis al Liceu, que es va desfer en dos partits del Pont Lleida.
0: I un últim apunt, en tenis, Marina Bassols disputa demà al matí la segona ronda del quadre individual de femení de Roland Garros.
2: La tenista blanenca, que ha superat tres prèvies, jugarà per primera vegada a la seva carrera una segona ronda de Grand Slam, després de guanyar en el seu debut al quadre principal a la colombiana Emiliana Arango en dos sets. Bassols s'enfrontarà a la prometedora tenista russa Mirra Andreeva demà a partir de les 11 del matí.

0: Dimarts 26 de maig, sembla que tot funciona ja més o menys correctament. 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i del nou Espanyol 2026-27, que estarà liderat per Monchi, el nou director general esportiu de l'entitat i que va assumir el càrrec ara fa 15 dies, quan la feina encara no estava feta, just abans d'aconseguir les dues victòries que van trencar amb la desastrosa ratxa de la segona volta de 18 partits sense guanyar i donaven matemàticament ja la permanència al conjunt pericú. Des de la una en parla el nou director esportiu en roda de premsa. El mirem d'escoltar en directe.
1: Un poco a colación de estas interioridades que ha contado, su nombramiento a todos nos pareció, los que seguimos el día a día, bueno, pues un poco no precipitado, pero a lo mejor quizá llegó 15 días antes de lo que tenía que haber llegado, teniendo en cuenta el final de liga. Es decir, ¿se hizo oficial su fichaje en el momento que el club lo necesitaba para intentar dar un cambio de timón ahí a lo que estaba pasando en la liga?
2: Bueno, a ver...
1: ¿Cuál será el plan?
2: Bueno, a ver... el plan exacto no había uno marcado. Íbamos a ir un poco en función de cómo fuesen avanzando las cosas, sabiendo, y no sé si Quique por ahí va la pregunta, que yo en cualquier caso, hubiera seguido...
3: No importa de dónde vengan tus ideas.
0: Monchi en directe ara mateix en aquesta roda de premsa de presentació parlant de la seva arribada. Com dèiem, fa 15 dies, a principis de maig, es va presentar com a nou director esportiu abans, com dèiem, que acabés la Lliga i que l'Espanyol tingués la permanència solucionada. N'estarem pendents de possibles notícies relacionades sobretot amb la continuïtat o la sortida de Manolo González. Per ara, Monchi ha dit que plena confiança en el tècnic blanc i blau que de cara al curs vinent. Recordem que va renovar ja automàticament després d'aconseguir aquesta permanència. Ahir a la tarda ja es va acomiadar amb una sentida carta un perico que va venir cedit a principi de temporada i no ha acabat d'encaixar esportivament, com és Ramon Terrats, que no ha tingut el rendiment que s'esperava quan va arribar i torna al club, al Villarreal, el club del qual pertany. En categoria femenina, per cert, pendents de la decisió d'Alexia Putellas i del seu anunci de si segueix o deixa el Barça aquest estiu, les blaugranes jugaran demà l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, contra la Real Sociedad, i la capitana podria confirmar o desmentir la seva sortida per poder-se acomiadar en el cas que fos així. Avui mateix en parlava d'això el seu entrenador, Pere Romeu.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
0: N'estarem pendents de possibles anuncis també del mateix tècnic, Pere Romeu, al qual el Barça ja havia ofert la renovació abans de guanyar la Champions, però ell encara no hauria confirmat. D'altra banda, tornant a la categoria masculina, i us explicàvem que aquesta convocatòria de la selecció espanyola per disputar el Mundial masculí aquest estiu a Amèrica del Nord, a Estats Units, Mèxic i Canadà, que està farcida de catalans. En total n'hi ha 9. Els porters Joan García i David Raya, els defenses Pau Cubarsí, Eric García, Marco Corella i Marc Pubill, a més de Dani Olmo, Lamine Yamal i l'extrem d'Osasuna, format a l'Adam, Víctor Muñoz. A més, hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Ahir va donar explicacions a aquesta llista al seleccionador, Luis de la Fuente.
5: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora, poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz.
0: Una de les coses que més destaca aquesta convocatòria és que no hi ha cap futbolista del Real Madrid per 8 del Barça. No passava mai, no ha passat mai a la història que no hi hagués cap jugador del Real Madrid amb Espanya en un Mundial. Per a De La Fuente, no és important l'equip d'on vinguin.
5: Yo no miro la procedencia de ningún jugador. Creo que también lo he comentado en diferentes ocasiones. Yo, para mí, soy jugador de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. Lo mío es más global. Y miro como jugador de la selección española. De verdad, no sé si viene más de uno que de otro. Es que no creo que ni nos interesa, ni creo que tenga mayor interés que para las cábalas que puedan hacer algunos. Pero desde luego nosotros no. Yo lo único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgullo de presentar la selección española como lo representan estos y otros muchos que han estado con nosotros durante toda esta preparación.
0: I un últim document del seleccionador que va parlar del possible favoritisme del combinat espanyol per endur-se el títol d'aquest Mundial i d'altres seleccions candidates.
5: ¿Nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí. ¿Ahora? ¿Que eso no garantiza nada? Sí. ¿Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes? Que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa. ¿Nos sentimos capaces y tenemos ilusión por pelear al máximo? Por supuesto. Ahora, en el fútbol, a veces incluso siendo superior al rival, en el fútbol puedes perder.
0: La majoria de jugadors es concentraran a partir d'aquest dissabte, 30 de maig, tots menys els que juguen la final de la Champions, aquest mateix dissabte també. David Raya, Zubimendi, Mikel Merino amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. Recordem que, per exemple, la Lamine Yamal hi arriba encara lesionat. Ahir De La Fuente assegurava que tots els tocats estarien disponibles per al primer o com a mínim com a tard com a per al segon partit i ja veurien amb quins arriscarien més. Aquest Mundial comença l'11 de juny amb un Mèxic-Sud-Àfrica. La selecció espanyola debutarà dilluns 15 a les 6 de la tarda, hora catalana. Catalana contra Cap Verd. A tot això en categoria femenina, tornant-hi, aquesta tarda arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el Badalona Women rebent a Palamós al Real Madrid. Les badalonines ja tenen la feina feta, són desenes a mitja taula, mentre que les blanques són segones, lluny del Barça, que ja és campió, i amb només 3 punts de marge sobre la Real Societat. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
6: Bon dia. El Badalona Women jugarà el seu últim partit com a local d'aquesta temporada en una jornada intersetmanal dimarts 26 a 7 de la tarda. Les badalonines busquen sumar 3 punts davant del segon classificat, el Real Madrid. Serà l'últim ball a Palamós, on les badalonines volen tancar la temporada amb una victòria del que ha estat casa seva durant aquest any. No ha estat fàcil jugar lluny de la ciutat i no poder tenir el suport dels badalonins i badalonines. Tancaran l'etapa amb un partit d'alt nivell, però sense res en joc, amb un Madrid segon i amb un Badalona Women desè. Aquest final de temporada ha estat irregular i diverses aturades de la competició han fet baixar el ritme i motivació de l'equip, que només ha sumat un punt dels últims 12 possibles. El tècnic del Badalona Women, Marc Ballester, ha explicat com afronten aquesta jornada contra el Real Madrid.
7: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
6: Últim esforç de la temporada per acabar amb bones sensacions i aconseguir una victòria de mèrit. Després ja hi haurà temps per pensar en la campanya vinent, on ja sabem que Marc Ballester seguirà almenys una temporada més com a entrenador del primer equip.
0: Gràcies, Ramon. Avui a les 7 aquest Badalona Women Real Madrid. El Barça, com deien, jugarà demà a les 7 també contra la Real Societat, l'únic equip que li ha tret punts aquesta temporada conjunt blaugrana a la Lliga F, a l'últim partit del curs del Johan Cruyff, i servia també com a comiat per a algunes de les futbolistes. En veurem si alguna ho fa oficial en les pròximes hores. L'Espanyol també jugarà demà, en aquest cas a les 9, a La Coruña contra el Depor. En bàsquet, aquest mateix migdia han confirmat ja oficialment que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026, que jugarà el 19 i 20 de setembre, i per tant el Joventut serà un dels participants com a anfitrió. Els altres tres seran el campió de Copa, el Baskonia, el campió de la Supercopa anterior, el València, i el campió de la Lliga CB, que evidentment encara no el coneixem. Per cert, avui reprèn el partit de la Penya contra l'Unicaja, que es va suspendre el seu dia al descans per problemes amb el videomarcador, quan els badalonins guanyaven de 20, 53 a 33. 3 al descans. Es jugaran aquests últims 20 minuts avui a partir de les 8 del vespre. Divendres es jugarà l'última jornada de Lliga regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València, al Palau Blaugrana. Tot això encara en categoria femenina, en aquest cas, l'Espart Girona ha anunciat aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent, l'exterior balear Juana Camilion, que arriba de Movistar Estudiantes. I més enllà d'això, en les últimes hores hem sabut oficialment que Sant Fruitós del Bages serà la capital del bàsquet femení el 2027, agafant el relleu de Reus, segons ha decidit la Federació Catalana. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Pel que fa a la decisió, ha comptat molt l'experiència de Sant Fruitós com a ciutat del bàsquet català l'any 2016. El reconeixement vindrà acompanyat de diferents tornejos i finals que durant l'any que ve atrauran equips i aficionats al poble bagenc. L'alcalde Joan Carles Batanés es mostrava satisfet de poder ser l'anfitrió.
9: És una barreja d'alegria i també alhora de repte i responsabilitat, no? Amb fer-ho bé i amb estar a l'alçada que requereix un esdeveniment tan important com aquest. Nosaltres, a través de la comissió que hem creat, igual que vam fer l'any 2016, una comissió de treball que hem de programar totes aquelles activitats ja no només pròpiament en el bàsquet, sinó també en àmbit social, no? Que tot tot el que es faci durant l'any 27 tinguin aquest component de bàsquet femení en els actes.
8: A més, l'Ajuntament està avançant la construcció d'un segon pavelló que, si tot va bé, estarà operatiu la primavera de l'any que ve i ja podria acollir algun esdeveniment esportiu durant la capitalitat de Sant Fruitós del bàsquet femení.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, avui es deixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina, jugant els tercers partits definitius a tots a 2:15, als 3 duels catalans, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Anem per parts. El Barça parteix com a gran favorit per classificar-se per a semifinals contra un combatiu Noia que va aconseguir guanyar l'altre dia dissabte a l'Ateneu de Sant Sadurní per allargar la sèrie. La prèvia és de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
10: El Noia Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 9:15 del vespre a la classificació a les semifinals de l'Hockey Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continuar vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
11: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? Perquè no soñar, estamos en disposició de poder hacer algo grande.
10: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
0: Gràcies, Miquel. També 8:45 començarà el tercer enfrontament entre Igualada i Voltregà, després que els osonencs guanyessin dissabte passat 6-4 contra una Igualada que ha estat tercer a la Lliga regular, i també a la mateixa hora començarà partidàs també definitiu entre Calafell i Reus, en aquest cas el Joan Ortoll, la nova rèdia de Reus, David Fernández.
12: Partit decisiu tant pel Reus Deportiu com pel Calafell després de la darrera victòria dels reusencs per 2-0 al conjunt calafellenc i que el Calafell aconseguís que amb la impugnació administrativa del primer partit que va perdre per 1-8 es castigués els de Reus amb una derrota de 10-0. Amb un ambient caldejat i un empat en l'eliminatòria, els dos conjunts es juguen el pas a les semifinals aquest dimarts. Cal recordar que a la pista, aquesta temporada, de moment el Reus Deportiu no ha perdut cap vegada davant el Calafell a l'Hockey Lliga. Els de Jordi Garcia travessen un gran moment amb un Càndid Ballar molt segur sota els pals i un Martí Casas decisiu en atac. Al davant, un Calafell que buscarà fer del seu pavelló una autèntica caldera per empènyer l'equip de Guillem Cabestany cap a les semifinals. Escoltem el porter del Reus, Càndid Ballar.
13: Sí, bueno, és uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits. I d'arribar a semis amb bona dinàmica.
12: Qui guanyi, per tant, continuarà lluitant pel títol i qui perdi tancarà la temporada.
0: Gràcies, David. I un últim apunt. En hoquei línia, aquest acaba de setmana, l'hoquei per Rubí 100 patins es va programar campió d'Europa per segona vegada a la seva història. Ràdio Rubí, Siscolera García.
14: La Copa d'Europa d'hoquei patins en línia en categoria femenina ja és a les vitrines de l'Hockey Club Rubí 100 patins. La va portar diumenge cap a Rubí després de guanyar en la final al Valladolid, al Panteras, a la seva pista, 4-0. El resultat de la final va ser una mica el reflex del que va ser tota la competició, encetada divendres, amb tots els partits del conjunt rubinenc guanyats davant del Valladolid, així com també del Phoenix Resort Orangis, equip francès, i de l'austríac els Tigers Steggersbach. En definitiva, que va ser un reflex del gran camí i la gran temporada que han fet les noies, que han arribat a totes les finals, inclosa la Liga Elite, però només han pogut guanyar la Copa d'Europa, però al cap i a la fi l'èxit és per tot el que es fa dins del grup, tal com destaca una de les capitanes, l'Andrea Seuc.
15: Saps el que passa? Que nosaltres confiem molt en la jugadora que tenim al costat. Ja sabíem que som un dels millors equips que hi ha a Europa i probablement som un dels millors equips que hi ha al món, però és que el que ens fa més fortes és que estem sempre juntes. Hem perdut i encara hem celebrat en la Lliga que hem fet. Hem guanyat i encara ho celebrem. Sigui el que sigui, nosaltres celebrem estar juntes.
14: Enguany han arribat a totes les finals de totes les competicions. Supercopa, Copa de la Reina i de la Lliga, només guanyada, però, aquesta competició europea, la qual, en el palmarès, tenen dues, van guanyar per primera vegada, la primera vegada que es va, doncs, celebrar aquesta competició a nivell continental el 2017.
0: Gràcies, Cisco. Fins aquí l'enjoc. Gaudiu de l'esport i de la ràdio. We'll be right back.
16: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
17: Notícies Badalona.
18: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Supercopa CB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Així ho ha anunciat aquest matí la CB. D'aquesta manera, Badalona tornarà a ser epicentre del bàsquet, com ja ho va ser amb la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquesta vegada, però, sí que hi serà el Joventut com a equip anfitrió. Per primera vegada en la història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran, doncs, una Supercopa CB que comptarà, com dèiem, amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. La presentació de l'acord entre la Supercopa Endesa 2026 i l'Ajuntament de Badalona serà aquest dijous a 4:45 al Museu de Badalona i comptarà amb la presència d'Antonio Marín, president de l'ACB, i de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. I Guanyem es tornarà a presentar a les eleccions municipals amb un nou candidat que rellevarà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Així ho ha explicat la mateixa presidenta del grup municipal en una entrevista als micròfons del Badalona Matí de Radio Ciutat. Sabater ha assenyalat que la formació està treballant en un procés intern per donar a conèixer l'alcaldable en les properes setmanes i no descarta una aliança d'esquerra sòlida per desbancar Xavier García Albiol de l'alcaldia. Durant l'entrevista, Sabater també ha acusat Albiol d'ofegar els petits empresaris i veu en l'actual govern local un laboratori d'inhumanitat i fracassa en la gestió municipal.
19: Tant per la poca execució de pressupost com per aquests períodes de pagament que el que fan és ensorrar les petites empreses. Ell s'està passejant per totes les fires i per tots els events internacionals que paguem entre tots per projectar una mena de ciutat de luxe, aquest aparador d'una ciutat que es projecta d'una manera que no té res a veure amb el que passa a la realitat, als carrers, on es mor la gent abandonada i amb els propis empresaris que fan serveis a l'Ajuntament que no cobren, no?
18: I en esports, el Badalona Women jugarà el seu últim partit com a local d'aquesta temporada en una jornada intersemanal, avui a les 7 de la tarda. Les badalonines busquen sumar 3 punts davant del segon classificat, el Real Madrid. Marc Ballester ha explicat com afronten aquesta jornada.
7: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
18: Últim esforç de la temporada per acabar amb bones sensacions i aconseguir una victòria de mèrit. Després ja hi haurà temps de pensar en la temporada vinent, on ja sabem que Marc Ballester seguirà almenys una temporada més com a entrenador del primer equip. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a Badalona.
17: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
20: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Bon dia i bon dimarts, 26 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
21: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 26 de maig, Manolo González continuarà dirigint l'Espanyol al curs vinent. Ja tenia contracte, renovat automàticament després d'aconseguir la permanència amb el conjunt blanc i blau. I ara mateix ho ha confirmat aquest mateix migdia Monchi, el nou director esportiu de l'entitat blanc i blava, que, com dèiem, dona la plena confiança en el tècnic gallec per dirigir l'Espanyol al curs 2026-2027. Avui parlem de futbol, també mirem d'escoltar Pere Romeu de la seva sobre possible continuïtat o no al Barça, el català del Barça femení, el Barça que juga demà, recordem, l'últim partit de Lliga F i l'últim partit de la temporada al Johan Cruyff, en aquest cas, a penúltima jornada de Lliga F. Avui obre aquesta jornada el Badalona Moviment contra el Real Madrid, en l'últim partit que jugaran les badalonines al municipal de Palamós com a locals. Molt futbol, com dèiem, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, l'Espanyol presenta aquest mateix migdia el nou projecte 2026-2027, liderat per Monchi.
1: Ramon Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, ja va ser nomenat fa un parell de setmanes abans que el primer equip masculí aconseguís matemàticament la permanència primera com a nou director general esportiu. Monchi serà l'encarregat de traçar el nou projecte esportiu del club blanc i blau, responent només al president i propietari, Alan Pace.
0: Fa una estona ha confirmat la continuïtat de Manolo González, de l'entrenador de cara al curs vinent, i ha donat plena confiança per dirigir el nou projecte del primer equip masculí, com dèiem, l'any que ve a primera. Monchi, que encara continua responent preguntes en aquesta llarga roda de premsa que ha començat fa mitja horeta. Veurem, en aquest cas, si Manolo González és qui segueix, no seguirà, per exemple, Joan Ramon Terrats.
1: Doncs així és, no seguirà el migcampista nascut a Barcelona. Perico de Cor va arribar a principi de temporada salit del Villarreal i després d'un curs irregular l'Espanyol no durà a terme opció de compra i Terrats torna al club gruet.
0: Veurem quins moviments fan aquest mercat a Monchi i a Manolo González, com dèiem, a la banqueta blanc i blava. En categoria femenina avui arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el partit d'un dels catalans.
1: El Badalona Women, que juga avui l'últim partit del curs a casa amb la visita al municipal de Palamós del Real Madrid. Segon classificat, les badalonines són desenes amb la permanència solida ja fa setmanes, però es volen acomiadar de la seva afició amb un bon resultat contra un dels equips més potents del campionat, a més de trencar amb una ratxa de 4 partits sense guanyar. L'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: I demà serà el torn del Barça i de l'Espanyol.
1: El Barça també s'acomiada des de la seva afició amb l'últim partit del curs al Johan Cruyff. A les blaugranes, després de guanyar ja tots els títols aquesta temporada, reben demà la Reial Societat i l'únic equip que els ha tret punts a aquesta Lliga F. Serà l'últim partit al Johan, com a locals de futbolistes com Ona Batlle i Mapi León, i veurem si el de la capitana, Alexia Putellas, també hauria de confirmar la seva continuïtat al tècnic Pere Romeu, o una de les més destacades de la final d'Oslo, Salma Parayuelo. El partit a les 7 de la tarda, l'Espanyol juga, recordem-ho, demà, a les 9 a la Corunya contra el Depor.
0: Estarem pendents de possibles oficialitats de sortides o de continuïtats de jugadores i també de l'entrenador Pere Romeu. Tornant a la categoria masculina, encara cueix a la llista de la selecció espanyola per jugar al Mundial d'aquest estiu a l'Amèrica del Nord.
1: Hi ha 9 catalans, es porter Joan García i David Raya, es defenses Pau Cubarcí, Eric García, Marco Corella i Marc Pubill, una de les sorpreses, a més de Dani Olmo, la Vinyaval i l'extrem 2-1 format a l'Adam Víctor Muñoz. També hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Els convocats es concentraran a partir d'aquest dissabte, més enllà dels que disputaran la final de la Champions, David Raya, Miquel Merino i Zubimendi, amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. D'altra banda, els també catalans Marc Bernal del Barça i Sergio Gómez de la Reial Societat han estat citats com a suport en els primers dies de preparació, tot i que no aniran a la cita mundialista que comença el 11 de juny.
0: El primer partit de la selecció espanyola serà el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. D'altra banda, ahir Manchester va homenatjar i va acomiadar Pep Guardiola.
1: Doncs així és. Ho va fer amb una rua pels carrers de la localitat anglesa que va acabar amb una festa que va servir per reviure els 20 títols aconseguits pel tècnic de Sant Padó al capdavant del City en l'última dècada. Van pujar a l'escenari alguns dels col·laboradors més fidels de Guardiola, com Chiqui Beristain o Manel Estiarte, entre d'altres. Algunes de les grans sorpreses van ser Noel Gallagher, d'Oasis, o l'actuació en directe del grup català Mishima.
0: En bàsquet, Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026.
1: L'Olímpic de Badalona acollirà els dies 19 i 20 de setembre la Supercopa, el primer títol de la temporada, que jugarà el València, campió de la Supercopa de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i la Penya com a anfitrió. El quart candidat serà el guanyador de la Lliga CB, que encara s'ha de definir.
0: Avui, de fet, es reprenent el partit entre la Penya i l'Unicaja, que es va suspendre en el seu dia el descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic.
1: A partir de les 8 del vespre es juga aquesta segona part en què els badalonins van guanyar de 20, 53 a 33. La Penya, que és sisena, encara té opcions remotes de quedar quarta o cinquena i afrontar, per tant, de la millor manera els play-offs. Divendres jugarà l'última jornada de Lliga regular a CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València al Palau.
0: A tot això, en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent.
1: Doncs així és. En aquest cas es tracta de l'exterior balear Juana Camilion, que arriba procedent de Movistar Estudiantes amb 10,3 punts, 3 rebots i mig i 3,7 assistències, juntament amb 11 de valoració de mitjana per partit. Signa pel club gironí per dues temporades i s'afegeix al fitxatge de la base asturiana Liana Martín.
0: En hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina.
1: Es juguen els tercers i definitius partits, tots dos a quarts de 9, dels 3 duels catalans de quarts, Barça-Noia, el Palau Blaugrana, Igualada-Voltregà, a les Comas i Calafell-Reus, el Joan Hurtoll. ja espera semis al Liceu, que es va desfer en dos partits del Pont Lleida.
0: I un últim apunt en tenis. Marina Bassols disputa demà al matí la segona ronda del quadre individual de Roland Garros.
1: La tenista blanenca, que ha superat tres prèvies, jugarà per primera vegada la seva carrera una segona ronda de Grand Slam, després de guanyar el seu debut al quadre principal a la colombiana Emiliana Arango en dos sets. Bassols s'enfrontarà a la prometedora tenista russa Mirra Andreeva demà a partir de les 11 del matí.

Dimarts 26 de maig, 8 minuts gairebé, passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè aquesta tarda arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el Badalona Women rebent a Palamós al Reial Madrid. Les Badalones ja tenen la... Badalonines ja tenen la feina feta, són desenes a mitja taula, mentre que les blanques són segones, lluny del Barça, que és ja campió i amb només 3 punts de marge sobre la Reial Societat. No sé si podem escoltar ara mateix l'entrenador del conjunt badaloní, Marc Ballester. L'escoltem. Sembla que tenim problemes tècnics de nou amb Marc Ballester, que explicava que el Badalona Moviment, que vol trencar amb una ratxa de 4 partits consecutius sense guanyar, 3 dels quals amb derrota, tot i que, com dèiem, ja no s'hi juga res, ja té la feina feta. Marc Ballester, que ho explicàvem la setmana passada, ha renovat i continuarà dirigint l'equip al curs vinent. Avui a les 7 de la tarda, aquest Badalona Women Reial Madrid. El Barça jugarà demà a les 7 contra la Reial Societat, l'únic equip que li ha tret punts al conjunt blaurana aquesta temporada a la Lliga F. En l'últim partit del curs a casa, el Johan Cruyff, servirà com a comiat per a futbolistes que marxen aquest estiu. Veurem si algú ho fa oficial en les properes hores. Veurem què passa, per exemple, amb Alexia Putellas, perquè hem d'estar pendents d'un possible anunci que confirmi o desmenteixi la sortida del Barça, de la capitana, aquest estiu, com dèiem, tenint en compte un possible comiat per al dia de demà, en l'últim partit, com dèiem, el Johan Cruyff davant de l'afició. I també hauria de confirmar la continuïtat de l'entrenador, Pere Romeu, al qual el Barça ja li havia ofert abans de guanyar la Champions la renovació. Ell mateix en parlava aquell matí, en aquest cas no ha confirmat ni ha desmentit que segueixi, com dèiem, com a entrenador al curs vinent. Haurà d'estar pendent d'acabar primer aquesta temporada, encara queden 2 partits, aquest dimecres el primer i diumenge l'última jornada de Lliga F, per ja començar encara el projecte de la temporada vinent. Veurem, com dèiem, qui fa oficial del Barça femení si marxa alguna de les jugadores. De moment hi ha l'entrenament en marxa encara d'aquest conjunt blaugrana que, com dèiem, demà tanca la Lliga a casa, en aquest cas, el Johan Cruyff, encara quedarà un partit fora de casa al camp del Madrid Club de Futbol demà a les 7 contra la Reial Societat. I un últim partit, en aquest cas, per l'altre català de la categoria d'aquesta Lliga F, l'Espanyol, que també jugarà demà, en aquest cas, a les 9 del vespre, a la Corunya contra el Depor.

0: I sembla que hem recobrat ja la part tècnica. En categoria masculina toca parlar avui del nou Espanyol 26-27, que està liderat per Monchi, el nou director general esportiu de l'entitat, que va assumir el càrrec fa 15 dies, quan la feina encara no estava feta, just abans d'aconseguir les dues victòries que van trencar amb la desastrosa ratxa de la segona volta i donaven matemàticament la permanència al conjunt perico. Aquest mateix migdia ha parlat Monchi i ha confirmat la confiança en Manolo González.
1: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
0: Recordem que la permanència ja li renovava el contracte al tècnic gallec automàticament.
1: No anunciar la continuidad de Manolo, porque Manolo ha renovado automáticamente a raíz de que el equipo se salvó. Solamente confirmar la confianza en Manolo y a partir de ahí empezamos la planificación. Mañana tengo una reunión con él, por la mañana con él, por la tarde con mi departamento, en la que empezaremos a poner las bases de lo que debe ser la plantilla del futuro.
0: I sobre aquestes bases, sobre aquest nou projecte de l'Espanyol 26-27, en parlava així Monchi.
1: Es un club que puede presumir de muchas cosas, ¿no? De los pocos clubes en España, posiblemente en Europa y seguramente en el mundo, que por ejemplo están sanados económicamente, deuda cero. Bueno, eso no es mala noticia para empezar. Luego hay ilusión, hay ganas, hay motivación, por tanto tenemos que aspirar a ser lo más ambicioso posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol.
0: N'estarem pendents d'aquest Espanyol de cara a la temporada vinent, de propers anuncis. Ahir ja va explicar, es va acomiadar amb una sentida carta, un perico d'acord, com que va venir cedit a principi de temporada i no ha acabat d'encaixar esportivament, com és Ramon Terrats, que no ha tingut el rendiment que s'esperava quan va arribar. D'altra banda, ahir us explicàvem aquesta convocatòria de la selecció espanyola per disputar el Mundial masculí d'aquest estiu a Amèrica del Nord, a Estats Units, Canadà i Mèxic, farcida de catalans. En total n'hi ha 9, els porters Joan Garcia i David Raya, els defenses Pau Cubarsí, Eric Garcia del Barça, Marco Corella del Chelsea i Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, a més de Dani Olmo i Lamine Yamal també del Barça i l'extrem d'Osasuna, Víctor Muñoz. A més hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Ahir va donar explicacions a aquesta llista el seleccionador Luis de la Fuente.
2: Llevamos muchos meses trabajando en ella porque contemplamos todos los escenarios que se pueden dar en los diferentes partidos contra los rivales, conociéndoles ya la exigencia, la necesidad que vamos a tener de afrontar los partidos con las diferentes características, pero a la vez he de decir que te da mucha seguridad, mucha tranquilidad el pensar que cualquier futbolista de los que hemos traído y otros, seguramente hay más, no, seguramente quiero decir que podrían hacer otra selección, hay más jugadores que se han quedado fuera que los 26 que están aquí, con capacidad, categoría, calidad y humanidad para estar en este grupo. En cualquier caso, creo que hemos cubierto y tenemos perfectamente estudiado las necesidades del equipo para desarrollar nuestra idea.
0: Una de les coses que més destaca d'aquesta convocatòria és que no hi ha cap futbolista del Real Madrid i 8 del Barça. Per a De La Fuente no és important de l'equip on vinguin i justificar així, per exemple, la presència dels centrals catalans Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, i Eric García, dues de les novetats del Barça.
2: Hemos creído que era un momento oportuno, porque están viviendo además un momento muy bueno en lo personal, en lo futbolístico, y eso nos ha invitado a tomar esa decisión, pero porque creo que están haciendo además una gran campaña, y ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que iban a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión, y estamos deseosos ya de que se integren con la dinámica de equipo, de grupo, de familia, de equipo que tenemos, porque ya los conozco. Eric ha estado conmigo desde la sub-19, y Pubill le conozco de las etapas que ha estado con sub-20 i selecció olímpica també. Sé que van estar perfectament integrats ràpidament amb nosaltres.
0: La majoria de jugadors es concentren a partir d'aquest dissabte, tots menys els que juguen la final de la Champions. David Raya, Zubimendi i Mikel Merino amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. Recordem que, per exemple, Lamine Yamal hi arriba encara lesionat. Ahir De La Fuente assegurava que tots els tocats estarien disponibles per al primer o, com a tard, per al segon partit i que ja veurien amb quins arriscarien.
2: Estamos muy tranquilos, conscientes de que si no hay contratiempos, creo que podremos casi disponer de todos desde el primer partido, porque tenemos una coordinación excepcional. Últimamente, en las últimas semanas han estado el doctor Claudio Vázquez y nuestro preparador físico Carlos Cruz visitando diferentes clubes, visitando la situación de los jugadores y compartiendo información con los servicios médicos. La preparación, cuando una vez que termine y se incorporen con nosotros en la concentración, va a mantener la continuidad y la línea que han marcado tanto en el club como en los servicios médicos de la Real Federación Española de fútbol. Yo creo que van a estar preparados para ese primer partido, pero que en cualquier caso, si no, llegarán al segundo.
0: Aquest Mundial masculí de futbol començarà l'11 de juny amb un Mèxic-Sud-Àfrica. La selecció espanyola debutarà el dilluns 15 a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. En bàsquet, aquest mateix migdia hem confirmat ja oficialment que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026, que jugarà el 19 i 20 de setembre, el primer títol de la temporada, i per tant el Joventut serà un dels participants com a anfitrió. Els altres tres catalans, participants, volíem dir, seran el campió de Copa, el Baskonia, el campió de la Supercopa anterior, el València, i el campió de la Lliga CB, que encara, evidentment, s'ha de definir. De fet, avui es reprèn el partit entre la Penya i l'Unicaja, que es va suspendre el seu dia del descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic, quan els de badalonins guanyaven de 20, 53 a 33. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: La Supercopa CB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona, tal com ha anunciat aquest matí la CB. D'aquesta manera, Badalona tornarà a ser l'epicentre del bàsquet, com ja ho va ser amb la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquesta vegada, però, sí que hi serà el Joventut com a equip anfitrió. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el Palau Olímpic acolliran la Supercopa CB. No ho havia fet mai, ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigües de la CB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar l'any 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 1985 i l'any 1986, les dues contra el Madrid, i el 1987 en va ser subcampió davant del Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la Penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia actual campió de la Copa del Rei i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. La presentació de l'acord entre la Supercopa Endesa 2026 i l'Ajuntament de Badalona serà aquest dijous a 4:45 de la tarda al Museu de Badalona i comptarà amb la presència d'Antonio Martín, president de la CB, i de Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona. En la plana purament esportiva, la Penya juga aquest vespre a partir de les 8 la segona part del partit, que es va suspendre pels problemes amb el videomarcador corresponent a la jornada 29 de la CB. La Penya guanyava l'Unicaja per 53 a 33 al descans i ja no es va poder tornar a reprendre el maig. Pel partit d'avui només poden jugar els 12 inscrits en l'acte d'aquell partit i, per tant, no es poden fer canvis. Això farà que no pugui jugar el darrer fitxatge de la Penya, Yanis Morín, però tampoc ho faran els dos lesionats malaguenys, Tyson Pérez i Sulejmanovic. Els andalusos s'estan jugant al futur perquè estan lluitant amb el Tenerife i amb el Bilbao Basket, les dues places que encara hi ha en joc del play-off. L'Unicaja jugarà divendres l'última jornada a la pista del Baskonia i, com a mínim, ha de guanyar un partit i que el Bilbao i el Tenerife no guanyin el seu. La Penya arriba en aquest penúltim partit amb opcions, tot i que són remotes, d'acabar com a quart de la Lliga regular i poder tenir el factor pista a favor. Tots els números apunten, però, que acabarà sisena i jugarà els quarts de final contra el tercer classificat amb el factor pista en contra.
0: Gràcies, Ferran. Divendres es jugarà l'última jornada de Lliga Regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València, al Palau. A tot això, en categoria femenina, les pares han anunciat aquest mateix matí la segona incorporació que era el curs vinent. Es tracta de l'exterior balear Juana Camilion, que arriba procedent del Movistar Estudiantes, amb 10,3 punts, 3,5 rebots i 3,7 assistències i 11 de valoració de mitjana per partit. En parlava el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
4: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de 2 i de 1, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament, ens ajudarà en tasques de rebot, molt completa, i n'estem molt contents de la seva arribada.
0: Juana Camilion, que signa per 2 anys amb l'Espart Girona i s'assuma a l'arribada de la base asturiana Iana Martín. I en hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei Lliga masculina. Juguen els tercers partits, tots a 2:15 d'un dels 3 déus catalans que teníem. Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Anem per parts. El Barça parteix com a gran favorit per classificar-se per a semifinals contra un combatiu Noia que va aconseguir guanyar l'altre dia dissabte a l'Ateneu de Sant Sadurní per allargar aquesta sèrie. Escoltem l'entrenador blaugrana Ricard Arés.
5: Tenim moltes ganes de jugar aquest tercer partit. El segon no vam estar com havíem d'estar i estem ja esperant aquest tercer partit per sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
0: Més enllà de per passar a semifinals, el partit d'avui també servirà per homenatjar dues llegendes de la secció que deixen al Barça quan acabi aquest curs, Pablo Álvarez i el porter i capità Sergi Fernández, que es retira. Aquest últim en parlava també als mitjans del club.
6: Sí, animar des d'aquí la nostra afició que ens vinguin a apoyar, que amb ells sempre és més fàcil. Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve. Amb la responsabilitat que tenim, amb l'escut que portem, ho deixarem tot a pista per passar aquestes semifinals.
0: A dos quarts de nou aquest Barça no hi ha al Palau, a la mateixa hora començarà el tercer enfrontament entre Igualada i Voltregà, després que els osonencs guanyessin dissabte també passat 6-4 a una Igualada que ha estat tercera a la Lliga regular i ha fet una gran temporada on també ha jugat Champions. I finalment també a dos quarts de nou, partidàs definitiu també entre Calafell i Reus. En aquest cas el Joan Hurtoll de la localitat penedesenca. Ràdio Vellbé i Toni Cansino.
7: El Joan Hurtoll viurà avui un enfrontament decisiu per continuar viu al play-off pel títol de Lliga. El Reus, de la seva banda, no vol deixar escapar l'oportunitat de tornar a deixar mut la pista del Calafell. Es preveu un partit intens i amb un 50% per a cada equip. Carles Domènech diu que el factor pista ha de ser un punt a favor pels locals i que aniran a per totes.
8: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del play-off.
7: Així doncs, avui, a partir de 8:45 del vespre, Calafell-Reus. Recordem que el que perdi s'acomiada de la temporada.
0: Gràcies, Toni. Ja espera semifinals del Liceo, que es va desfer en dos partits del Pons Lleida. A Futbol Sala un apunt, parlem del Futbol Club Oló, que s'ha proclamat campió de Lliga a la segona catalana i tanca un any històric amb un ascens de dues categories de cop. Ràdio 010, Jordi Givert.
9: La victòria d'aquest dissabte contra el Bellver de Cerdanya per 3-1 va servir per celebrar amb la seva afició aquesta nova fita pel club del poble de 1.000 habitants situat a la comarca del Moianès. El club jugarà ara dues categories per sobre de l'actual, la divisió preferent creada a partir de l'any que ve per la Federació Catalana de Futbol en una reorganització del futbol sala català. Un nivell on fins ara no ha estat mai el club des que va canviar la sorra del camp de futbol per la pista de futbol sala. Xavier Matas és l'entrenador del celler Sant Miquel d'Oló.
10: Sabíem que costaria, l'objectiu el teníem marcat des del principi, que era pujar a preferent, la lliga aquesta nova que es crea, i ens ha anat bé. Hem pogut arribar al final depenent de nosaltres. Amb una victòria o un empat aquesta última jornada ens proclamàvem líders i ha costat una mica, però ho hem aconseguit.
9: La temporada ha estat una lluita aferrissada i fins a les darreres jornades cinc clubs han lluitat per les dues places d'ascens a la nova categoria, però els olonencs s'han mostrat molt sòlids, sobretot a casa, i han tancat la temporada sumant 20 victòries en 26 partits i només perdent-ne un com a local. Aquest cap de setmana el club i l'Ajuntament van organitzar una rua on els campions van treballar

0: llegué. I jo vull que sigui una mica més, més al costat de la meva casa, perquè 2 anys i mig ja d'anar a dir a les 12 de la nit serà una putada, saps? També tinc exàmens una setmana després, també. Però demà jo crec que serà un dia que podré jugar a la PlayStation. Tinc una FIFA tot el dia, bueno, tot el dia no, 2 horetes.
1: I també podem escoltar una de les culpables, la mare de la criatura, Svetlana, exprofessional del tenis taula russa i que actualment és entrenadora juntament amb el seu pare, l'Eduard.
2: Y estoy muy contenta porque veo que hay un buen trabajo detrás. Veo que, entonces, claro, es un niño que gana con 12 años un campeonato de Cataluña absoluto. Significa que hay un trabajo detrás de todo el equipo entero. Porque, claro, tenemos que reconocer que para que un niño juegue bien, todos estaban involucrando en esto, ¿no? Con ayuda de todos. Y, claro, yo estoy muy contenta porque soy una parte de este trabajo.
1: Continua fent història el tenis taula Vladimir Mayorov, que ja ha guanyat medalles europees, campionats juvenils, i ara amb 12 anys s'ha proclamat ja campió absolut de Catalunya.

I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
2: Assisa Joventut, Unicaja Màlaga.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: La Supercopa CB 2026 es jugarà a Badalona del 19 al 20 de setembre. Així ho ha anunciat la CB aquest matí. La ciutat tornarà, doncs, a ser l'epicentre del bàsquet i per primera vegada en la seva història acollirà aquesta Supercopa. L'edició comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet, el Baskonia i el que quedi campió de la Lliga ACB d'enguany. Molt bona tarda, som dimarts 26 de maig. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però, com sempre, fem un breu repàs d'altres notícies també destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: Comença l'enderroc dels darrers blocs de pisos amb risc de luminosi del barri de Sant Roc de Badalona, a l'avinguda Marquès de Montroig. Guanyem Badalona es tornarà a presentar les eleccions municipals amb un nou candidat que rellevarà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. I els tardeos aquest cap de setmana pleguen milers de persones a la plaça President Tarradellas.
0: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de som i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, la Supercopa CB 2026 es jugarà a Badalona del 19 al 20 de setembre. Així ho ha anunciat la CB aquest matí i d'aquesta manera Badalona tornarà a ser l'epicentre del bàsquet com ja ho va ser amb la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquesta vegada, però, sí que hi serà el Joventut com a equip anfitrió. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran una Supercopa CB. No ho havia fet mai ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigües de l'ACB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar des de 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 1985 i el 86, les dues contra el Madrid, i el 1987 va ser subcampió davant del Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà, doncs, com dèiem, del 19 al 20 de setembre i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
3: Començar la temporada de la penya, doncs, amb un gran torneig, amb moltes possibilitats de poder guanyar-lo, perquè, evidentment, el celebrar-lo a casa és un avantatge. Situa Badalona com una ciutat referent a l'organització de grans esdeveniments, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit internacional relacionats amb el bàsquet. I tercer, doncs, permetre que les aficions d'aquests equips passin un cap de setmana a la nostra ciutat, la coneguin.
1: Badalona se situa de nou, doncs, com a capital del bàsquet, com ja va fer aquest mes de maig acollint la final a 4 de la Lliga de Campions, amb la gran diferència que el Joventut hi té la seva presència assegurada. La presentació de l'acord entre la Supercopa Endesa 2026 i l'Ajuntament de Badalona serà aquest dijous a 4:45 al Museu de Badalona i comptarà amb la presència d'Antonio Marín, president de l'ACB, i de l'alcalde Xavier García Albiol.
2: Badalona migdia.
1: I us ho anunciàvem amb titulars. L'Institut Català del Sol, l'Incasol, ha iniciat l'enderroc dels 4 darrers blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc. Concretament, les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja han anat a terra. Ara queden dos altres blocs d'aquest tram final, els números 208 i 210, amb previsió que el seu enderroc comenci després de l'estiu. L'actuació actual, volíem dir, compta amb un pressupost de 333.628 euros i pels següents dos blocs, els últims, està licitant l'enderroc per 377.598 euros. Les famílies que vivien en aquests blocs es van reubicar mitjans de 2024 a un dels edificis nous del barri. Ara, dos anys més tard, els vells blocs afectats per aluminosi es comencen a enderrocar. D'aquesta manera s'arriba a la fase final d'un projecte urbanístic marcat pels retards. Uns retards que, segons Diego Justicia, de l'Associació de Veïns de Sant Roc, s'expliquen pels canvis polítics i els problemes per aprovar pressupostos.
4: Aquí hay elecciones, nuevos gobiernos, siempre tiene que estar diciendo que los presupuestos que se aprueben se incluyan la partida económica para seguir la remodelación. Y todo eso ha hecho el tiempo que se prolongue.
1: Iniciat el 1997, el projecte per canviar Sant Roc es va concretar 10 anys més tard, amb un replantejament que també incluïa l'obertura del barri a la ciutat, eliminant l'efecte barrera que fan els edificis paral·lels a l'Avinguda Marquès de Mont-roig. El barri de Sant Roc, recordem, va néixer per reallotjar en pisos públics un seguit de famílies afectades per la construcció de l'autopista i pels aiguats de la riuada de 1962. També es van destinar pisos a veïns que estaven allotjats en barraques a l'entorn de Barcelona. Amb aquestes darreres obres, la remodelació del barri de Sant Roc haurà suposat la construcció d'un total de 879 habitatges i una inversió de prop de 100 milions d'euros. I guanyant Badalona es tornarà a presentar a les eleccions municipals amb un nou candidat que rellevarà a l'exalcaldessa Dolors Sabater. Així ho ha explicat la mateixa presidenta del grup municipal en una entrevista als micròfons del programa Badalona Matí a Radio Ciutat. Sabater ha assenyalat que la formació està treballant en un procés intern per donar a conèixer a l'alcaldable en les properes setmanes i no descarta una aliança d'esquerra sòlida per desbancar l'alcalde Xavier García Albiol.
5: Encara no hem presentat, no hem fet públic, perquè també fem un procés intern, no?, per fer el relleu, i nosaltres ho comunicarem més endavant. Guanyem és una opció imprescindible per a la ciutat, per fer contrapès.
1: Per tant, no hi ha dubte que es presentaran els comicis.
5: Evidentment que no hi ha dubte que nosaltres serem a les eleccions.
1: Durant l'entrevista, Sabater ha acusat Albiol d'ofegar els petits empresaris i veu en l'actual govern local un laboratori d'inhumanitat, diu, i fracàs en la gestió municipal. Sabater manté que la manca de modernització de l'administració és una decisió deliberada per part del govern del PP i afegeix que Albiol compta amb els recursos necessaris per millorar l'estructura, ampliar la plantilla i reforçar, entre altres, uns serveis socials que, segons s'assegura, estan actualment col·lapsats. I més qüestions. Des de la FAVA, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres Públics de Badalona, donen tot el suport a les reivindicacions dels docents i a les mesures de pressió que estan duent a terme per aconseguir millorar l'escola pública. Ho ha explicat al programa Badalona Matí, la Núria Sabater, la presidenta de la FAVA.
6: Tant per part del professorat com de les famílies, doncs s'ha de fer fins a que hem arribat i necessitem canvis. I realment per aquest motiu jo crec que en aquest cas actualment hi ha tanta empatia entre famílies i professorat estem tan d'acord amb tot el tema de les vagues i les formes de pressió que s'estan realitzant per fer un canvi, perquè ho nota el professorat i ho noten les famílies.
1: La FAVA ha escrit una carta a la consellera d'Educació, Esther Niubó, tenint en compte les reivindicacions dels sindicats. Baixada de ràtios, que no es tanquin grups, que hi hagi més professorat especialitzat per la inclusiva i poder mantenir les línies i cobrir baixes. També reivindica les colònies i les sortides com a part important de l'educació, sobretot per a alguns alumnes que els representa poder sortir del seu entorn. I anem amb successos. Un mosso va ser embestit per un cotxe i un guàrdia urbà atropellat per una moto en la mateixa nit. Un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona va patir ferides lleus la matinada de dissabte després de ser atropellat per una moto quan es va saltar un control policial. Els fets van succeir al voltant de les 5 en el marc d'un dispositiu del GEIP, del Grup Especial d'Intervenció Policial, al carrer de Juan Valera, al barri de Llafià. La motocicleta va embestir el policia en la seva fugida, però la ràpida actuació dels agents va permetre interceptar-los i detenir els implicats poc després dels fets. Per altra banda, els ocupants d'un vehicle robat, volíem dir, van embestir un cotxe de Mossos a una benzinera de Montigalà. Una operació que es va realitzar conjuntament entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Aquests fets van succeir la nit de divendres, quan la policia local va rebre un avís que alertava de la presència de dues persones encaputxades en un turisme. Durant l'operació es va comprovar que es tractava d'un automòbil sostret i la Guàrdia Urbana va aconseguir mobilitzar i detenir un dels presumptes delinqüents. A continuació, i sense seguir les indicacions policials, el conductor va accelerar, embestint directament un vehicle dels Mossos per obrir-se pas. Una situació de perill a la que els agents van respondre efectuant diversos trets intimidatoris. Uns fets que van ser enregistrats per testimonis en unes imatges que s'han difós ràpidament a través de les xarxes socials. Podria tractar-se, segons fonts policials, d'una banda de taloners, lladres especialitzats a robar la càrrega de camions estacionats. Els Mossos mantenen oberta la investigació. I també els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que va tenir lloc la matinada de dissabte diumenge al carrer de Xila de Badalona, al barri d'Artigues. Els fets van tenir lloc poc abans de la una de la matinada i, segons imatges difoses a les xarxes socials, en van participar una desena de persones. La policia ja en té algunes d'identificades i manté oberta la investigació. Un dels implicats va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. I encara en successos, aquest dissabte la policia local ha detingut per tercera vegada en 10 dies un home quan acabava de robar diversos ordinadors en una escola. Segons l'alcalde Xavier García Albiol, qui s'ha fet ressò de l'arrest a través de les xarxes socials, el detingut hauria comès en només 10 dies 3 robatoris en 3 escoles diferents. En tots els casos, se l'hauria enxampat infraganti. I anem a Plana Cultural. I us ho dèiem al principi, els tardeos apleguen milers de persones a la plaça del president Tarradellas. Els vespres de divendres i dissabte han estat marcats pels tardeos del dimoni programat dins de les festes de maig. Divendres la plaça va acollir la primera proposta, adreçada especialment al públic jove, que va apostar per la música urbana i els ritmes actuals en una jornada que va plegar centenars de persones des de primera hora de la tarda. Un espectacle que es va complementar amb elements de dansa, jocs de llum i efectes visuals per contribuir a crear una atmosfera festiva i dinàmica. Dissabte va ser el torn de la sessió dedicada a la música dels 80, amb un homenatge molt especial als èxits dels suecs ABBA i temes de Queen, Michael Jackson, Madonna, Alaska i d'altres. Entre els assistents, unanimitat per repartir l'any vinent. Entre ells, una parella encara amb la roba del seu casament, la Lorena i el Marcos, que no s'ho han volgut perdre. Els escoltem juntament amb altres assistents.
7: S'ha acabat la boda, vivíem a prop i han dit ens apropem una estoneta.
8: Penso que està molt bé, perquè al final fa unir el poble, fa unir la gent i és una bona iniciativa per juntar persones que molts barris es coneixin entre ells.
9: O sea, esto para la gente del barrio, para la gente joven, es una forma de estar todos juntos y de conectarnos, es muy guay.
10: Eso tendría que haber y más a Badalona, molt bé.
11: Hemos venido el año pasado, venimos este año y vendremos el que viene.
12: Repetimos, repetimos y repetimos.
1: Els tardeos es consoliden, doncs, com un nou espai dins la programació festiva amb la voluntat d'incorporar en futures edicions propostes vinculades a diferents estils i èpoques musicals. I l'Esbart Sant Jordi celebra 75 anys d'història amb una actuació única a les festes de maig. Les tres seccions de l'entitat badalonina comparteixen escenari a la plaça de la Plana. L'Esbart Sant Jordi commemora el seu 75è aniversari amb l'espectacle Maig en dansa, un acte marcat en les festes de maig de Badalona. Per primera vegada, les tres seccions, com dèiem, Escola de Dansa, Cos de Dansa i Veterans, han compartit escenari en aquest acte. Una proposta plantejada com un viatge generacional a través del moviment per connectar el passat, el present i el futur de l'Associació Badalonina. Des d'ara, l'entitat enceta el calendari d'actes que aniran fent fins al febrer per celebrar el seu aniversari, entre ells exposicions, taules rodones o ballades, que aniran desvetllant al llarg dels mesos vinents. La Laia Platero és presidenta de l'Esbart Sant Jordi.
13: I a partir d'aquí comencem tots els actes que començaran a encadenar tot el 75 aniversari, que seran fins al febrer-març del 2027. De mica en mica anirem ensenyant les sorpreses que aniran apareixent.
1: Durant l'espectacle no ha faltat la interpretació de les danses de maig, que han esdevingut tot un himne de la ciutat, trencant barreres generacionals i culturals que cada cop s'interpreten. I amb l'Esbart Sant Jordi acabem avui. Ara, tota l'actualitat esportiva amb en Ramon Duran. Abans, però, com sempre, la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra. a molts indrets de Ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Les notícies de les dues a Ràdio Ciutat.
15: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. 20 anys construint junts. Obramat. Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.
2: Els esports amb Ramon Durant.
16: La penya disputa avui la segona part del partit contra Unicaja amb un avantatge de 20 punts que tenia de marge el conjunt verd i negre al descans. A més, parlarem del passi del Badalona a la segona eliminatòria de play-off d'ascens. Va venir després de perdre 1-3 contra l'Hospitalet. El factor de millor classificació li va valer al conjunt escapulat per passar. I en aquest cas, en futbol femení, dues qüestions. Una, lamentar el fet de no poder pujar de categoria de l'Ona Sant Adrià i el primer equip, el Badalona Women, que tancarà avui la Lliga contra el Real Madrid al Municipal de Palamós en la penúltima jornada. I en parlem de tot plegat aquí en el Temps d'Esports. Comencem parlant del Joventut, que a partir de les 8 disputarà avui la segona part d'aquest partit que es va suspendre, recordem, pels problemes en el videomarcador, un maig corresponent a la 29a jornada de Lliga. La penya guanyava el descans 53-33 i, per tant, doncs, en principi, si no hi ha un delta baix, doncs el Joventut, que fins i tot podria gestionar aquesta renda davant un Màlaga que està necessitat per entrar en el playoff, perquè lluita per ocupar una de les 8 primeres posicions amb Tenerife i Bilbao Basket. En canvi, la penya, que té assegurat el 6è lloc, encara té possibilitats matemàtiques petites de pujar algun esglaó més, fins i tot al 4è lloc, però, insisteixo, difícil. El que no queda clar encara és que si la penya assoleix aquesta 6a posició quan acabi la fase regular el pròxim divendres, doncs encara no podem determinar qui serà el rival, perquè hi ha, doncs, ball de bastons, no?, per saber ara mateix qui serà l'ocupant de la tercera posició, la que jugaria contra el 6è en el playoff. En tot cas, com dèiem, un Joventut que avui disputarà aquest partit contra Unicaja, el que resta de partit, la penya que ve de guanyar el Burgos per 86-79 en la darrera jornada. Per tant, la penya que avui intentarà, doncs, sumar una victòria més en aquesta fase regular de la Lliga CB. Sí, com sigui, el que estàvem explicant, no? Contra qui se les haurà el Joventut en els quarts de final del play-off, doncs en parlava, per exemple, Lut Hackenson, l'escorta alè del Joventut, quan va finalitzar el partit contra el San Pablo de Burgos, i deia que, en certa manera, a la penya li és igual, perquè són els adversaris els que han de, en aquest cas, tema el conjunt verd i negre.
17: Ah, ni idea. Está tan ajustado, así que no... Ya veremos. Pero yo creo que no hay ningún equipo que va a querer jugar contra nosotros. Yo creo que somos un equipo muy peligroso, que hemos enseñado ahora que fuera de casa también. Así que somos un rival muy incómodo para todos los equipos.
16: Doncs això és el que deia Lut Hackenson. Recordar, doncs, que aquest partit es disputarà avui a partir de les 8, que hi haurà dos quarts, el tercer i el quart, i que, per tant, recordar això, que la penya, doncs, disposa d'aquests 20 punts de renda, que en principi, doncs, és un avantatge significativa, prou significativa, per poder assegurar-se la victòria contra el conjunt malagueny.
18: Aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
19: La penya en joc.
18: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
19: Assisa Joventut, Unicaja Màlaga.
16: I encetem el bloc del futbol. Avui tenim la companyia de la Mercè Portabella. Benvinguda, què tal?
20: Hola, hola, on estem?
16: Perquè, per exemple, el que és la tercera federació, el Badalona va passar a l'eliminatòria, que era l'objectiu principal contra l'Hospitalet, això sí, patint, 1-3, després d'una pròrroga. Recordem, ja ho havíem avançat, no?, que el resultat, pel que fa a l'ordre de la posició a la Lliga regular, perquè ens entenem, doncs, es tindria en compte i donaria avantatge a l'equip millor classificat en cas d'haver-se disputat una pròrroga. No hi hauria penals i, per tant, el Badalona va passar per aquesta condició. El mateix que li va passar al Cornellà, que amb l'1-2 el Vilanova li va igualar l'eliminatòria, però amb l'1-2, després de la pròrroga, Cornellà és qui passava per ser tercer, Vilanova quart, en aquest cas Badalona segon, Hospitalet cinquè. I ja tenim una segona eliminatòria, Mercè, Badalona, Cornellà, Cornellà, Badalona, que són els dos equips que han passat en aquest grup català on hi ha bufetades entre els uns i els altres perquè el nivell és molt alt.
20: Sí, el nivell és altíssim i jo crec que el Badalona, tot i el partit que es va jugar l'altre dia, que no va acabar com ells voldrien, encara que passessin, s'han de quedar doncs, amb aquesta sensació d'haver passat, encara que s'hagi patit. Al final també hem de recordar que porten poc amb el cos tècnic actual, que estan una mica en aquesta reconstrucció en un tram importantíssim de la temporada, en un tram que és vital i doncs s'ha d'anar sobrevivint una miqueta en les diferents situacions que hi hagin i ho han fet estupendament aquest cap de setmana.
16: Escoltem el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, que felicitava l'adversari, felicitava a l'Hospitalet perquè diu que va ser un digne rival.
21: Primero, felicitar a l'Hospi por el equipazo que tenían, felicitar a l'Hospi porque en esta vida hay que saber perder. Han sido deportistas, han sido deportivos, nos han felicitado, nos han deseado lo mejor. Así que me voy muy contento de este cruce con ellos, lógicamente, porque hemos conseguido el objetivo que era pasar. Valorar lo que se ha hecho en todo el año para que la clasificación de segundo tiene mucho valor y ha servido porque al final del partido nos ha servido. La clasificación, a partir de ahí el partido, yo creo que la lectura era, creíamos que iban a salir muy agresivos, que podían querer quitarnos el balón, que podían arriesgar mucho. Yo creo que la primera parte del equipo es increíble, creo que podíamos haber tenido un resultado. Teniendo un acierto normalito, no excesivo, podíamos haber tenido un resultado, yo creo que muy, muy tranquilo para no llegar como hemos llegado al siguiente partido.
16: Doncs no va ser així, i a la segona part és veritat que qui va portar la iniciativa va ser l'Hospitalet, es va trobar amb un segon gol, l'error del porter Carlos Azón del Badalona, que va provocar el tercer, i aquí sí que va haver-hi un moment que l'AI es va intensificar perquè qui més qui menys les veia negres aquí. I en tot cas, finalment el Badalona va salvar la situació, va igualar, es va refer, van ordenant els conceptes i tant la pròrroga com els darrers minuts del partit es van jugar, no dic amb tranquil·litat, per la incertesa ni molt menys, però sí que és veritat que el Badalona els va saber jugar. En partits, com estaves comentant, Mercè, que clar, aquí no és assegurar 3 punts com a la Lliga, no, aquí és assegurar una eliminatòria, no? Vull dir,
20: defensar
16: aquí
20: el resultat, no? Al final.
16: És a dir, sí, o saber-lo gestionar, no?
20: Sí, no, al final aquest error que comentàvem ara a la porteria dona una miqueta de vida i una miqueta d'esperança a un Hospitalet que va creure-hi fins al final, i amb això ja tens un final del partit emocionantíssim que, bueno, hi ha el premi de que durant la temporada regular el Badalona va fer millor temporada i els ha acabat donant la classificació, però l'Hospitalet hi va creure fins al final i, com deia Azparren, va fer un partidàs.
16: Per mi va haver un moment bastant clau, va ser cap al minut 40 de la primera part, quan es lesionava el davanter del Badalona, Òscar Gómez, que no podia continuar. Escoltem Azparren parlant d'aquesta lesió d'Òscar Gómez.
21: Cualquier jugador que se lesione pues, es un palo duro para el equipo, porque es un jugador y una persona que pierdes en ese momento. Pero si algo tiene el Badalona es un plantillón, aquí hay gente que ha hecho mucho esfuerzo en verano de todos los tipos y profesionales también para conseguir esta plantilla. Ojalá no sea mucho, ojalá podamos disponer de él, como se recuperen, pues yo, su moral, es todo el mundo roca, pero los que estemos competiremos, ninguna duda.
16: El missatge d'esperança de Miquel Esparren, així com el de Bermu també, que precisament Mercè deia que s'ha de confiar, que encara que passis patint, però que s'ha de confiar fins al final.
20: Totalment. I ara amb aquesta possible lesió, doncs potser Esparren ha de tornar a plantejar diferents opcions de jugadors, recalcular una miqueta la situació i a partir d'aquí doncs afrontar Cornellà, que és un rival molt diferent a Hospitalet, però igual de difícil.
16: Escoltem a Sergio Bermúdez, el migcampista del Badalona.
0: Sempre hay que confiar, a pesar de... Mira, nos empatan la eliminatoria, pero bueno, al final supimos sufrir y nos tenemos que quedar con eso, hay que corregir errores obviamente, pero bueno, cumplimos el objetivo y tenemos ganas de cumplir el objetivo de principio de temporada.
16: Ja tenim el primer round, serà el partit d'anada diumenge, 1:15 de la tarda, Municipal de Cornellà, aquest Cornellà Club Futbol Badalona. I en futbol femení, ho havíem de veure i mirar dos cops per saber que l'Ona Sant Adrià havia quedat fora del descens, havia quedat eliminat i que qui pujava era la Real Societat B després del 4-1 de l'anada i que el 1983, Mercè, el marcador a Terres Basques, reflectia un empat a un gol.
20: Sí, la veritat és que duríssim, com deies, costa de creure la situació que es va donar a Zubieta. Al final doncs, es va acabar igual a l'eliminatòria i a penals es va acabar decidint aquesta eliminatòria que donava l'ascens a primera ref.
16: I és futbol, perquè
20: sí,
16: al final en qüestió de 5-10 minuts va igualar l'eliminatòria de la Real Societat.
20: Sí, van ser 3 gols en 12 minuts per part de la Real Societat i també a destacar que són els 3 de cap. 3 gols de cap, la Real Societat quan va veure aquesta debilitat per part de l'equip visitant no va dubtar en penjar absolutament totes les pilotes que tenien en els últims minuts i va fer 3 gols en 12 minuts, cosa que poques vegades es veu en el món del futbol.
16: Tinc la sensació ja que el tercer ja devia ser com psicològic, no?
20: Sí, fins i tot hi havia la portera allà, Ramon, per rematar, i ara l'última jugada del partit, de fet, va ser el gol que empatava l'eliminatòria i a partir d'allà van xiular al final del partit i ja no va rodar més la pilota, van ser directament als penals.
16: Doncs s'haurà d'esperar una temporada a l'Ona Sant Adrià, en aquest cas, per poder ascendir de categoria. Llàstima, formidable. Felicitem des d'aquí a l'equip de Miqui Oller perquè ha dut a terme una campanya impressionant i, la veritat, aquest sotrac no l'esperàvem en el partit de tornada, però tot pot passar. En tot cas, el primer conjunt femení del Badalona Women, en aquest cas, avui tanca la temporada com a local. Ho farà el Municipal de Palamós, Mercè, no?
20: Correcte. Últim partit a Palamós. Veurem si la temporada vinent han de seguir jugant a Palamós. Sembla ser que no, que un cop s'acabi doncs, el play-off del masculí
16: ja s'hi posen,
20: podran començar a muntar la gespa. Veurem si arriba temps per la primera jornada. Però sí, últim ball a Palamós i contra un gran rival com és el Real Madrid, un rival que exigirà moltíssim al conjunt de Marc Ballester.
16: Un partit d'aquests que sempre agrada jugar, t'estiguis jugant més o menys des del punt de vista esportiu, però sempre reconforta jugar un partit d'aquests i sempre motiva.
20: Totalment. A més, crec que el Badalona ve d'una mala ratxa, a més, moltes parades de competició últimament, per seleccions, per finals de la Champions, finals de la Copa de la Reina, per diferents motius. Hi han hagut moltes aturades i això ha fet que també hi hagi un desequilibri en el ritme i en la motivació de les jugadores, però aquest partit crec que l'afronten amb molta intenció de tindre una victòria meritòria.
16: Doncs això era el que deia el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
3: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores intentarem acabar el millor possible.
16: Esperem que sí, no? Seria molt prestigiós, no?, aconseguir una victòria contra
20: totalment
16: el Real Madrid, no?
20: Totalment, sí, sí. Jo crec que és un partit molt xulo de jugar. Simplement el Badalona té 2 baixes. Una és Llompart per vermella, que no estarà disponible, i l'altra Celia Barclays per lesió. La resta totes disponibles. Hi ha fins a 4 jugadores del filial preparades per entrar en qualsevol moment al terreny de joc.
16: El pròxim cap de setmana el Badalona Women, doncs, que tancarà aquesta Lliga 2025-2026. Ja esperem que en el calendari de la pròxima temporada, Mercè, no sé si estàs d'acord o no, però que almenys aquestes aturades, 3 de consecutives, pràcticament en el darrer mes i mig o 2, que t'atura 15-20 dies, jo crec que et trenca per la meitat.
20: Totalment, és el que comentava Marc Ballester, que al final aquest aquest tram de temporada final ha sigut un despropòsit, totes les aturades de competició que hi ha hagut. Això desequilibra moltíssim els equips que no competeixen, perquè jo crec que això ho hauríem de mirar de cara a la temporada vinent.
16: Gràcies, Mercè Portavella. Fins la pròxima, i nosaltres que ho deixem aquí, això sí, doncs recordant aquest partit a partir de les 8 avui entre la Penya i l'Unicaja, la segona part que no es va poder completar. Adéu-siau!
15: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
22: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
4: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
23: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
24: Nosaltres volem aconseguir, doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
23: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
4: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
23: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
4: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
23: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
4: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
23: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
4: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
25: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
4: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
14: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu i Lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció, perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Luismi. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Montcarvajal, bon dia.
6: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
4: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
8: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
2: Notícies en xarxa.
4: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
7: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
26: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
4: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui, però, per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
27: Professores i estudiants!
28: Unides i endavant!
1: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
12: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
1: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
13: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
17: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
13: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
17: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
18: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
17: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
13: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
21: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
19: Consell de Ministres, que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
27: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
19: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
17: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
13: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
0: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
13: 3:15, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
17: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
3: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
17: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
13: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
16: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
15: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
13: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
20: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha 3 eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
22: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
20: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
13: I repassem altres notícies destacades d'avui.
5: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
17: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
5: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
17: Els fets van passar ahir a 8:45 del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joan Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
5: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
6: L'On Codines Trail tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
9: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
10: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda. Una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
9: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
5: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabri Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
23: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
14: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
5: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
24: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en català i occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
25: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
24: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
5: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
28: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del Club Monchi ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
29: Ell sabe que la confiança
1: era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
28: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
28: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45 Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
7: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes.

0: de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
1: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Espart Girona, a la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3, ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Una vintena de veïns dels pisos de la mina ocupats des del 2017 es concentren a Drets Socials reclamant una alternativa. En les darreres setmanes, 58 famílies han rebut l'ordre de desnonament dels edificis que es van construir per acollir els veïns de Venus afectats per l'enderroc. Des de la Generalitat de Catalunya han reiterat que aquests pisos han de tornar al seu ús original i les famílies i els sindicats d'habitatges demanen

0: poder negociar una sortida. Els edificis afectats, 6 escales repartides en dues parcel·les, es van construir el 2010 per reallotjar els afectats per l'enderroc de Venus. Els requisits econòmics per accedir-hi van complicar el reallotjament i van quedar buits durant anys. Des del Consorci expliquen que els habitatges són necessaris per executar el pla i això deixarà una seixantena de famílies que el 2017 els van ocupar al carrer. Els veïns afirmen haver rebut seguiment per part dels serveis socials des de llavors i asseguren que es va treballar per regularitzar els contractes mitjançant lloguer assequible. Aquest dimarts s'han concentrat al Departament de Drets Socials reclamant una alternativa. La Jessica és una de les veïnes afectades.
1: Año pasado, tipo fecha para junio, nos dijeron que nos iban a aplicar el artículo 24/2015, que era el alquiler social. Pidieron toda la documentación y eso se ha quedado en el aire, acá en la moratoria. Si nosotros, por ser de la mina, ya somos unas personas marginadas que no nos quieren ni el Ayuntamiento de San Adrián, ni nos quiere Barcelona, y normalmente aquí nos tenían apartados de toda la sociedad, ahora nos quieren también tirar de nuestro barrio, ¿dónde nos vamos?
0: Des del Departament d'Afers Socials de la Generalitat recorden que es tracta d'habitatge públic, propietat del Consorci de la Mina. Asseguren que aquelles famílies que siguin desnonades i tinguin informes de vulnerabilitat passaran a formar part de la Mesa d'Emergència de Sant Adrià de Besòs. Els desnonaments estan previstos a partir del mes de juny. I guanyant Badalona es tornarà a presentar a les eleccions municipals amb un nou candidat que rellevarà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Així ho ha explicat la mateixa presidenta del grup municipal en una entrevista als micròfons del Badalona Matí a Radio Ciutat. Sabater ha assenyalat que la formació està treballant en un procés intern per donar a conèixer l'alcaldable en les properes setmanes i no descarta una aliança d'Esquerra Sòlida per desbancar Xavier García Albiol de l'alcaldia.
2: Encara no hem presentat, no hem fet públic, perquè també fem un procés intern, no?, per fer el relleu, i nosaltres ho comunicarem més endavant. Guanyem és una opció imprescindible per la ciutat, per fer contrapès.
3: Per tant, no hi ha dubte que es presentaran els comicis.
2: Evidentment que no hi ha dubte que nosaltres serem a les eleccions.
0: I l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat l'enderroc dels quatre darrers blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc. Concretament, les finques 204 i 206 de l'Avinguda Marquès de Montroig ja han anat a terra. Ara queden dos altres blocs d'aquest tram final, els números 208 i 210, amb la previsió que el seu enderroc comenci després de l'estiu. L'actuació actual compta amb un pressupost de 333.628 euros. Les famílies que vivien en aquests blocs es van reubicar a mitjans de 2024 a un dels edificis nous del barri. Ara, dos anys més tard, els vells blocs, afectats per aluminosi, es comencen a enderrocar. D'aquesta manera s'arriba a la fase final d'un projecte urbanístic marcat pels retards. Un retards que, segons Diego Justicia, de l'Associació de Veïns de Sant Roc, s'expliquen pels canvis polítics i els problemes per aprovar els pressupostos.
4: Aquí hay elecciones, nuevos gobiernos, siempre tiene que estar diciendo que los presupuestos que se aprueben se incluyan la partida económica para seguir la remodelación. Y todo eso ha hecho el tiempo que se prolongue.
0: I en esports, la Supercopa CB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Així ho ha anunciat aquest matí la CB. D'aquesta manera, la ciutat tornarà a ser l'epicentre del bàsquet. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran una Supercopa CB. En aquesta edició comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i el que quedi campió de la Lliga ACB d'enguany. La presentació de l'acord entre la Supercopa Endesa 2026 i l'Ajuntament de Badalona serà aquest dijous a 4:45 al Museu de Badalona i comptarà amb la presència d'Antonio Martín, president de l'ACB, i de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

Després de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, moltes dones soviètiques van sentir la crida a defensar la seva pàtria. Algunes van servir com a infermeres o en tasques de suport, però d'altres van voler servir al front, ja sigui per fer franctiradores o, en el cas d'avui, per convertir-se en pilots de combat. Entre elles es trobaven les dones del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, que després de diverses missions, els nazis els van posar el malnom de les Bruixes de la Nit. Amb aquest sobrenom entraran a les pàgines de la història. Quines motivacions tenien per allistar-se en plena guerra? En quines condicions duien a terme les missions? Què sentien quan sobrevolaven les línies enemigues amb només la foscor com a aliada? I un cop acabada la guerra, què va passar amb les dones que integraven el regiment? Avui, a les portes de Troia, seguirem la història d'aquestes pilots des del moment que van pujar l'avió fins a la seva última missió. Benvingudes a les Bruixes de la Nit. Benvingudes a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de Ràdio d'Història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellar i també a través de podcast en moltes plataformes on us podeu descarregar els nostres programes. Avui per seguir parlant del 588è regiment, que són les Bruixes de la Nit, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem?
0: I ens acompanya de nou la Joana Galera Botell. Ella és graduada en Història i Arqueologia per la UAB i actualment cursa el màster de la Mediterrània Antiga. Benvinguda, Joana.
2: Hola, què tal?
0: Vas venir a parlar, a fer un primer tastet, a situar-nos amb les Bruixes de la Nit, i avui continuarem amb la seva història. Podries fer una breu recapitulació del que vam parlar en l'últim programa?
2: I tant. Per fer un recordatori, el 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, o conegudes com les Bruixes de la Nit, es van crear a l'octubre de 1941 a causa de la inestabilitat política i l'amenaça militar que es va crear a partir de l'avenç nazi en l'operació Barbarroja en territori soviètic. Llavors, aquest regiment, conjuntament amb els altres dos, el 586è i el 587è, va ser molt ràpida i pràcticament 9 dies més tard de la seva autorització, els regiments d'aquests regiments femenins, els pilots, navegants, armeres, enginyeres, etc., i estaven viatjant cap a Engels, espai on es formarien per ser part de l'Exèrcit Roig. Mesos més tard, el juny de 1942, van realitzar la seva primera missió a vols dels antiquats Polikarpov PO2. I si vols saber més informació sobre la formació dels regiments i dels motius que van portar Stalin o no a la seva formació, doncs escolta el programa anterior, Les pilots del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: ja som aquí a les portes de Troia i avui ja sí que tancarem el tema de les bruixes de la nit. Per tant, ens queden moltes històries per explicar-vos, però abans d'entrar a l'acció parlarem d'aquestes dones que formaven el regiment. Joana, quines van ser les motivacions que van portar aquestes dones a allistar-se com a aviadores i bombarderes?
1: Una de les primeres motivacions que van portar a la mobilització massiva de dones soviètiques voluntàries, a més cap al front de batalla, jo crec que té una mateixa arrel, que és la defensa de la pàtria i la propaganda entorn a la seva defensa. Ja des dels anys 20, la URSS va apostar per la construcció d'una nova societat soviètica seguint els valors socialistes i comunistes, i per tal de consolidar aquest missatge es necessitava crear un nou tipus d'home i de dones que s'adequessin a aquesta nova societat i que per tant defensessin el missatge que volien defensar, que era la igualtat de gènere, la disciplina i el sacrifici.
2: I com es produeix aquest canvi tan de cop, no?, entre cometes, en la societat soviètica?
1: Pues es dona a través de la propaganda, sobretot aquella publicada en els mitjans de comunicació per als infants i els joves, per tal de modelar a les ments més joves amb la idea de crear un sentiment de pertinença de grup i de codi d'honor seguint les bases ideològiques de la nova Unió Soviètica. I si tenim en compte el moment de formació de les bruixes de la nit i també més o menys l'any que van néixer les pilots del regiment, podem veure que elles van veure d'aquesta propaganda, que eren petites i joves, quan els hi van aparèixer tots aquests inputs de pertinença de grup. Llavors, si aquesta construcció, o si es construeix una societat soviètica basada en la igualtat i el sacrifici, doncs el més lògic és pensar que aniran a lluitar per la defensa d'aquesta pàtria que està sent amenaçada per l'enemic.
0: Molt bé, i en el context on ens trobem, de ple amb la Segona Guerra Mundial, tota aquesta propaganda de la construcció d'una nova societat soviètica doncs agafa embranzida i s'intensifica, no?
1: Sí, sobretot això a partir de l'operació Barbarroja, el patriotisme s'accentua moltíssim, ja que ho van veure com una veritable traïció a la Unió Soviètica, ja que suposava el trencament del pacte de Ribbentrop-Molotov, en el qual era un pacte de no agressió entre la potència alemana i la soviètica, i a més l'entrada imminent de les tropes nazis va afectar unes 200 persones ferides o assassinades en els primers moments de l'ofensiva. Per tant, l'operació Barbarroja es va veure com un veritable atac al cor de la Unió Soviètica.
0: Recordem als nostres oients que també tenia un programa sobre el pacte Molotov-Ribbentrop, el pacte d'inauguració germano-soviètic, ja també unes quantes temporades, per si això que us està dient ara la Joana, algú li peta el cap, com? Que comunistes
2: i nazis.
0: Que els soviètics i els nazis van pactar, doncs sí. I va ser aquest famós pacte de l'agost del 39. Tenim un Troia dedicat al tema, per tant, podem remetre a Spotify, si voleu, per descarregar-vos-el, o la botiga de...
2: Com es deia la pometa?
0: Cabron.
2: Com es deia? És que no me'n recordo.
0: Apple Podcast.
2: Molt bé, sí senyor.
0: D'acord.
2: Ens has anat avançant, Joana, com tota aquesta propaganda va animar, no?, a tantíssima gent a allistar-se, sobretot en aquest cas a les dones, però anem a concretar una miqueta més, no? En quina línia anaven tots aquests missatges?
1: Val. La línia era la de captivar el conjunt de la població per anar a lluitar al front ja des del 1941. L'objectiu central dels mitjans de comunicació soviètics era repartir l'odi cap als alemanys feixistes i que els treballadors soviètics rebessin aquest missatge. Llavors, la propaganda soviètica anava en la línia de lluitar per l'alliberament de la mare pàtria que estava sent atacada per l'enemic alemany en la Gran Guerra Patriòtica. Llavors, el missatge bàsicament era que el perill avançava ràpidament per terres soviètiques i que amenaçava la seva identitat com a soviètics. I arran d'aquest missatge es va aconseguir fomentar encara més aquest patriotisme soviètic que ja venia des de la dècada dels anys 20 i va causar una gran mobilització de la població durant la Segona Guerra Mundial. I un exemple molt visual d'aquest fet, que no el podem veure aquí, però el podeu obrir al telèfon.
2: I el penjarem a les xarxes. També.
1: És el d'un pòster propagandístic soviètic on apareix una dona atractiva, de mitjana edat i amb expressió sèria, i en el que es pot llegir "La mare pàtria ens està cridant".
0: La mare pàtria ens està cridant, que és l'estàtua famosa que també hi ha a la ciutat de Volgograd, a l'antiga Stalingrad, una de les grans estàtues del món. He tingut la sort de veure-la, és al·lucinant, i que fa referència a tot aquest missatge de mobilització de la societat i en defensa d'aquest atac nazi a les terres soviètiques, a la Gran Guerra Pàtria, que com molt bé ha explicat la Joana, doncs és com li diuen els soviètics a la lluita que entre el 40 i el 45 van lliurar contra els nazis. Doncs, de fet, com dèiem, doncs, d'aquesta imatge, a més del que ja hem parlat, què en podem extreure, Joana?
1: Bueno, a partir d'aquesta imatge podem veure que la URSS intenta apel·lar a la lleialtat dels homes i de les dones com a defensors de la pàtria, i en aquest cas la pàtria és representada com una dona que podem entendre que també serveix per valorar i sobretot incentivar la contribució de les dones en la guerra i que, com a missatge, que les dones també lluiten per la defensa d'aquesta mare pàtria. Tot i així, és evident que el que va portar la mobilització voluntària de les dones soviètiques és la propaganda i el patriotisme que ja venien rebent des de ben petites i des de ben joves, i de fet en el que diu la tinent Polina Hellman, que era una de les membres del regiment, tothom era patriota i per tant el més natural, aquesta filosofia, era la d'anar a lluitar contra l'enemic que estava amenaçant la seva pàtria.
2: Molt bé, la propaganda és forta, el missatge no pot ser més clar, però el que ens interessa aquí és anar una miqueta a la microhistòria, no? Una miqueta més, a veure si podem veure si aquestes idees realment van calar a les nostres aviadores. És possible? Tenim testimonis de primera mà?
1: Doncs la veritat és que sí, i de fet ho podem tenir en dos testimonis, com és la tinent Serafima Mosova Taranenko, que era la subcomandant del regiment, que afirma que nosaltres fèiem una tasca senzilla, la nostra feina era defensar el nostre país, d'alliberar-lo de l'enemic. I això també ho veiem amb Maria Smirnova, la comandant d'un dels esquadrons, que deia: nosaltres defensàvem la nostra pàtria justa, la nostra gent, a qui els feixistes han trepitjat.
2: Molt bé, i a part d'aquesta idea tan recurrent, no?, d'aquesta idea de la Gran Guerra Pàtria, no?, sobre un tema del qual en Sergio va fer un programa sobre la batalla de Stalingrad, un programa de fa molt temps, però un programa superben documentat, i de fet ens deu alguna continuació, però bueno, algun dia arribarà, tots l'estem expectant.
0: I tant.
2: A part d'aquesta idea, no?, de defensar la mare pàtria, hi havia alguna altra motivació que impulsés a les dones a allistar-se?
1: Doncs sí, una altra gran motivació era el revengisme. Nombroses dones que havien perdut els seus marits, germans o fills durant la guerra a causa de l'avenç de les tropes nazis van decidir justament presentar-se com a voluntàries dels esquadrons d'aviació, entre altres, pues, per venjar la mort dels seus estimats, com pot ser el cas de Yevdokia Nosal, que va perdre el seu fill recent nascut justament a un bombardeig a un hospital de Bielorússia, i ella va decidir presentar-se com a pilot no per tal de defensar la pàtria, sinó per venjar-se d'aquells que havien matat el seu fill.
0: Ara, pàtria, maternitat, dones, tot acaba relacionat?
1: Doncs sí, perquè aquesta voluntat de revenja també es pot lligar amb la pàtria i la propaganda que es va generar entorn al concepte de maternitat. Així doncs, la propaganda soviètica va potenciar molt la figura de la mare com a representació de la mare pàtria, i per tant les mares van representar un nex entre el que seria la família i la nació, l'amor cap a la família i l'amor cap a l'estat. Per tant, podem entendre que les mares soviètiques, com Nosal, a qui hem mencionat abans, van anar a lluitar amb una doble motivació: la de defensar, venjar-se dels seus fills o estimats morts, i també protegir i defensar i venjar-se a la seva pàtria.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: quina música, eh? Hosti, tu, podria ser ben bé un videojoc, eh?
1: Sí, eh? El Total War, no. War Thunder, això.
0: Qualsevol d'aquests.
1: Però no, és la música d'una pel·li que segurament ningú coneix, que es diu The Rote Baron, el Baron Rojo. Crec que és una pel·li alemanya. Surt la Lina Hadi, que és la Cersei de Juego de Tronos, però la banda sonora crec que encaixa molt bé amb l'aviació, bueno, que el Baron Rojo era pilot. Llavors...
2: I de fet, en vam parlar en un programa sobre els primers aviadors de guerra, que el va fer l'Alberto fa temps, que era... Ho plantejava, no? Ell escombrant cap a casa una miqueta, no com els duels de medievals, no? Els duels de cavalleria, que eren, bueno, que era, tenia aquesta èpica, no? Tots aquests discursos, moltíssima propaganda, vull dir que es converteixen en personatges famosos, etc. Que recomanem també si el voleu escoltar.
0: Digues. La portada de Der Rote Baron,
2: sí.
0: Es pot trobar per Amazon a un preu desorbitat, no sé per què. Deu estar descatalogada, poder, no sé, que és estrany, però vaja, que no ens està enganyant la nostra convidada.
2: Ho ha hagut de comprovar.
0: Existeix?
1: Sí, l'he vista, l'he vist.
2: Ah, vale. Molt bé, fa dos programes i mig gairebé que estem parlant sobre les bruixes de la nit, no? Les bruixes de la nit, però encara no sabem per què s'anomenen així. I a l'anterior programa ens vas avançar, que potser ens ho explicaries en aquest, així que, Joana, potser ja és hora, no, de pagar els teus deutes.
1: I tant, crec que és el que més em va agradar descobrir del meu TFG, i és que el mal nom de Bruixes de la nit, que havia de ser un mal nom, el van proposar els nazis. Ells els deien, perdoneu el meu alemany, Nachthessen, i que evidentment es pot traduir aquest sobrenom com algo pejoratiu, sobretot des de la perspectiva nazi, i sobretot si entenem la visió que tenien de les dones, la societat nazi. Per ells, les dones quedaven relegades a les tasques auxiliars, i evidentment veure dones pilot era com algo que no es podia entendre dintre la mentalitat nazi, i per tant les bruixes de la nit eren algo fora de lo normal. I de fet, com es solen anomenar aquelles dones que fan coses extraordinàries i fora de lo normal? Bruixes. Llavors, si tenim el fet de que volaven de nit, doncs ja ho tenim, bruixes, volen de la nit, bruixes de la nit.
2: I a més, perdona, però els avions estaven fets de fusta com les escombres.
1: Sí, llavors... ho tenien tot, només els hi faltaven els gats per allà. Però sí, ho tenien tot. Tot i així, també és molt xulo que les pilots ho van saber portar al seu terreny, i tal com diu Serafina Mosto Veteranenko, de qui hem parlat, els alemanys van començar a dir que eren bruixes de la nit perquè semblava impossible matar-nos o abatre'ns. O sigui que, al final... és guai el significat.
0: Molt bé, doncs entrem ara sí de ple a l'acció i anem a comprovar per què es van guanyar aquest sobrenom de Bruixes de la nit. I començarem a parlar de les missions. Com abordem això, Joan? Ens pots donar algunes xifres?
1: Les Bruixes de la nit, tal com hem anat dient, van realitzar la seva primera missió el juny de 1942, només uns mesos més tard de ser entrevistades, seleccionades i entrenades per les autoritats soviètiques, i el seu servei va finalitzar entre l'abril i el maig de 1945, per tant, el regiment va estar actiu durant 4 anys de guerra. I la seva tasca va ser tan constant i contínua que van arribar a assolir un total de 24.000 missions de combat al llarg del conflicte.
2: Déu-n'hi-do. I dins d'aquestes 24.000 missions de combat, per on van volar més o menys les bruixes de la nit?
1: Doncs van volar per tot el territori soviètic, i per posar alguns noms, doncs van participar a la batalla de Stavropol, a Cuba, a Crimea, a Kerch, a Mogilev, a Minsk i altres localitats de Bielorússia, Polònia, Prússia, etc. Per tot el territori soviètic van anar.
0: I de les missions més significatives de les bruixes de la nit, amb quines destacaries o quines creus que val la pena que ens hi aturem?
1: Jo destacaria el que va ser la defensa de la península de Taman del 1943, perquè la seva defensa va ser tan significativa que el regiment va ser rebatejat com a 46è Regiment d'Aviació de Bombarders Nocturns de la Guàrdia de Taman.
2: 46è és millor que 488.
1: 588.
0: Molt bé.
2: 588, perdó.
1: És complicat. Bueno,
2: a l'anterior programa ho vaig fer millor.
0: Ara ja, avui no has tingut tantes hores, que he caigut a la segona.
2: És veritat, i mira que m'havies dit coses maques i tot, per haver-ho fet en l'anterior.
0: No, ja... no passa res, ets humà.
2: He perdut el prestigi, no passa res.
0: Molt bé, doncs el fet de ser rebatejat com a 46è Regiment d'Aviació de Bombarders els fa... és per alguna cosa en especial? Diguéssim, com és un bombardeig d'aquesta gent?
1: Vale. Els bombardejos nocturns del 588è o 46è tenien l'objectiu sobretot de castigar i desgastar l'enemic. I si recordem que en el capítol anterior vam parlar dels avions, que els Polikarpov eren molt lleugers i, en conseqüència, les pilots podien arribar a bombardejar els seus objectius de manera molt sigilosa i, per tant, els nazis no sabien que les tenien a sobre. I, clar, això els feia estar paranoics totalment.
2: És, o sigui, l'únic avantatge d'aquests avions és que no feien soroll.
1: Exacte.
2: No? O sigui, a part de no tenir cabina, de no tenir ràdio, de no tenir armes defensives, de no tenir paracaigudes, és que no feien soroll, no? Llavors, en aquests bombardejos van consolidar alguna tècnica concreta que repetien en els seus atacs?
1: Sí, de fet es van promoure diverses tècniques i tàctiques, tot amb la intenció de desconcertar l'enemic. La tinent Paulina Hellman explica que una de les tàctiques era la de mobilitzar dos avions cap a un mateix objectiu, de manera que mentre un atreia tots els reflectors i canons antiaeris, l'altre planejava sobre l'objectiu amb el motor alentit perquè els alemanys no el poguessin escoltar i els bombardejava. Llavors els nazis no s'enteraven que tenien l'avió a sobre. I sí que va causar un veritable estrès a les files alemanyes, ja que no sabien en quin moment els vindrien a atacar. I a més, les missions també tenien l'objectiu de destruir aquells aparells estacionats a aeròdroms alemanys, així com dispositius de combustible, les municions, els vivers, tot per dificultar el sistema de transport i subministrament alemany i no tant per ferir els soldats.
0: Mm-hmm. Abans has parlat de 24.000 missions al llarg de la guerra, però com eren de recurrents? És a dir, entre una missió i l'altra hi havia molt espai de temps, no? Com era això?
1: Bé, les missions van ser constants durant la guerra, fins i tot en moments de males condicions climàtiques, i de normal es volava una mitjana d'entre 5 i 10 missions cada nit, i de fet en alguns casos i de manera extraordinària es va arribar a 15 missions a la nit. I aquests bombardejos duraven uns 40-50 minuts, per tant tenien molt temps durant la nit per anar fent bombardejos, i a més aquests aeròdroms eren mòbils i els podien moure al front de batalla, llavors ho tenien allà al costat i anaven i venien. També cal dir que el nombre de missions variava segons l'època de l'any i sobretot a causa de la foscor estacional, i per exemple a l'agost-setembre les missions es reduïen a unes 5 per nit, ja que la nit era més curta, però en canvi a l'hivern doncs, podien arribar a fer 12 o 14 perquè tenien molta més nit de marge. El que sí que està clar és que aquestes pilots descansaven poquíssim, i de fet algunes d'elles, al no poder descansar entre missió i missió, el que feien era dormir i estar a la cabina de l'avió fins que ja havia sortit el sol, que ja podien descansar.
2: Molt bé, recorrem entrenaments de 12 hores al dia, ara 5 missions o més missions, 14 missions per nit, vull dir que la vida era intensa. Si et sembla, Joan, comencem a ajustar una miqueta el focus de la narració. Ara ens has explicat una miqueta com era una missió, quines tècniques utilitzaven, i ara comencem a ser una miqueta més concrets. I la pregunta és, com vivien les pilots? És a dir, elles, des de la seva visió personal, des de la seva perspectiva personal, com vivien totes aquestes missions que ens has descrit fins ara?
1: Bé, com ja heu pogut anar imaginant, les bruixes de la nit van estar sotmeses a una fatiga i a un estrès constant durant els 4 anys que van estar actives, sobretot a causa de la manca de son, però també de les dificultats amb les que es trobaven a cada missió, perquè recordem que els Polikarpov eren uns avions horribles. I cada missió ja era prou estressant i era molt fàcil encegar-se a causa dels reflectors i les explosions dels canons antiaeris, i a més, si li sumem que volaven de nit, això feia que les pilots i les navegants es poguessin desorientar molt fàcilment durant les missions. I això podria causar algun accident greu, ja que els hi costava distingir la terra de l'aire, ja que no veien res. I a part de la desorientació, la pólvora també els causaven problemes a nivell físic, com tos o incapacitat per respirar.
0: I tot això mentre els nazis les intentaven matar.
1: Clar, evidentment eren un gran culpa els nazis, i ho havien de compaginar amb el fet de no ser vistes pels reflectors alemanys, i tot no es calmava quan llançaven les bombes, sinó que havien de tornar cap a l'aeròdrom una altra vegada, i això també era un veritable repte, perquè tal com he dit, eren camps auxiliars molt poc preparats i molt al front, i per tant no es podrien utilitzar grans llums d'aterratge, perquè si no els alemanys les veurien i anirien fàcilment cap allà. Llavors havien d'aterrar pràcticament a les fosques i només tenien com a llum llanternes de carosè o els llums davanters d'alguns cotxes.
2: O sigui, situacions totalment surrealistes. O sigui, si us ho esteu imaginant, és una bestiesa, no?, en quines condicions volaven, en quines condicions aterraven, perquè, clar, aterrar un avió d'aquests també ha de tenir la seva dificultat. I, clar, hem parlat de desorientar-se, però, clar, és que si l'avió era de fusta i teles, poc radar i poca cosa devia tenir. Vull dir que també, déu-n'hi-do. I les bruixes de la nit com superaven tot aquest estrès, la manca de son, etc?
1: Pues francament no ho van superar.
2: No ho van superar mai.
1: No ho van superar. Ja ho veurem més endavant, que tots els problemes mèdics que van tenir a partir d'això, però és que era una tasca molt complexa i angoixant. anaven de missió en missió sense poder descansar i amb un gran estrès. I, de fet, tot això s'acaba traduint en problemes de tensió i de dificultats per conciliar la son. I tal com narra Marina Smirnova, nosaltres dormíem de 2 a 4 hores cada nit durant els 4 anys de guerra, és a dir, poquíssim. I aquesta son podia arribar a ser fatal, ja que es podien adormir pràcticament mentre volaven. I per pal·liar aquesta situació, una mica un pegote, es van prendre mesures com fer torns durant les missions, de manera que mentre la pilota estava desperta a l'anada, la navegant estava desperta a la tornada, i així es podien compaginar una mica el de dormir, però poc dormien.
0: Tant homes com dones de la Segona Guerra Mundial estaven exposats a tots els riscos i les condicions adverses que ens has anat explicant fins ara. Joana, les bruixes de la nit vivien algun perill afegit pel simple fet de, a més de tot això, ser dones?
1: Jo crec que sí. A part d'aquest estrès, o sigui, que sobre... Sí. Que partien una doble amenaça, sobretot relacionada amb el seu gènere. I, de fet, això es veu en el moment que s'exposaven a la captura de les tropes nazis, i on podien ser torturades, però també violades. I això ho podem entendre si entenem la situació de les dones de l'Alemanya nazi, ja que, tal com he dit, aquestes van quedar relegades a tasques auxiliars i domèstiques, i, per tant, veure una dona pilot era... quelcom inusual. I si això li sumem les ànsies...
0: Sí, perdona, que t'interrompi, però si la Magda Goebbels veu això, li dona un... Hauria ser com el seu dimoni, veure dones amb un avió...
2: Eslaves.
0: Home,
1: clar.
0: Infrahumanes, no? Que són els que els nazis pensaven dels soviètics, perquè ens fem la idea, no?
1: Sí.
0: El paradigma de la dona nazi, que és la dona de Joseph Goebbels, Magda Goebbels, no?
2: I, de fet, la idea aquella de les tres cas, no? La de que era cuina, església i fills. Vull dir que és una idea de l'imperi alemany i que encara... O sigui, que és heavy.
0: Clar. Tot l'oposat en el seu ideal, bueno, el feixisme i el paper que li otorguen a les dones en aquests règims, no?
1: I tant. I si això li sumem les ànsies de dominació nazi i el deshonor que podien sentir els nazis als ser atacats per dones, pues, evidentment que la por de ser capturades, agredides i violades estava ben fonamentada.
2: I llavors, davant d'aquesta segona por, no, per una qüestió de gènere, prendran mesures, tindran idees, com ho afrontaran elles?
1: Doncs prendran algunes mesures al respecte, com expliquen Nadesa Popova o Clàudia Deryabina, que van apostar per mesures preventives més radicals, com la d'acabar amb la seva vida abans de ser capturades per l'enemic. De fet, en paraules de Deryabina, diu: vam decidir que era millor estar allà a l'avió abans de ser fetes presoneres. No volia ser una bruixa de la nit al captiveri, estarien condemnades a la tortura. També cal dir que van ser poques les pilots que van caure en mans dels nazis. De fet, se'n desconeix si van ser violades o torturades, però la por era ben fonamentada, sí.
0: Uh-huh. I segur que, de fet, un regiment, en aquest cas un regiment femení, era el punt de mira de molts ulls a l'hora de ser jutjades, oi?
1: Sí. O sigui, a l'hora de que tenien la pressió dels nazis, també tenien una doble pressió, però en aquest cas potenciada pels seus companys masculins i el conjunt de la societat soviètica, ja que el 588è va acumular molts transmissions i molts mèrits de guerra, sobretot per aquesta necessitat de provar-se, de demostrar que podien fer-ho. De fet, com diu la cap de personal del comandament, Irina Rakovolskaya, afirma que si feien moltes missions era per entusiasme i per provar que podien fer de tot. Uh-huh. I si bé les missions entre homes i dones no eren tan diferents, ja que se'ls demanava el mateix, la veritat és que els regiments femenins sí que estaven molt més organitzats, disciplinats, i de fet que els feia ser dignes i lluades i respectades, tal com afirmen oficials com Vladimir Lavrinenkov o Valentin Markov. I aquesta disciplina i determinació del regiment era per tal de desmentir molts dels prejudicis que segurament tenien els seus companys masculins sobre elles.
2: Bueno, i també és sorprenent, no?, perquè, de fet, crec que és dels únics estats, no? Sí que hi havia altres estats amb dones aviadores, com, per exemple, crec que havien parlat dels Estats Units, però amb unitats molt més reduïdes, amb coses molt més anecdòtiques, no?, potser, però, i a l'anterior programa ho van comentar bastant, però tota la publicitat que es fa d'això, i no només de les aviadores, sinó de la Lyudmila Pavlichenko, no?, de tota aquesta gent que són dones, no?, que van al front, la Lyudmila en aquest cas fent de franctiradora, un personatge que en Sergio va dir que mataria en els Jocs de Troia.
0: Ah, sí, vaig dir això, però per un... No diguis...
2: Sense context no, eh? Sí. Sense context no.
0: No facis cherry picking. Això ho vaig dir perquè em vas donar unes altres opcions.
2: De fuck, marry, kill. Et vaig preguntar, fuck, Mary, kill, ah, ja estaves entre aquesta i dues més, que ara no recordo quines eren.
0: I clar, jo vaig dir, clar, hauria de matar a la Pavlichenko...
2: Perquè si no em mata ella.
0: Perquè si no em mata ella.
2: Bueno, és una bona,
0: és
2: una
0: molt bona disparant. Justificació. I vaig salvar-ho molt bé.
2: Ho vas salvar,
0: evidentment, que no la mataria ni de conya.
2: No podries.
0: No podries.
2: Perquè la franquinadora...
0: Ens calen moltes Pavlichenkos.
2: Exacte.
1: Segurament.
2: I de fet, la idea aquesta de la URSS, no? De les heroïnes, no? De les heroïnes de la mare pàtria, no? La Lyudmila, algunes de les pilots també de les bruixes de la nit, no? Que ho utilitzen, tot i que hi ha una societat incòmoda darrere, no? Tot i que tenen una pressió per part dels nazis i també pressió per la pròpia societat soviètica, que sí que en temes de l'emancipació femenina i tot sí que estan, entre cometes, si ho volem dir així, avançats en comparació als altres països europeus, no? Però igualment tenen moltíssima pressió social, perquè són les primeres a estar fent això, són les úniques que estan fent això. Llavors, és una cosa que és, bueno, és sorprenent, i les pressions mediàtiques i dels alts comandaments i tot que havien de viure aquestes persones, a part de viure en el front i lluitar en el front, havia de ser terrible. Ho hem anat avançant, no? I tu també comentaves, no? Aquesta doble pressió, no? La pressió del front, però també la pressió de la rereguarda. Tota la societat estava còmoda en que unes dones pilotessin avions de guerra?
1: És això el que deies, que sí que hi havia certs avenços i cap a la igualtat de gènere, però és obvi que hi havia homes que no estaven gens còmodes en que una dona pilotés, lluités al front de batalla i els hi tragués aquest lloc que tan tradicional tradicionalment ha estat lligant als homes, com és estar a una guerra i tenir com efectivitat en una guerra. Llavors, es van veure amb aquesta obligació de complir amb les expectatives dels seus companys masculins, però també de la Unió Soviètica, que els estava donant una oportunitat única que no s'havia donat fins ara. I això es van veure amb el deure de fer-ho el millor possible i aprofitar aquesta oportunitat històrica. I tal com diu Yevgenia Guruleva Smirnova, cap altre país del món va deixar les dones volar en combat. Per tant, eren algú molt inusual en el món del segle XX.
0: L'any 45 s'acaba la guerra. Quin serà el paper que els quedarà a aquestes dones que han tingut aquest paper històric després del final del conflicte bèl·lic?
1: Doncs bé, a finals d'abril, principis de maig, les tropes soviètiques aconsegueixen entrar a Berlín i fer-se amb el domini del Reichstag, i sobretot a partir del suïcidi de Hitler, doncs, es dona la rendició alemana, i a partir d'aquí s'acaba la guerra, i amb el tronf de les potències aliades es comporta la formalització d'un decret per tal de desmobilitzar les dones soviètiques que havien participat en el servei militar, a excepció d'algunes especialistes que segurament van ser les que més van insistir perquè no els hi traguessin el permís de vol. Tot i així, sí que molts homes van continuar podent exercir com a pilots i en els seus estudis a les acadèmies militars.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Comencem la recta final del programa. T'he robat la frase, em sap greu, Sergio. Sé que t'agrada dir-la.
1: El però... programa és tant teu com meu.
0: Oh, gràcies. Encetem la recta final del programa amb la desmobilització de les bruixes de nit. Joana, com deies abans, mentre molts homes sí que van continuar l'exèrcit, totes les dones van ser desmobilitzades?
2: Sí, la desmobilització gradual de les dones ens permet veure que realment no hi ha un gran canvi cultural fix de llarga durada en la percepció de la dona i la guerra, i que per tant la guerra no continuava, continuava no sent una cosa de dones, i que no hi havien de participar-hi activament, amb una excepció de que es tractés d'una cosa d'emergència, com bé pot ser la Segona Guerra Mundial. I si bé que no totes les dones són mobilitzades, al final, a la dècada dels 50, pràcticament no hi havia dones pilot, en absolut.
0: I de fet hi ha dos elements, no?, que ens porten a entendre tota aquesta desmobilització. No sé si ens vols explicar una miqueta, comencem per el primer.
2: Sí, tant. El primer són les idees en relació al gènere, i és el que hem anat comentant. Tot i les concessions en clau d'igualtat promogudes a partir del 1920, realment no hi ha grans canvis ideològics en la població soviètica, i el que es van trobar les dones abans de volar a la guerra i de participar també va tornar quan va finalitzar la guerra. I de fet, fins i tot algunes veteranes de guerra, és a dir, que van participar en el conflicte, es van creure que la seva participació era quelcom extraordinari i no era natural, i que només es podia donar en cas d'emergència. De fet, això ho explica una navegant, Alexandra Akimova, quan diu que la veritable natura de la dona rebutja la idea de lluitar. Una dona neix per donar llum a infants, per nodrir-los. Volar en missions de combat va en contra de la nostra pròpia naturalesa. I segurament va ser la d'una experiència de la guerra, perquè tal com hem vist, ho van passar molt malament, i també aquestes campanyes de desmobilització, el que va tenir un gran pes en convèncer a les pilots i a les participants del conflicte de que el seu lloc no era l'exèrcit.
3: I has esmentat que hi havia com dos elements per parlar d'aquest tema. Quin seria el segon element que ens ajuda a entendre la desmobilització de les dones?
2: Doncs el segon element serien les polítiques pronatalistes de Stalin. És cert que la Unió Soviètica va perdre molta població arran de la Segona Guerra Mundial, i llavors Stalin va prendre tot un seguit de mesures per augmentar la natalitat, i sobretot per això substituir les baixes de la Segona Guerra Mundial. I de fet, aquestes mesures es tradueixen, per exemple, en ajudes per a dones amb més de 7 fills, per tal d'encoratjar a les dones soviètiques a ser mares i adoptar.
3: Clar, aviam...
0: 7 fills, eh?
3: L'Stalin tot sol no pot recuperar la demografia de la Unió Soviètica. Aviam, sabem que el senyor, doncs, bé que li agradava, no? Però, home... s'havia de fer alguna cosa més.
0: S'havia de fer...
3: una política, una cosa proactiva.
0: El carnet de família numerosa...
2: Però no, a la
0: però exacte, o sigui, ara aquí a Catalunya és en tres, no?
2: Sí.
0: En tres fills o filles.
2: Sí.
0: I a la Unió Soviètica de Stalin, amb 7.
2: O més.
0: No? O més. És veritat que podies tenir bitllets de Renfe més barats si anaves amb tota la camada.
2: Exacte. Ocupant el tren, sí.
0: Exacte.
2: Sí, és que de fet la maternitat va ser algo molt important a la propaganda soviètica. Ja ho veiem que en temps de guerra les mares i dones representaven aquesta mare pàtria que estava sent atacada per l'enemic, i en canvi, després de la guerra, la missió de les dones ja no és lluitar i no és de defensar la pàtria, sinó tenir fills i convertir-se en mares. Per tant, sí que hi ha un canvi en el discurs propagandístic soviètic, que passa d'estar enfocat cap a una línia combativa per tal d'enfocar-se en el discurs reproductiu i familiar. I això es veu reflectit en un article de la Pravda del 1945 en què Olga Mishakova afirma que
4: a l'exèrcit roig les dones s'han mostrat com a pilots, franctiradores, artilleres, però no han d'oblidar el seu deure principal cap a la nació i l'Estat.
0: I que aquest deure principal era precisament la maternitat, no? Quin efecte tindran aquest tipus de discursos?
2: Pues aquests discursos provocaran que moltes dones es vegin obligades a deixar la seva carrera com a pilots i a dedicar-se sobretot a això, a la maternitat i a la família. De fet, és el cas de Clàudia Pankratova, una pilot que afirma que vaig ser obligada a retirar-me, però jo no volia. És a dir, que elles volien continuar amb la seva tasca. Uh-huh. Tot i així, hi ha altres dones que sí que van veure aquestes mesures com encertades i s'hi van adherir sense cap problema, com és el cas de la tinent Irina Rakovolskaya, que entenia que era impossible compaginar la vida militar amb la maternitat i que, per tant, en temps de pau, el que havia de fer era centrar-se en ser mare i formar una família i no pas estar volant amb avions.
3: Clar. Tu abans has esmentat que aquestes bruixes de la nit eren una tropa voluntària. Després, amb aquesta desmobilització, d'aquestes voluntàries s'integren, es militaritzen...
2: La veritat és que algunes sí que van continuar a l'exèrcit, però és això, no... com és el cas de Serafina Amostova Taranenko o Irina Sebrova, però no els van deixar gaire temps perquè al cap de res els hi van negar el permís de vol per motius mèdics i, de fet, a la dècada dels anys 50 ja ninguna de les dues pilotava. I també això es va donar no només amb aquelles que van continuar en la línia militar, sinó també en les de l'aviació civil, com Maria Tepinkina Popova, que va accedir un càrrec de copilot l'any 1947, però anys més tard els doctors li van negar deixar volar més, o sigui, no la van permetre volar més per problemes mèdics.
0: I la participació a la guerra els deixarà o les hi deixarà moltíssimes seqüeles, o sigui, els hi deixarà moltes seqüeles a les nostres pilots d'avui?
2: Doncs la veritat és que sí, ja havien de suportar tant estrès, bueno, és que si estàs 4 anys dormint entre 2 hores i 4 al dia t'ha d'afectar segur. Llavors van patir de greus lesions, malalties físiques i també mentals. I, de fet, sent les membres del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn les que més problemes mèdics van tenir a causa de la seva ininterrompuda tasca al front. Això, evidentment, és utilitzat per les autoritats soviètiques per dir no pots pilotar un avió perquè no estàs bé i que, com per dir-los, que no tenien les capacitats per assumir les responsabilitats que comporta l'aviació. I, per tant, el pla de desmobilització va ser sumament efectiu i va portar que moltes dones deixin enrere la seva vida com a pilots i es dediquessin a ser mares a la Unió Soviètica.
3: Molt bé, doncs, Joana, després de tot aquest recorregut, toca que anem tancant temes, no? Hem fet ja tota la història de les bruixes de la nit, segurament queden alguns temes on podríem aprofundir més, ho deixem obert per un futur, però... d'algunes de les idees que avui han quedat sobre la taula, d'alguna et quedaries per fer algunes reflexions finals, alguna cosa que encara vulguis afegir o dir la teva?
2: Sí, algunes coses. Bueno, per concloure, podem dir perfectament que les bruixes de la nit van ser un element de propaganda soviètica per tal de mostrar i presentar a la URSS com un poble unit que anava lluitant contra una mateixa causa i d'una nació que enviava fins i tot homes i dones a lluitar per una causa justa i la defensa de la seva pàtria. Tot i així, cal dir que la propaganda entorn al regiment femení va ser reduïda i que només apareixien en mencions, apareixien mencionades en publicacions puntuals, característiques del Dia de la Dona o de revistes de dones. I, per altra banda, veiem que la pàtria és el principal element de mobilització d'aquestes dones cap al front. Ja des dels anys 20 s'impulsa la imatge d'una mare pàtria soviètica unida, on homes i dones són iguals entre si, i ja als anys 30 es comença a potenciar els discursos en pro de la feminitat i la maternitat. Per tant, el que s'està creant aquí és una imatge de la família socialista forta. I són aquests els missatges que arriben al 1941 o que incentiven a les dones, influenciades ja des de petites per aquests discursos, a anar a lluitar al front com a deure moral i en defensa de la pàtria i de la família.
3: Molt bé, i per cloure tot el tema de la dona, els avenços socials a la Unió Soviètica, com hem anat parlant ja en dos programes d'aquest tema i sobretot en les últimes, els últims minuts, i hem anat donant una d'un color, una d'un altre, a l'oient que li ha de quedar clar. Unió Soviètica, en quant a drets de dones, avançats o no avançats?
2: És complicat.
3: Patata calenta,
0: calenta per la convidada.
2: O sigui, francament, quan vaig fer el TFG em vaig carregar molt a la Unió Soviètica i ja el meu tothom va dir, frena. Però la veritat és que sí que hi ha un cert avenç puntual que es dona de manera puntual entre 1948 i 1945 que deixa pilotar a dones, cosa que no s'havia donat en altres països. Tot i així, sí que van patir de discriminacions pel seu gènere durant aquest període, com pot ser l'ús d'un avió antiquat, l'ús d'uniformes no adequats a les seves mides, etc. Llavors, sí que podríem parlar d'un fenomen trencador, tot i que no és fix, no es manté en el temps, perquè el 1945 els diuen tot el que heu fet no ha servit per res.
3: Molt bé, i ara et faig encara la pregunta. Si comparem la Unió Soviètica amb el mateix paper de dones a la resta de... posem, per posar un símil, a altres països que van combatre aliats amb els soviètics a la Segona Guerra Mundial, britànics, francesos, estadounidencs, en aquest paper, en relació amb aquests, com queden les dones? Això és patata calenta, escalfadíssima, que crema, que tiro, però vaja, si no m'ho pots resoldre tu, doncs
0: no, no voldrà tornar.
2: Pues, no, per mi, la veritat és que sí, vull dir que aquestes dones, o sigui, tot també va ser com tot mogut per les dones i fet per les dones i gestionat per les dones, perquè al final va ser Marina Raskova qui va dir no, no, nosaltres anem a crear uns regiments femenins d'aviació i en plan, li va dir a Stalin i allà amb els seus ovaris, que ho va fer. Llavors, pues sí, jo crec que ho va empatar aquí la Unió Soviètica, deixant a dones pilotar, que... i que els altres països també ho haurien pogut fer i no ho van fer. Llavors, mm-hmm. I han demostrat les bruixes de la nit ser unes cracs, perquè van fer moltes missions, poques van ser capturades, i sí, ho van passar molt malament, però, bueno, jo crec que se'ls ha de reconèixer més la seva tasca, perquè déu-n'hi-do.
3: Doncs sí, això últim, l'agafo la paraula perquè, de fet, com ha dit, com va dir a l'inici del primer programa que parlàvem de les bruixes de la nit, doncs realment és un fenomen del qual se'n parla poc. Sí que és cert que tenim l'oportunitat nosaltres, en aquest cas la Ver i jo, i segur que molts companys i amics que ens escolten i que som també profes, ja sigui a la universitat o als instituts, on sigui, que podríem treure aquest exemple per donar doncs, un altre enfocament de com es podia fer la guerra i de fenòmens així que es podien donar per també, diguéssim, visibilitzar un fenomen com aquest, que podríem, com a resum del que estava dient la convidada, aquest fet també, com es mostra en el programa d'avui, doncs treure dos programes per parlar d'aquest tema i visibilitzar una qüestió que realment és com tantes altres que no se sap res, perquè al final el tema militar, el tema de la guerra, que ha quedat reduït a un sector molt, molt concret. Ho deia la convidada al primer programa, ets una dona que parla de temes militars, què m'estàs explicant? Si això és un terreny vedat pels homes, no pots entrar aquí. Doncs sí, les dones també participaven a les guerres, i si no ho feien en les bruixes de la nit, es feien unes tasques a la rereguarda que eren importantíssimes per mantenir l'esforç de guerra, que també això ha quedat històricament oblidat.
0: Perquè per tant, els ulls sempre es posen al front.
3: Exacte.
0: No? La guerra són les batalles, la guerra són les trinxeres.
2: Exacte.
0: No? Quan la guerra és tot, o sigui, és tothom, i sobretot la gent que apatxuga, vull dir, sobretot la gent que treballa i, com sempre, doncs les classes més populars de la societat. I parlant una miqueta, no?, fent aquestes reflexions i posant una miqueta en situació aquestes dones aviadores, Joana, no sé si ens vols fer una miqueta de resultats, no?, de les seves actuacions per donar-los, si ja hem anat parlant de les seves missions, de la seva efectivitat, etc. Però a nivell de resultats, a l'hora, ara sí, de derrotar nazis, què ens pots dir?
2: Bé, jo crec que sí que van aconseguir com els seus objectius de manera satisfactòria i constant al llarg de la guerra. Sí que és cert que els llibres que m'he llegit no parlen d'aquesta missió, va ser satisfactòria, però una mostra evident d'aquesta satisfacció en els seus objectius era el mal nom que els hi van posar els nazis. Que els nazis les malanomenessin així com a bruixes de la nit ens dona a entendre que els nazis sabien qui eren i que eren un gran cul per ells. I que és això que hem dit abans, que era una veritable ofensa per l'orgull de l'home mascle alemany que unes dones estiguessin allà bombardejant-los i estiguessin nerviosos perquè unes dones venien a atacar-los. I això, i em sembla que sí que ho van aconseguir fermament, sobretot tenint en compte el perill que vivien missió a missió perquè no tenien ni armament, ni un bon avió, mm-hmm. ni bons instruments, i van acabar pues, tenint moltes missions i amb èxit.
3: Molt bé, i de tot aquest procés de desmobilització, què en podem extreure, definitivament?
2: Pues que, de nou, la propaganda té un pes enorme i en aquest cas canvia radicalment i s'enfoca a que les dones havien de ser mares i no havien de defensar la mare pàtria, o l'havien de defensar d'una altra manera, que era sent mares, cuidadores de treballadores. I que, bàsicament, als anys 50 ja no hi havia dones participant com a pilots o navegants, etc. a l'Exèrcit Roig, ja que aquelles que sí que s'havien mantingut fermes i cabezotes en la seva posició, doncs se'ls havia retornat el permís de vol, i on van utilitzar els motius mèdics com el principal argument per dir no podeu volar més. I bàsicament podem extreure que aquest reclutament de dones va ser una cosa de necessitat bèl·lica i de propaganda política de 1941, i que és quelcom extraordinari, que no hi havia un pla de mobilització realment preparat.
0: De fet, una cosa molt divertida podria ser això, no? Vull dir, potser no tenim aquesta missió, sí que va sortir bé, aquella no, etcètera, etcètera, però podríem dir, resumint el que has dit abans, no?, que el malnom de les bruixes de la nit va ser la seva victòria, no? Vull dir, aquest efecte tan terrible que provocaven cap als nazis, que els soviètics ja havien utilitzat aquesta propaganda només per atemorir-los encara més, que en qualsevol moment, en qualsevol nit, et podien caure unes bombes d'un avió que no feia soroll. no? I que era...
2: Pilotat per dones.
0: O sigui, és bueno, és tota la imatge, no?
3: Buscava desmoralitzar...
2: Clar, també és com un atac a la masculinitat en tota regla, saps? Perquè no t'ho esperes. És genial.
0: Mm-hmm. Molt bé, i no sé si vols acabar, Joana, ja finalitzant aquest bloc de dos programes interessantíssims sobre les bruixes de la nit amb algunes reflexions finals.
2: Bueno, jo el que voldria venir a dir, que ja ho he anat comentant, que sí que va ser com una certa concessió d'una igualtat de gènere a la Unió Soviètica, però que no va ser duradera, que es va acabar el 1945 i que moltes dones es van tornar a veure encasellades en aquesta tasca de ser mares cuidadores, a les tasques domèstiques, a les cures, i que, bueno, potser tampoc elles van tenir les cures que haguessin hagut de necessitar després de tot l'estrès que van patir durant la guerra. I com quelcom que em sembla molt injust és que moltes d'elles no van ser condecorades o van ser valorades com a heroïnes de la Unió Soviètica fins ben entrar a la dècada dels anys 90, o sigui, molts anys després, que segurament moltes ja havien mort, que ja eren grans, o sigui que les van ignorar històricament i crec que continuen sent ignorades.
3: Queda molt per investigar?
2: No sé, la veritat... Podríem tirar moltes coses. La part positiva de tot això és que hi ha testimonis escrits i hi ha documentals d'elles i, per tant, pots accedir a la font primària de primera mà, però, bueno, no ho sé. Segurament, sí.
3: Bueno, sí, com sigui, els programes d'aquestes setmanes a les Portes de Troia, doncs posem el nostre granet de sorra, també, amb el interessant i necessari paper que té la divulgació, perquè això ho escoltarà molta gent, que poder agafar el testimoni de la Joana i allarga encara més aquesta investigació.

0: software lliure,
1: i intel·ligència artificial, les conquestes de Trajà, el que vulguem.
2: De Trajà.
0: Tot ens interessa. L'Adrià Tirado al control tècnic, la Cristina Domènech a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La Supercopa ACB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran aquesta competició. No ho havia fet mai, ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigües de l'ACB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar des de 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 85 i l'any 86, les dues contra el Madrid, i el 87 en va ser subcampió davant el Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà, com dèiem, del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia actual campió de la Copa del Rei i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
4: Començar la temporada a la penya doncs, amb un gran torneig amb moltes possibilitats de poder guanyar-lo, perquè evidentment

0: celebrar-lo a casa és un avantatge. Després, situava Badalona com una ciutat referent a l'organització de grans esdeveniments, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit internacional relacionats amb el bàsquet. I tercer, doncs, permetre que les aficions d'aquests equips passin un cap de setmana a la nostra ciutat, la coneguin.
1: Guanyem es tornarà a presentar a les eleccions municipals amb un nou candidat que rellevarà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Així ho ha explicat la mateixa presidenta del grup municipal en una entrevista als micròfons del Badalona Matí de Ràdio Ciutat. Sabater ha assenyalat que la formació està treballant en un procés intern per donar a conèixer l'alcaldable en les properes setmanes i no descarta una aliança d'esquerra sòlida per desbancar Xavier García Albiol de l'alcaldia.
2: Encara no hem presentat, no hem fet públic, perquè també fem un procés intern, no?, per fer el relleu, i nosaltres ho comunicarem més endavant. Guanyem és una opció imprescindible per la ciutat, per fer contrapès.
3: Per tant, no hi ha dubte que es presentaran els comicis.
2: Evidentment que no hi ha dubte que nosaltres serem a les eleccions.
1: Sabater manté que la manca de modernització de l'administració és una decisió deliberada per part del govern del PP. Afegeix que Albiol compta amb els recursos necessaris per millorar l'estructura, ampliar la plantilla i reforçar, entre d'altres, uns serveis socials que, segons assegura, estan actualment col·lapsats. I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 26 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu, però de moment avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa?

0: Avui al Connectats parlarem del creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Ho analitzarem amb Natàlia Cantó, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'efecte del cas Zapatero en la política espanyola i la reclamació que el part a casa ho cobreixi la sanitat pública. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Mansuet Camps, històric jugador de bàsquet. Continuarem amb Salut per parlar de l'osteosarcoma i l'associació Dina 35 amb la ginecòloga Ivana Jordà, i acabarem amb Cultura per rebre a Castellà del Vallès Sergi Ramis, cantant de Montpolis, grup tributa de Polis. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. La taula del tercer sector de Terrassa ha llançat una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. La campanya inclou el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències del discurs d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça al carrer, a les xarxes, alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya, i per això la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. A més, també es posa en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difon i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Gràcies, Sergi. Ara seguim per Sabadell. Júlia, Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Hospital de Sabadell vol que l'antiga caserna de la Guàrdia Civil també pugui servir per acollir un CUAP d'urgències, un equipament que estaria gestionat per l'atenció primària i que tindria un funcionament similar al de l'actual Sant Fèlix. Per la directora general de la Corporació Sanitària per Taulí, Gemma Craywinkel, aquest espai hauria de permetre abordar un perfil molt concret d'urgències que arriben a l'Hospital de Sabadell.
3: Nosaltres, en el nostre servei d'urgències, que és molt, està molt pressionat, val? Un 40-50% de les urgències són del que se'n diuen nivells 4 i 5, que són els nivells que es considera que podrien ser atesos amb un CUAP.
2: Tot i això, aquest projecte no afecta en cap cas del projecte d'instal·lar les consultes externes de l'hospital a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, de manera que es puguin separar la part ambulatòria, que aplegaria unes 4.000 persones diàries, i l'hospitalària.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Supercopa ACB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran aquesta competició. No ho havia fet mai, ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigües de l'ACB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar des de 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 85 i l'any 86, les dues contra el Madrid, i el 87 en va ser subcampió davant el Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i el que quedi campió de la Lliga ACB d'enguany. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
5: Començar la temporada a la penya, doncs, amb un gran torneig, amb moltes possibilitats de poder guanyar-lo, perquè evidentment el celebrar-lo a casa és un avantatge. Situo Badalona com una ciutat referent a l'organització de grans esdeveniments, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit internacional relacionats amb el bàsquet. I tercer, doncs, permetre que les aficions d'aquests equips passin un cap de setmana a la nostra ciutat, la coneguin.
4: Badalona se situa de nou com a capital del bàsquet, com ja va fer aquest mes de maig, acollint la final a 4 de Lliga de Campions, amb la gran diferència que el Joventut hi té la seva presència assegurada.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral ara des del Prat de Llobregat. Ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció d'un estudi informatiu per la quadruplicació de les vies entre Castelldefels i el Prat, així com també un estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants a Barcelona. Tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Seitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els serveis d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria aquesta proposta inclosa a Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament de Prat, el passat mes d'abril, de fet, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió.
0: Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Música i cultura popular van protagonitzar l'edició d'aquest any del Correllengua, en què l'escriptòria Natàlia Cerezo va ser l'encarregada de llegir el manifest centrat en la figura de Josep Maria Espinàs. El manifest del Correllengua d'aquest any va acabar amb un to reivindicatiu. Va ser el punt culminant a una tarda i un vespre carregats de cultura popular i d'estima pel català al voltant de la plaça Major i la plaça del Mirador. La figura de l'escriptor va protagonitzar el manifest d'aquest any escrit pel periodista Antoni Bassas, que recollia unes paraules finals ben emotives. Que el seu exemple ens serveixi per recordar que viure en català no és cap anacronisme, sinó el nostre privilegi més gran. I és que la preocupació per l'ús de la llengua del país és més que evident, perquè segons les darreres dades és la llengua habitual només del 33% dels ciutadans de Catalunya, mentre que el castellà s'imposa en els àmbits social i laboral. Per tant, una vegada més, el Correllengua va demostrar que és una activitat imprescindible. Organitzada per Cal Castellà, a banda de l'encesa principal de la flama i de la lectura del manifest, es va poder gaudir de les actuacions de Jaume Ibars, dels Gegants i del Ball de Gitanes i dels grups Terrassa Glossa i no vindrà d'un pam.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
8: La Ruter Guido estava cansada d'experiències poc interessants en una de les aplicacions de cites més famoses del mercat. El David Mateo era separat i feia dues dècades que coneixia gent per internet. El destí, però, els va juntar un dia d'ara fa 6 mesos al Teatre Neu de Barcelona, on s'organitzava el que es coneix popularment com a speed dating, és a dir, cada participant parla uns minuts amb una altra persona i després es canvia de parella de conversa. Van connectar ràpidament i tot fluïa amb molta naturalitat. Ara viuen a Sant Cugat i els hem trobat el primer esdeveniment que l'equip de citesràpides.cat ha muntat a la ciutat, en concret al Sant Cugat Hotel. Situem-nos al desembre de 2023. Han passat 3 anys de la pandèmia i en Pau i el Ricard Bartolí són germans i estan sopant tranquil·lament amb un amic. Mentre van d'un tema a un altre, apareix un comentari que ho canviarà tot. Ostres, costa molt conèixer gent. Així ho recorda en Pau, un dels impulsors de cites ràpides i mestre de cerimònies d'aquestes vetllades. D'aquesta manera, mig seriosament, mig de broma, es van engrescar i van muntar el primer cites al bar d'un altre amic, al Maresme. Era un dia complicat perquè plovia molt. Contra tot pronòstic, es van presentar prop d'una 20ena de persones i l'experiència va funcionar molt bé.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
10: Connectats.

0: Alguns estudis revelen que creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Davant d'aquesta afirmació, ens hem interessat pel tema i hem consultat a la Natàlia Cantó, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Amb ella ha parlat el company Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem amb la Natàlia Cantó Milà, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i també experta en sociologia i investigadora del Club Globals. Què tal? Com estàs, Natàlia?
2: Hola, molt bé, i vosaltres?
1: Doncs aquí estem, aviam si ens, ens il·lustres sobre aquest tema que volem parlar, no? Aquests treballadors que sembla que no volen ascendir, no? Que creix aquest desinterès per assumir una responsabilitat més alta a la feina, no? Hi ha un informe de recent d'Infojobs que diu això, no? Que més de la meitat de treballadors espanyols, un 57%, no aspiren a ascendir professionalment, i també un altre informe del 2025, el Talent Trends, de Michael Page, conclou que el 55% dels treballadors rebutjarien un ascens si aquest afectés el seu benestar. Què en podem extreure una mica, o què podríem dir una mica sobre aquests dos estudis que és el que et consideres que hauríem de destacar?
2: Doncs és una pregunta molt interessant, perquè aquests estudis enfoquen únicament sobre el que contesten les persones a aquestes preguntes concretes a dia d'avui, però el que no posen sobre la taula és el context social més general en el qual aquestes decisions tenen un sentit o tenen un altre. És a dir, obvien, per exemple, que les persones avui en dia tenen molt poques possibilitats de començar d'aprenents a una feina i jubilar-se en aquesta feina després d'haver fet una trajectòria, si tot va bé, ascendent, de progressió i d'augment de responsabilitats i també augment de salari. Això és el model des del qual moltes vegades se'ns parla del desig d'ascendir. Sempre se'ns diu ascendir quan tens una idea d'una trajectòria laboral més o menys constant, més o menys estable i més o menys dins d'una mateixa institució. Clar, quan deixes la pregunta sobre l'ascensió a la teva feina, però treus el context en el qual aquest tipus de trajectòries laborals ara gairebé són més estranyes que no pas norma, sembla que les persones tinguin un desinterès en assumir responsabilitats, etcètera, etcètera, quan el que potser t'estan transmetent aquestes persones és que no veuen una correlació entre aquest augment de responsabilitats i una trajectòria laboral més afiançada. És a dir, tu pots haver assumit més i més i més i després igualment acabar al carrer i haver-te de reinventar, i per una altra banda, que moltes vegades el que s'entén com un ascens ve amb una càrrega extra de responsabilitats, però també amb una càrrega extra de temps que no pot reclamar com extra laboral, encara que caigui fora de les teves hores. Perdoneu, perquè ara ens trobem en un entorn en el qual, a través de noves tecnologies de comunicació i noves pràctiques, tu pots estar rebent missatges de la feina a les 11 de la nit d'un divendres, quan abans agafar el telèfon i fer la trucada a aquella hora requeria una situació d'urgència molt diferent a les que ara s'entén com a urgència que facin que rebis un WhatsApp a les 11 de la nit un divendres o un missatge durant el diumenge, no? Aleshores, si s'entenen totes les variables, crec que la resposta de les persones agafa una altra dimensió.
1: És a dir, que potser estem en un moment que es prioritza altres coses que no siguin un sou més alt, que a vegades inclús no va lligat, no? Amb un ascens, no és que siguin unes diferències de sou molt d'allò, però sí que la gent prefereix potser el benestar, no? O no va per aquí la cosa.
2: Pot anar, en certa manera, per aquí, però jo insisteixo en que les condicions estructurals fa que les persones acabin prenent aquestes decisions. Uh-huh. És a dir, no és que ens interessi menys la feina, en general, em sembla, sinó que es vol lluitar per una feina amb unes condicions determinades. I moltes vegades els ascensos, això de que venen amb un augment de salari, pot ser cert en termes absoluts, però no acostuma a ser cert en termes relatius. És a dir, si mires l'augment d'hores que impliquen, acabes cobrant menys l'hora. I això és un factor que hi ha persones que tenen en compte, sobretot si saben que el fet d'acceptar aquesta reducció del sou per hora no un augment absolut, però sí una reducció del sou per hora, no implica en absolut una seguretat o una estabilitat laboral. És a dir, et poden ascendir avui i igualment fer-te redundant demà. És a dir, no estem en un context de fidelització de la força de treball en el qual aquesta pèrdua, per dir-ho així, de salari per hora pogués valer la pena tenint en compte un projecte compartit, etcètera, etcètera. La gran majoria de les persones avui en dia estan en condicions laborals precaritzades. Si et mires totes les persones que estan entrant ara al mercat laboral o que hi porten poc temps, són persones que han de combinar feines precàries. Si tu els hi parles de cens, sembla que els hi estiguis fent una broma de mal gust. Mm-hmm. La majoria de persones menors de 35 anys no poden ni permetre's una vivenda pròpia. I tenen clar que amb les condicions que tenim ara no se la podran permetre, i amb el tipus de censos i de salaris que es donen avui en dia, aquesta vivenda cada vegada està més lluny en l'imaginari. Aleshores, treballar-ho amb imaginaris de trajectòries laborals ascendents amb el model que ja és totalment obsolet, sembla realment que hi hagin interferències en la comunicació i molt fortes.
1: En aquest sentit del que deia la Natàlia, clar, si aprofundim una mica més en l'estudi d'Infojobs, per exemple, d'aquest 57% de treballadors que no volen ascendir, el 19% declara que no desitja un ascens i un 38% que hi té poc interès. Però si anem a tema generacional, també diu que 6 de cada 10 joves menors de 35 anys sí que busquen progressar, però conforme l'edat va pujant, disminueix significativament, no? Això potser també és... No sé, no? Quan la gent es va fer més gran potser prioritza més un equilibri entre el que és la vida particular i el treball, no?
2: I també augmenten unes certes responsabilitats de cures d'altres persones i de les pròpies que el món laboral tendeix a no respectar. Mm. És a dir, si per exemple hem de tenir cura d'uns pares que s'han fet molt grans o hem de tenir cura d'uns fills que encara no són adults i tu has d'estar 24/7 responent missatges i gestionant petites coses que en realitat no s'hauria mort ningú si s'esperessin el dilluns al matí, no acaba de ser sostenible. Potser el missatge que ens estan arribant no és les persones no tenen un interès en una progressió laboral. Les persones potser estan perdent la fe en un sistema de treball en el qual les persones són realment tractades com un recurs i no com a persona.
1: Jo no sé, en aquest sentit, aquest sistema tradicional d'ascens vertical també està, no sé, està com perdent vigència, no? No sé si això també influeix.
2: Això és el primer que va perdre vigència. Uh-huh. El primer que va perdre vigència van ser aquestes trajectòries laborals estables i de continuïtat en una mateixa, entre cometes, casa, en una mateixa empresa, en una mateixa organització, en una mateixa institució. Això és el primer que va fallar.
1: Mm-hmm.
2: Sí. Que el mercat laboral s'ha volatilitzat moltíssim.
1: Mm-hmm. A més, es diu això, aquest... continuant amb dades, no? La majoria d'empleats, un 54%, prioritzen la realització en la seva tasca actual i el creixement orgànic sense necessitat de quotes de poder. Això també, diríem, aquest creixement professional, no sé si ja no està tan valorat com abans o potser la gent prioritza, com dèiem, altres coses.
2: Significa coses diferents.
1: Uh-huh.
2: I, per tant, té un pes diferent. Aquestes dades que traiem d'enquestes estan preguntades d'una manera que, com deia, obvien el context general més ampli. Si després aquestes dades es complementen amb unes entrevistes en profunditat amb un sector més o menys representatiu del que són aquests sectors amb els quals s'ha fet l'enquesta i les persones no només et diuen sí o no, estic interessat o no, sinó que aprofunditzen en els perquès i et comparteixen les seves reflexions, te n'adones que hi ha molt més enllà del titular un relat que mostra la reflexió de les persones a través de, per exemple, haver vist com accedir a determinats càrrecs de responsabilitat no ha comportat realment ni després tenir més poder adquisitiu i, evidentment, no tenir més possibilitats de poder-te ocupar de res més que no sigui allò. I que sempre, sota la idea de però si acceptes aquest càrrec ja s'entén que has d'estar disponible, ho acabes valorant i dius, però per què? Però això no vol dir que les persones en general no volguessin ascendir, sinó que potser les condicions en les quals estem modulant el nostre mercat laboral són unes condicions bastant draconianes amb les persones.
1: Mm-hmm. També, si mirem les xifres dels motius pels quals la gent voldria ascendir, el 70% dels empleats prioritzen l'augment salarial seguit del reconeixement, que seria el 34%, no? Clar, el que dèiem, no? Augmenta pot augmentar el sou, però sí que el cost de la vida no. I vull dir que sí, el cost de la vida augmenta, però el sou més o menys pot ser una cosa que tampoc ho compensi, i per aquí deu anar també aquesta història, no?
2: I sobretot això, que l'augment de sou és, en termes absoluts, sí, potser puges 300-400 euros, però si després mires el cost de la teva hora, te n'adones que treballes moltes més hores extra de l'augment de sou que ve amb el càrrec de responsabilitat. Això també fa pensar a les persones.
1: Mm-hmm. Això també podríem dir que pel que fa als departaments de recursos potser haurien d'una mica d'intentar redissenyar aquests itineraris, no? Desvincular una mica l'èxit del lideratge jeràrquic, no?
2: Això ja ho decidiran ells, ja em dedico a analitzar el que contesten les persones.
1: Però sí que és veritat que hi ha molta gent que cada vegada, doncs, per poder cobrir les seves necessitats, té que agafar inclús més dobles feines, no? Això també...
2: Sí, això és el punt al qual em referia. Em sembla fins i tot una mica irònic que en un moment en el qual moltes persones han d'agafar dues feines per poder tirar endavant la seva família i poder començar-la, ens dediquem a parlar sobre quanta gent vol ascendir i per què no volen ascendir, com si ara de cop i volta les persones no tinguessin ganes de treballar més, quan en realitat les persones estan treballant moltíssim per intentar arribar a final de mes. Llavors, em sembla fins i tot una mica tendenciós interpretar-ho com les persones prioritzen el seu benestar, com si ara estiguéssim en un moment social en el qual la majoria de les persones, a partir de les 5 de la tarda, se'n van al gimnàs, quan en realitat la majoria de les persones estan intentant arribar a final de mes i tenir una vida digna.
1: Mm-hmm. I això té solució o no té solució?
2: Segurament és quelcom que podríem debatre conjuntament, mm-hmm. però si té solució o no té solució, és una solució política i no sociològica. Per tant, aquí jo ja us ho deixo a vosaltres.
1: Mm-hmm. Però sí que el...
2: I em sumaré com a ciutadana.
1: Però sí que és cert que parlem de la precarització de la feina, però bueno, això també deu anar a sectors, no? Suposo que hi ha sectors on deu ser més fàcil o més amable, entre cometes, ascendir que no pas en altres, no?
2: Segurament sí, però hem de també mirar la distribució de gruix de persones en aquests sectors. Segurament en els sectors que és molt amable ascendir no són sectors numèricament significatius i, per tant, no alteren les enquestes que vosaltres heu fet o heu comentat.
1: Mm-hmm. Doncs Natàlia Cantomilà, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, que és experta en sociologia i investigadora del grup Globals, gràcies per tractar avui aquest creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina, i ens ho ha explicat molt bé, i així li agraïm.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: quarts de 5 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui, de moment, la compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda. I calorosa.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí.
1: De moment, sufocada.
0: Sí, sí. De moment, ja tenim aquí la calor i segurament ens acompanyarà ja, no sé si...
1: No ens ho pinten. No ens ho pinten gaire bé, no? Els meteoròlegs.
0: Que va. Que va, que va. Rosa Díaz, administrativa, jubilada, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Tu també venies acalorada,
2: Anna Maria.
0: No?
1: Hola, bona tarda,
2: Rosa. Més que acalorada
1: és
2: que fa calor. No, sí. Encara no venia massa acalorada perquè a casa s'està bé, però ja fa calor, sí. Vas buscant l'ombra quan passes pel carrer.
0: Es nota.
2: Sí, sí.
0: Bé, doncs esperarem a veure quan ens diguin que ja la tenim disponible. Saludarem la Georgia, que de moment no la tenim amb nosaltres. Tenim el tècnic aquí enganxat al telèfon, a veure si és possible comptar amb ella al llarg de la tertúlia. Però, si us sembla, podem començar i comencem amb el primer dels temes que us proposava, que és el tema. És el tema amb què s'obren els telenotícies, els diaris, i és que, clar, el personatge és tan impactant, tan llampant, que dius, home, no deixarem de parlar. I m'estic referint al cas Zapatero, un cas que torna a colpejar el PSOE, un altre presumpte cas de corrupció, que té a la gent dividida, no?, entre els que defensen la seva innocència, que de moment és presumpta, perquè fins que no es demostra el contrari és presumpta...
1: Culpable. Culpable.
0: Exacte. Això, he canviat els factors. És innocent fins que no...
1: Se demuestra lo contrario.
0: Exactament. Hi ha els qui defensen, doncs, això, i en canvi hi ha els qui aprofiten el totum revolutum, no?, per dir que vinga, que això ja és massa gros i que hem de fer borrón i cuenta nueva i començar a pensar en unes possibles eleccions. Fins i tot hi ha hagut doncs, expresidents com Felipe González, no?, que han aixecat el dit i han dit la seva, han donat la seva opinió, però fa molta gràcia perquè ell, que és partidari i ha considerat que hi hauria d'haver eleccions aquest any, Felipe González, diu, ens afecta com a país, ens afecta com a partit i ens afecta com a persones. De totes maneres, diu, que no veu a Zapatero amb capacitat de muntar una enginyeria financera, no? Vull dir, no sé com l'acaba de veure. Per una banda diu que és gros i després en poques paraules li diu que és una mica justet.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Home, no sap el que diu moltes vegades.
0: Jo, mira, sí que m'agradaria així d'entrada, a grans trets, preguntar-vos per quina és la lectura que vosaltres esteu fent d'aquest cas de presumpta corrupció que afecta novament al PSOE. Anna Maria.
1: Mira, jo, no, aquella dita de que sempre ens tenim que veure emmascarats per una paella bruta, doncs em fa molta gràcia que el PP, sobretot, foti el crit al cel en contra de la corrupció, quan ells n'estan planíssims. Si aquest senyor és corrupte, doncs té que anar al judici com tothom. Això és així. Ara, la meva opinió sobre en Felipe González me la reservo perquè tampoc voldria que et tanquessin l'emissora.
0: Per això ja he dit abans jo.
1: Me la reservo, però ben reservada. També ara he vist que el dia que ve el papa és quan la dona del president Sánchez té que anar a parar al jutjat per tot el, també la problemàtica que té. No hi ha prou dies a l'any que té que ser el dia que el papa aterra a la península. En Rodríguez Zapatero no, li han donat més temps perquè pugui preparar la defensa.
0: Sí. Mireu, exacte, ho havien demanat.
1: Sí, jo crec que... mentre maregem la perdiu amb aquests temes, no tractem realment els temes importants en aquest país, com és l'educació, és la sanitat i com és la vivienda. Tot ho altre, escolta, maregem ben bé la perdiu i ja està.
2: Sí, a vegades penses que una cosa ho fan, no és que ho facin expressament, però que sigui per això, per tapar el que no els interessa que se'n parli. I el que dius tu, els que haurien de callar més a vegades són els que aixequen més la veu, perquè tenim una senyora que el seu company o no sé el que és, nòvio, company o que viu amb ella, està esperant judici, però ella continua dient doncs, que aquest és un país de corruptes, de no sé què. Dius, bueno, a veure, nena, calla una miqueta, que tu tens un al costat. Llavors, bé, no sé, és molt complicat tot. Sembla que tots siguin muntatges i sempre van a la gent que ha fet alguna cosa, a vegades cap aquí, cap a Catalunya.
1: Sí.
2: Perquè el Zapatero va estar
0: parlant
2: amb Puigdemont, va estar...
0: Va fer de mitjancer.
2: Mitjancer, però bé. Però bé, que a vegades...
0: Però hi ha qui se'n recorda de l'altra part que va fer per Catalunya, que va ser la retallada.
2: Però aquests no se n'en recorden els que ara...
0: Però no va dir que aprovaria l'Estatut.
2: Sí, nosaltres sí ens en recordem, però els d'allà es veu que no. En fi, doncs que tot és una miqueta complicat. I després també els... Els presumptes culpables, després, a vegades, com ara la dona del Felipe González... Ai, Felipe González, perdó.
1: D'en Pedro Sánchez.
2: Sánchez. Que una part de les seves acusacions ja li han dit que no, que no té, que els comptes els té perfectes, que no té...
0: Que no hi havia
2: que
0: proves.
2: Que no hi havia proves. Llavors, a veure, tampoc, també, fins que no arriba les coses al final, tampoc no estan clares.
0: Estem parlant d'un sumari que, clar, que nosaltres ni veurem aquest sumari de 4.000 folis que...
2: La novel·la de l'estiu.
0: Sí, mare meva, el best-seller. Clar, qui han de defensar Rodríguez Zapatero han demanat que els hi deixin una mica més de marge per poder-s'ho mirar amb una mica més de calma, d'aquí que hagin canviat el dia 2 de la seva compareixença, 2 de juny, el 17 i 18 de juny. Recordem que declararà com a imputat per organització criminal, de fet, l'acusen de ser el líder d'una trama, no? Una trama corrupta. Tràfic d'influències i falsedat. En aquesta causa que s'investiguen suposats cobraments de comissions il·legals en el préstec que es va concedir a la companyia Plus Ultra per rescatar-la. Clar, és que estem parlant de... Bueno, aquí han fet una...
2: Ja no podien posar res més.
0: Bueno, aquí ha donat per molt, no? Sí. Perquè surten xifres, quantitats, a més també hi ha involucrada les dues filles. Clar, ja.
2: Presumptament.
0: Sí, presumptament. Tot és presumptes fins que no decideixi el jutge el que hagi de decidir. Però que aquest cas afecti a un dels valors que ara mateix més potents del PSOE com en Zapatero, no sé, què us diu a vosaltres?
2: Que van a totes. No poden fer-ho de cap altra manera, perquè si tu mires les propostes que fan els del PP i els de Vox, per exemple, no tenen propostes. L'únic que fan és criticar, insultar, cridar, però no tenen propostes clares de país, ni de partit, ni de res. Llavors van, perquè el que volen... Això que la cadira... Tu tens aquí, estàs aquí a la cadira, però et mous de tant en tant, no?
0: Sí.
2: Això que la cadira val molt, perquè ningú vol deixar la cadira quan estan en aquests llocs.
1: S'aferren.
2: Sí, s'aferren, i els que no hi són només busquen la manera de ser-hi.
1: Sí, sí.
2: Llavors, no sé... Fem un partit de dones.
0: Un partit de dones. Georgia! Espera, a veure si la tenim. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Georgia.
3: Hola.
2: Hola.
0: Tens a l'Anna Maria, habitual, els dimarts, i la Rosa Díaz, que
2: espontània.
0: La tenim a Sant Quatre, que passa que la Rosa també depèn del dia. Uns dies és dimarts, un altre dia és dijous, o com...
2: Quan falla algú, té de comodín la Carme.
0: Sí. Escolta, Georgia, estem parlant del cas Zapatero, de la repercussió que està tenint en l'àmbit polític. Tu, al sumari no has tingut accés, són 4.000 folis. No crec que t'hagi donat temps de mirar res.
2: No, jo l'estava mirant ara, i per això he entrat tard.
3: Ni ganes. Hòstia, tu, quin escàndol, macho, de veritat. A més, és que em fa molta gràcia, perquè els del Pedro estan allà com com campa. Els buitres, no? Sí. Allà, i dius, però què aneu a criticar si vosaltres sou igual que pitjor? Saps? I dius, quin fàstic de país, ho veus?
2: Però hi ha un pam de net, com es diu.
3: Hòstia, però res, eh? Que fort.
0: Però és que cada dia ens hem d'aixecar amb una història d'aquestes, amb un best-seller. Vull dir que estem entretinguts. Si és que no hem tancat un episodi que ja en tenim un altre, i és igual, d'un bàndol, de l'altre...
3: Però és que saps què, Carme? Que el que més em fot és que tornen a sortir.
0: Ah.
3: I dius... Moltes vegades, Em refereixo que moltes vegades hi ha hagut escàndols del PP i torna una altra vegada i dius, hòstia, però és que la gent, què cony vota? Què fa? Vull que no tenen televisió, no tenen ràdio, no tenen internet, és que no s'enteren de res.
2: Bueno, escolten, perquè fora d'aquí les informacions jo crec que tampoc no són massa verídiques, i llavors es creuen tot el que els diuen. Mm. Aquesta també és una, potser no seleccionen les informacions.
3: Sí, jo sempre dic que s'ha de fer un test d'intel·ligència per votar.
2: Sí.
0: I escolta una cosa, l'afectació d'aquest cas, perquè l'afectació no és menor, evidentment, veient aquí tenim en el centre, ara mateix diríeu que és suficient com perquè afecti la legislatura i s'hagin d'anar a unes noves eleccions?
2: No, perquè fins ara també han sortit moltes coses i no perquè... pot continuar igualment.
0: No, ho dic perquè ho proposa. Els primers que ho han proposat és el...
2: Bueno, però aquest senyor hauria d'estar calladet.
0: El PNB.
2: Ah, no, sí, no volia dir aquest tio, pensava que és el que dèiem abans.
0: No, Felipe González, el PNB...
2: Però no és ningú que estigui dins del govern. És una persona que hi ha estat i hi va estar en el seu temps, però ara no, llavors...
1: El PNB, de totes maneres, és molt fàcil opinar perquè tenen la clau de la caixa a casa seva. I llavors, vull dir, tant se'ls hi enfot qui mani a Madrid. Vull dir, és que és així. Nosaltres sí que ens repercuteix i ben repercutit. Vull dir, jo mateixa, cada cop que veig aquella foto famosa del 155 amb el president Illa, amb tots els capos del PP, és que se'm regiren les tripes. No? I llavors, vull dir, és el que diem, no tenim memòria. Bé, doncs, escolta'm, però si adelantem unes eleccions que ha passat a tot arreu on les han adelantades, ha guanyat el PP i no per un marge, per tant, té que fer coalició amb Vox. És que dius, és que sortim del foc i ens fotem a les brases. És que ja no ho saps, escolta'm, aquest país, ja no saps per on anar.
0: Vinga, senyores del partit que acaba de crear la Rosa...
3: Quantes vegades us ho he dit jo?
4: Només cal que ens posem d'acord. Tenim un any.
0: Quines opcions hi veuríeu si no és avançar unes eleccions?
3: Quines solucions? Cap a terra i s'ha acabat, tu. O coll a terra i s'ha acabat.
2: Home, és que si es fan eleccions també se'ls dona la raó als que van als que estan esperant que caigui per posar-se, no? Llavors, sí. Potser s'ha d'aguantar una mica per no donar-los la raó.
0: Esperem a veure què diu el jutge.
1: Esperem.
2: Claro. Sí.
1: Esperem que no tardin dos anys.
3: El jutge qui el va posar?
2: Diuen que trigaran molts anys, sí, que jo potser ja no ho veuré.
0: Home, el cas Pujol, quan van trigar, també?
2: 13 o 14 sí. Més
0: de 10 anys.
2: I els de Rajoy, què? Quants anys porten?
0: L'M.Rajoy també han trigat
2: encara
3: jo crec que allò del Pujol és que és l'edat, està un pèl d'això, un pèl senil, que no sé quantos. Jo, per mi, que aquest senyor no l'han cridat i no li han dit per dir, hosti, que et deixaran a l'amant i veuràs tu aquí cobrant.
2: Bueno, ja ho va dir una vegada, que si ell parlava que hauria d'haver-ho fet.
3: Sí.
2: Sortiria perquè ell hauria de saber molta cosa amb els anys que hi va estar.
1: De fet,
3: em sembla que una vegada ja us ho vaig dir, que tenia un grup que es deia Pata Negra, el senyor Pujol, que eren ex-policies i també del CNI i coses d'aquestes, que els reclutava per saber, això està escrit, vull dir, això ho podeu buscar-ho i és cert, els reclutava i li explicaven assumptes d'estat. I així era una manera perdoneu l'expressió, de fer la peix i la Ramoneta.
0: Clar, el peix al cova, no?
2: Tot no és un coses inventades d'ara. Tot s'ha fet tota la vida, sí. I tot continua igual.
3: Sí, aixequessin ja. La manta, sí. Mare meva.
1: De fet, la política en aquest país és un guió d'un més estrambòtic d'en Berlanga, eh? Vull dir, això és així. Vull dir,
3: qui
1: perquè...
3: aixequessin el cap, Berlanga?
1: Clar, és... o en Pepe Rubianes. A vegades penso en el pobre Pepe Rubianes, si fos
3: sí,
1: viu.
3: Sí,
1: perquè,
3: també.
1: Clar,
3: no, ja estaria a la presó.
1: No, estaria exiliat cap a Àfrica i ja està. Vull dir, això és així. Però vull dir, és que penses cada matí quan et lleves, penses aviam quina hauran fet avui, que hauran desbancat el disbarat d'ahir. I realment és així.
3: Vull dir, sí, és cada dia més grossa. Ah. És que tu ara et mires l'escopeta nacional, que no sé ni de quin any és.
0: Sí. Has trobat el títol, eh? Has trobat el títol.
3: Total. Però... És que tu et mires ara la pel·lícula, a més em vaig fer un fart de riure, sí. Jo. I dius, i me l'he vist més d'una vegada, i dius, és que és exactament igual. Ja, ja, ja, passat, ja. És que no sé de quin any és, sí. Que ho buscaré i tot. I dius, i a sobre hi ha el català, que és el que paga. La caceria... Sí. I és que és igual, és exactament igual.
1: Mireu, aquí el Museu de Badalona han inaugurat una exposició sobre els primers anys de la democràcia municipalista. I, escolta'm, entres i és com si el túnel del temps, aquella pel·lícula del túnel del temps, perquè reivindicàvem una escola en català, reivindicàvem una vivienda assequible per tots els treballadors, reivindicàvem una escola inclusiva. Jo dic, hòstia, si és el que estem reivindicant ara i hem passat 50 anys...
0: Per res, tant, de túnel del temps, no res, Anna Maria, no, estem allà on estàvem, no?
1: 50 anys diu? I dius, ostres, menys els anys, que això igual, sí que no ens els treuen, ja voldria
0: sí,
1: jo.
0: Sí, perquè ara ja som més de 8 milions.
1: Ah,
3: ho acabo de buscar. 48 anys fa de l'escopeta nacional.
1: Veus?
0: 48 ah, anys.
3: Ah. 48 sí, anys sí. Estem igual.
0: Igual o pitjor.
1: Igual. Sí.
3: I arribis per no plorar, perquè de veritat...
0: Que em veig que dona, el tema, si voleu unes crispetes.
4: Bueno, perquè ens anem així per... Sí.
0: Però mira, ja que parlem de temps passats, jo m'imagino, jo no sé, totes heu parit.
1: Sí.
2: Sí.
0: Sí. A casa o a l'hospital?
1: A l'hospital.
2: A l'hospital. Parit a l'hospital, nascut, jo a casa.
0: Tu has nascut a casa?
2: Sí, i de peus.
3: Ah, mira que bé.
2: Sí, vaig caure ja de peu.
1: Vas fer una bona entrada al món.
2: Sí, pobra mare, sí, per mi potser sí, però per la meva...
0: I, Anna Maria, mare. Tu vas parir a l'hospital?
1: Sí, sí, vaig parir a l'hospital i vaig néixer a l'hospital.
0: També?
1: Sí.
0: Ostres. Mm. I tu, Georgia?
3: Jo a l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
0: Curiós.
3: No, que jo vaig néixer a l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
2: Mm. Però curiós el què?
0: No, jo pensava que hi hauria més que nascudes a casa.
3: Nena, sí que ens fots gran.
0: Perdona.
4: Bueno, depèn. O sigui, hi ha grans jo... com els que amb la meva mare, que llavors parien a casa.
0: Jo sóc nascuda a casa. Jo sóc nascuda,
2: sí, nascuda a casa.
0: Jo sóc nascuda a casa.
2: Ah, sí?
3: Sí. Tu, Carme.
0: Oh. Jo nascuda a casa.
4: No va arribar a temps la teva mare a l'hospital o què? Doncs
0: pues no sé si va fer intenció d'anar a l'hospital.
4: I els altres també? Dos
0: a casa i dos a l'hospital. Però jo he anat a l'hospital. Jo no he parit a casa, ja, he anat a l'hospital. Mm. I per què fem tota aquesta introducció ara? Doncs perquè hi ha l'Associació de Llevadores del Part a Casa, que el que demana a l'administració, que sembla que no els hi fa massa cas, és que recuperin aquest pla de poder parir a casa, que ara mateix s'ha de fer de manera privada. Si vols, tu has de pagar i et pot costar entre 3.000 i 4.000 euros. I el que reclamen és que això ho pugui assumir l'administració pública, la sanitat pública. Mm. Amb aquest preàmbul que hem fet, vosaltres seríeu partidàries això no. de que l'assistència fos a càrrec de la sanitat pública, qui vulgui parir a casa?
2: Però ara ja hi ha molts hospitals que tenen unes sales que són com si fossin a casa. Mm. Llavors ja et queda complementat. Si no pots fer casa i no pots pagar, doncs vas a un lloc d'aquests que tenen aquests llocs habituats ja perquè
1: que passa...
2: els que vulguin fer una semblança a casa, doncs ho puguin fer allà.
1: El que passa que es
3: però
1: tenen
3: que... Jo ja trobo.
0: A veure, no ens trepitgem. Anna no. Maria, després Georgia.
1: Sí, no, que això ho tenim aquí a Can Ruti, que és la casa de la Lletània, però tens que complir una sèrie de requisits, eh? No és tan fàcil, parir en aquesta casa. Vull dir, no tens que tindre cap tipus d'enfermetat, tens que començar les contraccions de manera no provocat, sinó un part natural. D'entrada tens que dir que no vols l'epidural. El nano té que vindre de cap, no pot anar de peus.
2: Vull dir, que fos que jo, em deixarien allà.
1: No, vas en aquesta casa i si no compleixes tots aquests requisits et passen a la sala de parts com tothom. Ja. Vull dir, jo avui en dia ho trobo un risc, de veritat, per ir a casa. Vull dir, és que tot pot anar molt bé i al moment del naixement haver-hi qualsevol problemàtica amb el nano o amb la mare i, vaja...
2: Jo... És que, a més, vaya ganes de patir. Exacte. Ganes de patir molt més que si estàs a l'hospital. Ja patim prou durant tota la vida, que sobra encara per néixer,
1: amb la medicina,
2: fill has de patir.
1: I crec molt, i ja està.
2: Si tu pots estalviar, doncs t'ho estalvies.
0: Anna Maria, Georgia, què anaves a dir?
3: No, que anava a dir això, que és un perill per ir a casa. Aviam, jo si hagués parit a casa, el meu fill ja no hi seria. Jo, en part, anava tot bé, aviam, tot i que era representava que era un part de risc, perquè jo vaig parir amb 39 anys. Llavors representava ja que era iaia per parir, no? Que ja era gran. Bueno. Però el part de l'embaràs va anar superbé, no vaig tenir res, però quan vaig arribar a l'hospital estava dilatada ja de 8 centímetres. No m'arriben a fotre l'epidural i em mogui la mateixa. Quin mal! Bé, total, que de cop i volta el nen va començar a tenir... Li van baixar les pulsacions de cop i va tenir un patiment coronari. Clar, què van fer? Fuà, costellar. Aquí les conseqüències després de 22 anys encara les tinc. Si això passa a casa, què?
2: Calla, no ho explica.
3: No ho explica la criatura.
2: Clar.
3: Llavors, jo tanta modernitat aquesta, tanta, no sé, modernitat o naturalitat, o digue-li com tu vulguis, No ho veig. És el que deia l'Anna, no? Si passa alguna cosa, com va passar a mi...
1: Exacte.
2: Que jo crec que també són una mica modes.
3: Exacte.
2: Modes, que hi ha les modes de quan... no se'n parla tant, però una temporada que se'n parlava molt, de que tothom volia parir a casa, que era molt més natural, si tot el que te vulguis, però qui s'ho passa ets tu. El marit està allà donant-te la maneta, però que s'ho passa ets tu. Llavors, si tu pots estalviar, pues, per què? Per què patir?
0: Sí. I digues, Anna Maria.
1: No, que jo tinc ara la filla d'una amiga meva que... No, epidural no, part natural, epidural res. A sentir els dolors. Després de 20 hores cridava com una energúmena demanant l'epidural. Vull dir que, escolta, que no tots són flors i violes en un parc, que sí que hi ha vegades que dilates i pum, la criatura ja està al món, però que això no és la majoria ni molt menys. Per tant, el que es té que procurar sempre és el benestar de la criatura i de la mare. Pot haver-hi una hemorràgia, un patiment fatal per la criatura. Vull dir, jo no sé, escolta, no
2: abans tornem. Jo crec que hi havia més naixements a casa, perquè tampoc
0: clar,
2: no hi havia, tants hospitals i no hi havia tants llocs on per anar.
0: Però, de totes maneres, les circumstàncies d'anys enrere, o sigui, les eines, els recursos que disposaven anys enrere, no eren els mateixos que tu pots tenir ara si vols parir a casa. I ara ho continueu veient un risc?
3: Sí.
2: Ja hi ha riscos en l'hospital moltes vegades.
0: Sí,
2: amb nanos, que poden néixer amb el cordó al coll, amb 50.000 coses, doncs a casa encara més, perquè allà, mira, ja tens moltes més metges, conllevadores, el que sigui, que te poden atendre, però a casa... Aquí tens la llevadora i ja està.
0: Però és que ara el problema que hi ha, a més, és que falten llevadores perquè puguin fer aquest servei a domicili.
1: La sanitat falta de tot. És que això és així. Es falten llevadores, falten infermeres, falten metges, falten anestesistes, falten oftalmòlegs, falta de tot. Però bé, això...
0: Sembla que hi faltin més recursos a l'hospital que a casa.
1: Però això és, vull dir...
0: Quasi.
1: Clar, és una cosa que, vull dir, i dintre de poc faltaran mestres, perquè la gent està deixant la carrera de mestre aparcada i se'n van a fer altres feines. Vull dir que és el que dèiem. No hi ha...
0: I aquests espais, perdona, Anna Maria, aquests espais que comentàveu, no?, quan hem començat la conversa sobre aquest tema, que estan preparades com per fer-ho més sí, menys traumàtic, sí, no?
1: Per, sí, però per si sorgeix, no?, qualsevol problema, et treuen d'aquest espai confortable que és una casa, és moníssima, sí, la casa aquesta d'aquí de Can Ruti, és una casa que és moníssima, amb la teva banyera, amb unes cordes, amb unes pilotes grans, però només que la comadrona vegi el mínim perill per la criatura o per la mare, surts de la casa i et col·loquen al paritori com tothom, eh?
2: Ma, perquè tampoc no volen exposar-se a tenir qualsevol problema.
1: Tu imagina't, vull dir,
2: problema,
1: estàs a un passadís de distància, això es passa a casa i abans no avises l'ambulància, et porten i tal i qual, vull dir, és que no cal complicar-nos tant la vida, escolta'm, la veritat. Hi ha prou
2: els
1: que ens venen les enfermetats.
2: Els fills creixen igual i neixen igual d'un lloc que l'altre. Això tan natural i tanta cosa tampoc no fa falta. Són sants iguals.
3: Bueno, és com el de mamantar fins als 3 anys, als 4 anys i coses d'aquestes.
2: Sí, bé, sí, però això dic, són modes.
1: Sí, sí, sí.
2: Modes, modes que passes de que quan demanen a la criatura i tot el dia llavors van com les baquetes enganxat, o cada 3 hores, com la meva època, després cada 4, després que sí, cada 6, després pues, com ara, a demanda.
0: Sí, però, a veure, al final la dona...
2: La dona és una baqueta que va mantenir...
0: No, però tu

0: coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
1: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdncom.cat.
2: Badalona passa aquí.
4: Aquí Badalona.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Una vintena de veïns dels pisos de la mina ocupats des del 2017 es concentren a drets socials reclamant una alternativa. En les darreres setmanes, 58 famílies han rebut l'ordre de desnonament dels edificis que es van construir per acollir els veïns de Venus afectats per l'enderroc. Des de la Generalitat han reiterat que aquests pisos han de tornar al seu ús original i les famílies i els sindicats d'habitatges demanen poder negociar una sortida. Els edificis afectats, 6 escales repartides en dues parcel·les, es van construir el 2010 per reallotjar els afectats per l'enderroc de Venus. Els requisits econòmics per accedir-hi van complicar el reallotjament i van quedar buits durant anys. Des del Consorci expliquen que els habitatges són necessaris per executar el pla i això deixarà una 60 de famílies que el 2017 els van ocupar el carrer. Els veïns afirmen haver rebut seguiment per part de serveis socials des de llavors i asseguren que es va treballar per regularitzar els contractes mitjançant lloguer assequible. Aquest dimarts s'han concentrat al Departament de Drets Socials reclamant una alternativa. La Jessica és una de les veïnes afectades.
4: El año pasado, tipo fecha para junio, nos dijeron que nos iban a aplicar el artículo 24/2015, que era el alquiler social. Pidieron toda la documentación y eso se ha quedado en el aire, acá en la moratoria. Si nosotros, por ser de la mina, ya somos unas personas marginadas que no nos quieren ni el Ayuntamiento de San Adrián ni nos quiere Barcelona, y normalmente aquí nos tenían apartados de toda la sociedad, ahora nos quieren también tirar de nuestro barrio, ¿dónde nos vamos?
3: Els tardeos apleguen milers de persones a la plaça del president Tarradellas. Els vespres de divendres i dissabte han estat marcats pels tardeos del dimoni programats dins les festes de maig. Divendres la plaça va acollir la primera proposta adreçada especialment al públic jove que va apostar per la música urbana i els ritmes actuals.

0: Dissabte, en canvi, va ser el torn de la sessió dedicada a la música dels 80, amb un homenatge molt especial als èxits dels suecs ABBA i temes de Queen, Michael Jackson, Madonna, Alaska i d'altres artistes. Els tardeos es consoliden com un nou espai dins la programació festiva amb la voluntat d'incorporar en futures edicions propostes vinculades a diferents estils i èpoques musicals. I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: La penya en joc.
3: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
5: Assisa Joventut, Unicaja Màlaga.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Cinc i tres minuts de la tarda, anem amb la informació de servei. Ens desplacem fins al Servei Català de Trànsit. Saludem Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, amb diversos punts ja en moviment, amb volum de trànsit, de moment no tenim grans complicacions de mobilitat, però, per exemple, en el cas de l'autopista AP7 tenia força intensitat de trànsit a Barberà del Vallès, en sentit sud, i a l'AB30, lateral d'aquesta autopista, sobretot a la zona de Bellaterra, de Cerdanyola, en sentit nord. La C58 sí que registra aturades des de Montcada fins al nus de la Trinitat d'entrada. De fet, tant la C58 com també la C33, les dues en sentit Barcelona. I també les dues rondes de Barcelona, que aquesta hora en sentit de Trinitat ja comencen a anar força carregades les dues. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
10: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: Mansuet Camps és un nom que recordaran molts aficionats del bàsquet al nostre país i també especialment els pretencs, que el tenen com una de les figures cabdals d'aquest esport a la ciutat. Camps va vestir la samarreta del Futbol Club Barcelona als anys 70 i va passar a la història per fer la primera cistella al Palau Blaugrana, a més en un partit contra el Madrid. Marxem fins al Prat Ràdio, on en Jonathan Marín ens donarà més detalls. En Jonathan, explica'ns.
1: Nascut al Prat l'any 1951, va fer les seves primeres passes en el món del bàsquet al pati de la seva escola i avui volem repassar amb ell la seva trajectòria esportiva, una carrera esportiva que per culpa de les lesions es va veure acabada abans d'hora. Tot plegat ho tractarem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Bona tarda, Manolo.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
1: Ja vens amb reculls, fotografies...
2: Sí, tot, no? Estaba buscando un poco en la hemeroteca cosas sobre Mansuet y bueno, han salido bastantes.
1: Mansuet Camps, bona tarda i benvingut al Prat Esports.
3: Bona tarda.
1: Com et tracta la vida?
3: Doncs bé, no em puc queixar.
1: T'he de preguntar per el nom de Mansuet. Jo no l'havies sentit mai, aquest nom.
3: Bueno, de fet, el meu pare es deia Mansuet i per això me'l van posar a mi. No és un nom que sigui gaire conegut. De fet, pels voltants de Collbató i tal, vull dir, hi ha una escola Mansuet, hi ha les coves del Salnitri, que també se'ls deien les coves de Mansuet. Però originàriament en castellà és Mansueto i és d'origen italià. Però la veritat és que quan li van posar al meu pare, que fa moltíssims anys, vull dir, no sé d'on van treure o de posar-li aquest nom, no? I bueno, va ser la tradició de tenir el primer fill, pues, posar-li Mansuet.
1: Has arribat a conèixer alguna persona també amb el teu mateix nom?
3: Doncs n'hi he arribat a conèixer tres de cop. Ah. Sí, l'avi, el pare i el fill.
1: Però d'una tacada, eh?
3: D'una tacada, però cap més. És més, sempre havia fet la broma de dir si algú no s'estranya del nom, li invito una botella de cava. I, de fet, li vaig pagar una botella de cava a aquesta família i una altra al capellà que em va casar. Perquè quan li vaig dir el nom, jo estava acostumat ja a deletrejar el nom, perquè la gent el tenia que repetir, no? I ell va dir, diu, no serà tan estrany. I jo dic, doncs vinga, Mansuet. I diu, tu celebres 5 vegades el teu sant durant l'any. I dic, doncs pues mira, bona notícia. Ostres. I en el santoral surt. Sí, sí.
1: Ara parlem dels teus inicis, de la teva trajectòria, però anem amb aquest fet que dèiem ara a la portada, no? Vas anotar la primera cistella oficial de la història del Palau Blaugrana. Aquesta va ser el 31 d'octubre del 1971, en un partit de Lliga contra el Madrid. Com va ser? Com recordes aquella cistella?
3: Bueno, la recordo pues com si fos ahir. De fet, fa uns mesos també van fer una entrevista a La Vanguardia i també comemorant l'anècdota aquesta, però bé, no deixa de ser una cistella més. Vull dir, l'important és que es va guanyar el partit i que en aquells temps guanyant el Real Madrid pues era bastant improbable.
1: El Madrid en aquella època no perdia molt, no?
3: No, però a més, vull dir, el sistema de competició també era una lliga a doble volta, vull dir que aunque perdessin un partit, quedaven campions igual, perquè els d'envers en perdien més d'un.
1: A més, he vist que vas anotar 15 punts, o sigui que no va ser només aquesta cistella.
3: No, clar, vull dir, sí, sí. No, i a més el resultat va ser molt ajustat, em sembla que va ser un 60-57, això ho recordo, vull dir, com si fos ahir.
1: Sí, això no sé si ja ho tens aquí, no?, el retall de premsa, Manolo.
2: Aquí está la victoria del Barça sobre el Madrid. Empezasteis muy bien la Liga porque en las 5 primeras jornadas ganasteis los 5 partidos, este quinto contra el Madrid, y os pusisteis líderes.
3: Sí, sí, correcto.
2: Y sí, además había buenos jugadores tanto en el Barça como en el Madrid, que estaban los Emiliano, los Brabender, los Luik, etcétera, etcétera. Era un equipazo, ¿no?
3: Vicente Ramos, sobre todo. Sí.
2: Aquí, en una de las fotos, estás tú ahí peleando con Clifford Luik y con Paniagua, que era otro de los jugadores que destacaban en aquel Madrid. Fue una época muy bonita, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que debido a mi juventud, pues se recuerda más todavía. O sea, normalmente yo empecé a jugar en el primer equipo y tenía 17 años. Y bueno, para mí era una cosa extraordinaria. Pero es que además también jugaba con la tranquilidad como si estuviera jugando en el colegio. O sea que no había una presión, por decir, juego en el primer equipo del Barça, ¿no? Sí, entonces las cosas acostumbran a salir mejor cuando no hay esa presión.
1: ¿Vas ser conscient en aquell moment, i no sé si també a les hores o als dies següents, de fer aquella cistella?
3: Doncs no, la veritat és que no.
1: No li vas donar tant de valor com potser, no? Potser no. Ara.
3: No, ara, vull dir, la gent ho ha comentat més, però vull dir, no deixava ser la primera cistella del partit i quedaven 40 minuts, vull dir que no representava... Si hagués sigut potser l'última cistella del partit i guanyàvem aquella victòria, cistella, no? Pues, potser hagués sigut més, no sé, més sonat.
1: Dèiem que vas començar a fer les teves primeres passes en el bàsquet al pati de l'escola.
3: Sí.
1: Com va ser aquest inici?
3: Bueno, jo, de fet, anava aquí a l'escola, al Josep de Calassanç, i teníem l'escola i uns edificis més enllà teníem el pati del col·legi i allà hi havia dues cistelles de bàsquet. I la gent jugava a bàsquet. Vull dir, no... Potser si haguéssim jugat a futbol, doncs, en vez de cantar...
1: Tirava més al bàsquet que al futbol en aquell moment?
3: En aquell moment... No, però vull dir, al col·legi sí. Vull dir, és com a Barcelona, que hi ha col·legis que estaven més enfocats, no sé, al handball, com era el Sant Miquel, o els Maristes de Sant Joan, Salla Bonanova, al bàsquet. Depenia una miqueta del col·legi d'on anaves. Sí. Això no vol dir que no hi haguessin companys que els agradés més el futbol que el bàsquet. Però potser, com que allà hi havia les dues cistelles i no hi havia porteries, doncs jugàvem a bàsquet.
1: En aquell moment eres dels millors del pati? O hi havia algun altre que et feia competència?
3: Doncs, bueno, em sap greu dir-ho, però sí, no hi havia gaire competència, no. Potser també perquè jo vaig fer un... Encara que no tingui gaire alçada, però vull dir, vaig fer un creixement molt ràpid i llavors, comparat amb altres companys, potser semblava que fos més gran d'edat o per l'alçada, no?
1: I del petit de l'escola ja, una miqueta més seriós, no?, ja, a jugar en entitats.
3: Bueno, llavors vaig començar a jugar aquí amb el Terlenca, jugàvem aquí al costat vostre, i un parell d'anys, i llavors vaig fitxar pel juvenil del Barça, i vam estar subcampions d'Espanya de juvenils, solament vam perdre un partit en tot l'any, i va ser la final, precisament. I després, l'any següent, ja vaig fitxar pel primer equip.
1: Sí. Com arribes al Barça? Com t'arriba aquesta oferta?
3: Bueno, ens vam venir a buscar. Vam venir a buscar amb en Rafael Canillo, que era veí vostre, i a mi. Ens vam venir a buscar per anar al juvenil.
1: I en aquella època en el Barça, doncs, vas compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito García Reneses o Manolo Flores, també.
3: Sí. L'Aito va venir de l'Estudiantes, i que va ser... Bueno, el Manolo va venir un parell d'anys més tard, però sí, i encara conservem l'amistat perquè ens anem veient amb els partits que juga el Barça al Palau, doncs sempre coincidim un moment o altre.
1: Manolo, d'aquella etapa formativa del nostre protagonista d'avui, quines dades tens?
4: Bueno, mira, yo tengo aquí encontrado una entrevista que le hizo el portavoz a él y a Canillo cuando se fueron a Lugo a disputar ese campeonato de España después de haber sido campeones de Cataluña. Canillo jugaba en el CB Prat, si mal no recuerdo, antes de ficharlo el Barça,
3: sí,
4: y tú la Terlenca, luego fichó el Barça los dos. Y aquí, pues, es ese campeonato que tú comentabas, de que perdisteis la final.
3: Sí, lo disputamos en Lugo. Había una competición de dos grupos, se clasificaban los dos primeros de cada grupo y entonces hacían los cruces de semifinales. Y curiosamente, en el grupo nuestro estaba Estudiantes, que le ganamos en la fase inicial. Y en cambio después en la final nos volvimos a encontrar con Estudiantes contra pronóstico, porque el favorito de la otra final era Canoe, y ahí nos ganaron. Sí. Pero había jugadores buenos, que fueron todos internacionales, había los hermanos Estrada, estaba Goizueta, estaba César Pereira, o sea que fueron jugadores que después jugaron en Liga Nacional.
4: En la Terlenca tuviste como entrenador a otro destacado jugador pratense, como era Santiago Navarro, ¿no?
3: Bueno, no lo tuve como entrenador, pero lo tuve como consejero. Y recuerdo una anécdota que se me quedó muy hondo en el corazón, que fue cuando yo tenía 14 años, Santiago me dijo, ¿quieres venir a entrenar? Y yo pensé que me decía, pues ir a tirar unos tiritos aquí en el Prat y tal. Y digo, ¿dónde? Y dice, en el Palacio de Deportes, en Barcelona. Y digo, ¿y con quién? Y dice, con el equipo. Y digo, ¿qué equipo? Y digo, el Barça. Y fui, y a los 14 años hice un primer entrenamiento con el primer equipo del Barça.
1: ¡Ostras! Y después... Y en aquel momento tenías presión, una miqueta de...
3: Pues ¿no? fíjate la presión que tenía, que... ¿A qué hora quedamos? A las 6 de la tarde, vale. Y yo a las 4 de la tarde estaba frente al Palacio de Deportes, en la calle Lérida, que ahora ya... Y recuerdo que la persona que se cuidaba del mantenimiento del campo y tal, me vio ahí dando vueltas con una bolsa y al final me dice, chaval, ¿esperas a alguien? Digo, sí, el señor Navarro me ha dicho que venga. Y miro el reloj y digo, pero no vienen hasta las 6 y son las 5. Digo, no se preocupe, yo me espero.
4: O sea que ganas había, ¿eh?
3: Ganas había, pero 14 años.
4: También en esta entrevista dices que el resultado más abultado que habías tenido tú jugando a básquet fue un 138-15 y que tú metiste 65 puntos.
3: Sí, esto fue contra la Salle Condal y en su campo. Y hay una anécdota que con el partido de vuelta no se presentaron. No sé por qué.
4: Hombre, con esa diferencia de puntos era difícil que remontaran, ¿no?
3: Bueno, pero hay que jugaros todos los partidos. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Y lo importante es participar y disfrutar, sobre todo. Y bueno, en esa época se disfrutaba mucho.
4: Con todo esto, pues te llamó la selección española junior, donde disputaste algunos partidos, ¿no?
3: Sí, de hecho, después del campeonato juvenil, Antonio Díaz Miguel me convocó para la selección junior, que tenía que disputar el campeonato europeo en Vigo. Y vinieron los descartes y no se me cogió. Y principalmente porque por la edad todavía me quedaba otro campeonato junior por disputar al cabo de 2 años, que ese sí que fue, y fue donde debuté, en Atenas.
4: En Grecia, que es una de las cunas del básquet.
3: Pues sí, es como una religión, sí, sí.
4: Ahora precisamente mañana arranca la Final Four, donde Valencia y Real Madrid, el Valencia, que en la época tuya no había equipo, ¿no? ¿O estaba muy abajo?
3: No, yo no recuerdo haber jugado nunca en Valencia, en mi época, ¿no? O sea, yo veo que será un partido, bueno, todos los partidos de Euroliga han sido muy competidos, y aquí en este caso le doy casi más oportunidades al Valencia que al Madrid, principalmente por las lesiones que han tenido el Madrid de Tavares y, o sea, de los pívots, ¿no? Yo creo que es un factor que puede ser determinante. Lo que pasa es que te lo juegas todo a un partido y siempre es incierto.
1: Mansuet, durant la teva etapa com a jugador, a banda doncs, de compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito o Manolo Flores, també t'has pogut enfrontar equips rellevants com la Unió Soviètica Júnior de Belov, a la Itàlia de Marzorati i al Madrid, que deia també el Manolo, no? De Luik i Brandbender. De tots aquests jugadors, equips, quin és, doncs això, l'esportista que més et va impactar, ja sigui compartint vestuari o com a rival?
3: Bueno, jo diria que potser per la joventut, amb una concentració amb la selecció nacional, recordo que el primer dia per anar a entrenar vaig sentir el Brandbender que deia «Vamos a trabajar». I això em va impactar. O sigui, era un tio que era molt professional i bueno, nosaltres parlàvem d'entrenament i ell parlava de feina, no? De fer la feina ben feta.
1: Llàstima que, doncs, una lesió, no?, es va creuar en el teu camí. Va ser molt jove. Tenies just 21 anys, si no m'equivoco.
3: Sí.
1: Com va ser?
3: Bueno, de fet, em vaig tenir una, en principi, més greu, que va ser cap als 18-19 anys, que em vaig trencar el tendó rotulià, en un partit amb la selecció júnior, precisament. I després, posteriorment, em vaig recuperar, cosa que els metges se'n feien creus, perquè em deien que potser no podria tornar a jugar, i als 6 mesos estava tornant a jugar. Però després, en un últim partit, va ser un últim partit de Lliga contra el Joventut, que vaig notar una estrabada al genoll, però com que ja s'acabava la temporada, no va passar res. L'endemà tenia el genoll inflat, però em van treure el líquid i res. Al cap d'un mes es va fer una concentració amb la selecció nacional i el primer dia d'entrenament bé, però el segon dia vaig començar a notar que hi havia una mica de derrame. Llavors em van dir que és que probablement seria el menisc, que s'hauria trencat un mes abans i que aquests trossos de menisc havien anat bellugant-se per llocs que no devien. Em van operar de menisc, vaig fer la recuperació, tot anava molt bé, però la que tornava a agafar pista, tornava a haver derrame. Llavors em van dir que potser serien els lligaments, que hauríem de fixar una miqueta més aquest genoll i tal. Jo el que volia era jugar i, doncs, cap al camp d'operacions. I va ser el mateix, la recuperació perfecta, però tornar a agafar pista, doncs, derrame una altra vegada. Volien intentar una tercera operació, però ja vaig dir que prou. Vull dir que que els donava les gràcies pels intents, però que no volia ja arriscar més, vull dir, sense cap garantia de cap mena, no?
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Mansuet, gràcies.

0: I ara a l'espai de salut del Connectats coneixerem què és un osteosarcoma i d'una associació de recent creació a Terrassa que busca fons per a la seva investigació. El nostre company Sergi Estapé en parla amb la Ivana Jordà, que és ginecòloga i presidenta de DINA 35.
1: Bona tarda. Doncs per parlar d'aquest, tot el que s'envolta el sarcoma, l'osteosarcoma, ens ho explicarà ella, estem amb la Ivana Jordà, que és ginecòloga i presidenta d'aquesta associació que també en parlarem, DINA 35. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Explica'ns una mica així, grans trets, què és un sarcoma i quina diferència entre osteosarcoma.
2: Vale. L'osteosarcoma és un tipus de tumor, és un sarcoma. El sarcoma és un títol molt general que inclou molts tipus de tumor. Per exemple, doncs, bueno, hi ha sarcomes a nivell ginecològic, per exemple, no? Uterí, que no tenen res a veure. Llavors, a vegades ho posem tot en aquest títol, però cada tumor és molt diferent. Llavors, l'osteosarcoma, doncs, osteo ve de la paraula os, i és un sarcoma a nivell dels ossos. És un tipus de sarcoma, doncs, que és més freqüent amb infants i amb adolescents, sobretot amb adolescents. En el moment del creixement és quan es desenvolupa.
1: Per aquest motiu, pel creixement? O...
2: Sí, en principi, clar, a veure, són tumors encara que els hi falta molt coneixement, no? Però el que sembla és alguna mutació que ja hi ha en el moment de l'embrió, com molts tumors infantils, i en el moment del creixement, com altres tumors, amb el gran desenvolupament i creixement de les cèl·lules, és quan comencen a manifestar-se.
1: Mm-hmm. És de complicat diagnòstic o no?
2: Sí, sí, perquè moltes vegades pues, ho pots confondre amb qualsevol altre tipus de lesió òssia o muscular, no? I a vegades és una fractura el que dona la cara, no va ser en el cas del meu fill, però l'esport, no, és el que a vegades fa veure, no, pues que potser pues, no puguis fer un moviment al 100%, no, i sigui la manera en què es detecta, perquè és un tumor que no acostuma a donar dolor. Sobretot és que hi ha una fractura o algo i allà és on et dones compte, no, del diagnòstic. És a dir, que el diagnòstic precoç és difícil. I a vegades, pues, quan ja el detectem, pues, està una mica ja més evolucionat.
1: I no sé si depèn del lloc on apareix, és més complicat de tractar.
2: Sí, és bastant freqüent a nivell de les extremitats inferiors, però també hi ha casos amb extremitat superior, amb bueno, qualsevol os que puguem tenir en el cos. Clar, amb un os, pues, jo què sé, ara et diré, amb l'escàpula, no?, que no requereix tant un tipus de moviment, pues, a lo millor fa que et doni, bueno, que el diagnòstic sigui més tardà.
1: En aquest sentit, no sé si... em sembla que Sant Joan de Déu és un dels llocs on hi ha més... No sé, que ho fan sí, s'acostuma a fer allà. No sé quin tipus... Ara en parlem, però hi ha alguns... Els tractaments, quins són? Els habituals dintre del món de l'oncologia o no?
2: No. Aquest tipus de tumor no es pot portar a qualsevol hospital. Per què? Pues perquè hi ha pocs casos i això fa que necessitem gent molt especialitzada, no? Amb tot, cada vegada més la medicina on funciona millor és les subespecialitzacions. Llavors hi ha centres de referència a nivell nacional, no?, a nivell espanyol, i com has comentat, Sant Joan de Déu n'és un, que clar, Sant Joan de Déu el que té és que pues, tracta infants. Però després, quan ja ets una persona adulta o ja tens més de 18 anys, doncs Sant Joan de Déu no és l'hospital que t'acull, no? I pues, bueno, podries tenir, pues, per exemple, l'Hospital de Sant Pau, que és on ens van portar, que és un centre de referència d'aquest tipus de tumors.
1: Llavors allà el que deies...
2: Llavors, el que comentaves del tipus de tractament, clar, tot... Quan parlem de càncers, no, a nivell popular ens pensem que és una paraula, pues no. Cada càncer no té res a veure, no? És com si comparéssim, jo què sé, el que té diabetes amb el que té el colesterol alt, no tenen res a veure. I ja el que hem començat amb l'entrevista hem dit sarcoma, tampoc té res a veure osteosarcoma amb un altre tipus de sarcoma. Cada un necessita el seu tractament. De manera que, bueno, bàsicament és quimioteràpia per frenar el creixement i poder operar. La cirurgia és la, diguem-ne, inicialment el que treu el tumor primari, que és l'inicial, i després continua amb la quimioteràpia. Després, si vols, no sé si vols entrar en detalls, no?, amb el tema d'actualment com estem amb aquests tractaments,
1: sí, i tant.
2: I tot això. Jo ja, a veure, a nivell quirúrgic s'ha evolucionat molt, no?, amb els anys, perquè les pròtesis que els posen a dintre, no?, per exemple, en el cas d'un fèmur, doncs has de treure, extreure el tumor, i per tant allà hi hauràs de posar alguna cosa que substitueixi doncs, el genoll o la part que hagis tret, no? Aquella pròtesi que posaràs avui en dia és molt millor que fa 30 anys, no? També abans doncs, es feia molt ja directe amputació, no? Estem parlant sobretot d'extremitats, que és el més freqüent, no? Amb això s'ha millorat molt i realment doncs, bueno, la cirurgia en molts aspectes, no només amb aquest, la tecnologia ha millorat molt. Però amb aquest tumor, el ser minoritari, es coneix poc, s'ha investigat poc en els últims 30 anys. I és una mica trist que el tractament és el mateix de fa 30 anys. El tractament oncològic estem. Sí que hi han hagut coses diferents, però no han sigut tractaments definitius o que hagin... Sobretot el problema de l'osteosarcoma és que fa metàstasis a nivell pulmonar. I aquí és on la medicina encara no ha evolucionat per tractar les metàstasis. Mm-hmm. I, bueno, aquest és el tema que s'ha d'investigar.
1: Hem parlat de que la prevalència és normalment en joves i adolescents. Sí. Això no vol dir que en un adult...
2: També hi ha casos, eh? Uh-huh. Hi ha com dos pics, que un pic, diguem-ne, d'incidència és aquest, sobretot amb els adolescents, i l'altre pic ja és cap als 60 anys, vull dir que és com molt diferent, no? Però això no vol dir, com tot, ho volem classificar tot. Hi ha gent de 30 anys amb un osteosarcoma i de 40. Mm-hmm. Però si mirem on hi ha la màxima incidència, sobretot és amb els adolescents. Inclús nens molt petits no és el més freqüent. Ja seria més cap a partir d'entre 10 i 23 anys o 24, seria on hi ha el màxim... és la població més afectada.
1: I dades de mortandat, de supervivència, no sé si després una persona que pot fer vida normal o com...
2: Clar, això depèn molt de... Primer, el pronòstic amb totes les malalties és molt individual, saps? Evidentment, quan més evolucionat està el cas, pues, el pronòstic pitjor és... Però a vegades casos que han d'anar, sembla que han d'anar malament, doncs acaben sobrevivint, o un cas que potser inicialment semblava doncs, que podria tenir bon pronòstic, no ho acaba sent.
1: Vull dir
2: que, sí, jo crec que amb això, i com a pacients també, posar números a les coses, cada cas és molt diferent, no? Està clar que si no tens metàstasis, la supervivència és molt més alta.
1: Parlem de Dina 35, és una associació que fa molt poc heu fet la presentació. Tu ets la presidenta, explica'ns una mica a què obeeix que aparegui aquesta associació.
2: Vale. A veure, tot això...
1: Si et sents còmode.
2: Sí, i tant. Tot això ve pel Pau, el meu fill, no?
1: Pau Dinarès.
2: El Pau va tenir un osteosarcoma durant 4 anys, però bueno, va ser una persona que ho va portar amb una entesa, amb una resiliència que no el vam veure mai malalt. Uh-huh. Perquè ell tenia una cosa física, no? Però mentalment tenia un poder i una gran capacitat de superació i de lluita, no? Que jo sempre dic que ha estat molt, a part del seu ADN, també l'esport ha sigut una cosa que jo crec que Dina 35 també vol, no? Ensenyar doncs, com l'esport et dona unes eines tan importants perquè en el futur pues, t'ajudin a portar les coses millor, no? Jo crec que el Pau, a part de la seva manera de ser, no? Amb l'esport, el hockey, que era el seu esport
1: al
2: Club Egara, on ell bueno, tenia un potencial brutal i on físicament ell s'hi deixava allà la pell, no? Doncs, bueno, evidentment, doncs, bueno, el fet de que el novembre doncs, ens deixés, tot ve arrel, doncs, evidentment, de voler continuar el seu llegat, no? I transmetre una mica tot el que era i tots els valors que ha deixat. També aquí ens va coincidir la Marató de TV3. Mm-hmm. La Marató de TV3, el mes de desembre, acabat de passar-nos a tot això, doncs anava sobre el càncer. I, bueno, no sé com, perquè la veritat és que ara un cop vist dius, mare de Déu, no? Tot el que vam arribar a fer ens vam posar a vendre unes samarretes que ja estaven fetes en el moment que el Pau se li diagnostica la malaltia, doncs el seu equip fa aquesta samarreta com a entrenament, el uh-huh. Pau, no? I se l'inclou, se'l segueix vinculant molt amb el seu equip perquè es pensa que pues, seguirà, tornarà i, uh-huh. i el que sigui, no? I això va fer molta força, no? I la força no és només del meu marit, la meva filla o meva, sinó que també dels seus amics, no? El Pau era una persona molt oberta, molt extrovertida, que això va fer pues, bueno, que hi hagués molta gent al voltant, que ens van ajudar molt i que vam fer coses extraordinàries com, bueno, pues recollir 12.000, em sembla que eren 455 euros per la Marató. Després, doncs, ja vam obrir com una campanya, perquè, clar, la Marató era només pel càncer, no? I què passa avui en dia que és molt important tot qualsevol donació pel càncer, no? Però ens trobem amb l'osteosarcoma que no es dona.
1: El que deies abans, no? Que és poc investigat. No?
2: Exacte, i que tot el que havíem donat per la Marató, pues segurament per a l'osteosarcoma no anava res, no? I llavors aquí era on nosaltres estem absolutament focalitzats en això, no perquè sigui una malaltia que hagi de ser prioritària a altres, no? Però, bueno, es destinen molts diners al càncer de colon, de mama, perquè hi ha molta prevalença, no? Però l'osteosarcoma, pues no. I aquí és on nosaltres, a partir d'aquí, pues ja va ser, bueno, posar totes les nostres forces per tirar endavant, per posar el granet de sorra amb la investigació de l'osteosarcoma.
1: Mm-hmm. Parlaves d'ADN, hem de comentar que el Pau, el seu pare, és el Jan Dinarès, que és un dels jugadors importants de potser la millor generació del hockey herba espanyol, que van guanyar una medalla de plata a Atlanta, van guanyar la medalla de plata al Mundial, per tant, vull dir, ja li sí. venia d'això. Sí. Explica'm una mica, perquè esteu preparant una sèrie d'actes, ho dic perquè la sí. gent tingui coneixement. Em sembla que el 6 de juny teniu un espectacle de dansa, no?
2: Sí. Mira, jo volia diferenciar una mica el que fa l'associació d'iniciatives que han començat a sortir gent ajudant-se, uh-huh. no? Llavors, el dia 12 de juny, les nostres activitats, que la primera és el 12 de juny, que és un concert que es fa al Club Egara, uh-huh. que tot el que, bueno, les entrades, tots fons, diguem-ne, tots els fons aniran destinats a l'osteosarcoma amb una campanya que ja tenim oberta a Sant Joan de Déu, i és un concert pues, dedicat al Pau, a tots els que l'hem conegut, que l'han organitzat nosaltres, vull dir, els seus amics, i sobretot doncs, dues persones que m'agradaria a dir, que és la Martina Morant i la Mary Prata, que són, bueno, dues amigues del Pau, que són cantants, uh-huh. i que elles doncs, són les que estan darrere tot això, no? Sobretot la Martina. Uh-huh. I té, jo crec, que un punt especial, molt, molt emotiu, perquè no ens han volgut dir quines cançons hi han. Estan escollides seguint també la música que li agradava al Pau, i llavors és tot com sorpresa, com pell de gallina total, no?, en aquest sentit.
1: Molt bé.
2: I la nostra altra activitat, que realment és com a associació la que vam uh-huh. nosaltres organitzar, és una cursa, perquè...
1: L'octubre, no? El 25 d'octubre,
2: exacte. És el 25 d'octubre perquè l'aniversari del Pau és el dia 28 d'octubre, uh-huh. per celebrar la seva vida, el com era, i és el que volem fer, no? Seguir l'entusiasme i la seva alegria, no? I fer coses així, no? Sobretot més vinculades amb l'esport, perquè ell era un gran esportista que, bueno, no va poder continuar per tot això, però, bueno, també dir, no, per exemple, que a ell se li va amputar la cama i ja va començar a fer esquís amb una cama.
1: Adaptat.
2: i adaptat, exacte, i bueno, ja a l'any aquell pues, que ens ha passat això, doncs ell començava a tenir, a participar, no?, a nivell, bueno, play and train, que és per paralímpics. És a dir que per ell l'esport és vida i és el que nosaltres volem, i hem fet una cursa de 10 quilòmetres perquè s'hagi de córrer, perquè hi ha moltes que són solidàries de 5, i nosaltres el que busquem és l'essència del Pau, esportiva, que és, no et diré competitivitat, però sí sacrifici, lluitar, no?, i córrer. Que t'hagis de... bueno, de deixar allà una mica la pell com ell se l'ha deixat, no?
1: Doncs avui hem sabut més d'aquest osteosarcoma, gràcies a la ginecòloga Ivana Jordà, que també és presidenta del DINA 35, i també hem sabut molt més d'aquesta associació de recent creació en honor al Pau Dinarès. Ivana, moltes gràcies i molta sort, molta força pel futur.
2: Gràcies per deixar-nos donar veu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...
12: Bon dia, sóc Mateo del Prat Ràdio. I ara, pels amants dels videojocs i dels cotxes, arriba un dels títols més esperats. Forza Horizon 6, amb aquesta nova entrega de la saga de conducció arcade, estarà ambientada al Japó, per primera vegada, un dels escenaris més demanats per als fans des de ja fa molts anys. El joc combina món obert i competició. Pots recórrer lliurement ciutats inspirades en Tòquio, carreteres de muntanya per fer drifting, zones rurals i circuits improvisats mentre participes en festivals, reptes i curses online. Si ets un amant dels cotxes i dels videojocs, no t'ho pots perdre. Adéu!

0: El grup Tribut Moon Police portarà aquest divendres a les 9 del vespre a l'univers de The Police al Calissó. En parlem amb el vocalista i baixista de la banda, en Sergi Ramis.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de música. Ho fem per presentar-vos el proper concert que tindrà lloc al Cal Calissó aquest divendres a partir de les 9 del vespre. Ja ho sabeu que el Calissó sempre ens omple de bones propostes, de propostes interessants musicals, que ens dona a conèixer artistes emergents i artistes ja molt consolidats i que s'omple, doncs, això, moltes vegades el divendres i d'altres també dissabte i diumenge. Aquesta vegada serà amb un tribut a Police, aquesta banda universalment coneguda, el grup Police, on encara volta l'estic, no, aquest cop en solitari. I qui ens ho porta a l'escenari, doncs aquí a Castellà, serà el Sergi Ramis, el tenim al telèfon. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, bona tarda, Marina.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Amb aquest tribut a Police, que tu titules Moon Police, no? O és el grup que es diu Moon Police? A veure, aclareix-nos una miqueta això.
2: El grup, com ja has dit, és un tribut a The Police, i ens diem Moon Police, de la confluència de la cançó Moon, de Walking on the Moon, i Police, i és això. Crec que era la manera més reconeixible que podíem tenir, no?, per dir que som un tribut, no?, aquesta mítica banda anglosaxona.
1: Qui sou vosaltres, els Moon Police?
2: Doncs mira, som en Michał Kowalski a la guitarra, és guitarrista polonès, amb Dani Monràs a la bateria, baterista de Vallgorguina, i jo, en Sergi Ramis, d'aquí de Sant Antoni de Vilamajor. Som així, de la zona del Baix Montseny.
1: Zona Baix Montseny, molt bé. Per què trieu Police? Vosaltres ja n'éreu fans tota la vida, us n'heu fet ara...
2: Jo puc parlar per mi, crec que ells en eren fans, però jo és que la veritat, per mi Police ha sigut el grup insígnia des de sempre. De fet, els recordo que va ser la meva primera nòvia, que era una fanàtica de Police, que me'ls va mostrar i em va fer enamorar d'aquesta banda, i em vaig comprar tots els discos i vaig començar a anar a l'època ja de l'Sting en solitari, perquè clar, jo no vaig viure els The Police amb la seva efervescència, no?, sinó que ho vaig conèixer a posteriori, no? I ve d'un agrat, no?, per la seva música, la seva gran efervescència en la música dels anys 70, combinant el punk i el reggae, i més tard fusionant amb altres estils i acabant sent una de les mítiques bandes que ha donat el rock britànic. No?
1: Vosaltres voleu ser fidels a l'estil i a la manera de fer dels Police, o agafeu aquestes cançons i us les feu vostres?
2: No, la idea és si efectivament com vam fer més ment quan diem que som un tribut de Police, no som una banda de covers, no som una banda de versions, sinó que intentem aproximar-nos al més pur i enèrgic so que ells feien. Fins i tot amb la posada d'escena, amb el vestuari, això ho cuidem molt, i sé que també se'n diu bandes que se'n diuen clones i tot això, i és el que busquem, no? Ser molt fidels al so i també a la posada en escena. El nostre directe és molt enèrgic, és fidel, intentem connectar amb el públic, perquè és el que feien ells, i que d'alguna manera el públic se'n vagi amb la idea, amb la sensació de que, ostres, sonava de Police, els hi recordava, no? És això el que volem.
1: Això dels directes sembla ser que us agrada força, no? Quant temps porteu fent concerts?
2: Doncs relativament poquet, Marina, relativament poquet. És cert que nosaltres venim d'anys ja tocant amb diferents projectes. Jo en Michał i en Dani els conec arran d'unes jam sessions que es fan en un lloc que per mi em sembla sensacional, que es diu Can Balmes i que està a Santa Maria de Palautordera. Aprofito aquí per fer Els vaig fer publicitat a aquests llocs, perquè cada 15 dies, els dijous, cada dos dijous, es fan unes jam sessions que la veritat són molt interessants, i d'allà neix aquest projecte de The Police, de tocar, perquè a mi ja m'agradava, i de fet ja a mi tinc un timbre, sempre m'havien dit que tenia un timbre molt semblant al de l'Sting, i d'ençà feia anys que jo volia portar-ho d'alguna manera a fer un directe amb això, i mira, s'ha donat el cas de que he conegut les persones adequades en el moment adequat, i ens hi hem posat, fil a l'agulla.
1: Què té l'Sting que no tingui Police, o què té Police que no tingui l'Sting?
2: Què té Police que no tingui l'Sting? Ostres.
1: Vull dir, l'Sting va agafar el seu camí solitari, no?, i ha fet les seves pròpies cançons, però evidentment hi ha una distància, no?, entre el que era l'Sting quan era el cantant de Police a ara, no?
2: Bueno, a veure, clar, tot s'ha de mirar des del context històric, no? Quan apareix The Police, que és ells agafen la New Wave, tota l'escena punk, s'aprofiten d'això, del boom aquest, i se'l fan seu, no? De fet, Sting ja ho ha dit en alguna entrevista, no?, que ell, amb el principi de Police, que tenien una altra guitarra, que era el Henry Padovani, que no era l'Andy Summers, que és el que després es va quedar, doncs que ell no es volia quedar només amb els tres acords típics de l'estil del punk, no?, sinó que volia aprofundir més, no? I això es va veure després en els seus segons, tercers, i els discos posteriors, no? I l'Sting, bueno, què dir d'ell, no? Fins a dia d'avui encara està tocant els seus 74 anys hem de tenir, o 74. Ha passat per diferents moments, no? Jo recordo, la veritat és que no l'he anat seguint darrerament. Sé que va fer un disco amb llaüt, va començar a prendre el llaüt. O sigui, és un músic molt inquiet, no? I res a veure amb l'Sting d'ara, encara que ara està tornant a l'essència, perquè crec que fa una gira ara, que vindrà a Barcelona, crec que el juliol ve em sembla que el Festival dels Jardins de Pedralbes, en format trio, i que de fet toca les cançons de The Police, no? Però el que és la seva època en solitari, crec que, clar, va anar evolucionant molt com a músic, no? I va tornar també a les arrels. Recordo el primer disc de Dream of the Blue Turtles, fusionant-se amb músics de jazz, molt interessant tota la seva trajectòria, però sí, és una cosa que ha anat molt evolucionant.
1: Val. La vostra posada en escena és així teatrera, pretén doncs reivindicar no només la música de Police, sinó aquella època, o no? O veurem una cosa més actual, més fresca?
2: No. Jo fins i tot ja et deia que cuidem el vestuari, cuidem la gestualitat, inclús d'alguna manera que ens puguem assemblar, inclús amb jo m'he mamat molts directes de Police, i m'he fixat molt amb el comportament gestual de l'Sting, i també faig èmfasi amb els meus companys de banda també busquin també això, no? Primer, és cert que la prioritat primera era el so, no? Anem a assemblar-nos, anem a treure, a escoltar els discos, a fer els mateixos arranjaments, perquè The Police el que tenia és que sí que va treure molts èxits, però després els directes se'ls feien venir a la seva manera. O sigui, cada directe podia ser diferent en alguna manera, no? Això... Mm-hmm. També l'Stuart Copeland, que era el baterista, sempre ho ha dit en alguna entrevista, que ell no posava els mateixos redobles de bateria, a vegades a canviar, se li feia avorrint, no? Llavors jo també ho he rescatat, això, i també intento, quan escoltem els directes, que fem el mateix directe, la mateixa cançó del que es va tocar en el directe que es va celebrar l'any... Ara ho dic així de veu, l'any 80 i pico a Geòrgia, per exemple, no? Uh-huh. Llavors, és això. Intentem ser rigorosament fidels a tot el que era aquest espectacle.
1: Perfecte. Doncs, si volem i tenim ganes de reviure un Sting, aquí tenim el Sergi Ramis, que ens ho posa en safata, perquè doncs puguem gaudir-ho en directe. Recordem que això serà aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, a Cal Calissó. Sergi, moltíssimes gràcies.
2: Sí, no sé si puc... m'agradaria també fer un agraïment.
1: I tant.
2: Sí.
1: Endavant.
2: També, a banda d'agrair a Can Balmes, que és el lloc que ens ha donat, ens ha fet néixer, no?, com a banda, i ens hem conegut, també donar gràcies a Gonzalo, que és una persona altruista que també ens ha cedit el seu local perquè poguéssim assajar algunes vegades, personatge mític. I no sé si podem dir també les dates dels nostres propers concerts. Si
1: oh, i tant, que sí. Per si algú doncs no té la sort de poder venir aquest divendres, que sàpiga els següents.
2: Val, perfecte. Doncs mira, nosaltres estarem, com bé has dit, estarem a Cal Calissó, a Castellà del Vallès, aquest divendres, el 29, a les 9 de la nit. També estarem al Col·leccionista, a Barcelona, l'11 de juny, al Hard Rock Café de Barcelona, el 26 de juny, i al Bad Art Festival, que és un festival que es fa a l'Estartit, això serà el 18 de juny, i, perdó, el 18 de juliol, i en la segona data, perdó, a l'11 de juliol també estarem a Llinars del Vallès. Uh-huh. Al Llinars Rock.
1: Déu-n'hi-do, no us falten bolos, eh?
2: No, la veritat és que, mira, hem tingut sort, hem arrencat amb força, i també com De Polito va ser un grup que va ser com molt intens, perquè va ser en 5-6 anys van treure 5 discos i van tenir una eclosió dintre de l'escena mundial. Mm-hmm. Per retro nosaltres també, això també ho volem reproduir a mínima escala.
1: Perfecte. Doncs Sergi Ramis, moltíssimes gràcies i que passis una bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres i res, ens veiem a Cal Calissó.
1: I també moltes gràcies, Carme, fins la propera.
0: Gràcies, Marina Antonez. Ja tenim proposta per divendres a les 9 del vespre. Aquest tribut a The Police, gràcies a la interpretació que farà Mon Police, aquesta banda. Avui n'hem parlat amb el Sergi Ramis per saber com anirà tot plegat a Castellà del Vallès. Gràcies als dos. Fins aquí arriba aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà més. Gràcies a tots. Bona tarda.

0: Salou.
1: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
2: Temps mort. El lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
1: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps Mort.
2: Carrer Sant Sebastià 2.
1: I emociona't a cada jugada.
3: Són les 6.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La Supercopa ACB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran aquesta competició. No ho havia fet mai, ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigües de l'ACB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar des de 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 85 i l'any 86, les dues contra el Madrid, i el 87 en va ser subcampió davant el Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà, com dèiem, del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
7: Començar la temporada a la penya doncs, amb un gran torneig, amb moltes possibilitats de poder guanyar-lo, perquè evidentment celebrar-lo a casa és un avantatge. Situo Badalona com una ciutat referent a l'organització de grans esdeveniments, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit internacional relacionats amb el bàsquet. I tercer, doncs, permetre que les aficions d'aquests equips passin un cap de setmana a la nostra ciutat, la coneguin.
6: Guanyem es tornarà a presentar a les eleccions municipals amb un nou candidat que rellevarà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Així ho ha explicat la mateixa presidenta del grup municipal en una entrevista als micròfons del Badalona Matí de Ràdio Ciutat. Sabater ha assenyalat que la formació està treballant en un procés intern per donar a conèixer l'alcaldable en les properes setmanes i no descarta una aliança d'esquerra sòlida per desbancar Xavier García Albiol de l'alcaldia.
8: Encara no hem presentat, no hem fet públic, perquè també fem un procés intern, no?, per fer el relleu, i nosaltres ho comunicarem més endavant. Guanyem és una opció imprescindible per la ciutat, per fer contrapès.
9: Per tant, no hi ha dubte que es presentaran els comicis.
8: Evidentment que no hi ha dubte que nosaltres serem a les eleccions.
6: Sabater manté que la manca de modernització de l'administració és una decisió deliberada per part del govern del PP. Afegeix que Albiol compta amb els recursos necessaris

0: per millorar l'estructura, ampliar la plantilla i reforçar, entre d'altres, uns serveis socials que, segons assegura, estan actualment col·lapsats. Una vintena de veïns dels pisos de la mina ocupats des del 2017 es concentren a Drets Socials reclamant una alternativa. En les darreres setmanes, 58 famílies han rebut l'ordre de desnonament dels edificis que es van construir per acollir els veïns de Venus afectats per l'enderroc. Des de la Generalitat han reiterat que aquests pisos han de tornar al seu ús original i les famílies i els sindicats d'habitatges demanen poder negociar una sortida. Els edificis afectats, 6 escales repartides en dues parcel·les, es van construir el 2010 per reallotjar els afectats per l'enderroc de Venus. Els requisits econòmics per accedir-hi van complicar el reallotjament i van quedar buits durant anys. Des del Consorci expliquen que els habitatges són necessaris per executar el pla i això deixarà una 60ena de famílies que el 2017 els van ocupar el carrer. Els veïns afirmen haver rebut seguiment per part de serveis socials des de llavors i asseguren que es va treballar per regularitzar els contractes mitjançant lloguer assequible. Aquest dimarts s'han concentrat al Departament de Drets Socials reclamant una alternativa. La Jessica és una de les veïnes afectades.
1: L'any passat, fecha para junio, nos dijeron que nos iban a aplicar el artículo 24/2015, que era el alquiler social. Pidieron toda la documentación y eso se ha quedado en el aire, acá en la moratoria. Si nosotros, por ser de la mina, ya somos unas personas marginadas que no nos quieren ni el Ayuntamiento de San Adrián, ni nos quiere Barcelona, y normalmente aquí nos tenían apartados de toda la sociedad, ahora nos quieren también tirar de nuestro barrio, ¿dónde nos vamos?
0: Els tardeos apleguen milers de persones a la plaça del president Tarradellas. Els vespres de divendres i dissabte han estat marcats pels tardeos del dimoni programats dins les festes de maig. Divendres la plaça va acollir la primera proposta adreçada especialment al públic jove que va apostar per la música urbana i els ritmes actuals. Dissabte, en canvi, va ser el torn de la sessió dedicada a la música dels 80 amb un homenatge molt especial als èxits dels suecs ABBA i temes de Queen, Michael Jackson, Madonna, Alaska i d'altres artistes. Els tardeos es consoliden com un nou espai dins la programació festiva amb la voluntat d'incorporar en futures edicions propostes vinculades a diferents estils i èpoques musicals. I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: La penya en joc.
4: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
5: Assisa Joventut, Unicaja Màlaga. El millor del Badalona matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
5: Badalona Matí. Els millors moments.
7: Els millors moments.
8: I les condicions laborals, la sobrecàrrega de treball, els sous, desanimen els docents que mantenen el pols al Departament d'Educació. Reclamen més sou, més recursos per l'escola inclusiva i la reducció de ràtios, entre d'altres. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres i professors ha tensat encara més la corda entre govern i sindicats convocants de les vagues. Nosaltres hem parlat amb ells aquí al Badalona Matí, amb els docents. Ho hem fet en diverses ocasions arran de les vagues convocades, però avui també en volem parlar amb les FAMPA sobre què n'opinen els pares i mares. Núria Sabater és la presidenta de la FAMPA Badalona. Què tal? Molt bon dia, Núria.
9: Hola, bon dia.
8: Núria, diries que el sistema educatiu es troba en un punt d'inflexió?
9: Doncs sí, ara just fa un moment estàvem parlant amb uns companys que tant per part del professorat com de les famílies doncs s'ha de fer com un fins aquí hem arribat i necessitem canvis. I realment per aquest motiu jo crec que en aquest cas actualment hi ha tanta empatia entre famílies i professorat estem tan d'acord amb tot el tema de les vagues i les formes de pressió que s'estan realitzant per fer un canvi, perquè ho nota el professorat i ho noten les famílies.
8: De fet, la complexitat a les aules, que ha anat augmentant els últims anys, fa que els professors hagin d'entomar aquest canvi amb els mateixos recursos. Ara la seva feina ja no és només fer classe. Des de la FAMPA doneu ple suport al col·lectiu de mestres i professors. Aneu a totes amb el col·lectiu?
9: Sí, sí. De fet, hi ha un tema que sempre parlem, que es parla molt d'inclusió, dins de les aules, però la inclusió no és real. Moltes vegades és una tolerància de, bé, doncs anem a mirar aquest nen, en alguns casos, o aquesta nena, què podem fer amb ell, perquè realment hi ha una mancança de recursos. I també notem que no es parla prou d'educació especial, perquè ja en aquests moments, per exemple, l'any passat a Badalona, es van quedar moltes places, molta canalla, gairebé van ser, t'ho dic de memòria, unes 22 persones que es van quedar sense plaça d'educació especial. Aquest alumnat aleshores va a educació regular sense tenir els recursos. Mm-hmm. Aleshores, clar, han d'anar de la mà. I en aquests moments la Generalitat va dir no, anem a fer una inclusivitat, però no té... no està pensant també de que hi ha canalla que no pot anar a una escola regular, sinó que també necessita una d'educació especial. I això està generant un problema a les famílies i a les escoles, perquè, clar, el professorat no té les eines. Aleshores, ha de ser una escola inclusiva per a aquella canalla que ho necessiti i que pugui anar a l'escola regular, però també una escola d'educació especial. És igual que totes les reivindicacions que s'estan portant a terme en l'escola Bressol. És superimportant l'escola Bressol perquè moltes d'aquestes carències d'immaduresa educativa o de taxes que puguin tenir o de TEAs, etc., es van detectant en el tema de l'escola Bressol, i és superimportant. I també s'ha de fer un recolzament per aquesta.
7: Mm-hmm. En parlarem després també d'aquesta etapa educativa del 0 als 3 anys. De fet, educació i sindicats reprenen avui les negociacions i ho fan en la vigília d'una nova vaga a tot Catalunya. Per ara, la Generalitat formalitza la creació de prop de 1.800 noves places de les 2.300 que va pactar amb els sindicats de Comissions Obreres i també d'UGT, i que queden, això sí, lluny, aquestes 2.300 que hi ha pactades, de les 6.400 que reclamen els sindicats que continuen en vaga. Són insuficients aquestes xifres, aquestes dotacions de personal educatiu, Núria?
10: Sí, correcte. No són efectives. Primer, per el tema que dèiem de la inclusivitat, és a dir, si tu necessites fer una escola inclusiva, necessites professorat especialitzat i professorat de recolzament. Després està el tema de les ràtios. Estem veient com s'estan tancant grups en l'escola pública, i això està fent que, sobretot, per exemple, a Badalona, amb la matrícula viva, hi hagi molt increment de ràtios, quan no s'haurien de tancar aquests grups i mantenir el professorat. I després està quan un professor està malalt, està de baixa, qualsevol tema, hi ha moltes vegades que aquestes baixes no es poden cobrir per mancança de professorat.
7: Uh-huh. Els professors alerten que el problema que es pot trobar al sector en un futur no gaire llunyà és que no hi haurà estudiants de magisteri. Diuen, veient les condicions en les que cal treballar, ningú voldrà assumir aquesta feina, defensa. No compartiu vosaltres?
10: Això és cert. De fet, només cal veure el tema de professorat, el nombre d'alumnes que es van inscrivint, d'alumnat que es va inscrivint cada any a la universitat, i aquest va baixant. Això sumat a que amb el temps també els grups seran menors per un tema de tasses de natalitat i de jubilacions, doncs que arribarà un moment que hi haurà una mancança de professorat. De fet, ara ja hi ha moltes vegades que en la borsa de treball està ja tothom treballant i no es poden cobrir aquestes baixes perquè no hi ha, sobretot en secundària.
7: Uh-huh. Les associacions de famílies van enviar una carta a la consellera Esther Niubó. Què li demanàveu?
10: Bé, doncs estem a... És una carta que es va fer tenint en compte les reivindicacions dels sindicats, i el que es demana, doncs, és a dir, una baixada de ràtios, en els grups, que hi hagi més professorat, tant per el tema de la... tan especialitzat per la inclusivitat com per el tema de les ràtios i de manteniment de grups i poder cobrir baixes, etc. I després també una escola, evidentment, que sigui pública i de qualitat i que apostin per ella.
7: Ha canviat la relació amb les famílies? Ho dic perquè sovint els mestres i professors diuen que falta més confiança dels pares també cap al professorat, no? Que hi ha una sobreprotecció dels infants i que això tampoc els beneficia i que, a més, doncs, treu autoritat al professorat. I esteu d'acord amb aquesta afirmació?
10: Això és cert. Jo, per exemple, que tinc fills de diferents edats, ens trobem, jo em trobo i ens trobem, en general també quan tenim reunions o quan fem reunions amb les diferents escoles, que les noves generacions són més protectors, uh-huh, i a vegades també com més intrusius en la feina que fa el professorat, que les famílies d'abans, més grans. Intrusió em refereixo no a col·laboració, sinó moltes vegades de i això ho estan fent bé, i això, és a dir, posar en dubte el professorat.
7: Uh-huh. Creieu que aquesta tongada de vagues, Núria, de mobilitzacions, pot afectar, estem al tram final del curs, d'alguna manera, en un desenvolupament normal del curs, de la preparació també per les PAU, les proves de selectivitat, que seran d'aquí a dues setmanes? Ho dic perquè els mateixos mestres avisaven que podria afectar.
10: Sí, sí, a veure, és evident. Ens estem trobant doncs, que ja entre els festius i els dies de vaga, aquests dies de vaga en teoria no es poden fer exàmens, no es pot avançar en temari, etc. Aleshores això està fent que hi hagi una afectació en el final de curs. Uh-huh. I evidentment, doncs, jo per exemple m'he trobat a casa, no?, que va haver-hi un dia que un professor va dir és que he de col·locar l'examen el dia de vaga perquè no tinc més dies. Perquè clar, s'han de tancar curs, s'han de tancar actes i no poden fer res més. Evidentment això tindrà en el tema de preparació de les PAU i de l'alumnat doncs tindrà unes conseqüències.
7: I les famílies com viuen amb les reunions que feu, les assemblees també de les AFAS, com viuen aquesta possible afectació també pel que fa als resultats acadèmics dels alumnes?
10: A veure, per una banda la gent està preocupada per com afecta, però per una altra sí que hi ha una empatia aquest cop cap al professorat, és a dir, són moltes les famílies que diuen què podem fer? Cosa que en altres anys, en altres vagues que s'havien viscut, les famílies no tenien aquesta inquietud. Mm-hmm. I en canvi ara sí és, què podem fer per ajudar-vos? Com podem fer pressió a les famílies? Què més podem fer? Mm-hmm. De fet, i això doncs, aquesta empatia també ajuda a que el professorat pugui ficar aquestes això no ho acceptem i continuem.
7: De fet, Núria, tot i considerar legítimes, no, les reivindicacions del professorat, m'agradaria també demanar-vos com valoreu el fet que el curs vinent més de 1.000 escoles no facin colònies ni sortides, segons s'ha informat, no? Són importants també les activitats fora de les aules per la formació dels estudiants?
10: Les activitats són importants. Per una banda, tenim tot un professor, tot un alumnat que sense aquestes colònies no surten del seu entorn, per problemes econòmics, socials, el que sigui, i et trobes doncs, que hi ha moltes famílies que no surten del seu entorn i aleshores les colònies els hi permeten sortir i conèixer nous llocs. I en el cas de les excursions està tot el tema de que la majoria de les sortides és un complement i un suport al temari que fan durant el curs. Aleshores, ara, clar, no és el mateix estudiar, per exemple, Història i Art de Roma amb diapositives, que si tens a més el complement de poder anar a fer una sortida i ampliar lo après. Mm-hmm. Aleshores, clar, és una mancança.
7: Per tant, pot tenir un impacte també negatiu entre l'alumnat,
10: exacte,
7: aquesta mesura.
10: Exacte, és que aquesta mesura, al final, que acaba rebent és l'alumnat.
7: Mm-hmm. I defenseu l'adopció d'aquesta mesura com a eina de pressió també, des de les AFAS?
10: De fet, les famílies l'entenem, perquè evidentment és un problema. El professorat no està prou valorant la tasca que fan, sobretot quan fan amb cul i quan fan sortides i tota la feina que comporta. Mm-hmm. I aleshores entenem que vulguin fer aquesta mesura de pressió. El que passa és que, clar, per una altra banda, ho fiques a la balança i dius, ostres, són molts nens els que patiran aquesta mancança.
7: Sobre l'etapa de 0 a 3, Núria, que tu abans en parlaves, les escoles Bressol denuncien també manca de suport per part del Departament d'Educació per una etapa que diuen consideren essencial, no? La setmana passada també va ser el seu torn de vaga, diuen que és etapa més maltractada. I esteu d'acord? Aquí també demanen abaixar ràtios i més personal.
10: Correcte. L'escola Bressol sempre s'ha tractat com si fos, bueno, deixo allà el nen, que me'l cuidin i ja està. I no, és una etapa superimportant per el que abans comentàvem. Es pot veure la maduresa d'un infant, quines mancances té, i després que un nen petit de 0 a 3 necessita molta més atenció que un nen de 3, 4, 5 o 6. I a vegades els hi falten mans.
7: Núria,
10: i és molt necessari.
7: Ja per acabar, a diferència de cursos anteriors, aquest pròxim curs no es farà cap diferència entre infantil, primària, secundària, batxillerat i graus. Tots els centres començaran el dimarts 8 de setembre, el curs 2026-2027, i no només el proper curs, sinó que això es mantindrà durant els pròxims 3 anys. Penseu que aquesta és una bona idea? Dona més estabilitat i previsió al sistema educatiu?
10: El fet de saber quan es comença cada any a les famílies ajuda molt. Mm-hmm. Per el tema, doncs, que saps sempre quan comencen i quan acaben. I dona més estabilitat, perquè també el professorat ho sap. Ara, és el que deia, és necessari que el professorat sàpiga quin serà el seu centre ja al mes de juliol, perquè al mes de juliol estigui en l'escola i estigui treballant i preparant el curs en l'escola on farà classe. No que li diguin, no, a partir del dia 1 estaràs aquí. Això ha estat 8 dies per preparar-se.
7: I com valoreu? Volia demanar-te també els vals escolars, que es fa una nova edició. D'aquí a poc les famílies començaran a rebre també aquests vals. No sé si són moltes les famílies que opten per compartir-lo amb les mateixes AFAs dels centres escolars per mirar de reduir quota en lloc de comprar directament el material.
10: Hi ha AFAs que sí que hi ha gent que sí que ho fa, però normalment els llibres estan socialitzats, aleshores el cost és inferior. Però sí que és cert que la gent l'està oferint a les escoles, sempre i quan es pugui, perquè, per exemple, hi ha AFAs que no estan preparades per rebre aquests vals. Mm-hmm. Però sí que la gent els està utilitzant tant a l'escola perquè repercuteixi en el tema de material escolar, com per el seu compte per doncs, comprar-lo.
7: Doncs Núria Sabater, presidenta de la FABA Badalona, moltes gràcies per haver-nos atès avui. Que vagi bé.
10: Gràcies a vosaltres.
11: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
12: Del Badalona Matí.
7: I aquesta setmana arribem al tercer any de mandat del Partit Popular i els diferents partits de l'oposició ja s'estan posicionant com a l'alternativa a Xavier García Albiol. Sobre aquesta i d'altres qüestions de l'actualitat local, avui en parlem amb la presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona, la Dolors Sabater. Què tal? Molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
7: Queda just un any per les eleccions municipals del 27. De moment sabem que Xavier García Albiol es tornarà a presentar com a cap de llista del Partit Popular. Àlex Montornès ho farà per Esquerra. Fernando Carreras serà per primera vegada el candidat també del Partit Socialista. Els comuns han de fer primàries, però de moment l'Assemblea ha avalat també Llauradó. Des de Guanyem, vostè ha dit que no es tornarà a presentar. Quins són els plans de la seva formació?
13: No, nosaltres encara no hem presentat, no hem fet públic, perquè també fem un procés intern, no?, per fer el relleu. I nosaltres ho comunicarem més endavant.
7: Quan? Tenen data?
13: No, segur, quan hagi de ser, doncs ja ho direm, que no quedi cap dubte.
7: Tenen diferents candidats.
13: Que Guanyem és una opció imprescindible per la ciutat, per fer contrapès.
7: Per tant, no hi ha dubte que es presentaran als comicis.
13: Evidentment que no hi ha dubte que nosaltres serem a les eleccions.
7: I de candidats en tenen ja?
13: Tenim candidats, però estem treballant-ho.
7: Molt bé. Deixi'm que li demani també, en clau electoral, si creuen en la possibilitat d'una aliança d'esquerres.
13: Bé, aquesta és l'aposta que sempre hem fet Guanyem, no? Nosaltres som precisament els que ho hem demostrat amb nosaltres mateixos, no?, quan vam néixer com un front ampli d'unitat popular amb molta transversalitat. Ho vam demostrar quan, lamentablement, el 2019... Esquerra va trencar-ho immediatament i no es va poder fer valdre aquesta Badalona valenta que va tornar a ser la primera força d'esquerres més votada, i aquesta és sempre, no?, una opció que nosaltres hem plantejat, una opció que Badalona és complexa però que nosaltres hi apostem, no? El que és cert és que els fronts amplis han de sumar, no han de restar. I que, per tant, ja dic, nosaltres, el nostre ADN ha sigut aquest, però, evidentment, és una cosa que s'ha de treballar molt bé perquè els fronts amplis no acabin restant més que sumant.
7: Mm-hmm. El Ministeri d'Hisenda, canviant de qüestió, ha inclòs l'Ajuntament de Badalona al mecanisme de pagament a proveïdors del 2026 per eixugar el deute amb empreses mm-hmm. i amb autònoms, amb els quals es triga una mitjana de 126 dies a pagar les factures. Vostès han parlat de la necessitat d'una intervenció dels comptes municipals i no és la primera vegada que ho fan. Per què?
13: Bé, perquè està clar que, i ara parlàvem, no?, d'aquests 3 anys que portem de mandat, si haguéssim de fer un balanç, podríem dir que el que identifica el govern d'Albiol és la seva inhumanitat, ser un laboratori d'inhumanitat i un laboratori de fracàs en la gestió municipal, tant per la poca execució de pressupost com per aquests períodes de pagament que el que fan és ensorrar les petites empreses. Ell s'està passejant per totes les fires i per tots els events internacionals que paguem entre tots per parlar com per projectar una mena de ciutat de luxe, i resulta que al mateix temps està ofegant els petits empresaris que ell no paga, no? Nosaltres veiem aquí no només un fracàs claríssim del model d'Albiol, sinó un estil deliberat no, de no fer feina, no fer feina interna, no modernitzar l'Ajuntament, no posar-lo a to perquè funcioni, i anar mantenint, no, aquest aparador d'una ciutat que es projecta d'una manera que no té res a veure amb el que passa a la realitat, als carrers, on es mor la gent abandonada, i amb els propis empresaris que fan serveis a l'Ajuntament que no cobren, no?
7: De fet, precisament dijous passat, el govern local va convocar un ple extraordinari per aprovar una despesa a favor de Fomento de Construcciones y Contratas per valor de més de 8 milions d'euros. També es farà una proposta per modificar el pressupost municipal del 26 per un import d'uns 22 milions d'euros per fer front a la despesa de factures. Creu que aquests dos tràmits poden contribuir a reduir aquesta mitjana de pagament a proveïdors?
13: No, curiosament, fins que totes les empreses que anomeneu, doncs, són grans empreses que són els amics, no? Els amics del Partit Popular, els amics de l'Albiol, que són aquestes grans empreses que, a més, estan sotmeses a moltes ombres, no? Nosaltres nosaltres ens vam votar en contra d'aquestes factures a Fomento, precisament, perquè vull recordar que encara a dia d'avui no s'han donat explicacions de com s'ha fet que l'empresa retornés aquell 36% que el propi regidor, Daniel Gràcia, va anunciar a l'agost del 2023 que l'empresa estava incomplint un 36% del contracte. I va dir, haurem de sancionar-la. No, ningú ens ha explicat com se l'ha sancionada. Ho hem preguntat reiteradament, no en tenim cap prova, i en canvi ara són els primers a qui pagarem, fins i tot avançant-los els diners, perquè el que es va provar incloïa els serveis de juny. És a dir, anem a una empresa que ens està estafant, anem a córrer a pagar-li les factures, i en canvi el gran gruix del deute que té l'Ajuntament amb endarreriments, que vull recordar que aquests períodes que amb el PP van arribar en un altre moment a 210 dies, aquests períodes són mitjans. I això vol dir, i ho vam veure amb el cas de Can Bofivell quan es va haver de tancar, que hi ha empreses que fa més d'un any o un any i mig, o fins i tot dos, que no cobren. Això ensorra a qualsevol petit empresari, qualsevol pime, qualsevol autònom. Llavors, està molt bé, no?, que ara a corre cuita, perquè tenen l'obligació, perquè està intervingut, l'Ajuntament està intervingut, té una obligació, i ara a corre cuita es trauran de sobre una sèrie de factures buscant tots els mecanismes haguts i per haver, però de moment els empresaris, els petits empresaris, continuen sense cobrar.
7: De fet, això se suma que Badalona acumula també més de 300 milions d'euros de romanent de tresoreria, no? A què ho atribueixen? Creuen que és un problema de gestió? Abans parlava d'aquesta gestió.
13: Sí, nosaltres ho hem dit diverses vegades, que tot això no és un accident, sinó que és deliberat. Perquè d'alguna manera hi ha dues coses importants. Una és aquesta no modernització de l'Ajuntament. O sigui, l'alcalde Albiol ha tingut els recursos i les condicions legislatives, els diners i el temps i el poder com a majoria absoluta per implementar la modernització que fa tant de temps van pactar tots els grups i per contractar molt més personal i, per exemple, reforçar uns serveis socials que estan absolutament col·lapsats. El Biol no vol reforçar els serveis socials perquè no vol resoldre els problemes socials de Badalona. El que vol és expulsar-los. O sigui, el que està fent és una política de fer la vida impossible perquè la gent acabi desesperadament o morint o marxant. Si ell tingués una administració absolutament moderna, absolutament funcional, que tot anés molt bé, no podria donar la culpa quan, per exemple, ara nosaltres els vam enxampar amb un frau documental molt greu, no? Amb el tema aquest del, dels habitatges de luxe Canyet. Quan vam si nosaltres quan enxampem, no? O ara mateix amb tot aquest caos de les factures, ells els hi va perfecte tenir l'excusa en l'imaginari de la gent, o és clar, com que tot funciona tan malament, a l'Ajuntament de Badalona passen aquestes coses, no? Això és deliberat. És a dir, tu per què mantens? Si tens majoria absoluta, els diners estancats en un calaix i donant beneficis als bancs, i no executes, i no fas, no arregles les coses de la ciutat, ni estructuralment, com reforçant els serveis socials, ni arreglant, no?, les escoles, els equipaments, tot el que li fa falta a la ciutat. Per què ho fas? Ho fas expressament, no hi ha altra explicació. I un dels motius és que així doncs, té una excusa per poder anar fent tripijocs, per poder afavorir, no?, ara afavoreixo els meus amics pagant-los i amb ells les factures, o agilitzant-los un tràmit, que amb un altre ciutadà és un tràmit molt més lent.
7: Pensa que pot ser també un problema de falta de treballadors municipals? Ho dic perquè Comissions Obreres de l'Ajuntament ha denunciat manca de voluntat del govern per negociar a la Mesa General de Negociació una millora de les seves condicions laborals.
13: Bueno, sí, aquesta és una de les coses que dic, no?, que sí, que ells, amb els diners que tenen i la majoria que tenen i el marc legislatiu actual, podien perfectament haver enfortit els treballadors municipals, o sigui, haver augmentat
7: la plantilla,
13: augmentat els equips, augmentat la bona organització, i no ho ha fet. I això també volia remarcar-ho, no? Ara ho deies tu mateixa. No ho diem només nosaltres com a oposició, que la nostra principal feina és estar fiscalitzant i denunciant totes les irregularitats que està fent aquest Partit Popular en majoria absoluta. És que ho diuen els sindicats. Ho estan dient els sindicats, ho diuen amb comunicats. O sigui, aquí cada vegada està més prima l'estructura municipal. Això sí, se'ls hi carreguen les culpes cada vegada que nosaltres denunciem alguna irregularitat. Llavors li donen la culpa a alguna treballadora o treballador, però ells, que tenen els mecanismes per contractar més personal, per modernitzar aquesta administració i per fer-la més funcional, expressament no ho fan.
7: Anem cap a Canyet, perquè s'ha tornat a aturar l'expedient d'un projecte urbanístic en aquest barri de la ciutat. Segons expliqueu, des de Guanyem s'ha detectat que faltava una al·legació, com ja havia passat també el passat mes d'abril, i m'agradaria saber doncs, a què atribueixen aquestes errades. No? El govern municipal assegura que prendrà mesures necessàries, i ara parlava, doncs, assenyalava també aquesta responsabilitat, no?, o presumpta responsabilitat del tècnic responsable d'aquestes errades, com parla el govern municipal, i que diu que es tractaria de la mateixa persona que quan van també doncs, parlar d'aquestes o tenir aquestes sospites el passat mes d'abril. Eh? Què en pensen?
13: Bé, a veure, hi ha una cosa clara, i és que això fa molta pudor, fa pudor de corruptela, de corrupció, d'especular. Nosaltres hem denunciat, o sigui, el projecte en si és un projecte que hi ha en si mateix com a un projecte d'habitatge de luxe, que es dona patades amb la protecció patrimonial i ambiental que té Canyet, això ja d'entrada està sota sospita. Però és que, a més, hi ha una pressa, inexplicable perquè aquest projecte tiri endavant, i aquesta pressa, és evidentment, això està en l'àrea del regidor i tinent d'alcalde, Daniel Gràcia, va arribar al punt, no és que hagi passat el mateix, és que la primera vegada van arribar a certificar el gerent i el propi secretari municipal van arribar a certificar que no s'havia presentat cap al·legació. Una cosa que era absolutament mentida, i nosaltres ho sabíem perquè nosaltres n'havíem presentat. I sabíem d'altra gent que n'havia presentat. Ho vam comunicar, no ho van voler aturar, però al final no van tenir més remei, perquè ho van comprovar. Van aturar l'expedient, van comprovar. En aquell moment, i vull que això quedi clar perquè és molt gros, o sigui, si se'ls va alertar de que havien fet un frau documental, com dir que no hi havia al·legacions i n'hi havia, ho van mirar, van trobar unes quantes al·legacions i van fer una altra vegada tota la tramitació, com pot ser que se'n descuidessin alguna? L'administració electrònica no permet aquests errors. L'administració electrònica, justament, és una millora en el garantisme de cara a la ciutadania, perquè ja no hi ha papers que es puguin perdre en una pila d'un calaix, perquè tot queda registrat i a tot se li pot seguir el rastre. Doncs bé, a la informativa passada, evidentment nosaltres ens llegim els documents amb pèls i senyals i vam comprovar que, com que alguna de les persones que havia presentat al·legacions, al veure el paper que estem tenint nosaltres, no?, de rigor en aquest seguiment, ens havien passat el seu justificant per dir: ei, jo també em vaig presentar. Doncs teníem algun justificant que hem pogut comprovar que una altra vegada se l'han descuidat.
7: De qui és responsabilitat?
13: Home, això és responsabilitat de l'àrea d'urbanisme que porta el senyor Daniel Gràcia. I això, nosaltres no volem i no acceptem que se li doni la culpa a una treballadora o a un treballador, perquè que passi una vegada és greu, però que passi dues, ja dic, per què hi ha tanta pressa en aquest projecte? Un projecte que va fer uns habitatges... No és un projecte per fer habitatge social per resoldre els problemes d'accés a l'habitatge que té el 90% de la població de Badalona. Uh-huh. No, és per fer uns habitatges de luxe, per fer què? Perquè uns rics facin un negoci impressionant. I aquí, entremig, doncs hi ha uns quants graons d'especulació que nosaltres, evidentment, estem perseguint. Però és que això ha passat també, s'està veient, no?, amb tot el tema de Calarnús, no?, que també hi ha uns interessos especulatius i que per això s'està impedint que es pugui preservar tot el parc en comptes de només una part. I bé, doncs, fa pudor.
7: Li pregunto per una altra qüestió. El govern local ha presentat els detalls del pla per modernitzar les escoles. Es començarà pel centre Josep Carné, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgo, que reformaran íntegrament el 2027. Què en pensen d'aquest pla, que està dotat amb 32 milions d'euros per un conjunt d'escoles públiques de la ciutat de Badalona, a 5 anys vista, eh? Aquests són només els primers.
13: Home, torna a ser una mostra d'aquesta política d'aparador en què viu el senyor Albiol, en què ell fa anuncis, fa promeses per tenir subjecte la gent en l'esperança de, en aquest cas això és pura campanya electoral, per assegurar-se uns vots per un futur, quan ell, durant el temps que ha estat governant, tenint els diners i tenint la majoria absoluta per fer-ho possible, no ho ha fet. Albiol, per ser del Partit Popular i per la seva ideologia, mai afavorirà les escoles públiques. Sempre la seva tendència és la privatització, mai el sector públic. Del sector públic, en tot cas, se'n beneficia, però no hi aporta. I aquí el que ha fet amb les escoles públiques, doncs, és exactament un engany d'aparador. Perquè com pot ser, si està governant des del 2023, si va obtenir la majoria absoluta gràcies a la promesa de que amb la majoria absoluta seria capaç de resoldre aquests problemes estructurals que les escoles arrosseguen. Com pot ser que ara tingui la desvergonya, la poca vergonya de presentar-se a les escoles i dir-los que tot allò que les fa caure, que les fa ensorrar, ho arreglarà si torna a governar el 27. Uh-huh. lamentable.
7: Ja que parlem d'educació, com està seguint les mobilitzacions i negociacions del col·lectiu docent? Està d'acord amb les seves reivindicacions?
13: Totalment, ja vaig dir que una de les coses que lamentava de no estar jo en actiu en aquest moment com a professora, com a mestra, és no poder fer vaga de veritat, no? I contribuir-hi, evidentment, ha contribuït a donar suport a les mobilitzacions. I crec que és molt important aquest moviment. També està passant al País Valencià. És un moviment que demostra que, és a dir, la base popular del sosteniment dels serveis públics, també ho hem vist també amb sanitat, no?, que també hi comença a haver mobilitzacions, és molt important que es mobilitzi, perquè ho estem veient, no?, amb els pressupostos que ara es volen aprovar, amb com continua la roda des de les retallades del 2012, que no es recuperen, no es donen serveis. L'escola inclusiva és una absoluta fal·làcia. No fa gaire tornàvem a portar una moció del Sindicat de Mares en la diversitat funcional al ple de Badalona. O sigui, és una mentida. Les criatures estan sense els recursos que necessiten, el professorat està sobresaturat, no hi ha un bon tracte laboral en les condicions laborals, no? Hi ha precarietat en molts dels sectors de suport educatiu, i continua la roda d'aprovar pressupostos que sempre tenen projectes especulatius on abocar diner públic i no a rescatar de veritat i a fer un pla d'educació pública de qualitat en català i inclusiva totalment. Per tant, tot el suport i tant de bo puguin sostenir-se fins que realment hi hagi un canvi, perquè també vull recordar que hi va haver una mala praxi molt gran per part del govern pactant amb sindicats que no eren els més representatius del sector, i això també és una cosa que s'ha de denunciar.
7: I avui hi ha precisament reunió prevista entre el Departament d'Educació també i el sindicat USTEC, a veure si s'arriba a un acord en aquest cas. Canviem de qüestió, perquè la plataforma Pacifiquem Enric Borràs assegura que les obres de Francesc Layret han fet augmentar el trànsit per aquest carrer i demanen un estudi de mobilitat per reduir el pas de vehicles. Què en pensen? Creuen que s'haurien d'haver planificat més les afectacions al voltant de Francesc Layret, que cal sumar altres espais pacificats també a la ciutat de Badalona?
13: Totalment, i ho hem denunciat, que per voler, en aquest aparador, no?, de voler fer creure que s'està fent molta feina, el que fa el govern d'Albiol és improvisadament accelerar l'inici de les obres de Francesc Layret, sense que estigui resolt via Augusta i sense que hi hagi un estudi d'impacte de com afecta la pacificació d'aquesta zona a tots els barris del voltant i a tota la ciutat en general. Llavors, tornem a estar en aquesta política d'aparador, de fer creure a la gent que s'està fent feina, de fer creure a la gent que s'estan fent coses, no?, que diu ell, un bulevard, no?, o es posa paraules grandiloqüents, i mentrestant està ofegant, està asfixiant els veïns i veïnes d'Enric Borràs, que ja tenien un pas elevat de vehicles i ara l'han augmentat a un volum absolutament insostenible.
7: 6.000 vehicles diaris, deia.
13: És una gran feina que està fent aquest veïnat, no? Han fet una gran feina de documentació, de quantificació dels vehicles i del nivell de contaminació, i aquí és evident que aquí l'organització veïnal posa contra el mirall, no?, posa davant del mirall un govern del Partit Popular que no planifica, que només llança anuncis, que comença les coses sense haver-les planificat i que el que fa és estar empitjorant el nivell de vida dels veïns i veïnes de Badalona.
7: I ja per acabar, estem en el tram final, podríem dir, de les festes de maig, després d'aquest cap de setmana ens queda la darrera setmana de mes. Quin balanç en fa?
13: Bé, una miqueta hi han hagut moltes coses que ens han preocupat, no?, com la càrrega policial que hi va haver a adolescents, menors, la majoria, a la Plana, no?, en un dels primers concerts. Hi ha hagut també aquest fenomen, que ja sé que no és pròpiament de les festes de maig, però just el dia 11, el dia 11 de maig, que era el dia més important, és quan Hisenda va intervenir a l'Ajuntament I el Biol va estar doncs, fent el que fa sempre, no? De pujar als escenaris, en els seus tardeus, no? Augmentar el seu populisme, no? En aquestes festes que són d'ampla concurrència, i al mateix temps amagava deliberadament en els regidors i regidores de l'oposició i els mitjans públics un fet tan greu com que Hisenda l'estava intervenint per la seva mala gestió en els comptes a l'hora de pagar els proveïdors. Per tant, podríem dir que una vegada més l'Ajuntament utilitza les festes per amagar-se, per fer aquest aparador. Evidentment, doncs, les colles són les que sostenen aquestes festes, les colles, la gent. La gent és la que fa que les festes siguin de veritat, que existeixin, i per això sap tan greu que hi hagi una utilització, diguem, de protagonisme per part de l'alcalde i que hi hagi hagut un fet tan greu com les càrregues del Vall del Micaco.
7: Doncs Dolors Sabater, presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
13: Que gràcies a vosaltres per la feina de cada dia.
11: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
7: I saludem a aquesta hora del matí en Ansu Hapseva. Com estàs?
12: Bon dia, Núria. Tu què tal? Com estàs?
7: Molt bé. Avui ens farà replantejar la nostra alimentació, Suhab.
12: Sí, un cop més als carrers, i aquest cop per parlar d'un tema que tots fem cada dia, però potser que no sempre pensem prou, no? I és la manera en com mengem.
7: Què mengem i com ho fem,
12: exacte,
7: no?
12: Perquè en una societat on tot va ràpid, la feina, els horaris, les pantalles, també hem acabat menjant ràpid. I precisament contra aquesta idea va néixer el moviment de Slow Food, impulsat pel gastrònom italià Carlo Petrini. Tal com explica l'article de 3CAT, Petrini va crear aquest moviment als anys 80, després de veure com la cultura del fast food començava a expandir-se arreu del món. De fet, el detonant va ser l'obertura d'un restaurant de menjar ràpid a la Piazza d'Hispània de Roma, un espai emblemàtic d'aquesta ciutat, no? I a partir d'aquí va néixer una filosofia que avui dia és internacional i que defensa una idea molt simple. El menjar ha de ser bo, net i just. És a dir, bo pel gust, net pel medi ambient i just per qui el produeix, no?
7: Important, aquestes tres R's, no, podríem dir, en el lloc de la sostenibilitat, doncs, de l'alimentació. Ara bé, em feies pensar, és que segurament no hi ha plaça, diguéssim, major, no, de capital,
12: que no estigui plena, no?
7: On no hi hagi qualsevol establiment que tots ens vindrà al cap, diguéssim, no, de menjar ràpid.
12: Exacte. Però clar, fins a quin punt coneixem realment aquest concepte del qual parlaven? Això és el primer que hem preguntat als carrers de Badalona. ¿Coneixies el concepte de Slow Food?
14: No me suena mucho.
15: Yo no lo conocía.
16: No, yo tampoco lo había escuchado mai, no el coneixia.
14: No, no el coneixia, però em puc arribar a pensar el que és.
17: No el conec, però em sona i més o menys intueixo que és com, bueno, el contrari de fast food, així que més o menys.
12: I aquí hi ha hagut una resposta bastant curiosa, Núria. Pràcticament ningú coneixia exactament el concepte de Slow Food, però sí que molta gent intuïa de què podia anar,
7: no?
12: Només pel nom, no? És a dir, exacte, com tu deies, per oposició de fast food a slow food. Encara que el terme no sigui popular, la idea sí que sembla estar present, que és menjar amb més calma, més qualitat i menys presses al final. El moviment slow food també defensa coses que cada vegada preocupen més, que és això de menjar millor, consumir productes de proximitat i dedicar temps als àpats. I això ens porta directament a la següent pregunta. Què valores més del menjar? El gust, el preu, la rapidesa o si és saludable o no?
17: Pues el gusto, que sea, intento que sea medianamente saludable.
18: Bueno, ara mateix no compro jo el menjar que consumeixo, per lo tant, suposo que el gust i a lo millor també que sigui saludable.
19: Yo el gusto, miro mucho el precio y sobre todo que sea saludable.
20: A ver, penso que una mica totes, però el gust i el preu sobretot.
21: Jo el gust també i el preu, sí.
7: El gust, el que passa és que hi ha additius que no són gens saludables i que tenen molt bon gust al nostre paladar. Això ens ho hem de fer, mira.
12: I els gaudim, també, no? I és interessant, Núria, perquè aquí es veu molt bé el conflicte que tenim avui dia, no? Tothom vol menjar bé, però la realitat és que moltes vegades el temps i el preu acaben pesant més que del que voldríem, no? De fet, el mateix Carlo Petrini critica precisament aquesta cultura de la immediatesa, on moltes vegades prioritzem la rapidesa per sobre d'aquesta qualitat. I hi ha una dada curiosa que explica l'article. Petrini assegura que hem convertit el temps en una obsessió fins al punt de que tot i aquest menjar l'hem de tenir, no? S'ha acabat adaptant a aquesta lògica de productivitat constant, no? De fer-ho també de forma ràpida. És a dir, ja no mengem només per gaudir o compartir, sinó moltes vegades per continuar produint. I clar, això també afecta a la manera de com vivim els àpats, i per això vam voler preguntar quins creien que... O sigui, si creien que menjàvem massa ràpid i en poc temps.
1: Sí, por supuesto, sí.
15: Sí, sí, sí, sí.
20: Sí, sobretot per la vida que porta la gent avui en dia.
1: Sí, jo també penso que sí.
18: Sí, jo crec que sobretot els joves és algo que jo noto molt, que l'hora de menjar no és un moment en què estiguis tranquil, sinó que normalment és més ràpid.
7: Precisament ahir llegia un article que publicava el diari Ara, que venia a explicar com que mai hem tingut tan a l'abast el fet d'alimentar-nos tan fàcilment, no? Vas a un supermercat que el tens ben a prop de casa teva i en allà trobes gran quantitat de productes, però alhora que aquesta sobreproducció, sobreaccés, diguéssim, de menjar, ens acaba abocant també a un consumisme doncs, verós, no? Que no té límits, i que això acaba generant obesitat, no? Com un dels problemes, diguéssim, endèmics també del primer món.
12: I aquí hi ha bastant consens, no? Núria, moltes persones coincideixen que hem convertit el menjar en una tasca més del dia, gairebé com una obligació que és ràpida entre reunions, feina o pantalles. De fet, segons com explica l'article de 3CAT, el moviment de Slow Food no només parla del que mengem, sinó també de com ho fem, no? Asseure's, compartir temps i recuperar el valor social dels àpats. Més d'un cop jo he hagut de menjar parat, o sigui, ho estava pensant mentre escrivia el guió i deia, hòsties, cada vegada també em prenc menys temps per poder menjar,
7: no?
12: Exacte,
7: mm-hmm.
12: O quan estic a la feina, per exemple, si tinc 20 minuts per poder menjar, potser estic menjant 10 i els altres 10 estic pensant en com haig de tornar a la feina, no? I això és interessant perquè, segons Patrini, una societat que no dedica temps a menjar també acaba perdent part de la seva cultura. I et faig una pregunta, Núria. Tu ets de les que menja tranquil·lament o acabes dinant mirant el mòbil o contestant missatges, també?
7: Mira, fins fa poc dinava davant de l'ordinador, a diari. Ara dino a les 4 de la tarda, però ho faig tranquil·lament.
12: Ja ho fas per qüestió de que t'emportes la feina a casa o és perquè també estàs pendent de tots els missatges que no has respost al llarg del dia?
7: No, ara intento aparcar el telèfon mòbil, perquè comparteixo l'estona de dinar amb la meva filla i llavors ens expliquem com ha anat el matí.
12: Bueno, ara has fet el canvi.
7: He fet una millora, he progressat adequadament en aquest sentit.
12: Quan parlem de menjar ràpid, també inevitablement apareix un altre debat, que és el prefereixes menjar casolà o menjar ràpid?
15: Jo la comida de casa.
18: A veure, jo prefereixo casolà sempre que es pugui. A mi m'agrada molt el menjar de casa meva, així que diria que prefereixo el menjar de casa.
1: Jo prefereixo casolà, però sí que és veritat que consumeixo més fast food pues, per al dia a dia.
22: Sempre comida de casa. A veure, a veces sí que intentamos, no, comemos fuera y tal, pero como la de casa, pues ninguna.
12: I com la de casa, ninguna, no?
7: I com la de l'àvia, tampoc.
12: Cap. I aquí el menjar casolà continua guanyant, clarament. Tot i això, molta gent reconeix que acaba consumint fast food, per comoditat o falta de temps, no? I precisament aquest és un dels punts que més preocupa els impulsors del moviment del slow food, que acabem desvinculant-nos de la cuina, del producte i fins i tot del moment de menjar.
7: Ara, això també depèn de nosaltres, eh? A què volem dedicar el temps? Potser veient un capítol menys de la sèrie que està seguint a plataformes, doncs et permet cuinar-te allò, no?, de manera més suculenta.
12: També depenent del ritme de vida que portis, no? Si és un ritme molt constant, potser el cansanci no et permet preparar-te doncs, un plat molt més elaborat, no? Però sí que és veritat que potser és molt més fàcil fer-te tu el plat que no estar pensant en què menjaràs i acabant les cadenes aquestes de fast food, no? De fet, Patrini defensa que cuinar també és una manera de preservar la identitat cultural i les tradicions familiars, perquè al final moltes receptes expliquen també al final d'on venim, no? Però hi ha un altre element molt important dins d'aquesta filosofia i és l'origen dels aliments. Per això vam voler preguntar: creieu que és important consumir productes locals i de proximitat?
15: No, a mi me da igual.
22: Hombre, sería lo ideal, básicamente para que no se pierda lo que viene siendo las importaciones a otros países y que al final nos quedemos con los productos que consumimos y que creamos aquí.
18: Sí, crec que, bueno, es sobre todo para contribuir a ser pues, més sostenibles, és important pues el menjar local i sostenibilitat. Bueno.
20: Crec que sí, però cada cop es consumeixen menys.
16: jo sí que ho veig molt important, però també penso que aquests són potser els més cars i els menys accessibles, però sí que ho veig molt important.
12: Aquí hi ha una resposta gairebé unànime, la majoria associa el producte local amb més qualitat, més sostenibilitat i també suport a l'economia de proximitat. Uh-huh. De fet, Carlo Petrini defensa que protegir els petits productors és essencial per preservar tant la cultura gastronòmica com el territori. I aquí entra també un altre concepte molt vinculat al moviment del slow food, que és la biodiversitat alimentària. L'expert alerta que amb l'industrialització del menjar estem perdent varietats locals de fruites, verdures o cereals que formen part del patrimoni gastronòmic de molts llocs.
7: Per això hi ha qui intenta conservar llavors, mm-hmm. no?
12: És a dir, no només està en joc el que mengem, sinó també tot allò que podríem deixar de conèixer en un futur, no? I això també obre un altre debat important, i és perquè moltes vegades consumir producte local o ecològic implica pagar una mica més, no? I per això vam voler preguntar també directament si estarien disposades a pagar una miqueta més pels aliments més sostenibles i de millor qualitat.
22: Sí, la verdad es que sí.
19: Sí, yo también, yo pagaría mucho, sobre todo si eres deportista. Es muy importante comer saludable.
20: Sí, sí, yo sí que estaría disposada.
16: Sí, totalmente.
20: Sí, bueno, és veritat que jo, com ara mateix, no, o sigui, no ho pago jo, però, i també és veritat que sent joves, a lo millor el preu ho tenim més en compte, però a lo millor sí que m'agrada més tenir en compte, pues, si és saludable i tal, pues, a lo millor sí que estaria disposada a pagar una miqueta més.
12: La resposta ha estat claríssima, Núria. A tothom coincidia que sí, que estaria disposat a pagar una miqueta més pels aliments més sostenibles i de millor qualitat, perquè hi ha una consciència també cada vegada més gran sobre el que mengem i sobre l'impacte que té també en la nostra salut i el que és el medi ambient. No?
7: Aquesta dita crec que te la vaig compartir, no? Que algú deia, fes de l'alimentació un medicament si no vols acabar prenent fàrmacs com a alimentació en el teu dia a dia, no?
12: Exacte, i és que, com deia, hi ha una consciència cada vegada més gran sobre el que mengem i sobre l'impacte que té a la salut i el medi ambient, però també és veritat que moltes persones remarquen que això hauria de ser més accessible i no convertir-se en un luxe. De fet, Petrini també parla d'això, defensa que menjar bé no hauria de ser un privilegi només per qui s'ho pot permetre, no? I aquí entra una altra reflexió important. Si volem una alimentació més saludable i sostenible, també calen polítiques que ho facin accessibles. Però potser la clau també de tot plegat és començar des de petits. Per això hem acabat amb una pregunta molt concreta, i és si pensen que les escoles haurien d'ensenyar més sobre l'alimentació saludable i sostenible.
22: Sí, y sin lugar a dudas, sí, porque las bases que hay ahora son muy primarias y los conceptos que hay no son tan integrales, sino que son más protocolarios que una medida integral hacia los niños y la alimentación.
19: Sí, tendría que ser una asignatura de nutrición. Perquè és molt important comer bé i saber comer.
20: Jo també penso que és important que a l'escola, que és quan comences com a tenir un pensament una mica més crític i introduir aquests temes, pues, ajudaria molt a que els joves i gent més gran, pues, tinguessin més en compte aquests temes.
16: Sí, sí, segur que sí, perquè al final penso que és el que inculques més als joves i si creixen amb aquesta idea, doncs molt millor.
20: Sí, penso que sí, que s'hauria de fomentar perquè així els nens també van creixent amb aquesta idea.
7: De fet, els menjadors escolars moltes vegades ja són un exemple d'aquest equilibri una mica també gastronòmic.
12: Sí, exacte. En definitiva, Núria, el moviment de slow food no només parla de menjar lentament, sinó parla de recuperar una relació més conscient amb allò que mengem, amb el territori i fins i tot amb el temps. I potser en una societat on va tot ràpid, per una estona per menjar bé, és una forma de cuidar-nos.
7: I que vingui de gust.
12: Exacte, menjar bé.
7: Per a menjar. Apa, adéu-siau, que vagi molt bé.
0: El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
3: Els millors moments.
23: Vols saber què passa a la teva ciutat? Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
24: El 94.4 de la FM a Ràdio Ciutat de Badalona.
23: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.

0: aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
2: Assisa Joventut, Unicaja Màlaga.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdncom.cat.
3: Badalona passa aquí.
5: Aquí Badalona.
6: Aquí Badalona. Aquí res de ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
7: Temperatura a Badalona.
8: 23 graus.
9: Bona tarda, són les 7.
10: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
9: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros, i està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Jordi Fortià.
11: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius de la convocatòria.
12: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és l'adaptació al canvi climàtic.
9: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
11: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent.
9: El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny.
11: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona el PNB per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
13: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
9: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
11: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes a cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
14: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
9: I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González.
15: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi ha afirmat que confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau i pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al minut 2 de partit i amb la salvació assolida ja fa jornades volen trencar una ratxa de 4 partits sense guanyar.
16: Notícies en xarxa. Edició vespre.
9: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
17: Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada.

0: molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments l'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar encara en aquesta hora els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una piconadora i aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista a demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara farà més calor. Durant la tarda, a l'interior gironí, a les comarques de Ponent i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà molt suau, de núvols importants poquets i només durant la tarda alguna gotellada molt dispersa al Pirineu lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Calor per dies, vaja. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, sobretot àrea metropolitana i sobretot a l'extrem nord de Barcelona. Teníem un vehicle avariat just al inici de la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, al tram del Bon Pastor. Ha provocat aturades fins al nus de la Trinitat i encara van força carregades les dues principals autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, a la C58, amb lentitud, aturada, 5-6 quilòmetres, gairebé entre Ripollet i aquest nus de la Trinitat, però també l'autopista C33, amb retencions de 4-5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes de Barcelona. A banda, la C31 encara va un pèl lenta a l'altura de Badalona, en sentit Barcelona, són restes d'un accident ja resolt. Aquesta zona hauria d'anar millorant molt ràpidament. I avui també destaquen aturades importants de gairebé 4 quilòmetres a la C60, al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte.
4: Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Avui també l'executiu ha obert una convocatòria de 540 places a secretaris i interventors per als ajuntaments.
1: Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. Mont Carvajal.
5: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
6: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
5: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: L'aprovació d'aquesta convocatòria ha estat molt ben rebuda, de fet, pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat d'unes places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries. 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
7: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
8: La manca de secretaris i interventors genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agrada. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
7: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: I encara en clau política, Junts per Catalunya i la CUP registraran una esmena a la totalitat als pressupostos del 2026.
4: La CUP ho justifica perquè diu no vol gestionar la resignació i des de Junts la presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, assegura que són els pressupostos d'un govern en fallida.
9: Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
4: Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, atès que el partit està en plena anàlisi del document.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
4: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada.
1: De seguida anirem cap al Departament d'Educació per saber-ne l'última hora d'aquesta reunió. Allà hi tenim un equip d'Esplugues Televisió. Abans, però, tot plegat arriba en una nova jornada de vaga, avui per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
10: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
11: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. I no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
10: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: Gràcies, Maite. I ara sí, estem en condicions d'anar cap al Departament d'Educació per saber aquesta última hora sobre la reunió que mantenen Educació i sindicats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Doncs tot just fa breus moments que els sindicats han sortit a fer una pausa després de les seves negociacions per cinquena vegada, cinquena reunió amb la conselleria, i han sortit a explicar-nos que els veuen al govern més receptiu, més obert per poder parlar d'aquells punts que els interessa, i concretament avui han pogut parlar de poder aprovar el fet que el complement específic que li pertoca a la Generalitat passi a ser a 3 anys, s'escurci, i no a 4 anys com s'havia aprovat anteriorment, i també s'ha parlat de poder aprovar un nou complement i que aquest sigui lineal, és a dir, que arribi a tothom, a tots els sectors i no sigui singular, i que aquest contempla incrementar uns 35 euros mensuals als salaris dels docents. Amb tot plegat, amb tots dos complements, suposaria incrementar en 330 euros aproximats en 3 anys els salaris dels docents, un calendari però que diuen que encara s'ha de valorar. Just ara han tornat a entrar per reunir-se amb la consellera i veure si poden arribar a punts més específics, i és que recordem també que justament avui el Consell Executiu aprovava 1.800 noves places, una xifra que queda lluny de la seva proposta, de la proposta de sindicats, que té previst i necessita, reclama, segons expliquen, unes 6.400 noves places. Continuarem pendents d'aquestes negociacions.
1: Moltíssimes gràcies, Andrea. I tot plegat el primer dia de vaga també de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions denuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores.
4: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals a la plantilla. Les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
13: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades ens toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
4: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que dilluns es va aixecar parcialment.
4: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant el jutjat.
1: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el PNB per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i ha instat els socis de l'executiu a fer caure el govern que ha qualificat com el més brut de la història.
14: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: També en clau judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció.
4: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
15: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
4: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
1: En plana policial, els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana, tot plegat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues, iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats gironines. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
4: Els agents han fet 26 entrades en total, al barri de Font de la Pólvora, Girona, i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
1: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
16: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
1: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
4: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
1: I en successos, mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
4: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino.
17: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la intel·ligència artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: I Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a zona universitària. Carina Viver.
20: Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear 2 d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
20: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
1: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. David Navarro.
22: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last, o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
23: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
22: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
1: I Torelló ja està a punt per la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, al 9FM, Guillem Rico.
24: Una cadira feta amb barres de pa col·locada en diferents carrers i places on tindran lloc els espectacles és la imatge de la 29a edició del Festus de Torelló que comença dijous i s'allargarà fins dissabte a la nit. I amb l'afirmació dels organitzadors que la cultura és tan necessària com el pa, aquest any han volgut que el Festus giri al voltant d'un concepte, el de comunitat, que encaixa plenament amb els orígens del festival. En parlen la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, i l'alcalde Marçal Ortuño.
25: Anant a l'arrel més de la comunitat, posar la cultura al carrer ja fa que ens relacionem de manera diferent i, per tant, només per el simple fet de posar la cultura i posar aquestes propostes més arriesgades, més transgressadores o amb aquests llenguatges diferents, ja fèiem comunitat, no?
0: Tot i haver passat aquestes 29 edicions, continua mantenint viu l'esperit pel que es va dissenyar el Festus, no? Pel que es va pensar aquestes propostes d'art, propostes artístiques contemporànies que ens facin pensar una mica, que ens provoquin una mica i que ens interpel·lin.
24: El 29è Festus planteja una trentena de propostes de teatre, dansa, música i arts visuals pel centre de Torelló.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. El mateix Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
3: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: A la primera divisió femenina, Alexia Putellas s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff. A l'espera que se'n faci oficial l'adeu, avui el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
2: Encara a la Lliga F, en joc el Badalona Women Real Madrid. Al minut 23, les badalonines empaten a 0. Amb la salvació assolida ja fa jornades, les badalonines esperen trencar amb la ratxa de 4 partits seguits sense conèixer la victòria. I encara en futbol, aquest dimarts, el Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat la sol·licitud de la Federació Espanyola perquè el Camp Nou opti a ser la seu de la final de la Lliga de Campions del 2029. I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les 3 eliminatòries dels quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: El Noia Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre a la classificació a les semifinals de l'Hockey Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continua vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo es l'entrenador del Noia Freixenet.
6: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? Porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
5: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
2: Doncs a partir de 8:45, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Barça-Noia.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. La Supercopa CB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Així ho ha anunciat aquest matí la CB. D'aquesta manera, Badalona tornarà a ser l'epicentre del bàsquet, com ja ho va ser amb la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquesta vegada, però, sí que hi serà el Joventut com a equip anfitrió. També hi serà el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
2: Començar la temporada a la penya doncs, amb un gran torneig, amb moltes possibilitats de poder guanyar-lo, perquè evidentment el celebrar-lo a casa és un avantatge. Situa Badalona com una ciutat referent a l'organització de grans esdeveniments, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit internacional relacionats amb el bàsquet. I tercer, doncs, permetre que les aficions d'aquests equips passin un cap de setmana a la nostra ciutat, la coneguin.
1: Una vintena de veïns dels pisos de la mina ocupats des del 2017 s'han concentrat aquest matí a la seu del Departament de Drets Socials reclamant una alternativa. En les darreres setmanes, 58 famílies han rebut l'ordre de desnonament dels edificis que es van construir per acollir els veïns de Venus afectats per l'enderroc. Els edificis afectats, 6 escales repartides en dues parcel·les, es van construir el 2010 per reallotjar els afectats per l'enderroc de Venus. Els requisits econòmics per accedir-hi van complicar el reallotjament i van quedar buits durant anys. Des del Consorci expliquen que els habitatges són necessaris per executar el pla i això deixarà al carrer una seixantena de famílies que els van ocupar. Els veïns afirmen haver rebut seguiment per part de serveis socials des de llavors i asseguren que es va treballar per regularitzar els contractes mitjançant lloguer assequible. El govern de la Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb una despesa de 200 milions d'euros, un pla al qual es podrien acollir Badalona i Sant Adrià de Besòs, que a l'abril ja van anunciar una proposta conjunta per rehabilitar els barris limítrofs entre els dos municipis. Recordem que a Badalona no es va presentar la primera convocatòria al·legant que no havia tingut temps de redactar la seva proposta. En aquesta ocasió, la Generalitat preveu que el pla permeti posar en marxa fins a 120 programes d'intervenció integral entre aquest 2026 i el 2029. Els ajuntaments podran presentar les sol·licituds entre el 6 i el 17 de juny. I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Els esports amb Ramon Durant.
1: La penya disputa avui la segona part del partit contra Unicaja amb un avantatge de 20 punts que tenia de marge el conjunt verd i negre al descans. A més, parlarem del passi del Badalona a la segona eliminatòria de play-off d'ascens. Va venir després de perdre 1-3 contra l'Hospitalet. El factor de millor classificació li va valer al conjunt escapulat per passar. I en aquest cas, en futbol femení, dues qüestions. Una, lamentar el fet de no poder pujar de categoria de l'Ona Sant Adrià i el primer equip, el Badalona Women, que tancarà avui la Lliga contra el Real Madrid al Municipal de Palamós en la penúltima jornada. I en parlem de tot plegat aquí en el Temps d'Esports. Comencem parlant del Joventut, que a partir de les 8 disputarà avui la segona part d'aquest partit que es va suspendre, recordem, pels problemes en el videomarcador. Un maig corresponent a la 29a jornada de Lliga. La penya guanyava el descans 53-33 i, per tant, doncs, en principi, si no hi ha un delta baix, doncs el Joventut, que fins i tot podria gestionar aquesta renda davant un Màlaga que està necessitat per entrar en el play-off, perquè lluita per ocupar una de les 8 primeres posicions amb Tenerife i Bilbao Basket. En canvi, la penya, que té assegurat el 6è lloc, encara té possibilitats matemàtiques petites de pujar algun esglaó més, fins i tot al 4è lloc, però, insisteixo, difícil. El que no queda clar encara és que si la penya assoleix aquesta 6a posició quan acabi la fase regular el pròxim divendres, doncs encara no podem determinar qui serà el rival, perquè hi ha, doncs, ball de bastons, no?, per saber ara mateix qui serà l'ocupant de la tercera posició, la que jugaria contra el 6è en el play-off. En tot cas, com dèiem, un Joventut que avui disputarà aquest partit contra Unicaja, el que resta de partit, la penya que ve de guanyar el Burgos per 86-79 en la darrera jornada. Per tant, la penya que avui intentarà, doncs, sumar una victòria més en aquesta fase regular de la Lliga CB. Sí, com sigui, el que estàvem explicant, no?, contra qui se les haurà el Joventut en els quarts de final del play-off, doncs se'n parlava, per exemple, Lutz Hackenson, l'escorta alè del Joventut, quan va finalitzar el partit contra el San Pablo de Burgos, i deia que, en certa manera, a la penya li és igual, perquè són els adversaris els que han de, en aquest cas, tema el conjunt verd i negre.
2: Ah, ni idea. Está tan ajustado, así que no... Ya veremos, pero yo creo que no hay ningún equipo que va a querer jugar contra nosotros. Creo que somos un equipo muy peligroso, que hemos enseñado ahora que fuera de casa también, así que somos un rival muy incómodo para todos los equipos.
1: Doncs això és el que deia Lutz Hackenson. Recordar, doncs, que aquest partit es disputarà avui a partir de les 8, que hi haurà dos quarts, el tercer i el quart, i que, per tant, recordar això, que la penya, doncs, disposa d'aquests 20 punts de renda, que en principi, doncs, és un avantatge significativa, prou significativa, per poder assegurar-se la victòria contra el conjunt malagueny.
3: Aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: La penya en joc.
3: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
4: Assís a Joventut, Unicaja Màlaga.
1: I encetem el bloc del futbol. Avui tenim la companyia de la Mercè Portabella. Benvinguda, què tal?
5: Hola, hola, aquí
1: perquè
5: estem.
1: Per exemple, el que és la tercera federació, el Badalona va passar a l'eliminatòria, que era l'objectiu principal, contra l'Hospitalet. Això sí, patint 1-3, després d'una pròrroga. Recordem, ja ho havíem avançat, no?, que el resultat, pel que fa a l'ordre de la posició a la Lliga regular, perquè ens entenem, doncs, es tindria en compte i donaria avantatge a l'equip millor classificat en cas d'haver-se disputat una pròrroga. No hi hauria penals i, per tant, el Badalona va passar per aquesta condició. El mateix que li va passar al Cornellà, que amb l'1-2 el Vilanova li va igualar l'eliminatòria, però amb l'1-2, després de la pròrroga, Cornellà és qui passava per ser tercer, Vilanova quart, en aquest cas Badalona segon, Hospitalet cinquè, I ja tenim una segona eliminatòria, Mercè, Badalona, Cornellà, Cornellà, Badalona, que són els dos equips que han passat en aquest grup català on hi ha bufetades entre els uns i els altres perquè el nivell és molt alt.
5: Sí, el nivell és altíssim i jo crec que el Badalona, tot i el partit que es va jugar l'altre dia, que no va acabar com ells voldrien, encara que passessin, s'han de quedar doncs, amb aquesta sensació d'haver passat, encara que s'hagi patit. Al final també hem de recordar que porten poc amb el cos tècnic actual, que estan una mica en aquesta reconstrucció en un tram importantíssim de la temporada, en un tram que és vital i doncs s'ha d'anar sobrevivint una miqueta en les diferents situacions que hi hagin i ho han fet estupendament aquest cap de setmana.
1: Escoltem el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, que felicitava l'adversari, felicitava a l'Hospitalet perquè diu que va ser un digne rival.
6: Bueno, felicitar a l'Hospi por el equipazo que tenían, felicitar a l'Hospi porque en esta vida hay que saber perder, han sido deportistas, han sido deportivos, nos han felicitado, nos han deseado lo mejor, así que me voy muy contento de este cruce con ellos, lógicamente, porque hemos conseguido el objetivo que era pasar. Valorar lo que se ha hecho en todo el año para que la clasificación de segundo tiene mucho valor y ha servido porque al final del partido nos ha servido. La clasificación, a partir de ahí el partido, yo creo que la lectura era, creíamos que iban a salir muy agresivos, que podían querer quitarnos el balón, que podían arriesgar mucho. Yo creo que la primera parte del equipo es increíble, creo que podíamos haber tenido un resultado. Teniendo un acierto normalito, no excesivo, podíamos haber tenido un resultado, yo creo que muy, muy tranquilo para no llegar como hemos llegado al siguiente partido.
1: Doncs no va ser així, i a la segona part és veritat que qui va portar la iniciativa va ser l'Hospitalet, es va trobar amb un segon gol, l'error del porter Carlos Azón del Badalona, que va provocar el tercer, i aquí sí que va haver-hi un moment que l'AI es va intensificar perquè... qui més qui menys les veia negres aquí. I en tot cas, finalment el Badalona va salvar la situació, va igualar, es va refer, van ordenant els conceptes i tant la pròrroga com els darrers minuts del partit es van jugar, no dic amb tranquil·litat, per la incertesa, ni molt menys, però sí que és veritat que el Badalona els va saber jugar. En partits, com estaves comentant, Mercè, que clar, aquí no és assegurar 3 punts com a la Lliga, no, aquí és assegurar una eliminatòria, no? Vull dir,
5: defensar
1: aquí...
5: el resultat, no? Al final...
1: És a dir, sí, o saber-lo gestionar, no?
5: Sí, no, al final aquest error que comentàvem ara a la porteria dona una miqueta de vida i una miqueta d'esperança a un Hospitalet que va creure-hi fins al final. I amb això ja tens un final del partit emocionantíssim que, bueno, hi ha el premi que durant la temporada regular el Badalona va fer millor temporada i els ha acabat donant la classificació, però l'Hospitalet hi va creure fins al final i, com deia Azparren, va fer un partidàs.
1: Per mi va haver un moment bastant clau, va ser cap al minut 40 de la primera part quan es lesionava el davanter del Badalona, Òscar Gómez, que no podia continuar. Escoltem Azparren parlant d'aquesta lesió d'Òscar Gómez.
6: Cualquier jugador que se lesione pues, es un palo duro para el equipo porque es un jugador y una persona que pierdes en ese momento. Pero si algo tiene el Badalona es un plantillón, aquí hay gente que ha hecho mucho esfuerzo en verano, de todos los tipos y profesionales también, para conseguir esta plantilla. Ojalá no sea mucho, ojalá podamos disponer de él, como se recuperen, pues yo, su moral, es todo el mundo roca, pero los que estemos, competiremos, ninguna duda.
1: El missatge d'esperança de Miquel Azparren, així com el de Bermu també, que precisament Mercè deia que s'ha de confiar, que encara que passis patint, però que s'ha de confiar fins al final.
5: Totalment. I ara amb aquesta possible lesió, doncs potser Azparren ha de tornar a plantejar diferents opcions de jugadors, recalcular una miqueta la situació i a partir d'aquí doncs afrontar Cornellà, que és un rival molt diferent a Hospitalet, però igual de difícil.
1: Escoltem a Sergio Bermúdez, al migcampista del Badalona.
7: Siempre hay que confiar, a pesar de... Mira, nos empata la eliminatoria, pero bueno, al final supimos sufrir y nos tenemos que quedar con eso, hay que corregir errores obviamente, pero bueno, cumplimos el objetivo y tenemos ganas de cumplir el objetivo de principio de temporada.
1: Ja tenim el primer round, Serà el partit d'anada diumenge, 6:15 de la tarda, Municipal de Cornellà, aquest Cornellà Club Futbol Badalona. I en futbol femení, ho havíem de veure i mirar dos cops per saber que l'Ona Sant Adrià havia quedat fora del descens, havia quedat eliminat i que qui pujava era la Real Societat B després del 4-1 de l'anada i que al minut 83, Mercè, el marcador a Terres Basques reflectia un empat a un gol.
5: Sí, la veritat és que duríssim, com deies, costa de creure la situació que es va donar a Zubieta. Al final doncs, es va acabar igual a l'eliminatòria i a penals es va acabar decidint aquesta eliminatòria que donava l'ascens a primera ref.
1: I és futbol, perquè
5: sí,
1: al final en qüestió de 5-10 minuts va igualar l'eliminatòria a la Real Societat.
5: Sí, van ser 3 gols en 12 minuts per part de la Real Societat i també a destacar que són els 3 de cap. 3 gols de cap, la Real Societat quan va veure aquesta debilitat per part de l'equip visitant no va dubtar en penjar absolutament totes les pilotes que tenien en els últims minuts i va fer 3 gols en 12 minuts, cosa que poques vegades es veu en el món del futbol.
1: Tinc la sensació ja que el tercer ja devia ser com psicològic, no?
5: Sí, fins i tot hi havia la portera allà, Ramon, per rematar, i era l'última jugada del partit.
1: Sí,
5: de fet, va ser el gol que empatava l'eliminatòria i a partir d'allà van xiular al final del partit i ja no va rodar més la pilota, van ser directament als penals.
1: Doncs s'haurà d'esperar una temporada a l'Ona Sant Adrià, en aquest cas, per poder ascendir de categoria. Llàstima, formidable. Felicitem des d'aquí a l'equip de Miqui Oller perquè ha dut a terme una campanya impressionant i, la veritat, aquest sotrac no l'esperàvem en el partit de tornada, però tot pot passar. En tot cas, el primer conjunt femení del Badalona Women, en aquest cas, avui tanca la temporada com a local. Ho farà el municipal de Palamós, Mercè, no?
5: Correcte. Últim partit a Palamós. Veurem si la temporada vinent han de seguir jugant a Palamós. Sembla ser que no, que un cop s'acabi doncs, el play-off del masculí
1: ja s'hi posen,
5: podran començar a muntar la gespa. Veurem si arriba temps per la primera jornada. Però sí, últim ball a Palamós i contra un gran rival com és el Real Madrid, un rival que exigirà moltíssim al conjunt de Marc Ballester.
1: Un partit d'aquests que sempre agrada jugar. T'estiguis jugant més o menys des del punt de vista esportiu, però sempre reconforta jugar un partit d'aquests i sempre motiva.
5: Totalment. A més, crec que el Badalona ve d'una mala ratxa. A més, moltes parades de competició últimament per seleccions, per finals de la Champions, finals de la Copa de la Reina, per diferents motius. Hi han hagut moltes aturades i això ha fet que també hi hagi un desequilibri en el ritme i en la motivació de les jugadores, però aquest partit crec que l'afronten amb molta intenció de tindre una victòria meritòria.
1: Doncs això era el que deia el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
8: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores intentarem acabar el millor possible.
1: Esperem que sí, no? Seria molt prestigiós, no?, aconseguir una victòria contra
5: totalment.
1: El Real Madrid, no?
5: Totalment, sí. Jo crec que és un partit molt xulo de jugar. Simplement el Badalona té 2 baixes. Una és Llompart per vermella, que no estarà disponible, i l'altra Celia Barclays per lesió. La resta totes disponibles. Hi ha fins a 4 jugadores del filial preparades per entrar en qualsevol moment al terreny de joc.
1: El pròxim cap de setmana el Badalona Women, doncs, que tancarà aquesta Lliga 2025-2026. I esperem que en el calendari de la pròxima temporada, Mercè, no sé si estàs d'acord o no, però que almenys aquestes aturades, 3 de consecutives, pràcticament en el darrer mes i mig o 2, que t'atura 15-20 dies, jo crec que et trenca per la meitat.
5: Totalment. És el que comentava Marc Ballester, que al final aquest tram de temporada final ha sigut un despropòsit. Totes les aturades de competició que hi ha hagut, això desequilibra moltíssim els equips que no competeixen, perquè jo crec que això ho hauríem de mirar cara a la temporada vinent.
1: Gràcies, Mercè Portavella. Fins la pròxima, i nosaltres que ho deixem aquí, això sí, doncs recordant aquest partit a partir de les 8 avui entre la Penya i l'Unicaja, la segona part que no es va poder completar. Adéu-siau.
9: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.
10: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
11: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
10: Més clar, més ràpid, més Badalona.
11: bdn.com.cat.
10: Badalona passa aquí.
3: Aquest dimarts, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: La penya en joc.
3: A les 8 del vespre, segona part del partit suspès per avaria del videomarcador.
4: Assís a Joventut, Unicaja Màlaga.
12: Són 7:45. Benvinguts al Palau Olímpic de Badalona.
13: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
14: arriba el moment del bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
15: La penya en joc.
14: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
16: Força, penya!
15: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
14: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
15: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
12: Molt bon vespre i bona tarda des d'aquí, des del Palau Olímpic, on d'aquí a 15 minuts començarà aquesta jornada de 20 minuts. Podríem dir que és mig partit per veure si la penya es continua sumant la cinquena victòria consecutiva en un partit que es va ajornar, recordem, per els problemes amb el videomarcador. I quan ho vam deixar un 53-33, al descans, amb el Juana Morales, amb aquella imatge del Juana Morales amb el walkie-talkie amunt i avall, fent quilòmetres. Aquell dia el seu rellotge va marcar uns 134.000 passes. I també amb l'Albert Guerra a peu de pista, intentant treure informació. Guerra, molt bona nit.
17: Què tal, Ballesteros? Bon vespre, com estem?
12: Avui pot ser que sigui la pitjor entrenada de la temporada, perquè la gent diu, home, per 20 minuts, no?
17: És que és una cosa molt rara, el que pot passar avui. La segona part d'aquest Penya Unicaja, un dimarts, a més, Xavi, que sembla un dilluns perquè venim d'un pont.
12: Sí.
17: Hi ha com aquest també molt estrany, però que sí que és veritat que la penya ara porta 4 victòries seguides, que avui defensa una renda de 20 punts de marge i que, per tant, ho té tot de cara per sumar el que seria la cinquena victòria seguida a CB, que es diu aviat.
12: Doncs veurem si el Joventut és capaç de sumar una nova victòria que li mantindria amb opcions d'acabar en la quarta posició i d'aquesta manera doncs, podria intentar, com a mínim, ser cap de sèrie. Això jo crec que és molt difícil, Guerra, que es pugui aconseguir perquè hi ha altres rivals que estan molt millor.
17: Sí, està ara mateix Baskonia i València. Estan amb 9 derrotes cada un i, per tant, és complicat perquè la penya està a dues victòries, a dues derrotes, depèn de com es miri d'aquests equips, Baskonia, València, per tant, és difícil, però bé, s'ha d'intentar fins al final. I Xavi i jo, miro el playoff perquè està la penya lluitant per aquestes places, però déu-n'hi-do com està la zona baixa, el descens. Sí. Com a aficionat neutral, ostres.
12: En principi, Guerra, la sensació que tinc jo és que en Andorra és qui ho té millor.
17: Sí.
12: És que millor perdent podria salvar-se.
17: Sí, de fet, crec que és la CB que ha tret una gràfica amb les estadístiques i tant Saragossa com Gran Canària baixen amb 6 combinacions de resultats, mentre que l'Andorra només amb 4. Per tant, és l'equip que menys probabilitats té de baixar directe. I a més també per un tema de sensacions, jo crec, vaies, perquè l'Andorra ve de guanyar endossant 116 punts a la pista de Lleida, mentre que el Gran Canari i Saragossa ara mateix són equips que estan completament enfonsats a l'ACB i no vull ni pensar que seria, vaies, un pressupost com el de Gran Canari amb jugadors d'Eurolliga a l'Alep,
12: Seria increïble, Seria increïble, com també és increïble que 19 i 20 de setembre, què has de fer, Guerra, el 19 i 20 de setembre?
17: En principi res, ara després de l'estiu ja estarem per aquí, no?
12: Estarem per aquí amb la Supercopa ACB, perquè s'ha confirmat que des de Badalona, escolta'm, estem apostant per bàsquet, per esdeveniments. Aquí sí que ho hem fet bé, perquè l'anfitrió juga.
17: Sí, aquí ho tenim bé, la penya està classificada. I home, crec que és una molt bona notícia. Amb City of Badalona, aquí l'Ajuntament ha fet una aposta clara perquè la ciutat pugui acollir aquesta final a 4, aquesta Supercopa, i juntament amb la final a 4 de la FIBA. Home, Xavi, jo quan veig aquestes coses penso, doncs ja podríem aprofitar i pintar els seients de negre d'una vegada,
12: ostres,
17: no? I aprofitar
12: amb el bé que van quedar.
17: Clar, o la llum, o fer
12: alguna
17: cosa així.
12: Sí, que estan bastanta gent, de cop i volta. No sé si estaven aquí guardant-se el lloc, perquè, a més, demà comença aquí un esdeveniment que no és la Supercopa.
17: Quin dius?
12: ACB. És un esdeveniment que li agrada molt a l'Eix Blanc.
17: Quin?
12: UFC, és
17: a UFC, allà la lluita, no?
12: Està aquí, hi ha un mar d'aquí fora. Demà i demà passat i hi ha hagut bastant de batibull per intentar poder veure...
17: A tu t'agrada això, la lluita, o què?
12: En directe, no.
17: No.
12: No. Algun cop ho vaig veure, perquè m'ho vas dir tu, em vas dir, mira què et sembla.
17: Sí, el poliesportiu de l'esport ho m'ha explicat algun dia. Sí,
12: home, molt esport no és, però sí, és esport.
17: Sí, sí.
12: Anem a centrar-nos en aquest partit d'avui, perquè no hi és Morín, i la gent diu, que havia passat, se l'ha lesionat, ja... No, perquè juguen els jugadors Guerra, que van estar inscrits a l'acte d'aquest dia, de la jornada 29. Per tant, tampoc no hi ha Suleimanovic, que es va lesionar, i tampoc no hi és...
17: Dedovic.
12: Dedovic tampoc, Tyson Pérez també estava lesionat, i l'amic, com deies, en...
17: Duarte.
12: En Duarte, que estava a vacancetes.
17: Quin bluff, eh? Buh!
12: Quants diners va guanyar aquest noi?
17: I quina fitxa que tenia, a més, tenia contracte amb Unicaja, que han hagut de rescindir... I, sí, sí, el tio continua...
12: Bueno, han rescindit o han sanció de 10 dies de sou i feina?
17: Li van aixecar un, és veritat, un expedient.
12: Sí. De totes formes, la penya juga divendres al camp del Fontejau. Tu què dius? La sensació que tens tu? Bàsquet Girona ha jugat bé aquesta temporada o no?
17: Ha acabat, ha anat clarament de més a menys per mi. S'ha desinflat, però...
12: De
17: sí
12: les
17: que...
12: últimes 13 n'ha perdut 10.
17: Sí. Quin mal.
12: Sí, és que...
17: L'efecte Moncho s'ha diluït, eh?
12: 13 victòries, 20 derrotes, i estem contents que, per dir, bueno, s'han salvat, però 13-20, tampoc no és...
17: No, acabaràs dos partits per sobre el descens, tampoc... Sí. És veritat.
12: Per cert, Guerra, no t'ho volia comentar, però l'altre dia va jugar aquí el San Pablo Burgos. Estaven concentrats dissabte, no diré on, perquè estaven a Sant Just d'Esvern, i vaig parlar amb un jugador del San Pablo Burgos, i em va dir, ostres, volen venir uns amics a veure el partit demà. Aviam si pot gestionar una miqueta. I després de jugar a Gran Canària, a Baxi Manresa, no et diré aquí, em va dir, no calen les entrades perquè ens anem, ens sortim dissabte.
17: Sí.
12: Es van salvar matemàticament i van venir aquí. El partit va ser un bluff.
17: Aquesta sensació de ser xula també, allò, un cop salvat ja, a disfrutar. I Déu-n'hi-do Manresa també, bona victòria a Gran Canària. Veus, Manresa em dona una sensació molt diferent a la del Girona, sí, per exemple. Sí, sí, sí. Molt diferent.
12: Per cert, Guerra, estem pendents també del possible o probable rival que pot jugar la penya. Segons el Sergio Pareja, que és el nostre informador de primer nivell, és el nostre ChatGPT, el que hi té més possibilitats és el Murcia i el Barça, menys el València. Avui el València juga el seu partit també, un dels partits que li quedaven per jugar, contra el Saragossa, a un quart de 10. Aquest acabarà tard, eh? Un quart de 10.
17: Acabarà tard. Crec que València també jugava contra Gran Canària, pot ser?
12: Sí.
17: Tenia pendent, em sembla, a casa.
12: Juga l'últim partit. Partit. Gran Canària...
17: Sí, és que te'n pots anar a l'Alep Valles amb Meto, amb Robertson, amb Brusino, amb Espiso, amb Espiso a Saragossa, en aquest cas, però...
12: Com es diu, el base francès, ara no recordo.
17: Sí, amb el Vichy, això.
12: Sí, que... Déu-n'hi-do. Escolta, va entrant gent, un minut de sorpresa positiva.
17: Molt bé, jo també, eh?
12: Sí, sí, sí. Sí.
17: La zona
12: home, és una
17: central...
12: bona hora, a les 8, vens aquí sí. Una horeta i te'n vas a sopar.
17: Vens directe de la feina, com nosaltres, no? Sí. Ja fas la jornada i quan acaba vens cap aquí.
12: Diu que fa... que no fa bromes. Ah, bueno, doncs ja està. Aviam, de moment ens estem parlant aquí... Hi ha una mica distès, ambient distès.
17: Sí.
12: El que a mi no m'agrada és que juguem avui, juguem divendres, comença el play-off el dia 5, el dia 7 i el dia 9, i potser que s'hagi acabat.
17: Vols dir que és tot molt pim-pam-pum, no?
12: Ho cremem molt ràpid, això, amb el que costa arribar.
17: Ja, jo aquí estic molt d'acord, i el format també a 3 partits, sí que és veritat que l'altre dia hi havia Radebau, per exemple, el jugador del Camp Múrcia, es va queixar a Twitter dient que com és que la Lliga CB l'estiraven tant i durava tants partits i tantes setmanes. I té raó, però clar, arribes en aquest punt, Xavi, també, que dius, ostres, per què dura tant? Però llavors, si solapen el calendari, també es queixen alguns jugadors perquè juguen molt seguit. Llavors és complicat, jo crec, trobar aquest punt a 20 i tantes jornades perquè tothom estigui content.
12: En tot cas, avui és un dia que, a priori, hem de continuar rotant en una setmana on hem estat una mica tristos per diverses coses. La primera, perquè Michael Rusic va a la universitat. Ja està confirmat, no és oficial, però és oficial. I això a mi em sap greu. Tot i que, escolta, la gent es torna boja, eh? Sí. No, és que paga 2 milions d'euros. Jo dic, hosti, aquí. Diuen, Rusic, home, no, si anava a l'NBA... Clar, que sí que ingressarem diners, eh? Segurament mig milionet, però no sé, a vegades a mi els diners està bé, però penses, ostres, sí, però...
17: Ja, i més tal com està acabant la Lliga, eh? L'any està acabant bé la temporada.
12: Va acabar bé la temporada, la Minguella, que vaig veure que estaven allà amb en Jaume Sala celebrant-ho dissabte al vespre. Sí, no?
17: Sí.
12: Estava aquí...
17: Molt bé, dents informadors, eh?
12: Sí, no, vaig estar amb ell parlant.
17: Ah, va estar amb ell parlant.
12: Sí que classificat. Vaig veure allà la Guilleta, tot l'equip.
17: Sí.
12: Fent pinya, que això està molt bé.
17: Sí, vam celebrar... Tot i que vam perdre contra Sant Nicolau, però els deures estan fets. I vam serà com toca. I deixa'm dir, Xavi, també, a repte d'això que deies de Rússic, molt interessant. Clar, l'NCAA està fent molt de mal, al final, el bàsquet formatiu europeu, i com a tal, hi ha molts equips com LSU, el futur possible destí de Rússic, o també Illinois, que, de fet, tenen més jugadors internacionals que nacionals. I l'NCAA vol posar també com una espècie de fre a l'arribada de tants jugadors a fora. I van llegir, Xavi, a Sports Illustrated, que deien que des dels Estats Units apuntaven que una possible solució seria que els jugadors, en aquest cas, a Overseas, que ells per Overseas entenen a Europa i la resta del món, que facin fitxa o debutin un sol segon amb un equip professional, que no tinguin dret a anar a Estats Units. Per exemple, Pol Ríos, que ha votat 15 segons amb el Lleida, no podria anar.
12: El que passa és que aquestes coses són tan delicades i tant que al final acabarem fent que el jugador estigui una miqueta...
17: Cohibit, sí. O que s'ho pensi dues vegades a l'hora de potser, no?, fitxar o signar un contracte, per exemple, amb la penya, que...
12: Mira, l'altre dia parlàvem amb l'Ian Platiu, que va venir, aviam si avui també ve. Bueno, per mig partit potser no ve, però el tio contentíssim, dient, és que... Sí, he jugat poc, però no parlava de diners. Tu sabies la història del Ian Platiu, no?, que li van dir, escolta'm, jo no estic pensant en els diners. Li van posar les 10 ofertes sobre la taula i va dir, quina és la millor en estudis? Que mirà millor per mi. Aquesta, doncs, aquesta.
17: Perfecte.
12: I no va agafar la que cobrava més, ni molt menys.
17: En queden pocs així, amb dos dits de...
12: S'ha de ser...
17: Periodista, Platiu, oi?
12: Hi ha en Martín. Iana Martín, seria així, no?
17: Ah, sí, Iana, sí.
12: Dos anys a Girona, em sembla un fitxatge increïble.
17: I Iana i Juana Camilión també, dos anys a Girona, Déu-n'hi-do. Després algun plorarà i dirà que no té diners o que no pot fitxar.
12: Déu-n'hi-do.
17: T'assegures a la futura MVP, millor jugadora nacional, millor jugadora jove, ho té tot, Iana, sí.
12: Pendents també de què passa aquí en el joventut, estarem pendents de si finalment Fabián Tellez accepta o no una proposta de renovació. Seria una bona opció, no?
17: Sí, jo crec que ara mateix és l'opció més clara, també tenint en compte que alternatives com Isaac Fernández, doncs, ja troba aquí, que ha fitxat per Movistar Estudiantes. Jo crec que el Fabián ja coneix la casa, coneix el club, coneix les jugadores i també, doncs, a fitxar o fer, millor dit, Xavi, un equip pràcticament de zero. Ja s'està mirant el mercat també de Lliga Challenge amb algun nom d'alguna jugadora a Lima Horta. També ara, clar, és que veies...
12: Sergi Curto.
17: Sí.
12: L'havien fitxat aquí la penya per portar el júnior, no? Se'n va de segon del Cadira Seu.
17: Sí.
12: El festem des d'aquí, no?
17: Totalment.
12: Home, Sergi, molt bé.
17: Sergi Curto. Jo pensava que aniria a Girona, no sé per què.
12: Bueno, hagués pogut anar Girona. Perquè he fet molt bona temporada amb el Buet. Porta molts anys fent molt bé.
17: Sí.
12: Per tant, un badaloní més, estem molt contents.
17: Producte badaloní. I Xavi, dèiem que ara el tema de la challenge també torna 100 pas enrere perquè has de mirar una altra cosa, que és que han d'haver-hi dues jugadores de formació a la pista cada vegada. Per tant, ja t'implica fer una configuració de la plantilla amb el qual, que també em sembla bé, hi hagi d'haver un nucli nacional o de jugadores de formació molt potent.

0: 34.
1: Què?
0: Jo vaig dir 30. Jo vaig dir 30. Home, mira si estava malament. Fa una, té una, sembla més gran.
1: Ah, no, sí, clar, clar.
0: Doncs veurem. Veurem si comença tot plegat. Està ja a punt de començar la segona part del partit. De moment, el marcador 53-33. Recorda, Guerra, quan anaven en quant a anotació en el partit contra l'Unicaja, en la primera part.
1: Home, doncs vam viure un partidàs a Drel, que estava amb 9 punts sent el màxim anotador i també una anotació molt, molt repartida. Birgander amb 7, Hany Rusic amb 6, Parker amb 8 també, Hackenson amb 7 i Ricky Rubio amb 5. Per tant, aquesta és la anotació de la penya. Unicaja que va anar clarament de més a menys. Alberto Díaz amb 8 punts. A més, Xavi, crec que Alberto Díaz va marxar amb molèsties aquell partit, te'n recordes?
0: Sí, jo crec que es va lesionar.
1: Es va lesionar, doncs...
0: Corrales es confirma. Avui no t'excusa, Corrales, d'arribar tard, perquè no és allò de... No, és que hi havia molt de moviment.
1: No, és que està fent la plantilla de l'UPSA, home, l'any que ve.
0: Deixa'l. Per cert, m'ha agradat molt veure la retirada d'un jugador mític, Santa Coloma.
1: Sí, clar, home.
0: I va ser el 5 contra 5. Ho has vist?
1: Sí.
0: Bé, eh?
1: Molt bé.
0: Des d'aquí felicitem.
1: Sempre, home. Tot el producte de bàsquet de l'Uni a la zona, Xavi, benvingut. També el Gila, per cert, ara que parlem de Sant Adrià, el tècnic de l'UPSA, després de 30 anys al capdavant del Sant Adrià, deixa l'equip, per tant, a fer equip nou. I això que ja es posa en joc.
0: Per part de la penya, amb Ricky Rubio, amb Yannick Crack, també amb Han Rusic i Jabari Parker. Comença el tercer quart. Aquí, a l'Olímpic, amb cama enrere de Rusic. Comencem bé.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Doncs déu-n'hi-do, quin començament de partit. No s'hi va la badà, perquè un parell de triples foten a Unicaja entre el partit d'un altre cop.
0: Jo no crec que avui hi hagi partit, però bueno, sí, anem no, a... Perri jugant per Web, l'ex del Múrcia, Web, la penetració, el llançament, no nota, el cop de vista de Yannick Crack tampoc falla. El rebot és del jugador holandès i Ricky Rubio que posa calma. Seria la cinquena victòria consecutiva del conjunt verdinegre que jugarà divendres a 8:45 la pista Fontajau, un Girona que juga bàsicament per una bona posició per tenir opcions de play-off. Falta sobre Yannick Crack, que és de Kalinowski, i seran dos tirs lliures. Aquest final de temporada no m'està agradant gens les sensacions que estic tenint de... Bueno, sí, hem de guanyar, però si no es guanya no passa res, però bueno, no?
1: Sí,
0: i
1: si escolta,
0: per segons quins equips és oportunitat d'or per València, per exemple, de guanyar Lliga. Garuba, sí, sí. Tavares, lesionats, i Tenerife és un drama també, eh?
1: Tenerife s'ha lesionat avui Fittipaldo, per tant, Fittipaldo, Cermadini, Marce també per allà, sí, mare meva, es pot fer llarga.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Doncs a tu que ataca Kalinowski per Perri, la dona interior per qui podria haver provocat la falta d'atac. Per mi,
1: la passes. Clara.
0: Sí, sí, Barreiro torna a fer passes, també. Finta, salta. 54-35, anota la primera cistella del partit del conjunt de l'Unicaja. I queden ja només 19 minuts per acabar el maig. Acaben el Han. Buscant a Ricky, que està amb una confiança increïble en aquest tram final. Ricky va acabar amb 5 punts en aquell partit. Treu la falta de Kalinowski, segona de forma consecutiva. L'àrbitre principal, Òscar Perea. És que l'Unicaja pot quedar fora de la... Sí, sí. Per cert, sona Zeljko Obradović al Barça. Seria bomba, eh?
1: I sona a veritat, eh? No és allò fum, no, no.
0: No, i la porta que... Joan Laporta li diu, home, deixa'm parlar amb l'amic Zeljko, perquè home, seria un molt bon fitxatge, eh?
1: Sí, sí.
0: 54-35, i ara 55-35.
1: Per cert, la penya que aquell partit, al descans, estava amb un 10 de 14 amb triples.
0: 10 de 14?
1: Sí, sí.
0: Bueno, clar, per això va arribar a 53 punts, no? Guerra.
1: Va ser un recital.
0: Doncs ja estem nosaltres a l'Ivan Corrales. Ivan, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, Xavi.
0: Avui és d'aquells dies que arribes una mica més just i dius, ja que s'ha acabat el partit.
4: Sí, però avui només hi ha mitja part, però sí, fem coses de l'UPSA i ara doncs aquí a gaudir d'aquest partit, i quan acabi, doncs, els entrenos dels sèniors que ja estan preparant la temporada vinent.
0: Anota Parker a la cistella en el contracop, el llançament no anota, rebot de Perri. Se li pot fer llarg a l'Unicaja si durant la segona part no té opció, eh?
4: Sí, evidentment, no? Nosaltres hem de fer la nostra feina, i la informació avui del partit, en principi, si es continua en la mateixa línia i amb la nostra victòria, és que l'Unicaja, doncs,

0: complicat o ja no dependrà d'ell a l'última jornada per arribar al playoff, no? I es diu Ràpid, no? Un dels equips que les últimes temporades ha estat a la part de dalt i que també ha fet unes grans competicions europees, doncs aquesta temporada es pot quedar fora del playoff i això demostra lo difícil que és, i jo crec que la bona feina que està fent el nostre equip en aquest, durant la temporada, però sobretot en aquest últim tram de la temporada, i veurem en els playoffs.
1: Ataca Ricky Rubio, 58-38, han passat 2 minuts i mantén els 20 punts de diferència. Cameron Hunt buscant el bloqueig directe de Rusic. Hunt. Es treu del damunt, el seu defensor llença molt forçat, no hi va. A rebots de Barreiro, un jugador que va estar en la planter del Joventut, també del Barça, també de Madrid. Kalinowski per Barreiro, marcant les passes, la doble per Webb, se la juga a 3. No, no, del triple, rebot és de Rusic. I se la queda Ricky, la falta sobre Ricky, no, la xiulen. Surt en contracop, la passada llarga per Yannick Krak. Bàsquet! Bona transició, Guerra. Aquí sí que no ha perdonat, eh?
2: Sí, Yannick Krak, que ha anat al seu 5è punt, esmaixada, amb dues passes, ha fet una mica com Antetokounmpo.
1: Correcte. Yannick Krak, que es parlava molt de la possibilitat de que pugui marxar. Jo crec que és un d'aquells jugadors que encara li queda un any aquí per disfrutar. Falla Perri, rebota Yannick Krak, i roba la pilota, la recupera Hunt. Si necessites mobles de cuina, sent lleis, ceràmico, perquè visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93-395-0311. Badagrés.
3: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: I un altre bàsquet, i ara està jugant molt bé Rusic en aquest tram final, eh? Falten
2: excel·lent.
1: Dos
2: minuts. Ara la continuació, i molt bé també Jabari Parker, llegint la porta enrere, assistència a Parker, 8è punt per Rusic.
1: Rubit i Virgander, aquí entren a pista, per tant, a canvi de pivots. També se'n va a la banqueta Kalinowski. Entra Audic i s'ha Riqui entre Vives. L'altre dia crits de renovació, Vivi renovació. Guerra, tu què dius?
2: Home, que s'ho mereix, no? Guillem és un jove de la casa. A més, hi ha hagut, Xavi, va en una campanya, per dir-ho així, via Twitter, via X, també reivindicant ovació i crits de renovació quan toqués la pilota i quan entrés i vés a pista.
1: Això avui?
2: Sí.
1: Veurem si li fan cas o no. Guillem, la pilota doble per Parque, sense saltar, falla. La bolla que és per Barreiro i ha tocat la pilota molt bé, Yannick Krak.
0: Molt bé.
1: Ha tocat el cos de Barreiro, pilota de fons, de banda per la penya.
0: Molt bé, Yannick, atacant el rebot ofensiu. Jo crec que una feina que en aquest tram de final de temporada està fent molt, molt bé, i d'aquesta manera doncs ha ajudat moltíssim a l'equip. I abans parlava del Michael, jo crec que amb la baixa de l'Ante, doncs encara que hagi arribat al Morín, el fet de sortir de titular ja des de fa molts partits, jo crec que el Michael ha agafat una confiança que li està fent jugar molt bé.
1: Sí, sí. Guerra, quanta gent diries que hi ha avui en el partit? La pilota Perry, la recupera Parker.
2: Fem apostes.
1: Sí, és que avui ha vingut molt fort Corrales, diu. Oi, vaig a guanyaré tot.
2: Ves com venia de luxe, Corrales.
1: Virgander, que es penja. Ha vingut de luxe, carregat, i per tant anem a fer apostes. Jo dic 3.200.
2: 3.600.
1: Ivan?
0: Jo dic 2.900,
1: eh? Vinga, doncs veiem qui s'acosta més. Segurem que tenim aquí esmorzars per convidar a Can Bertran. 64-44, 5 minuts i mig per acabar el tercer quart, ha anotat el triple Barreiro. I, per tant, de moment es manté dintre el partit. Vives per Virgander buscant la jugada, Han, Virgander la dona per Krak, mare meva, llença, home, llença. No anota, el rebot és perquè ningú. Can Bertran, més de 100 anys elaborant cada dia el seu orador, croissants, ensaïmades, tornemis i el millor pa de Badalona, Catalunya. Tot això ho podreu gaudir al bar amb un supercafè, infusions, sucs naturals, la teva beguda preferida. No us equivoqueu, Can Bertran, carrer Canonja Bananera, cantonada carrer del Carme, que és el mateix Can Bertran, carrer Incoeta, cantonada carrer del Carme, Can Bertran.
3: Tot ho fem amb el millor producte.
4: A la cantonada del carrer d'en Coet amb el carrer del Carme.
1: 64-44, perd la pelota a l'Unicaja. Demà podeu veure les millors imatges de Televisió de Badalona d'aquesta segona part. 6-4-4-4, 5 minuts per acabar el tercer quart. Es prepara Hackenson per tornar a pista. Joan Guillem Vives. Vives per Brigandes, surt Cameron Hunt. No nota, rebot és de Virgander. Virgander que s'amaga per fora, l'ha de treure. Ara es fa un embolic, l'ha de treure. Parker, que és el segon, la falta és molt clara. De Rubit, t'agrada Rubit, Guerra? És un jugador d'Eurolliga, no?
2: Sí, en té uns quants, Unicaja, d'aquest perfil de nord-americans. A mi no em mata gaire, la veritat.
1: Ándale, deia el Salvador Artigas. El Salvador Artigas és en Saúl, és de Mèxic. I ens diuen que en una coneguda web d'apostes esportives diu que la penya guanya l'ACB, es paga 40 euros per euro apostat. No creieu que tothom ens dona per morts massa d'hora? Què en penseu? Tenim opcions de guanyar la Lliga?
0: Home, no, jo no sé si de guanyar la Lliga, però d'anar a fer un bons play-offs i poder passar la primera eliminatòria, jo dic el mateix. A mi, si no ens toca el Madrid o el València, millor. Encara que no sé si al València se li pot fer una mica llarga aquest final de temporada.
2: Jo a veure l'Ante.
1: Sí? Tu creus a València, home?
0: Veurem. Porta una temporada molt llarga. L'esforç de l'Eurolliga és molt gran i ells han arribat fins al... ja és quasi al final, no? Veurem si li afecta o no, però en principi, a mi, de la part de la classificació, són els dos equips que menys m'agrada per la penya, el Madrid i el València.
1: Ah, fallada amb la pilota, surt ràpid en transició, a falta 4:35 per acabar el tercer quart, Joventut 64, Unicaja 44.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Adam Hanga per Vives buscant el bloqueig directe. Vives buscant a Virgander, doblant per Hanga, està sol, se la juga. 3, no nota, rebot llarg és per Guillem Vives. Parker. No l'assisteix mai, Anota, bueno, això abans, sí, anota.
0: Abans havia fet una gran assistència que ho destacava l'Albert, el Simon, no, el Michael, crec que havia estat.
2: El Michael, sí.
0: El Michael, no? Gràcies, Albert. Però en aquesta vegada ja es veia molt clar que quan ell ja va cap a cistella, ell ho té molt clar.
1: Hanga, se la juga a 3! Triple, en Hanga ja està ja a punt de definir-se, més 25, triple, Subaru!
4: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
5: Subaru.
1: Ja tens mort i bon Navarro, tens per anar a Badalés. Per la gent que sigui del Barça i de futbol femení, Alexia marxa del Barça. Això ha anunciat Alexia Putellas. Sonava, Ivan Corrales, Željko Obradović com a possible entrenador del Barça. T'agradaria, tu? Què en penses de Željko Obradović?
0: Sí, sí, t'he llegit a l'esportiu la notícia que donaves i... Home, no sé si...
1: Tu ho comentaré molt ràpid.
0: Sí.
1: Guerra, diuen home, però Željko, quants anys té? Dic, 66. Dic, Pesic aquest any en tenia 76,
0: Oh. Home, i hem tingut l'Aito fins a tard, entre cometes, no? O més gran, i fem una bona feina en els equips que estan. Jo no crec que el problema sigui l'edat. No sé si l'aposta del Barça anirà de bàsquet en aquell costat. Veurem, perquè a nivell del Barça de bàsquet hi ha molta rumorologia, i veurem el que volen fer. Fins ara no, dels últims anys no es té clar el projecte que hi havia. Jo crec que la marxa del Jacic Vicius va ser una errada molt gran per part del Barça, i al final s'ha demostrat. Evidentment, nosaltres no estem dins per saber com va anar, i veurem ara l'aposta que fan pels propers anys.
2: I si vam veure a Sakota, per exemple, aquí amb l'AEK, que té 73 anys, d'aquí un mes en fa 74, imagineu-vos.
1: Ivan, què podria donar de cara al Barça?
0: Home, ja la primera cosa és que tens un entrada a la banqueta que ja té el respecte guanyat per de tothom, i això ja sabries que en el tema del vestidor i el tema dels jugadors, aquest control en principi existiria. I després, evidentment, un entrenador amb un gran caràcter guanyador, que evidentment està acostumat que es facin les coses com a ell li agraden. El nivell del Celco ara nosaltres no el descobrirem, però sí que està clar que si el Barça o qualsevol equip vol tenir un entrenador com el Celco, i possiblement amb el Lizki d'ajudant, ha de saber que el Celco doncs voldria controlar i evidentment tenir opinió en moltes de les coses que es faran, i no sembla el Barça un joc amb aquesta idea, sobretot en els últims anys.
1: Doncs de moment aquí dominant, i de quina manera, aquí estan dominant molt, és tota la família Jungfrau NBA, que està al restaurant Esmort, veient bàsquet en bona companyia i passant soteta. Si vols viure l'esport com cal, apunta d'aquest nom, Esmort a Badalona, hamburgueses, tapes, entrepans planxats i els millors vermuts de cap de setmana. Esmort, el temps perfecte, obert de dimarts a diumenge al carrer Sant Sebastià 2 de dalt de Vila. Restaurant està boníssim. Esmort!
5: L'Esport Bar de Badalona amb un ambient animat i familiar. Temps mort.
1: Ivonne Navarro sona també pel Barça menys 30.
0: Sí, eh? Sí. Aquest és un partit molt, molt dur per l'Unicaja, perquè tornar a jugar el que queda quan ja venies perdent de 20 al descans, et queden 20 minuts, el que tu deies abans, Xavi. Es pot fer molt, molt llarg, perquè ja la dinàmica i la posada en escena i l'expressió corporal i un munt de coses que es veuen per part dels dos equips és molt, molt diferent. A l'Unicaja està clar que el que expressa és que la temporada se l'està fent una mica llarg, que tenen el dubte de ficar-se o no en els play-offs, i això seria no complir un dels seus objectius. I en canvi jo crec que nosaltres estem arribant a aquest final de temporada en una molt bona dinàmica. Ja estima la baixa d'Alante, un jugador importantíssim per nosaltres, però jo crec que tant el Dani amb el seu staff com els jugadors doncs s'han adaptat molt bé al canvi una mica d'estil de joc de tenir o no tenir Alante a la plantilla o a dins de pista.
1: Guerra, estem fent un altre cop allò de l'Excel, Dani Minet, o què?
2: Sí, està gestionant minutatges. Ara, de fet, ha substituït a Virgander, també Guillem Vives. Molt aplaudits tots dos. I, per tant, Rússica pista nomen.
1: 77 a 46, guanyant de 31. I ara anota Balcerowski. Uneix l'experiència de Club Pilates Badalona, fent classes de pilates i reformes juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Terra, pilota de Hackanson, la passada era deficient. Aldic, pobre, va jugar bé un partit, el que li va dedicar el seu pare, i després ja no jugava més.
2: El primer era, de fet, crec.
1: Sí, no sé si el primer el som, però sí.
0: Si no m'equivoco, València, no? Va fer un partit d'any.
2: Sí.
0: Amb la victòria de l'Unicaja, que amb del València, i després és veritat que no ha tingut molta regularitat o tanta incidència en el joc ofensiu, sobretot de l'Unicaja, que semblava segurament Unicaja un altre club, com molts, que hauran de pensar en un tracometes, o millor un canvi de cicle o de projecte per la temporada vinent, sobretot si al final Livon no continua a la banqueta.
1: Falta 46 segons per acabar el tercer quart, i per tant només quedarà un quart per acabar el partit. Joventut 77, Unicaja 48.
5: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
6: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: Ricky es frena, Ricky, passada, se la juga a dos, no nota, el rebot de Drell. Drell agafa el rebot, se'n va cap a fora, intenta buscar la situació, dos més un, bàsquet a Drell, que fa el croissant i li dedica al propietari del club.
2: Mare meva.
1: Has vist guerra començar, Drel?
2: I s'està jartant, sí, sí. Això és com quan feies la pilota al profe, eh?
1: S'ha assenyalat a Tomàs Degà, que està a primera de fila, el màxim accionista de la penya.
0: Jo crec que el Ric hi ha anat i l'ha dit, relaxa't, nano. I ves al tir lliure que només has ficat una cistella.
1: I que guanyem de 31. 80 bueno, a 49.
0: A mi que ho celebri, sí, sí, no seré jo el que digui que no s'han de celebrar les cistelles, sinó...
1: Guerra, tu sabies que no hi ha aire condicionat en aquest pavelló?
2: Però no van dir que l'havien arreglat?
1: No.
2: No, és un mite.
1: No ho yet, no ho yet. Van posar-ne per alguns esdeveniments, posen allò des de fora, una màquina d'aquestes per posar aire.
2: Sí.
1: Però no, no és molta gent ventant-se perquè fa molta
2: això
1: calor.
2: Ho vaig veure a Casa Gemes el diumenge, Xavi.
1: Uf, Casa Gemes. Allò era un solarium, eh?
2: Això és un forn de pa. I, nois, prepareu-vos aquí un parell de setmanes aquí a l'Olímpic, eh?
1: Sí, tu.
0: Que acaba de fotre una bronca al Ricky i al Henry Drell per no treure ràpid i estar pendent d'una protesta o el que sigui.
1: O del propietari.
0: O, sí, bueno, no. Però bueno, en aquest cas de no treure ràpid perquè quedaven pocs segons i a sobre, doncs, al final li ha costat una mica rebre al Ricky, però després ha tret molt bé aquesta falta al web perquè l'únic que gastava en bonus i dos tirs lliures, entre cometes, de regal, que el Ricky ha notat el primer i ara va pel segon.
1: Anota. I a falta de 8 segons, 7 dècimes, la penya guanyant de 30. Els dos equips amb bonus. Se'n va arreglar la banqueta. També Kalinowski, web. Jo fos l'Unicaja, venint com han vingut, no calia que vingués tot l'estaf, crec. I els jugadors, no, tampoc tots. Joan Perri, davant de Drell. Li fa la falta claríssima. Llançament de 3, triple davant de... Madrera juga la tècnica Perri perquè la falta era bastant clara. Acaba el tercer quart, 82-55. Guerra, amb quines sensacions? Amb quines sensacions et quedes?
2: Home, sensacions que és un entrenament i la penya ha d'aprofitar-ho doncs per fer 5 contra 5, per provar coses noves, perquè és la veritat, al final tu ja anaves guanyant de 20 i ara estàs guanyant de 27, intentar que no es lesioni ningú, no? Com es diu en aquests casos, que ningú es faci mal. I continua amb aquesta bona inèrcia.
1: Ivan, no t'ho creuràs, però és que queda només 10 minuts per acabar el partit.
0: Sí, sí, totalment d'acord amb l'anàlisi de l'Albert. I després, llàstima que aquest partit que ha sortit així de jugar-lo en dues parts i el de Girona ens serveixi una mica per continuar agafant minuts i agafant i acabar aquest últim partit i mig que queda, llàstima que podrem segurament preparar alguna cosa, però no moltes, perquè fins al diumenge 31, com juga el Barça amb el València, no sabrem exactament quin rival tindrem, i llavors, clar, segurament per preparar el primer partit, doncs haurem de... Bueno, el nostre staff i els nostres jugadors, el nostre equip, haurà d'esperar una mica doncs, per saber com preparar el partit, perquè evidentment no és el mateix jugar contra el Múrcia, Baskonia, Barça, o València, i com haurem d'esperar, doncs les coses que volem preparar, doncs a lo millor el partit de Girona, per això no ens servirà, ens servirà per altres coses, però per preparar coses que podem fer contra el rival que ens toqui, haurem d'esperar.
1: Doncs, Guerra, tornen els jugadors a vista. El que està clar és que arribaran descansats, eh?
2: Sí, sí. I tenint en compte que es juguen 3 partits a una setmana i que ara ve un tram final intens, doncs crec que és el més indicat. I sobretot, nois, com deia l'Ivan, més enllà de la posició, per mi el que més important en aquest play-off és les sensacions de l'equip.
0: Sí, sí, totalment. I ara mateix són molt bones en aquest tram final i això jo crec que per iniciar els play-offs és molt, molt important.
1: Ha començat el darrer quart aquí a l'Olímpic.
7: Et caduca el carnet de conduir?
8: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
7: Carrer Francesc Macià, 6.
8: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Ataca Alberto Díaz, que no és un gran llançador de 2, però acaba entrant amb una mica de sort de xurro.
0: Sí, sí, per aturar darrere l'Arcegle i després ha caigut dins.
1: Doncs anota 82-57. La victòria serà per la penya, això ho tenim claríssim, no? Però ara sí. És allò aprofitar el moment.
0: Sí, aprofitar doncs, la feina que, que es treballa, les sensacions de com a equip i, com, i dels jugadors, com comentava l'Albert, i continuava amb aquesta bona línia de, dels últims partits de Lliga TV que estem tenint. I, bueno, i després doncs, també aprofitar el partit de Girona, encara que a nivell de classificació segurament al final no servirà per millorar la nostra posició, però sí per preparar-nos bé per l'inici del playoff, que serà el dimarts dia 2 de juny, ja que deia abans, no? Esperar una mica...
1: Potser és el 3.
0: Doncs el 2 o el 3, gràcies, Xavi.
1: Si ets 5è, el 2. Si és 6è, el 3. El 3. 3, 5, 7, el 2...
9: Perquè si hi ha algun equip que perd els 3 partits, encara podríem... Quan hi ha la Girona, podríem arribar a 5è?
1: Sí. El que passa és que, bueno, el Sergio Pareja ens va dir, Guerra, que les possibilitats seran mínimes, doncs el creiem.
0: Sí.
2: Mentre hi hagi vida, hi ha esperança.
0: Sí.
2: Punt.
1: I mentre hi hagi Pareja, sempre tens esperança, perquè et diuen estadístiques i tot. És que és una cosa...
2: Total.
0: Avui a jugar el
1: Saragossa-València.
0: Saragossa-València. Si guanyés el València ja no podríem agafar, però el Baskonia jugava contra el Real Madrid. El dimecres, sí. Demà.
1: El que a mi no m'agrada és que el València-Barça jugui el 31 de desembre. Clar. El 31 de maig, que això vol dir, Ivan Guerra, que fins al dia 31 si et pot tocar jugar el dia 2 a Tenerife i el 31 de nit encara no ho saps.
0: Sí, correcte.
1: Mira Santi en el videomarcador.
2: Sí.
1: Com toca el bombo.
2: Pau i l'Aina.
1: Santi Rodríguez, tocant el bombo. Que bé que ho fa, eh? És bon entrenador, però tocant el bombo, molt bé. M'he vist molt bé. Dravic. Recordem que ja tenim el Leima Coruña classificat per la Final Four, juntament amb Estudiantes i amb Oviedo. Estudiantes i Oviedo jugaran una de les semifinals de la Final Four. I el Coruña de Carles Marco, que jugarà contra el Palencia o el Fuenlabrada divendres junts al cinquè partit.
0: Sí.
1: Vinga, a prop, més a prop, a dues victòries de l'ascens.
0: Sí, més a prop el Carles i bona feina en aquest playoff difícil contra Menorca. Bueno, jo crec que tots els partits han estat durs, però al final el Coruña doncs, ha demostrat la suposada superioritat que existia i el millor nivell que han tingut a la fase regular. I clar, per la nostra part, doncs, contents i a veure divendres, que sàpiga ja qui li tocarà si a la semifinal. Si el Palencia, que en principi és més favorit per jugar a casa i perquè el Palencia ha guanyat els 2 a casa i el Fuenlabrada ha guanyat els 2 seus també a casa seva, però el cinquè de desempat és a Palencia i en principi una mica més favorit Palencia per arribar a la Final Four i aquesta semifinal contra el Leima Coruña de Carles Marco.
1: Guerra, cada Han una mica està dormint perquè perdi, li ha fumat un cop a la boca en aquest jugador d'Eurolliga, anomenat Han.
2: Sí, ara s'aixeca Han, aplaudeix l'Olímpic. És que Perry també té un bon tríceps, i una bona espatlla.
1: Ara veurem si també té un bon challenge antiesportiva. Per cert, el Pere Companyó, no el veiem, llavors està encara Ibernès, no? Estava a Escòcia. Hi ha gent, Ivan, que... Carai.
2: Ens estarà escoltant des d'allà, Xavi.
1: Sí. Doncs no hi ha... Diuen que no és antiesportiva, tot i el cop de colze. El Pere Companyó, ara m'estava fent dubtar. Estava, sí, a Ibernès, és cosa. Sí. Està dalt de tot, al nord, Ricky falla, cop de dins de Yannick també falla. I va, Zeroski la dona per Perri, que per Alberto Díaz per Aldi, triple. Dani Miret, que no demana tres morra, s'acosta perillosament l'Unicaja, Joventut guanyant de 20.
0: Sí, ha tornat a igualar el que seria el marcador amb el que hem començat aquest mig partit, no? Aquesta segona part. I és veritat que en aquesta última jugada han fet molt bona transició per trobar Audic a la cantonada.
1: Parker rep la pilota, assisteix, no, llença i anota. 84-62.
0: Parker, màxim anotador del partit en aquest moment, amb 14, sí. I Dren i Virgander amb 13.
2: Sí, i el Parker, i el Max, 18 perdona, de valoració, perdona, Ivan, Virgander, 20 de valoració.
0: I el màxim anotador de Unicaja, Alberto Díaz.
1: Sí. Doncs se'n va Alberto Díaz a la banqueta. Això ja s'està encarrilant. Reformes, canvis, a Balagrés ho tenim tot. Mobles de cuina, sanitaris per aquest. I les últimes tendències en disseny, qualitat, estil i experts al teu servei. Entra a balagrés.com o truca al 93-395-0311. Balagrés!
3: Balagrés.
10: Balagrés.
3: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: 8-4-6-4. Joan Riqui. 7 minuts i mig. N'hi ha algun, Guerra, que creus que no es dutxa avui?
2: La clàssica de... Per això jo no em dutxo. Podria ser.
1: Dius, però Miguel, ¿por qué lo dices, no?
9: Única gas que va fins demà, no?
1: Sí.
9: Aquesta hora ja no aniran... crec que hi hagi opció de tornar, no?
1: No, aniran, suposo, a prendre alguna cosa, no?
2: Què hi ha avui obert per aquí?
9: No sé si avui dia... No sé si estarà en van. Això no és Madrid.
1: Dimarts, Badalona... Home...
9: Això no és Madrid.
2: I tampoc Grècia, eh?
9: Home, Atenas... T'hagués agradat el Tardeo. A tu, Albert, t'hagués agradat... A Xavi crec que no. Però a tu t'hagués agradat el Tardeo de platja que vam trobar diumenge, abans de la final.
2: No, però escolta, que jo vaig fer Tardeo aquí al Gorg, a l'Olímpic.
9: Per això no, el Tardeo aquí...
1: Mira, si mires el vídeo,
9: increïble, veus,
1: veus l'alcalde, el Xavi García del Viol ballant, i de fons, Guerra fent allò seguint els passos.
9: Seguint les passes,
1: sí,
9: no?
1: Sí.
2: El YMCA era.
9: No, però doncs el Tardeo d'aquí, déu-n'hi-do, eh? O sigui, molt, molt ple, però nosaltres a Atenes vam trobar un... allà a la platja, que per l'Albert ha estat... fenomenal, allà.
1: M'estàs parlant de...
9: La seva samarreta i tal.
2: La platja.
9: Clar. Al costat de la platja. Sí, va fer bon temps el diumenge, que no ho esperàvem, i ho vam aprofitar.
1: Més canvis, Guerra.
2: Riqui Birgander marxa cap a la banqueta, per tant, Vives i Rússica pista, torna l'Excel de Miret.
1: Doncs atacant a Odic, a la defensa de Pajan, la dona per Bacherowski. Per Rússic, avui no hi és, Jan Plateu, l'altre dia sí que estava aquí a primera fila, com a mínim no està a la seva posició de l'altre dia. Si és Josep Samorano, no se'n perd ni una. L'ensenyament d'Audi, Genota, bàsquet.
9: Xavi, només, i Albert, només us diré que a la final de l'Eurolliga...
1: Hi vas anar o no?
9: Vam anar tot el partit en peu.
1: Tot?
2: Sí?
9: Tot. Per tot el públic, eh?
1: Però diguem-ne una cosa, ara parlen seriosament.
9: Des de la zona
1: VIP... Què tal ambient?
9: Increïble. I molt amables els grecs, i bueno, jo no vaig veure... I no vaig sentir cap problema. Poca... Com es diu? Al principi, a les semifinals, el divendres, no et demanaven la identitat, no et demanaven moltes coses per a l'entrada. En canvi, el diumenge... Vam haver de passar moltes portes i molts policies i ensenyar el DNI moltes vegades. En canvi, divendres no. Però sí que és veritat que l'ambient de la semifinal ja del divendres és increïble, per part de l'Olimpiaco sobretot, evidentment. I el diumenge una bulleria total a la pista del Panathinaikos. I vam veure tota la final en peu.
1: 8-8-6-6, 8-8-6-6. Guerra, això va per feina, aquest partit. 6 minuts.
2: Podrem sopar una hora de 100 i tot,
1: no,
2: eh?
1: Seran sopar d'infantils, no?
2: Sí. És l'horari de l'infantil.
1: Dutxes i a sopar.
9: No, Albert, tu et vens a mi a Sant Adrià per començar a preparar els sèniors, no? Així m'ajudes, saps?
2: A mi ja m'han dit alguna cosa, però dic una cosa, Ivan, que al Baonès Ventre anem d'aquí una hora i mitja, o sigui, potser em dóna temps i tot.
9: Ostres, mira.
2: Àusies.
9: També aniré a veure si entres o no a l'equip, no?
2: A fer scouting.
9: A fer scouting, aniré.
2: Et faig un spoiler, Ivan?
9: Digue'm,
2: Xavi? Mi.
1: Sí.
2: Balonès, molt a prop de tancar el fitxatge d'un jugador d'Eva.
9: Oh.
2: La segona catalana.
1: Oh. No ens vol donar pistes, però ho sabrem, eh?
9: Molt bé, bona notícia, no?
2: Però d'Eva... Formata la Minguella, sí.
1: Però no en plan Sebi, no? No en plan...
2: No.
1: Ah. Format una Minguella, eh? 88-68. Però estava ara amongat o no?
2: No, en Sebi estava a l'hospitalet.
1: No, no, digue que volen fitxar.
2: No.
1: Ataca. Guillem Vives interior per Rússic. Per la pilota. I avui Rosic necessitava un esmorzar més fort. Can Bertran, Can Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia el seu reduc, croissants, ensaïmades, tornem-hi, el millor pa de Badalona a Catalunya. Tot això ho podreu gaudir al bar amb un supercafé, infusions, suc naturals o la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, carrin, canons i bananera, cantonada al carrer del Carme, que és el mateix Can Bertran, carrin, cueta, cantonada al carrer del Carme, no us equivoqueu.
3: Tot ho fem amb el millor producte.
4: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
1: Fan per Rússics, que es penja. Guerra, que bé que ho fan, això, eh?
2: Brutal, sí, sí. I m'agrada molt veure Rússics continuar cap a dintre, perquè ja sabem que té bona mà, però l'hem vist en aquesta acció i també l'anterior de Jabari anar cap a dins.
0: Sí, sí, sí, Albert, perquè sobretot és molt important que els nostres petits estan sent capaços de trepitjar la pintura i en aquestes situacions... És veritat que en el bàsquet actual és molt bo estar ocupant les cantonades i la possibilitat del triple, no?, perquè s'utilitza moltíssim, però sí que tu dius, no?, quan veus que un company penetra i té possibilitats de trepitjar la pintura, si pots anar cap a dins i fer una cistella fàcil, doncs és molt important perquè sumes, entre cometes, amb facilitat.
1: Doncs el conjunt verd i negre que està dominant de 19 punts. Web, amb la pilota, Joventut 90, Unicaja 71.
10: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Web, se la juga a dos, allà tres no nota, el rebot és per Batxeroski. Moviment, llançament, falla i el rebot és de Parker.
2: Vives a pista també, novament.
1: Rússic, amb la pilota.
2: Jabari dintre.
1: Sí, sí. Dos més un.
0: Alberto Díaz...
1: No vas de moure molt perquè... Ja. Aquí, així, perfecte.
0: Alberto Díaz li diu a Ivon que ho demani perquè diuen que la falta és a baix, però jo crec que el Jabari ha vist el contacte i ha agafat la pilota i ràpidament ha girat per llançar intel·ligentment per treure l'opció de llançament i en aquest cas amb la cistella un 2 més 1.
1: Recordem que el Sergio Pareja, no sé si ha vingut avui, però és com un... Saps allò que és com el teu Salvador que apareix de cop i volta? Perquè amb aquesta victòria, serà la 22a victòria, és la tercera millor registre del segle XXI, eh? El millor va ser la temporada 2007-2008, quan vam guanyar la Copa i l'Eulema amb 25 victòries. La 2006-2007 i la 2005-2006, 23 victòries. I ara en portem 22. En portarem 22 amb la possibilitat de guanyar contra el Girona la 23. Que això vol dir fer molt bon registre. Jo crec que hem d'aprofitar l'últim partit perquè Hackenson i Simon facin un pas més.
0: Sí, el que dèiem, no? Ja que hem pogut aprofitar aquest partit, no? Que no estava previst, sí, i encara ens queda el de Girona, doncs el de Girona, doncs, aprofitar-lo per continuar aquesta feina que deia l'Albert, no? Que és important, les sensacions de l'equip, les sensacions de com arribes a aquesta fase final, igual que com arribes, doncs, a una Copa del Rei, abans que parlàvem de l'Eurolliga, doncs això és molt important perquè et dona un plus i ho podrem aprofitar. Per una part està bé poder aprofitar-lo el divendres a Girona i l'altra part, doncs, el que tu també comentaves, el paró seria que fins al diumenge per la tarda no sabrem quin és el rival i clar, els entrenadors i l'estaf segurament ja tindran molt de scouting preparat de diferents equips, però sí que no, fins al dilluns l'equip haurà d'esperar per poder treballar-ho a pista.
2: I ara ovació per Jabari Parker, eh? 24 de valoració, quin recital la criatura, 17 punts.
1: I jo crec que l'altre dia deia, bueno, esteu contents perquè ha fet un pas més, recupera la pilota, no he sentit el nostre tècnic Jordi Abril, que no és perquè hi hagi molt de soroll, sinó perquè, aviam, Vives, falla el triple.
0: Era, Albert, era el moment de la cistella i de veure si, no, si el que s'ha mogut per Twitter
2: sí.
0: Es complia o no, saps?
1: El festival està amb NBA Jungfrau, els pares de la Jungfrau que han fet un equip És un espectacle. Cada dimarts és que... Però són tan de bàsquet que diuen... Fem l'entrenament i aprofitem i anem al temps mort a sopar i veiem la penya així. Ens ho passem bé tots plegats en família i això és el millor que es pot fer. Restaurant Temps Mort, si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom. Temps Mort a Badalona, hamburgueses, tapes, entrepans, fleixats i els millors vermuts de cap de setmana. Temps Mort, el temps perfecte, obert de dimarts a diumenge a carrer Sant Sebastià. Tots de dalt de vila, restaurant Temps Mort.
5: L'esport bar de Badalona, ideal per veure els partits amb amics o família. Temps Mort.
1: I ara protesta Ivon Navarro, que juga la tècnica. Per cert, sí que és veritat que al restaurant Temps Mort hi ha els millors vermuts del cap de setmana i avui es pot fer una excepció perquè et dona temps de descansar i anar-te'n a dormir dureta, però havent fet, havent paït, eh?
0: Sí, podies aprofitar per fer una mica de vermut abans de que s'iniciés el partit a les 8 i ja després...
2: La prèvia.
0: Sí, una mica de prèvia, després prendre's alguna cosa que arribaràs aviat a casa ja ben sopat i tranquil·let, i el vermut ja el tens al peu.
1: Vaig escoltar el Dani Fernández fent la retransmissió i cop i volta veig aquí, és que són gent que estan aquí enganxats a la penya. Atacant una altra vegada l'Unicaja, 2 minuts i mig per acabar el partit, la penya guanyant de 20, 93-73. Perri. Ara estic preguntant per WhatsApp si algú ha demanat un vermut, aquí el terrestre d'en Mort, perquè després passa allò que diuen, no, és que no he tingut punteria quan entreno, no, home. És que s'ha d'entrenar, això, eh? Torna a fallar web 2 vegades i al final Drell agafa rebot i Bispa Garten no mira el propietari. Aquesta vegada va per feina. 2 minuts justos per acabar el partit. Drell postejant a Perri. Drell davant d'Estonià i li ha fet aquello de la trampa del Robert Archibald, eh? Sí. Apartar-se i ha perdut l'equilibri.
0: Sí, ajudant a l'Archibald...
1: Descarreguen el Ferran Vinaixa. Guerra.
2: Dans col·laterals.
1: La pilota directament a fora, l'ha esquivat bé, eh?
2: Això són reflexes de... Això amb el crossfit s'entrena, amb el Jairo.
0: Ha estat ràpid, eh?
1: Joan Kravitz. Tu eres muy malo. Joan Audic. Audic, a punt de perdre la pilota. Jo crec que el crossfit el fa amb el Jordi Ribas, pot ser, Guerra?
2: Sí. Que... Jo crec que sí, amb el Ramon també hi va. Ah, no, el Ramon era pàdel.
1: Pàdel. Amb el Ribas està a pàdel, crossfit, està on fire. Joan Camilohan, 1 minut i mig per acabar. I el que sí que és cert és que hi ha molta gent que està en forma. Hi ha molta gent que està en forma. Per què? Perquè, sobretot, perquè van a Club Pilates Badalona. Una extra experiència. Club Pilates Badalona, fer classes de plata i reforma. Juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body, oferint diferents tipus de classe i treballant per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Doncs, de moment, això... Oli en un llum, es diu. Jo m'ho esperava, eh?
2: Com has dit aquesta frase, Xavi?
1: No es diu així, oli en un llum.
0: Oli?
1: Oli en un llum, sí, no? Val, no, he pensat... A mesura del preacompanyador 2, que és la guerra, dic. Sí. Déu-n'hi-do. Per cert, ara m'han passat unes imatges, però, aviam, estaven buscant... del Dani... de la teva dona, que va anar també al Tardeu, eh? Déu-n'hi-do.
2: No, és que hi havia molta gent.
0: Moltíssim.
2: El Tardeu de Grècia, el d'Atenes o el d'aquí?
1: No, d'aquí. El Dani canta molt bé en el karaoke, però sobretot el bailoteo, eh?
0: Guerra, el pròxim ens hem de portar al Valles, cap allà.
2: Sí, tio.
0: No?
2: Ara ve el bon temps, ja fa calorer.
0: Ara ja...
2: La camisa negra a Ballesteros, tan ligrada.
1: Joan Andrea Bajacanson, a falta de 52 segons per acabar el partit. Joventuts 93, Unicaja 73.
5: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
6: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: Doncs traurem el partit i, home, com a mínim amb bona imatge. Entrarà Adrián Torres, Guerra.
2: Sí. Ovació, eh? Aplaudiments a l'Olímpic. Tindrà 43 segons i 6 dècimes Adrián Torres.
1: Li podríem haver donat una miqueta més, potser, no? Però...
2: Sí, ja perquè... es pot dutxar, eh, Torres, avui?
1: Sí, exacte.
0: Sí, perquè la gent tenia ganes i ara ha fallat el segon tir lliure i no pot fer el canvi, saps? Lliure. Quina mala sort. Sí.
1: Doncs anirem algun dia al Tardeo. Primer passem pel Metropolitan o no, per això? Metropolitan Bodies. Van Han.
2: Aquí és matina, eh? A les 7 del matí.
0: No, sí. El que podem fer és quedem amb l'Albert i que l'Albert es faci un entrenament una mica. I
2: vinga.
0: I així el Xavi i a mi la camisa ens quedarà millor després per la tarda, saps?
2: Perfecte, Ivan.
0: Que bona idea, saps?
1: Kalinowski falla el triple rebot des de Yannick Crack, queden 12 segons i s'acaba el partit. La penya guanyant de 21, ja signen la victòria. I Bon Navarro, que dona la mà a Dani Minet, es dedica sobre la cara al playoff. Veurem si l'Unicaja hi és, perquè s'hi juga la vida en la pista de l'Escònia. Final del partit. Joventut 95, Unicaja 74.
10: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
11: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
3: La penya en joc.
1: I amb 44 minuts n'hem tingut prou. Anem a celebrar-ho amb els aficionats i amb els jugadors. I escoltar protagonistes, guerra. Peu de pista.
2: Doncs la plantilla de la penya fent la pinya i al centre de la pista. Veiem a Tomic i Moren també unint-se a aquesta pinya. Aplaudeixen els jugadors. I nosaltres serem ja per el grup protagonista. A Simon Birgander, que el tenim aquí amb el dimoni. Abans, però, fan el càntic, Amb els dimonis verd i negres. S'ha acabat tanyint de verd i negre a la graderia olímpic. En aquesta mitja hora prèvia, abans de començar el partit, també Adrián Torres aplaudint amb aquests 45 segons gairebé de joc que ha tingut. I ara, quan acabi aquest càntic, anirem de seguida amb el Simon Birgander, que el tenim aquí amb nosaltres, Simon. El tenim en directe per la Ciutat. Simon, enhorabona per la victòria. Primer tot, deixa'm dir-te, com a jugador, com heu preparat aquest partit? Perquè és una situació molt estranya, 20 minuts entre setmana...
12: Era muy raro, sí. Preparamos como un partido normal, más o menos, pero sabíamos que solo va a ser medio partido. Pero tienes que prepararlo como un partido normal. Está bien directamente, porque ellos, si ellos empiezan bien, hace el partido difícil, pero creo que hemos hecho nuestro trabajo y ya está.
2: A més, tenint en compte com de carregat està el calendari, parlàvem amb el Xavi i l'Ivan, avui era un d'aquests dies en els quals el Dani ha tret l'Excel per repartir minuts. Era necessari, també, i més guanyant de 20, no?
12: Sí, creo que todos hemos jugado más o menos, Adrià iba a entrar ahora al final, pero no ha podido, pero sí, era importante descansar jugadores, que todos que sienten bien, que hacen sus cosas.
2: I per sentir-se bé, Simon, l'última, tu com et sents? Perquè t'hem vist pletòric, també... 20 punts, com d'important ho veus, sobretot tenint en compte que venen els play-offs, arriba amb bona inèrcia.
12: Sí, yo creo que estoy mucho mejor ahora. Es que es muy difícil. Ahora es primera vez en muchos meses, los últimos dos partidos, que juego sin dolor. Antes he jugado siempre con dolor en mi pie. Es muy, muy difícil jugar así, pero ahora los últimos partidos, la última semana o así, he sentido muy bien y me siento como yo mismo otra vez. Y creo que es importante para mí, pero también para el equipo.
2: Gracias, Simón.
12: Gracias.
2: Les paraules al pivot, i de passada ens ha confirmat que està sense molèsties, plenament recuperat. Per tant, tot bones notícies.
1: Guerra, Simon, que no pega el temps, eh? Diu, escolta'm, vull anar, agradaria saludar...
2: Sí, a saludar el Celso Moreno.
1: Ah, vale, sí, és veritat, no el veia.
2: Et sona de València, sí, potser, molt, Ivan. Ahir, Xavi. Molt.
1: I això també és tenir paciència i poder estar... Ens quedarem aquí per poder fer l'estàndard de televisió, perquè evidentment connectarem amb Televisió de Badalona, però, Ivan, abans d'anar-nos a la zona de vestidors, déu-n'hi-do el partit sòlid, no?, que ha fet el Joventut, perquè no és realment tan fàcil fer això a vegades, eh? Et dona la sensació que sí, però no.
0: Sí, pot donar aquesta sensació per com havia anat la primera part, però el que ha dit el Simon, no, ells no volien complicacions de cap de les maneres, i per això, doncs, jo crec que l'equip va afrontar el partit com havia de ser. Al final, aquesta segona part, doncs, encara hem guanyat per un punt més, però sobretot en cap moment, doncs, ha parellat el resultat, el partit, la victòria, perquè la feina de l'equip, encara que ha estat una curta, perquè sabíem que eren només dos quarts de 10 minuts, doncs ha estat bona i es confirma ja aquesta victòria que entre cometes tots sabíem que aconseguiríem i el mateix que estem dient, no? Encara que ens repetim el que diem amb l'Albert, no? Les sensacions de l'equip continuen sent molt, molt bones i jo crec que això doncs ens dona confiança als aficionats i segurament també al nostre equip, als nostres jugadors i al nostre staff per afrontar els play-offs davant de l'equip que toqui, no? Ara doncs a gaudir també doncs el partit a Girona i intentar preparar una mica el que es pugui al play-off abans del partit del dia que hem comentat el dia 31, de saber exactament el rival que ens tocarà i quan comencem el play-off.
1: Quan acabi el Guerra, la connexió al Televisió de Badalona en directe amb la Judit, evidentment intentarem agafar algun jugador més en el vestidor de la penya, però en tot cas s'ha anat tot el públic amb un obrir i tancar d'ulls. I per tant, aquí què seria? Això l'Adrià ens ho dirà. Hem de fer la mitjana del públic que hi havia el primer dia i avui, i llavors es diu el públic que hi ha hagut, o com va això? Ho faria així.
0: Estic d'acord amb...
1: Escolta, Adrià, vine cap aquí. Mentre esperem els protagonistes, l'Adrià un dia li va fer una entrevista a en Hanga.
13: Sí, és veritat.
1: I escolta'm, aquelles coses que es diuen a vegades, ostres, la que es va liar, no? Perquè et va dir que no t'havia donat... No tenia ofertes.
13: Bueno, això em va dir, li vaig preguntar que com estava el seu futur, va dir que encara no havia rebut cap oferta, i doncs després, bueno... Tu tindràs més informació que jo, però...
1: No.
13: Però en teoria té una oferta sobre la taula, no més a la baixa de la que tenia, i veurem si renova. Jo crec que és un jugador que sí que ha de tenir lloc en aquest equip, aporta molt defensivament, i a més crec que sempre ha de tenir l'experiència que té, per exemple, d'en Hanga.
1: Home, en Hanga jo crec que és un plus, però clar, arribem a aquell punt, ho comentàvem ara, surt Ivon Navarro, i el veig desesperat. Fixa-t'hi, mà al cap, com si tingués mal de cap, assegut sol...
13: Ah, sí, és veritat.
1: És curiós, això, eh, Adrià?
13: Sí, la veritat que l'Unicaja... bueno, jo crec que no sé si és la decepció de la temporada. És veritat que va arribar aquesta Final Four. Jo sí que la vaig viure de prop i la veritat que a mi em va sorprendre el nivell perquè crec que no ha acabat de trobar el seu equip. Tota la feina que havia fet altres temporades i s'estava veient en resultats, crec que aquesta temporada no li està donant. I veig a un Ivon Navarro abatut, i que crec que li està superant la posició.
1: Adrià, la imatge és preocupant. Està assegut sol al final de recolzant-se sobre els genolls i amb les mans al cap. És que es pot quedar fora del playoff.
13: Totalment, i a la mirada perduda, no? O sigui, no, jo veig un Ivon Navarro que està fora i veurem, perquè també s'ha dit que té ofertes, no sé fins a quin punt.
1: Si s'està pensant, torno mala com quedo ja per negociar el Barça.
13: Home, la veritat que aquí es podria comprar un pis ja, no, a Badalona, perquè ha vingut més cops aquí que no sé, a un altre lloc d'aquí, almenys.
1: Adrià, volem potenciar-te perquè ets un jove periodista. On et pot seguir la gent per a xarxes i també llegir-te?
13: Doncs mira, t'ho agraeixo tu també que ens visibilitzis també, perquè no se'ns veu tant, però Factor Canxa, estem allà cada partit donant el millor. I, bueno, a mi, Adri Pubilla, em podeu anar seguint tota la informació que vaig tenint de la penya i també de moltes més coses.
1: Adrià, a seguir, eh? Felicitats.
13: A seguir. Felicitats a tu també, que estàs a tot arreu.
1: Estem a tot arreu intentant aconseguir informació per, evidentment, que no, per intentar sumar, eh? Win-win, aquí. Tots sumem per anar endavant. També ho fa el nostre amic de Dani Aguilà de RAC1. Avui una miqueta a l'expectativa. Escolta'm, li volia preguntar a en Dani, aprofitant que li paguem la col·laboració.
14: I
1: Dani Aguilà,
14: companys.
1: És que... Deixem que apreti una mica, és que aquí s'estima molt Asiel Cobradovic. Mm-hmm. I jo no sé si anirà al Barça o no, però al Barça hi ha molts moviments, eh?
14: Sí, de fet...
0: Xavi, perdó, abans que comenci el Dani, avui he parlat amb l'Ipsi i m'han parlat molt bé del Dani. Aquí ho deixo.
1: Com a jugador?
0: Que tot en general, però m'han parlat molt bé.
14: Has vist?
0: Aquí ho deixo.
1: Dani, veig que ja tens família a la Junta.
14: I semblava que era mentida, eh? No t'ho creies mai, eh, Xavi? Estan passant moltes coses. De fet, hi ha una cosa que jo crec que és la principal, que és qui mana a dia d'avui al Barça. És a dir, sabem que mana el president Laporta, d'acord, però quina mà té si es copujaven tot plegat? Qui és el general manager? Perquè tot fa pensar que Navarro ho deixarà de ser. Qui pren les decisions esportives en un dels moments més importants de la història recent de la secció, qui serà el nou entrenador. Estan passant moltes coses i el pitjor, Xavi, és que el que no sabem és qui prendrà les decisions ara mateix. Per tant, estrem a l'expectativa.
1: Doncs l'expectativa, perquè hi ha només un partit a Andorra i hi ha play-off que pot ser un pim-pam, i això, evidentment...
14: Tens el de diumenge també contra València, l'ha ajornat, i play-off ja, sí.
1: Doncs, Dani, seguim escoltant per saber l'actualitat de tot el bàsquet.
14: Quina meravella, quin honor parlar per aquests micròfons. Gràcies, Xavi.
1: El Dani Guira, com sempre, un dels nostres també format a les ràdios locals, eh? Igual que l'Ernest Macià també va estar a Manresa, i aquí creixent i creixent. Queda un partit. De seguida ens anirem a zona de vestidors, però queda un partit. De moment no arriba Ivon Navarro. Ivon Navarro continua?
0: Sí, el mateix joc que tu has comentat, i amb les mans al cap, segurament doncs, decebut també per la situació que segurament està clar. Nosaltres podem explicar el que veiem, no sabem exactament el que passa pel cap i les sensacions que té a l'Ivon, però sí que és veritat que segurament per l'Unicaja, doncs, aquest final de temporada no està sent tan bo com ells segurament pensaven, o com ells estaven acostumats a les últimes temporades, i evidentment quedar-se o poder quedar-se fora del play-off, doncs té segurament una lectura molt negativa per ells, que parla sobretot del mal tram final de temporada d'Unicaja i de la gran temporada que jo crec que ha fet el Bilbao de Gemma Ponsarnau.
1: Doncs de moment no hi haurà, de moment Ivon Navarro no ha començat, ara l'Albert Guerra que ha acabat, veurem si pot trucar el Jordi Abril a l'aplicació per poder tenir com a mínim un jugador més de la penya en el vestidor abans de que arribi Ivon Navarro i també Dani Miret en aquesta roda de premsa. El partit de divendres a 8:45. Què fas divendres a 8:45?
0: Doncs anirem tu allà a Girona, no? I ja veurem si abans no fem alguna coseta abans del partit. El que tu manis, que ets el capo.
1: Escolta'm, el Girona, 13 victòries, 20 derrotes. I la sensació que hi havia des de fora que tenia jo era, home, han fet una temporada bona, però potser no tanta, no?
0: Jo crec que han anat a ratxes, no? A Girona ha tingut intervals a la temporada on ha fet un bon bàsquet i han aconseguit victòries, en canvi altres moments que no han estat capaços de tenir aquesta continuïtat, no? Evidentment s'han salvat en tranquil·litat, però no han estat a prop, potser, del bàsquet que ha pogut fer el Breogán de Lugo, no? Que hi ha hagut moments que jo crec que el Breogán de Luis Casimiro ha jugat força bé, i sobretot del que dèiem, no? del Bilbao de Germán Ponsarnau. No s'han de comparar potser aquí, perquè els equips poden ser evidentment diferents, no? però sí que segurament Girona doncs, volia tenir aquesta idea de poder lluitar durant la temporada per estar una mica més a dalt o amb un altre número de victòries i derrotes, que al final aquest número, si és millor, doncs, et permet doncs, continuar lluitant per fites millors. No? Està clar que no ha tingut problemes, evident, per salvar-se, però bueno, a veure si a poc a poc doncs, Girona, m'imagino que la seva idea serà intentar doncs, consolidar el projecte i mantenir la continuïtat amb el Moncho Fernández, amb les coses, amb el San Emeterio, doncs hi ha un part del planter perquè és la manera de poder fer o de fer que un projecte que tingui continuïtat, perdó, doncs més endavant puguis arribar a lluitar per més coses que serien doncs, per a aquest tipus d'equips la Copa del Rei o uns possibles play-offs.
1: Ens anem a zona de vestidors, no sé si podem ja tenir a l'Albert Guerra, si ha acabat ja, si han tancat la porta, si podem tenir algú, si comença la roda de premsa d'Ivon Navarro. Doncs ara...
2: Què tal, Xavi? Doncs...
1: Ai, mira, la tenim. Endavant, Guerra.
2: Sí. Estem aquí esperant a fora de la zona de vestidors per si, quan ens donin pas, poder entrar. De moment, sí que és veritat que avui és un dia aquests dies que no hi ha pràcticament premsa i, de moment, doncs, estem esperant aquí que ens donin l'okay.
1: Aquestes coses que dèiem, eh? Avui han hagut... Clar, han posat 6.203 espectadors perquè són els de l'altre dia. Clar, jo crec que no es pot agafar com a referències que hi havia avui. Per tant, havien fet unes apostes que, Guerra, tu no les has encertat i l'Ivan tampoc. Guanyo jo, si et sembla bé.
2: Has guanyat tu?
1: Bueno, com que heu fallat vosaltres, jo no vull dir que ni us en recordeu el que havia dit jo. 6.203. No s'ha pogut fer la mitjana de l'altre dia, 6.200 en el primer partit, i avui jo crec que hi havia 3.000. Per tant, la mitjana seria uns 4.500. Veurem. A un quart de 10 juga el partit cas de Montserrat a València. Guerra, que bèstia seria que baixés Gran Canària o Saragossa,
2: eh? Sí, sí, qualsevol dels dos, a més. Per encarar hi ha un equip que fa una temporada o dues hauria d'estar jugant l'Eurolliga, recordem que va renunciar a Eurolliga, i Saragossa, amb tot el que comporta, amb un equip on jugues com Bell Haynes o com Robinson, i també de retruc l'equip femení, aquesta Eurolliga femenina, i que, per tant, veuria com podria afectar això al pressupost. Però jo crec que qualsevol dels dos

0: Hola, Ivón. Hola. Aquí Adrián Rodríguez para Factor Cancha. Tengo una doble pregunta. En primer lugar, ¿se te ha visto ahora al acabar el partido solo en el campo, cuando ya no había nadie? Me gustaría saber qué pensabas. ¿Se te veía como cabizbajo? ¿Qué pensabas? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Y después también me gustaría saber qué te ha parecido que hayáis tenido que volver prácticamente un mes después a jugar una segunda mitad, que entiendo que la motivación pues también es más complicado, ¿no?, para los jugadores y para vosotros. Gracias.
1: Bueno, pues como no hay otro sitio para estar tranquilo, me he ido a la cancha a pensar en mis cosas. Y bueno, evidentemente no es una situación fácil para nadie, ni para Juventud ni para nosotros. Nos faltaban jugadores que estaban en el acta, otros pues no llegan en su mejor momento, y es verdad que a nivel emotivo, pues volver en el descanso, bueno, con ese plus de, puede ser de adrenalina, te puede dar alguna opción más, más 20 minutos que estás, que puedes estar algo con más de cansancio, te puede dar algo más de opciones. Allá Juventud es un equipo que, bueno, sus primeras partes suele tener muy buenos porcentajes de tiro, y evidentemente lo que hemos jugado hoy no eran una segunda parte, era una primera parte, con lo cual, por eso decía que necesitábamos hacer no muchas cosas perfectas, pero sí muy, pocas cosas muy bien, y no las hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una anomalía para todo el mundo, ¿no? Para vosotros también.
2: Molt bé, doncs fins aquí la roda de premsa.
1: Bé, gràcies, gràcies bon. Bona sort.
3: La penya en joc.
4: Les paraules d'Ivonne Navarro, que subratllem, no era postureo, que es diu, no era fer-ho de cara a la galeria, però ha sortit al mig de la pista, s'ha assegut en una cadira, tot sol, ha estat reflexionant com aquell que està, quan acabes de perdre una final, doncs com si hagués passat això, durant ben bé 4 o 5 minuts abans de començar la roda de premsa Ivonne Navarro. De seguida ens anirem a zona de vestidors amb l'Albert Guerra, que tindrà un protagonista, però Ivan, la penya arriba amb bones sensacions en aquest tram final, no?
5: Sí, sí, totalment, no? Ja ho hem comentat durant la retransmissió, que les sensacions dels últims partits són molt, molt bones, després de la Final Four, que no vam poder jugar aquí a casa de la BCL, doncs les sensacions de l'equip estan sent molt, molt bones, i el que dèiem, no? Encara que tenim la baixa d'Ante, que és importantíssima per nosaltres, jo crec que l'equip s'ha adaptat molt bé a intentar, i el Dani i el seu staff, a intentar jugar una mica d'una manera una mica més diferent, perquè al final, vulguis o no, doncs, l'Ante, doncs, entre cometes, ben dit, condiciona el lloc de l'equip pel seu talent i per la seva capacitat de també donar lloc a la resta de companys. Llavors, tenir-ho o no tenir-lo, doncs canvia algunes coses. Jo crec que l'equip ho està fent bé. Hem comentat també, doncs, la confiança amb la que està jugant el Michael, que això també, doncs, afavoreix que l'equip, doncs, es trobi millor. El Jabari Parker, doncs, més consolidat que potser al principi quan va arribar. O sigui, que l'equip, les sensacions que transmet, ja ho he dit abans, és que l'aficionat ha d'estar, doncs, endollat i amb ganes de playoff, no? De voler arribar-hi i d'arribar-hi, doncs, amb ganes de no tenir por contra cap equip, que ningú m'entengui, que jo no vull en principi al València, perquè al Madrid no pot ser, però al València d'aquests que ens poden tocar, però jo crec que qualsevol dels que ens pot tocar, ara mateix, el nostre equip, les sensacions que dona és de poder competir al màxim aquest playoff i de poder treure una victòria fora de casa, que al final és el que necessitem, i el playoff aquí a l'Olímpic, espero i desitjo que sigui més que una

0: eliminatòria, sé que el pavelló, sabem que el pavelló estarà ple i aquí no ens guanyarem.
1: Sigui contra el Múrcia, sigui contra el Barça, si la penya és capaç de guanyar el primer fora, buf, el segon serà de rapera, eh?
0: Sí, i crec que tenim l'experiència, no, d'Atenes, o sigui que la competició europea que ens serveixi per aprendre, no vam poder jugar la nostra Final Four, com deien, però recordo les paraules del Dani quan l'estava veient aquí com a aficionat al bàsquet, en aquest cas, igual que molts de nosaltres, doncs, d'aprendre d'aquella situació, i vam tenir dues opcions per guanyar fora de casa. Jo crec que van ser dues opcions reals que no van ser capaços d'agafar, i evidentment en qualsevol eliminatòria curta a tres partits, el primer partit és importantíssim, i amb aquesta idea segur que anirà el nostre equip, toqui a l'equip que toqui, i encara que tinguem aquests equips que estan en aquestes posicions a la Lliga CB, doncs tinguin una mica menys de temps per preparar aquest primer partit de play-off, no? És veritat que amb el calendari i amb les dates que quedaven era molt difícil jugar el partit una mica abans, però jo crec que tu també tens raó de que justament aquest Barça-València que pot significar moltes coses, doncs que s'acabi jugant tan tard, però és veritat que no hi ha altres dates.
1: Doncs veurem com gestiona això, perquè no sabrem el rival fins... És que no ho podem saber fins diumenge.
0: Sí, diumenge a les 9 de la nit, perquè crec que el partit Barça-València és a les 7, si no m'equivoco, doncs fins a les 9 de la nit, més o menys, no sabrem exactament el rival.
1: Ens anem a escoltar Dani Miret, que arriba ara mateix.
2: Primer de tot, donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit. Crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem, i ho hem fet molt bé. Hem fet un tercer quart excel·lent. Crec que allà, doncs, ja el partit s'ha acabat amb 27 punts a dalt, i agrair també molt a la gent que avui, doncs, ha vingut a acabar el partit amb nosaltres, que també, doncs, crec que és un esforç, i hem respectat aquesta gent que ha vingut més que mai en una situació que era estranya i era per primera vegada, no?, per tothom. Tenim jugadors que han jugat a l'NBA i han guanyat Euroliga i han guanyat de tot, però aquesta situació, doncs, per tots era perillosa. Ho volíem fer bé per la nostra gent, ho volíem fer bé per nosaltres, perquè pensem que havíem de tenir minuts on mostréssim el nostre estat de forma, de com arribem als play-off, i així ha estat, així que content per la feina feta.
3: Obrim el torn de preguntes, Albert.
4: Què tal, Dani? Albert Guerra, en directe per Radio Ciutat. Primer, enhorabona per la victòria. En una setmana tan atípica, jugant 20 minuts aquí, amb 3 partits en una setmana, com has plantejat el partit d'avui? Has fet alguna cosa diferent del que faries normalment a l'hora de preparar un partit, per exemple?
2: Tot el tema de vídeos i tot el tema individual hem fet exactament el mateix a nivell de preparació. Sí que és veritat, doncs, que la xerrada prepartit avui ha estat una mica diferent, perquè també, doncs, al ser en un període de 20 minuts, doncs, el tema d'anticipar i els possibles escenaris que ens podria plantejar Màlaga, no?, fora del seu estil, doncs ja ho han fet una mica, no? Han canviat una mica més en defensa, han tingut un moment, doncs, que han provat fer coses que habitualment no pots anticipar tant quan jugues contra ells. Avui és la setena vegada, si no dic malament, que preparem un partit contra Unicaja. Vull dir, aquesta ha sigut doble. És una miqueta el donar el valor extra, no?, aquest, a la xerrada prepartit, de treure una mica d'atenció i doncs, entendre que, per lo bo i per lo dolent, quedaven 20 minuts i que era algo que havíem d'estar molt concentrats per fer-ho bé.
4: És la cinquena victòria seguida amb aquesta. Com també valores, o quina importància dones al fet que l'equip arribi amb aquesta inèrcia tan bona, aquest tram final de temporada, tenint en compte que el calendari també està apretat i que tens un derbi el divendres, per exemple?
2: Bé, estem contents de la reacció de l'equip. Crec que hem aconseguit estar en una sisena plaça amb 22 victòries, que és d'un mèrit increïble, veient la igualtat que hi ha en aquesta lliga i el nivell que hi ha en aquesta lliga. S'han de fer moltes coses bé durant molts mesos, no? Penso que els jugadors els tenim molt motivats per jugar al play-off. El tema de les dinàmiques dels partits que guanyes abans o perds abans d'un play-off et pot donar una informació, però no ho és tot. Jo crec que hi ha intangibles que es perceben que són més positius que no només la ratxa de victòries, no? Crec que la gent està tenint aquesta mentalitat de creure que serem a play-off un equip que arriba a competir, que arriba amb opcions reals de passar una eliminatòria, i això per mi és el més important. Després tu pots arribar a 3 derrotes seguides a una Final Four de l'Eurolliga i fer els 2 millors partits de l'any, o pot influir, però realment no tinc una teoria que et pugui demostrar de dir, sí, com hem guanyat tots aquests partits, ho farem millor el play-off. Però sí que us puc dir que crec que la gent està ficada i que tenim ganes de fer un bon play-off.
3: Adri.
4: Hola, Dani, aquí Adrián Rodríguez para Factor Cancha. Enhorabuena por la victoria. Yo te voy a preguntar por otro asunto, y es que hoy se ha oficializado que la Supercopa 2026 se disputará en Badalona. Te quería preguntar qué importante es para la Peña y también para la ciudad que vuelva a coger y que además la Peña esté en este torneo de cara a la próxima temporada.
2: Pues es una muy buena oportunidad. Es una prueba que la ciudad está haciendo una apuesta muy grande por el baloncesto, y yo creo que esto para todo el mundo es positivo en Badalona, que nosotros podamos jugar una Supercopa y jugarla en casa, lo que he dicho. Contentos porque todo esté en un muy buen momento, que sea una oportunidad, y ahora la verdad que está lejísimos, pero es un muy buen día para la Peña y para Badalona, que se haya oficializado que poder acoger un evento de baloncesto, y creo que la ciudad y creo que los organizadores de eventos están dando muy buen feedback a cómo responde tanto la organización como la gente de Badalona. Lo veo un motivo de estar muy contentos y con, como digo, lejos, però con ganes d'aprovechar aquesta oportunitat.
3: Fem l'última allà darrere, Dani.
5: Sí, encara falta una jornada, però com vas dir, recordo fa uns quants partits amb el taco, com deia ara l'Albert, de calendari que teníeu, és d'alguna manera inevitable també pensar en paral·lel en quin rival arribarà al play-off? Sé que queda un partit, però sabem que en funció de quin rival serà un plantejament molt diferent en funció del rival que us toqui. Gràcies.
2: Sí, nosaltres haurem de preparar més d'un rival, perquè hi haurà dies que, quan haguem acabat el partit de Girona, que ara és important aprofitar el partit i fer un partit competitiu, perquè crec que doncs, sumar-ne 23 a nivell de Lliga CB, com dic, és molt difícil i tenim una oportunitat de fer-ho, però està clar que l'equip tècnic ja està començant a preparar i anticipar possibles rivals i coses amb les que ens sentim més còmodes, no? Amb cada rival. No és el mateix jugar contra el València que contra el Múrcia, i no és el mateix jugar contra el Barça que contra el València, amb la qual cosa, si la penya està bé, competirem. Que tindrem menys temps per preparar els partits? En tenim més que l'any passat. Vull dir, l'any passat em vaig queixar una mica que no vam tenir res de temps per poder preparar el play-off. Aquest any tenim alguna més de marge per preparar-nos nosaltres mateixos amb les nostres coses, no? Crec que en un play-off d'aquests doncs, sempre hi ha un petit marge de poder sorprendre el rival, i amb aquestes coses que depenen de tu mateix doncs, sí que pots començar a plantejar i a preparar coses. A més, nosaltres tenim un jugador que avui no ha pogut jugar, però que encara l'estem incorporant, amb la qual cosa tots aquests entrenaments i tota aquesta visualització del rival, que encara no podem fer concretament, però sí que d'alguna manera, encara que no ho comuniquis al jugador, tu ja estàs volent jugar una mica més per aquí o per allà, perquè saps que bueno, són molts rivals i molt diferents, però saps amb... ara mateix amb qui hi ha més possibilitats de jugar amb la qual cosa, doncs esperar resultats i el que dic, a disfrutar molt d'aquest play-off perquè crec que ho farem molt bé.
6: Molt bé, gràcies a tots, bona nit.
7: La penya en joc.
1: Doncs tornem aquí a l'Olímpic, no queda ningú. És molt curiós, això, eh? Un partit... aquests partits... A vegades ens queixem, Ivan Corrales, de... Home, és que els partits duren dues hores. Però avui ha estat allò de... Però és que encara no és que fa la veu. I es troba a faltar, això, eh?
0: Sí, sí, era poc... Ha estat poc temps i... Havia de, com es diu, no? Passar l'expedient.
1: Sí. I... Bueno, l'expedient era un expedient, però...
0: Sí, sí, que no era fàcil, no era fàcil.
1: Bueno, sí, estaves de 20, no ens enganyem. L'Unicaja està bastant malament.
0: Segurament la preparació hagués estat una altra si el marcador hagués estat més igualat, no? Però bueno, el Simón a peu de pista a l'Albert ja li deia, no? Era important, doncs, des de l'inici estar concentrats i ben ficats en el partit perquè l'Unicaja no pensés que en cap moment podia remuntar aquesta diferència, i això és el que ha passat. Evidentment, si el partit hagués estat igualat, segurament els dos equips ho haguessin preparat o ho haguessin afrontat d'una altra manera, no? Està clar que per una part s'havia de passar l'expedient, però això no vol dir que era venir aquí de qualsevol manera, sinó l'equip havia de venir concentrat, que és el que ha fet, i això doncs parla molt bé d'aquestes bones sensacions i d'aquesta bona dinàmica que sembla que té l'equip, i el que deia el Dani, no? Doncs aprofitar ara per gaudir, doncs, primer aquests play-offs i també, doncs, quan comenci la propera temporada, doncs una altra competició de la Lliga CB, de la Lliga Endesa, que ve cap a Badalona i podrem gaudir aquí d'una supercopa, no? O sigui que benvingut sigui també que cada copa aquí a Badalona, que és una ciutat de bàsquet, el bressol del bàsquet, i doncs cada copa es puguin fer més esdeveniments al nostre Olímpic, no?
1: Home, estem molt, molt d'acord. Ens anem a la sala de premsa. Guerra, encara és per aquí?
4: Sí, aquí estem.
1: Digue'ns, per curiositat, perquè estàvem ara parlant amb l'Ivan Corrales, quants éreu a la sala de premsa avui?
4: Érem tres, l'Aguilar, l'Adrián i jo.
1: Ostres.
4: Sí, sí.
1: Doncs déu-n'hi-do,
4: tres personetes.
0: Núcli dur.
1: Sí.
4: Els que no fallem mai, Ivan.
0: Amb això del núcli dur, dels que acompanyem a l'equip, no? Els que més, evidentment, és el Ràdio Ciutat de Badalona, amb moltíssima diferència, però després també...
1: No han fet res de diferent dels altres partits, eh? Han fet tot el mateix, o sigui que...
0: Això, encara que sigui donar-nos una mica de peixet,
1: no, però és de veritat,
0: demostra la professionalitat amb com prepareu els partits o les retransmissions en general, en aquest cas les de la penya en particular.
1: I fins i tot jo crec que la penya ho ha fet perquè coincidís també amb els esports en directe a la Televisió de Badalona, on la Guerra ha donat la informació a la Judit. La Judit devia estar eufòrica, eh?
4: La Judit estava contenta, sí, sí, estava contenta.
1: A Guerra, i el que està content és Dani Miret, que va parlant de que l'equip arriba bé, però tenim ganes de que arribi el play-off perquè volem veure, jo crec que la millor versió, que necessitarem una penya que s'hi deixi la pell, eh?
4: Sobretot per la sensació, a mi el que em fa més cosa d'aquest play-off, Xavi, és el que parlàvem a la prèvia, que és que tanta feina, tants partits, tants mesos preparant-te, i és un vist i no vist. En una setmana et pots quedar ventilat, per tant, com a mínim, poder competir al màxim amb els jugadors que hi siguin, intentar donar la sorpresa amb aquest paper d'underdog, i si et toca l'Ucamo, doncs mira tu...
1: Aparells.
4: Aparells, és que no hi ha més, sí, sí.
0: Sí, el que sigui, el que deia el Xavi, tot mentalitzats i focalitzats en el primer partit de nosaltres, que serem visitants, doncs amb tota la intensitat i amb tota la confiança per treure aquest partit, perquè si ets capaç tu de guanyar fora de casa, ja el segon partit a casa teva ja canvia molt. Primer per tu, per la teva afició, però també pel teu rival.
1: Doncs ho deixarem aquí. La penya que manté opcions del quart i siguen a posició. Estarem pendents de l'Excel, de Sergio Pareja, el Xavi Pujolràs, que diu que sí, que arribarem bé, eh, en aquest playoff amb Moren. A mi m'agrada bastant aquest, eh? Moren.
4: Moren.
1: És intens, aquest tio...
7: Jo recordo un partit quan estava a Múrcia a la pista Unicaja, i crec que allà ens van lluernar tots.
1: Hi havia Turiaf, el seu amic Turiaf.
7: Sí,
1: Roni.
0: Va ser el playoff que es van guanyar tots els partits.
7: Exacte.
0: Fora de casa, i al final el Múrcia va arribar aquella, a la seva final, bueno, l'única vegada que han arribat a la final, i van guanyar aquell playoff 2-3 de semifinals.
1: Va mirar Turiaf, el campió de NBA, estava aquí, amic de Moren, va mirar cap a la... on fem la retransmissió, es van mirar, es van creuar la mirada amb... Diu, aquell és Corral, és campió de l'Eurolliga, que no ho va aconseguir Pau Gasol. Des d'aquí ho deixem, tornarem divendres a 8:45 des de Fontejau, tanquem la lliga regular, coneixerem quin és el rival, coneixerem també els equips que juguen play-off, els que descend, els que baixen, esperem que no sigui Morabanc Andorra, i veurem qui és. Guerra, des d'aquí res més, gràcies.
7: Res més, oh, guau.
1: Guau, guau, doncs Corrales.
0: Fins divendres i...
1: En Guerra i jo estem nerviosos, veient que ens dones, que ens has portat d'Atenes, eh? Aquesta... ara és això, feu quan poneu a...
7: souvenir, no?
0: Souvenirs, no?
1: Quan feu això del Tardeo a la platja, la tovallola...
0: El pareo. Us explicaré anècdotes. Al Ferran també n'explicaré alguna.
1: El Ferran, que demà ens portarà les millors imatges del partit que hi ha hagut avui, del mig partit. Nosaltres tornem demà. Avui sí que han pogut venir els nens més joves, perquè demà no hauran de matinar, però no aniran a dormir tan tard. Des d'aquí res més. Bona nit a tothom, agraïm moltíssim al Jordi Vila, les vides de so. Fins divendres.
0: Bona nit.
7: Adéu.

0: meu cor, les meves mans. Productes propers, de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu.
1: Aquí, Badalona.

0: joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
2: Jo crec que, pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha... molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant... Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? Si les ovelles van bé és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... dur en el sentit que no... vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... és molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... bueno, saps? Que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... o jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, doncs... pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar a quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n va, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
1: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i al fons l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
2: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com, podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
3: Ja la coneixies, l'escola, però?
2: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no?, que al final l'escola pues no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'haguis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
1: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
2: Allà en Vinh mateix, que és on hi ha l'escola, pues, hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors, pues, després d'aquestes setmanes de teoria, marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat, pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extensos, que també és com difícil, no, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no, una mica el que t'interessa.
1: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
2: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes també no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors, pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps? És tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Angrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
1: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
2: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor, perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí, doncs, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més,
3: més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, doncs aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
1: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar que la seva àvia, el Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, en millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
3: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com a algú, pues, que tinguin els seus dies de festa, ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com amb certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... és també com... entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix. És la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor, la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
1: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
3: Sí, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues, vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
1: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la Geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
3: Clar, jo crec que és, al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també bueno, amb meia, això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
1: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre al Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.

0: sobre què n'opinen els pares i mares. Núria Sabater és la presidenta de la FABA Badalona. Què tal? Molt bon dia, Núria.
1: Hola, bon dia.
0: Núria, diries que el sistema educatiu es troba en un punt d'inflexió?
1: Doncs sí, ara just fa un moment estàvem parlant amb uns companys que tant per part del professorat com de les famílies doncs s'ha de fer com un... Fins aquí hem arribat i necessitem canvis. I realment per aquest motiu jo crec que en aquest cas actualment hi ha tanta empatia entre famílies i professorat i estem tan d'acord amb tot el tema de les vagues i les formes de pressió que s'estan realitzant per fer un canvi, perquè ho nota el professorat i ho noten les famílies.
0: De fet, la complexitat a les aules, que ha anat augmentant els últims anys, fa que els professors hagin d'entomar aquest canvi amb els mateixos recursos. Ara la seva feina ja no és només fer classe. Des de la FABA doneu ple suport al col·lectiu de mestres i professors. Aneu a totes amb el col·lectiu?
1: Sí, de fet, hi ha un tema que sempre parlem, que es parla molt d'inclusió dins de les aules, però la inclusió no és real. Moltes vegades és una tolerància de, bé, doncs anem a mirar aquest nen, en alguns casos, o aquesta nena, què podem fer amb ell, perquè realment hi ha una mancança de recursos. I també notem que no es parla prou d'educació especial, perquè ja en aquests moments, per exemple l'any passat a Badalona, es van quedar moltes places, molta canalla, gairebé van ser, t'ho dic de memòria, unes 22 persones que es van quedar sense plaça d'educació especial. Aquest alumnat aleshores va a educació regular, sense tenir els recursos. Aleshores han d'anar de la mà, i en aquests moments la Generalitat va dir no, anem a fer una inclusivitat, però no té no està pensant també de que hi ha canalla que no pot anar a una escola regular, sinó que també necessita una d'educació especial, i això està generant un problema a les famílies i a les escoles, perquè clar, el professorat no té les eines. Aleshores ha de ser una escola inclusiva per a aquella canalla que ho necessiti i que pugui anar a l'escola regular, però també una escola d'educació especial. És igual que totes les reivindicacions que s'estan portant a terme en l'escola Bressol. És superimportant l'escola Bressol, perquè moltes d'aquestes carències d'immaduresa educativa o de taxes que puguin tenir o de TEAs, etc., es van detectant en el tema de l'escola Bressol, i és superimportant. I també s'ha de fer un recolzament per a aquesta.
0: En parlarem després també d'aquesta etapa educativa dels 0 als 3 anys. De fet, educació i sindicats reprenen avui les negociacions i ho fan en la vigília d'una nova vaga a tot Catalunya. Per ara, la Generalitat formalitza la creació de prop de 1.800 noves places de les 2.300 que va pactar amb els sindicats de Comissions Obreres i també d'UGT, i que queden, això sí, lluny, aquestes 2.300 que ja pactades, de les 6.400 que reclamen els sindicats que continuen en vaga. Són insuficients aquestes xifres, aquestes dotacions de personal educatiu, Núria?
1: Sí, correcte. No són efectives. Primer, per el tema que dèiem de la inclusivitat, és a dir, si tu necessites fer una escola inclusiva, necessites professorat especialitzat i professorat de recolzament. Després està el tema de les ràtios. Estem veient com s'estan tancant grups en l'escola pública, i això està fent que, sobretot, per exemple, a Badalona, amb la matrícula viva, hi hagi molt increment de ràtios, quan no s'haurien de tancar aquests grups i mantenir el professorat. I després està quan un professor està malalt, està de baixa, qualsevol tema, hi ha moltes vegades que aquestes baixes no es poden cobrir per mancança de professorat.
0: Els professors alerten que el problema que es pot trobar al sector en un futur no gaire llunyà és que no hi haurà estudiants de magisteri. Diuen, veient les condicions en les que cal treballar, ningú voldrà assumir aquesta feina, defensa. No compartiu vosaltres?
1: Això és cert. De fet, només cal veure el tema de professorat, el nombre d'alumnes que es van inscrivint, d'alumnat que es va inscrivint cada any a la universitat, i aquest va baixant. Això sumat a que amb el temps també els grups seran menors per un tema de tasses de natalitat i de jubilacions,
2: doncs que arribarà

0: moment que hi haurà una mancança de professorat. De fet, ara ja hi ha moltes vegades que en la borsa de treball està ja tothom treballant i no es poden cobrir aquestes baixes perquè no hi ha, sobretot en secundària.
1: Les associacions de famílies van enviar una carta a la consellera Esther Niubó. Què li demanàveu?
0: Bé, doncs estem a... És una carta que es va fer tenint en compte les reivindicacions dels sindicats, i el que es demana, doncs, és a dir, una baixada de ràtios en els grups, que hi hagi més professorat, tant per el tema de la, tan especialitzat per la inclusivitat com per el tema de les ràtios i de manteniment de grups i poder cobrir baixes, etc. I després també una escola, evidentment, que sigui pública i de qualitat i que apostin per ella.
1: Ha canviat la relació amb les famílies? Ho dic perquè sovint els mestres i professors diuen que falta més confiança dels pares també cap al professorat, no? Que hi ha una sobreprotecció dels infants i que això tampoc els beneficia i que a més doncs treu autoritat al professorat. I esteu d'acord amb aquesta afirmació?
0: Això és cert. Jo, per exemple, que tinc fills de diferents edats, ens trobem en general també quan tenim reunions o quan fem reunions amb les diferents escoles, que les noves generacions són més protectors i a vegades també com més intrusius en la feina que fa el professorat que les famílies d'abans, més grans. Intrusió em refereixo no a col·laboració, sinó moltes vegades de, i això ho estan fent bé, i això, és a dir, posar en dubte el professorat.
1: Creieu que aquesta tongada de vagues, Núria, de mobilitzacions, pot afectar, estem al tram final del curs, d'alguna manera, en un desenvolupament normal del curs, de la preparació també per les PAU, les proves de selectivitat, que seran d'aquí a dues setmanes? Ho dic perquè els mateixos mestres avisaven que podria afectar.
0: Sí, a veure, és evident. Ens estem trobant doncs, que ja entre els festius i els dies de vaga, aquests dies de vaga en teoria no es poden fer exàmens, no es pot avançar en temari, etc. Aleshores això està fent que hi hagi una afectació en el final de curs. I evidentment, doncs, jo per exemple m'he trobat a casa, no?, que va haver-hi un dia que un professor va dir és que he de col·locar l'examen el dia de vaga perquè no tinc més dies. Perquè, clar, s'han de tancar curs, s'han de tancar actes i no poden fer res més. Evidentment, això tindrà, en el tema de preparació de les PAU i de l'alumnat, doncs tindrà unes conseqüències.
1: I les famílies com viuen? Amb les reunions que feu, les assemblees també de les AFAS, com viuen aquesta possible afectació també pel que fa als resultats acadèmics dels alumnes?
0: A veure, per una banda, la gent està preocupada per com afecta, però per una altra sí que hi ha una empatia aquest cop cap al professorat. És a dir, són moltes les famílies que diuen què podem fer? Cosa que en altres anys, en altres vegades que s'havien viscut, les famílies no tenien aquesta inquietud. I en canvi ara sí és què podem fer per ajudar-vos? Com podem fer pressió a les famílies? Què més podem fer? I això doncs aquesta empatia també ajuda a que el professorat pugui ficar aquestes això no ho acceptem i continuem.
1: De fet, Núria, tot i considerar legítimes, no, les reivindicacions del professorat, m'agradaria també demanar-vos com valoreu el fet que el curs vinent més de 1.000 escoles no facin colònies ni sortides, segons s'ha informat, no? Són importants també les activitats fora de les aules per la formació dels estudiants?
0: Les activitats són importants. Per una banda, tenim tot un professor, tot un alumnat que sense aquestes colònies no surten del seu entorn, per problemes econòmics, socials, el que sigui, i et trobes doncs, que hi ha moltes famílies que no surten del seu entorn i aleshores les colònies els hi permeten sortir i conèixer nous llocs. I en el cas de les excursions està tot el tema de que la majoria de les sortides és un complement i un suport al temari que fan durant el curs. Aleshores ara, clar, no és el mateix estudiar, per exemple, Història i Art de Roma amb diapositives, que si tens a més del complement de poder anar a fer una sortida i ampliar el lo après. Aleshores, clar, és una mancança.
1: Per tant, pot tenir un impacte també negatiu entre l'alumnat,
0: exacte,
1: aquesta mesura.
0: Exacte, és que aquesta mesura, al final, que acaba rebent és l'alumnat.
1: I defenseu l'adopció d'aquesta mesura com a eina de pressió també, des de les AFAs?
0: De fet, les famílies l'entenem, perquè evidentment és un problema. El professorat no està prou valorant la tasca que fan, sobretot quan fan amb cul i quan fan sortides i tota la feina que comporta. I aleshores entenem que puguin fer aquesta mesura de pressió. El que passa és que, clar, per una altra banda, ho fiques a la balança i dius, ostres, són molts nens els que patiran aquesta mancança.
1: Sobre l'etapa de 0-3, Núria, que tu abans en parlaves, les escoles Bressol denuncien també manca de suport per part del Departament d'Educació per una etapa que diuen consideren essencial, no? La setmana passada també va ser el seu torn de vaga, diuen que és etapa més maltractada. I esteu d'acord? Aquí també demanen abaixar ràtios i més personal.
0: Correcte. L'escola Bressol sempre s'ha tractat com si fos, bueno, d'això hi ha el nen, que me'l cuidin i ja està. I no, és una etapa superimportant per el que abans comentàvem. Es pot veure la maduresa d'un infant, quines mancances té, i després que un nen petit de 0 a 3 necessita molta més atenció que un nen de 3, 4, 5 o 6. I a vegades els hi falten mans.
1: Núria,
0: i és molt necessari.
1: Ja per acabar, a diferència de cursos anteriors, aquest pròxim curs no es farà cap diferència entre infantil, primària, secundària, batxillerat i graus. Tots els centres començaran el dimarts 8 de setembre, el curs 2026-2027, i no només el proper curs, sinó que això es mantindrà durant els pròxims 3 anys. Penseu que aquesta és una bona idea? Dona més estabilitat i previsió al sistema educatiu?
0: El fet de saber quan es comença cada any a les famílies ajuda molt. Per el tema, doncs, que saps sempre quan comencen i quan acaben. I dona més estabilitat, perquè també el professorat ho sap. Ara, és el que dèiem, és necessari que el professorat sàpiga quin serà el seu centre ja al mes de juliol, perquè al mes de juliol estigui en l'escola i estigui treballant i preparant el curs en l'escola on farà classe. No que li diguin, no, a partir del dia 1 estaràs aquí. Això està, té 8 dies per preparar-se.
1: I com valoreu? Volia demanar-te també els vals escolars, que es fa una nova edició, d'aquí a poc les famílies començaran a rebre també aquests vals. No sé si són moltes les famílies que opten per compartir-lo amb les mateixes AFAs dels centres escolars per mirar de reduir quota en lloc de comprar directament el material.
0: Hi ha AFAs que sí que hi ha gent que sí que ho fa, però normalment els llibres estan socialitzats, aleshores el cost és inferior. Però sí que és cert que la gent l'està oferint a les escoles. Sempre i quan es pugui, perquè, per exemple, hi ha AFAs que no estan preparades per rebre aquests vals. Però sí que la gent els està utilitzant tant a l'escola perquè repercuteixi en el tema de material escolar, com per el seu compte per comprar-lo.
1: Doncs Núria Sabater, presidenta de la FAB a Badalona, moltes gràcies per haver-nos atès avui. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
1: I aquesta setmana arribem al tercer any de mandat del Partit Popular i els diferents partits de l'oposició ja s'estan posicionant com a l'alternativa Xavier García Albiol. Sobre aquesta i d'altres qüestions de l'actualitat local, avui en parlem amb la presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona, la Dolors Sabater. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Queda just un any per les eleccions municipals del 27. De moment sabem que Xavier García Albiol es tornarà a presentar com a cap de llista del Partit Popular. Àlex Montornès ho farà per Esquerra. Fernando Carreras serà per primera vegada el candidat també del Partit Socialista. Els comuns han de fer primàries, però de moment l'Assemblea ha avalat també Llaurador. Des de Guanyem, vostè ha dit que no es tornarà a presentar. Quins són els plans de la seva formació?
4: Sí, nosaltres encara no hem presentat, no hem fet públic, perquè també fem un procés intern, no?, per fer el relleu. I nosaltres ho comunicarem més endavant.
1: Quan? Tenen data?
4: No, segur. Quan hagi de ser, doncs ja ho direm, que no quedi cap dubte.
1: Tenen diferents candidats.
4: Que guanyem és una opció imprescindible per la ciutat, per fer contrapès.
1: Per tant, no hi ha dubte que es presentaran als comicis.
4: Evidentment que no hi ha dubte que nosaltres serem a les eleccions.
1: I de candidats en tenen ja?
4: Tenim candidats, però estem treballant-ho.
1: Molt bé. Deixi'm que li demani també, en clau electoral, si creuen en la possibilitat d'una aliança d'esquerres.
4: Bé, aquesta és l'aposta que sempre hem fet, guanyem, no? Nosaltres som precisament els que ho hem demostrat amb nosaltres mateixos, no? Quan vam néixer com un front ampli d'unitat popular amb molta transversalitat. Ho vam demostrar quan, lamentablement, el 2019... Esquerra va trencar-ho immediatament i no es va poder fer valdre aquesta Badalona Valenta, que va tornar a ser la primera força d'esquerres més votada. I aquesta és sempre, no, una opció que nosaltres hem plantejat, una opció que a Badalona és complexa, però que nosaltres hi apostem, no? El que és cert és que els fronts amplis han de sumar, no han de restar, i que, per tant, ja dic, nosaltres, el nostre ADN ha sigut aquest, però, evidentment, és una cosa que s'ha de treballar molt bé perquè els fronts amplis no acabin restant més que sumant. Mm-hmm.
1: El Ministeri d'Hisenda, canviant de qüestió, ha inclòs l'Ajuntament de Badalona al mecanisme de pagament a proveïdors del 2026 per eixugar el deute amb empreses i amb autònoms, amb els quals es triga una mitjana de 126 dies a pagar les factures. Vostès han parlat de la necessitat d'una intervenció dels comptes municipals i no és la primera vegada que ho fan. Per què?
4: Bé, perquè està clar que, i ara parlàvem, no, d'aquests 3 anys que portem de mandat, si haguéssim de fer un balanç, podríem dir que el que identifica el govern d'Albiol és la seva inhumanitat, ser un laboratori d'inhumanitat i un laboratori de fracàs en la gestió municipal, tant per la poca execució de pressupost com per aquests períodes de pagament, que el que fan és ensorrar les petites empreses. Ell s'està passejant per totes les fires i per tots els events internacionals que paguem entre tots per parlar, com per projectar una mena de ciutat de luxe, i resulta que al mateix temps està ofegant els petits empresaris que ell no paga, no? Nosaltres veiem aquí no només un fracàs claríssim del model d'Albiol, sinó un estil deliberat, no, de no fer feina, no fer feina interna, no modernitzar l'Ajuntament, no posar-lo a to perquè funcioni, i anar mantenint, no, aquest aparador d'una ciutat que es projecta d'una manera que no té res a veure amb el que passa a la realitat, als carrers, on es mor la gent abandonada, i amb els propis empresaris que fan serveis a l'Ajuntament que no cobren, no?
1: De fet, precisament dijous passat, el govern local va convocar un ple extraordinari per aprovar una despesa a favor de Fomento de Construcciones y Contratas per valor de més de 8 milions d'euros. També es farà una proposta per modificar el pressupost municipal del 26 per un import d'uns 22 milions d'euros per fer front a la despesa de factures. Creu que aquests dos tràmits poden contribuir a reduir aquesta mitjana de pagament a proveïdors?
4: No, curiosament, fixa que totes les empreses que anomeneu, doncs, són grans empreses que són els amics, no? Els amics del Partit Popular, els amics de l'Albiol, que són aquestes grans empreses que, a més, estan sotmeses a moltes ombres, no? Nosaltres vam votar en contra d'aquestes factures a Fomento, precisament, perquè vull recordar que encara a dia d'avui no s'han donat explicacions de com s'ha fet que l'empresa retornés aquell 36% que el propi regidor, Daniel Gràcia, va anunciar a l'agost del 2023 que l'empresa estava incomplint un 36% del contracte. I va dir, haurem de sancionar-la. No, ningú ens ha explicat com se l'ha sancionada. Ho hem preguntat reiteradament, no en tenim cap prova. I, en canvi, ara són els primers a qui pagarem, fins i tot avançant-los els diners, perquè el que es va provar incloïa els serveis de juny. És a dir, anem a una empresa que ens està estafant, anem a córrer a pagar-li les factures i, en canvi, el gran gruix del deute que té l'Ajuntament amb endarreriments, que vull recordar que aquests períodes que amb el PP van arribar en un altre moment a 210 dies, aquests períodes són mitjans. I això vol dir, i ho vam veure amb el cas de Can Bofibell quan es va haver de tancar, que hi ha empreses que fa més d'un any o un any i mig, o fins i tot dos, que no cobren. Això ensorra a qualsevol petit empresari, qualsevol pime, qualsevol autònom. Està molt bé, no?, que ara a corre-cuita, perquè tenen l'obligació, perquè està intervingut, l'Ajuntament està intervingut, té una obligació, i ara a corre-cuita es trauran de sobre una sèrie de factures buscant tots els mecanismes haguts i per haver, però de moment els empresaris, els petits empresaris continuen sense cobrar.
1: De fet, això se suma que Badalona acumula també més de 300 milions d'euros de romanent de tresoreria, no? A què ho atribueixen? Creuen que és un problema de gestió? Abans parlava d'aquesta gestió.
4: Sí, nosaltres ho hem dit diverses vegades, que tot això no és un accident, sinó que és deliberat. Perquè d'alguna manera hi ha dues coses importants. Una és aquesta no modernització de l'Ajuntament. O sigui, l'alcalde Albiol ha tingut els recursos i les condicions legislatives, els diners i el temps i el poder com a majoria absoluta per implementar la modernització que fa tant de temps van pactar tots els grups i per contractar molt més personal i, per exemple, reforçar uns serveis socials que estan absolutament col·lapsats. Albiol no vol reforçar els serveis socials perquè no vol resoldre els problemes socials de Badalona. El que vol és expulsar-los. O sigui, el que està fent és una política de fer la vida impossible perquè la gent acabi desesperadament o morint o marxant. Si ell tingués una administració absolutament moderna, absolutament funcional, que tot anés molt bé, no podria donar la culpa quan, per exemple, ara nosaltres els vam enxampar amb un frau documental molt greu, no?, amb el tema aquest dels habitatges de luxe Canyet. Quan enxampem, no?, o ara mateix amb tot aquest caos de les factures, ells els hi va perfecte tenir l'excusa en l'imaginari de la gent, o, esclar, com que tot funciona tan malament, a l'Ajuntament de Badalona passen aquestes coses, no? Uh-huh. Això és deliberat. És a dir, tu per què mantens? Si tens majoria absoluta, els diners estancats en un calaix i donant beneficis als bancs, i no executes, i no fas, no? No arregles les coses de la ciutat, ni estructuralment, com reforçant els serveis socials, ni arreglant, no?, les escoles, els equipaments, tot el que li fa falta a la ciutat. Per què ho fas? Ho fas expressament, no hi ha altra explicació. I un dels motius és que així, doncs, té una excusa per poder anar fent tripijocs, per poder afavorir, no?, ara afavoreixo els meus amics pagant-los amb ells les factures o agilitzant-los un tràmit que en un altre ciutadà és un tràmit molt més lent.
1: Pensa que pot ser també un problema de falta de treballadors municipals? Ho dic perquè Comissions Obreres de l'Ajuntament ha denunciat manca de voluntat del govern per negociar a la Mesa General de Negociació una millora de les seves condicions laborals.
4: Bueno, sí, aquesta és una de les coses que dic, no?, que sí, que ells, amb els diners que tenen i la majoria que tenen i el marc legislatiu actual, podien perfectament haver enfortit els treballadors municipals, o sigui, haver augmentat
1: la plantilla,
4: augmentat els equips, augmentat la bona organització, i no ho ha fet. I això també volia remarcar-ho, no? Ara ho deies tu mateixa. No ho diem només nosaltres com a oposició, que la nostra principal feina és estar fiscalitzant i denunciant totes les irregularitats que està fent aquest Partit Popular en majoria absoluta. És que ho diuen els sindicats. Uh-huh. Ho estan dient els sindicats, ho diuen en comunicats. O sigui, aquí cada vegada està més prima l'estructura municipal. Això sí, se'ls hi carreguen les culpes cada vegada que nosaltres denunciem alguna irregularitat. Llavors li donen la culpa a alguna treballadora o treballador, però ells, que tenen els mecanismes per contractar més personal, per modernitzar aquesta administració i per fer-la més funcional, expressament no ho fan.
1: Anem cap a Canyet, perquè s'ha tornat a aturar l'expedient d'un projecte urbanístic en aquest barri de la ciutat. Segons expliqueu, des de Guanyem s'ha detectat que faltava una al·legació, com ja havia passat també el passat mes d'abril, i m'agradaria saber doncs, a què atribueixen aquestes errades. No? El govern municipal assegura que prendrà mesures necessàries, i ara parlava, doncs, assenyalava també aquesta responsabilitat, no? o presumpta responsabilitat del tècnic responsable d'aquestes errades, com parla el govern municipal, i que diu que es tractaria de la mateixa persona que quan van també doncs, parlar d'aquestes o tenir aquestes sospites el passat mes d'abril. Què en pensen?
4: Bé, a veure, hi ha una cosa clara i és que això fa molta pudor, fa pudor de corruptela, de corrupció, d'especulació. Nosaltres hem denunciat, o sigui, el projecte en si és un projecte que hi ha en si mateix com a un projecte d'habitatge de luxe, que es dona patades amb la protecció patrimonial i ambiental que té Canyet, això ja d'entrada està sota sospita. Però és que, a més, hi ha una pressa, inexplicable perquè aquest projecte tiri endavant, i aquesta pressa, és evidentment, això està en l'àrea del regidor i tinent d'alcalde, Daniel Gràcia, va arribar al punt, no és que hagi passat el mateix, és que la primera vegada van arribar a certificar el gerent i el propi secretari municipal, van arribar a certificar que no s'havia presentat cap al·legació. Una cosa que era absolutament mentida, i nosaltres ho sabíem perquè nosaltres n'havíem presentat. I sabíem d'altra gent que n'havia presentat. Ho vam comunicar, no ho van voler aturar, però al final no van tenir més remei, perquè ho van comprovar. Van aturar l'expedient, van comprovar. En aquell moment, i vull que això quedi clar perquè és molt gros, o sigui, si se'ls va alertar de que havien fet un frau documental, com dir que no hi havia al·legacions i n'hi havia, ho van mirar, van trobar unes quantes al·legacions i van fer una altra vegada tota la tramitació, com pot ser que se'n descuidessin alguna? L'administració electrònica no permet aquests errors. L'administració electrònica, justament, és una millora en el garantisme de cara a la ciutadania, perquè ja no hi ha papers que es puguin perdre en una pila d'un calaix, perquè tot queda registrat i a tot se li pot seguir el rastre. Doncs bé, a la informativa passada, evidentment, nosaltres ens llegim els documents amb pèls i senyals, i vam comprovar que, com que alguna de les persones que havia presentat al·legacions, al veure el paper que estem tenint nosaltres, no?, de rigor en aquest seguiment, ens havien passat el seu justificant per dir: ei, jo també em vaig presentar. Doncs teníem algun justificant que hem pogut comprovar que una altra vegada se l'han descuidat.
1: De qui és responsabilitat?
4: Home, això és responsabilitat de l'àrea d'urbanisme que porta el senyor Daniel Gràcia. I això, nosaltres no volem i no acceptem que se li doni la culpa a una treballadora o a un treballador, perquè que passi una vegada és greu, però que passi dues, ja dic, per què hi ha tanta pressa en aquest projecte? Un projecte que va fer uns habitatges... No és un projecte per fer habitatge social, per resoldre els problemes d'accés a l'habitatge que té el 90% de la població de Badalona. Uh-huh. No, és per fer un habitatge de luxe, per fer què? Perquè uns rics facin un negoci impressionant. I aquí, entremig, doncs hi ha uns quants graons d'especulació que nosaltres, evidentment, estem perseguint. Però és que això ha passat també, s'està veient, no?, amb tot el tema de Calarnús, no?, que també hi ha uns interessos especulatius i que per això s'està impedint que es pugui preservar tot el parc en comptes de només una part. I bé, doncs, fa pudor.
1: Li pregunto per una altra qüestió. El govern local ha presentat els detalls del pla per modernitzar les escoles. Es començarà pel centre Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgo, que reformaran íntegrament el 2027. Què en pensen d'aquest pla, que està dotat amb 32 milions d'euros per un conjunt d'escoles públiques de la ciutat de Badalona, a 5 anys vista, eh? Aquests són només els primers.
4: Home, torna a ser una mostra d'aquesta política d'aparador en què viu el senyor Albiol, en què ell fa anuncis, fa promeses, per tenir subjecte a la gent en l'esperança de, en aquest cas, això és pura campanya electoral, per assegurar-se uns vots per un futur, quan ell, durant el temps que ha estat governant, tenint els diners i tenint la majoria absoluta per fer-ho possible, no ho ha fet. El Albiol, per ser del Partit Popular i per la seva ideologia, mai afavorirà les escoles públiques. Sempre la seva tendència és la privatització, mai el sector públic. Del sector públic, en tot cas, se'n beneficia, però no hi aporta. I aquí el que ha fet amb les escoles públiques doncs és exactament un engany d'aparador. Perquè com pot ser, si està governant des del 2023, si va obtenir la majoria absoluta gràcies a la promesa de que amb la majoria absoluta seria capaç de resoldre aquests problemes estructurals que les escoles arrosseguen. Com pot ser que ara tingui la desvergonya, la poca vergonya de presentar-se a les escoles i dir-los que tot allò que les fa caure, que les fa ensorrar, ho arreglarà si torna a governar el 27. Uh-huh. Lamentable.
1: Ja que parlem d'educació, com està seguint les mobilitzacions i negociacions del col·lectiu docent? Està d'acord amb les seves reivindicacions?
4: Totalment. Ja vaig dir que una de les coses que lamentava de no estar jo en actiu en aquest moment com a professora, com a mestra, és no poder fer vaga de veritat, no? I contribuir-hi. Evidentment, he contribuït a donar suport a les mobilitzacions. I crec que és molt important aquest moviment. També està passant al País Valencià. És un moviment que demostra que, és a dir, la base popular del sosteniment dels serveis públics, també ho hem vist també amb sanitat, no?, que també hi comença a haver mobilitzacions, és molt important que es mobilitzi perquè ho estem veient, no?, amb els pressupostos que ara es volen aprovar, amb com continua la roda des de les retallades del 2012, que no es recuperen, no es donen serveis. L'escola inclusiva és una absoluta fal·làcia. No fa gaire tornàvem a portar una moció del Sindicat de Mares en la diversitat funcional al ple de Badalona. O sigui, és una mentida. Les criatures estan sense els recursos que necessiten, el professorat està sobresaturat, no hi ha un bon tracte laboral en les condicions laborals, no? Hi ha precarietat en molts dels sectors de suport educatiu, i continua la roda d'aprovar pressupostos que sempre tenen projectes especulatius on abocar diner públic i no a rescatar de veritat i a fer un pla d'educació pública de qualitat en català i inclusiva totalment. Per tant, tot el suport i tant de bo puguin sostenir-se fins que realment hi hagi un canvi, perquè també vull recordar que hi va haver una mala praxi molt gran per part del govern pactant amb sindicats que no eren els més representatius del sector, i això també és una cosa que s'ha de denunciar.
1: I avui hi ha precisament reunió prevista entre el Departament d'Educació i també hi ha el sindicat USTEC, a veure si s'arriba a un acord en aquest cas. Canviem de qüestió perquè la plataforma Pacifiquem Enric Borràs assegura que les obres de Francesc Layret han fet augmentar el trànsit per aquest carrer i demanen un estudi de mobilitat per reduir el pas de vehicles. Què en pensen? Creuen que s'haurien d'haver planificat més les afectacions al voltant de Francesc Layret, que cal sumar altres espais pacificats també a la ciutat de Badalona?
4: Totalment, i ho hem denunciat, que per voler, en aquest aparador, no?, de voler fer creure que s'està fent molta feina, el que fa el govern del Biol és improvisadament accelerar l'inici de les obres de Francesc Layret, sense que estigui resolt via Augusta i sense que hi hagi un estudi d'impacte de com afecta la pacificació d'aquesta zona a tots els barris del voltant i a tota la ciutat en general. Llavors, tornem a estar en aquesta política d'aparador, de fer creure a la gent que s'està fent feina, de fer creure a la gent que s'estan fent coses, no?, que diu ell, un bulevard, no?, es posa paraules grandiloqüents, i mentrestant està ofegant està asfixiant els veïns i veïnes d'Enric Borràs, que ja tenien un pas elevat de vehicles i ara l'han augmentat a un volum absolutament insostenible.
1: 6.000 vehicles diaris, deia.
4: És una gran feina que està fent aquest veïnat, no? Han fet una gran feina de documentació, de quantificació dels vehicles i del nivell de contaminació, i aquí és evident que aquí l'organització veïnal posa contra el mirall, no? Posa davant del mirall un govern del Partit Popular que no planifica, que només llança anuncis, que comença les coses sense haver-les planificat i que el que fa és estar empitjorant el nivell de vida dels veïns i veïnes de Badalona.
1: I ja per acabar, estem en el tram final, podríem dir, de les festes de maig, després d'aquest cap de setmana ens queda la darrera setmana de mes. Quin balanç en fa?
4: Bé, una miqueta hi han hagut moltes coses que ens han preocupat, no? Com la càrrega policial que hi va haver a adolescents, menors, la majoria, a la Plana, no? En un dels primers concerts. Hi ha hagut també aquest fenomen, que ja sé que no és pròpiament de les festes de maig, però just el dia 11, el dia 11 de maig, que era el dia més important, és quan Hisenda va intervenir a l'Ajuntament, i el Biol va estar doncs fent el que fa sempre, no? De pujar als escenaris, en els seus tardeus, no? En aquest augmentar el seu populisme, no? En aquestes festes que són d'ampla concurrència, i al mateix temps amagava deliberadament en els regidors i regidores de l'oposició i els mitjans públics un fet tan greu com que Hisenda l'estava intervenint per la seva mala gestió en els comptes a l'hora de pagar els proveïdors. Per tant, podríem dir que una vegada més l'Ajuntament utilitza les festes per amagar-se, per fer aquest aparador. Evidentment, doncs, les colles són les que sostenen aquestes festes, les colles, la gent. La gent és la que fa que les festes siguin de veritat, que existeixin, i per això sap tan greu que hi hagi una utilització, diguem, de protagonisme per part de l'alcalde i que hi hagi hagut un fet tan greu com les càrregues del Vall del Micaco.
1: Doncs Dolors Sabater, presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
4: Que gràcies a vosaltres per la feina de cada dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I saludem a aquesta hora del matí, en Sohab Seba, com estàs?
3: Bon dia, Núria, tu què tal, com estàs?
1: Molt bé, avui ens farà replantejar la nostra alimentació, Sohab.
3: Sí, un cop més als carrers, i aquest cop per parlar d'un tema que tots fem cada dia, però potser que no sempre pensem prou, no? I és la manera en com mengem.
1: Què mengem i com ho fem,
3: exacte,
1: no?
3: Perquè en una societat on tot va ràpid, la feina, els horaris, les pantalles, també hem acabat menjant ràpid. I precisament contra aquesta idea va néixer el moviment de Slow Food, impulsat pel gastrònom italià Carlo Petrini. Tal com explica l'article de 3CAT, Petrini va crear aquest moviment als anys 80, després de veure com la cultura del fast food començava a expandir-se arreu del món. De fet, el detonant va ser l'obertura d'un restaurant de menjar ràpid a la Piazza d'Espanya de Roma, un espai emblemàtic d'aquesta ciutat, no? I a partir d'aquí va néixer una filosofia que avui dia és internacional i que defensa una idea molt simple. El menjar ha de ser bo, net i just. És a dir, bo pel gust, net pel medi ambient i just per qui el produeix, no?
1: Mm-hmm. Important, aquestes tres R's, no, podríem dir, en el lloc de la sostenibilitat, doncs, de l'alimentació. Ara bé, em feies pensar, és que segurament no hi ha plaça, diguéssim, major, no? De capital,
3: que no estigui plena, no?
1: Que on no hi hagi qualsevol establiment que a tots ens vindrà al cap, diguéssim, no? De menjar ràpid.
3: Exacte. Però clar, fins a quin punt coneixem realment aquest concepte del qual parlaven? Això és el primer que hem preguntat als carrers de Badalona. Coneixies el concepte de Slow Food?
5: No me suena mucho.
6: Yo no lo conocía.
7: No, yo tampoco lo había escuchado mai, no lo conocía.
8: No el coneixia, però em puc arribar a pensar el que és.
9: No el conec, però em sona i més o menys intueixo que és com, bueno, el contrari de fast food, així que més o menys.
3: I aquí hi ha hagut una resposta bastant curiosa, Núria. Pràcticament ningú coneixia exactament el concepte de slow food, però sí que molta gent intuïa de
1: per
3: què podia anar,
1: no?
3: Només pel nom, no? És a dir, exacte, com tu deies, per oposició de fast food a slow food. Encara que el terme no sigui popular, la idea sí que sembla estar present, que és menjar amb més calma, més qualitat i menys presses, al final. El moviment slow food també defensa coses que cada vegada preocupen més, que és això de menjar millor, consumir productes de proximitat i dedicar temps als àpats. I això ens porta directament a la següent pregunta. Què valores més del menjar? El gust, el preu, la rapidesa o si és saludable o no?
9: Pues el gusto, que sea, intento que sea medianamente saludable.
8: Bueno, ara mateix no compro jo el menjar que consumeixo, per lo tant, suposo que el gust i a lo millor també que sigui saludable.
5: Yo el gusto, menos mucho el precio y sobre todo que sea saludable.
8: A ver, penso que una mica totes, però el gust i el preu sobretot.
7: Jo el gust també i el preu, sí.
1: El gust, el que passa és que hi ha additius que no són gens saludables i que tenen molt bon gust al nostre palada. Això ens ho hem de fer, mira.
3: I els gaudim, també, no? I és interessant, Núria, perquè aquí es veu molt bé el conflicte que tenim avui dia, no? Tothom vol menjar bé, però la realitat és que moltes vegades el temps i el preu acaben pesant més que del que voldríem, no? De fet, el mateix Carlo Patrini critica precisament aquesta cultura de la immediatesa, on moltes vegades prioritzem la rapidesa per sobre d'aquesta qualitat. I hi ha una dada curiosa que explica l'article. Patrini assegura que hem convertit el temps en una obsessió fins al punt de que tot i aquest menjar l'hem de tenir, no? S'ha acabat adaptant a aquesta lògica de productivitat constant, no? De fer-ho també de forma ràpida. És a dir, ja no mengem només per gaudir o compartir, sinó moltes vegades per continuar produint. I clar, això també afecta a la manera de com vivim els àpats i per això vam voler preguntar a quins creien que... O sigui, si creien que menjàvem massa ràpid i en poc temps.
9: Sí, por supuesto, sí.
5: Sí, sí, sí, sí.
8: Sí, sobretot per la vida que porta la gent avui en dia.
7: Sí, jo també penso que sí.
9: Sí, jo crec que sobretot els joves és algo que jo noto molt, que l'hora de menjar no és un moment en què estiguis tranquil, sinó que normalment és més ràpid.
1: Precisament ahir llegia un article que publicava el diari Ara, que venia a explicar com que mai hem tingut tan a l'abast el fet d'alimentar-nos tan fàcilment, no? Vas a un supermercat que el tens ben a prop de casa teva i allà trobes gran quantitat de productes, però alhora que aquesta sobreproducció, sobreaccés, diguéssim, de menjar, ens acaba abocant també a un consumisme doncs verós, no? Que no té límits i que això acaba generant obesitat, no? Com un dels problemes, diguéssim, endèmics també del primer món.
3: I aquí hi ha bastant consens, no? Núria, moltes persones coincideixen que hem convertit el menjar en una tasca més del dia, gairebé com una obligació que és ràpida entre reunions, feina o pantalles. De fet, segons com explica l'article de 3CAT, el moviment de Slow Food no només parla del que mengem, sinó també de com ho fem, no? Asseure's, compartir temps i recuperar el valor social dels àpats. Més d'un cop jo he hagut de menjar parat, o sigui, ho estava pensant mentre escrivia el guió i deia, hòsties, cada vegada també em prenc menys temps per poder menjar.
1: No?
3: Exacte, o quan estic a la feina, per exemple, si tinc 20 minuts per poder menjar, potser estic menjant 10 i els altres 10 estic pensant en com haig de tornar a la feina, no? I això és interessant perquè, segons Patrini, una societat que no dedica temps a menjar també acaba perdent part de la seva cultura. I et faig una pregunta, Núria. Tu ets de les que menja tranquil·lament o acabes dinant mirant el mòbil o contestant missatges, també?
1: Mira, fins fa poc dinava davant de l'ordinador, a diari. Ara dino a les 4 de la tarda, però ho faig tranquil·lament.
3: Ja ho fas per qüestió de que t'emportes la feina a casa o és perquè també estàs pendent de tots els missatges que no has respost al llarg del dia?
1: No, ara intento aparcar el telèfon mòbil, perquè comparteixo l'estona de dinar amb la meva filla i llavors ens expliquem com ha anat el matí.
3: Bueno, ara has fet el canvi.
1: He fet una millora, he progressat adequadament en aquest sentit.
3: Quan parlem de menjar ràpid, també inevitablement apareix un altre debat, que és el prefereixes menjar casolà o menjar ràpid?
5: Jo la comida de casa.
8: A veure, jo prefereixo casolà sempre que es pugui.
9: A mi m'agrada molt el menjar de casa meva, així que diria que prefereixo el menjar de casa.
7: Jo prefereixo casolà, però sí que és veritat que consumeixo més fast food pues, per al dia a dia.
9: Sempre comida de casa. A veure, a veces sí que intentamos, ¿no?, comemos fuera y tal, pero como la de casa, pues ninguna.
3: I com la de casa, ninguna, no?
1: I com la de l'àvia, tampoc.
3: Cap. I aquí el menjar casolà continua guanyant clarament. Tot i això, molta gent reconeix que acaba consumint fast food, per comoditat o falta de temps, no? I precisament aquest és un dels punts que més preocupa els impulsors del moviment del slow food, que acabem desvinculant-nos de la cuina, del producte i fins i tot del moment de menjar.
1: Ara, això també depèn de nosaltres, eh? A què volem dedicar el temps? Potser veient un capítol menys de la sèrie que està seguint a plataformes, doncs et permet cuinar-te allò, no?, de manera més suculenta.
3: També depenent del ritme de vida que portis, no? Si és un ritme molt constant, potser el cansanci no et permet preparar-te doncs un plat molt més elaborat, no? Però sí que és veritat que potser és molt més fàcil fer-te tu el plat que no estar pensant en què menjaràs i acabant les cadenes aquestes de fast food, no? De fet, Petrini defensa que cuinar també és una manera de preservar la identitat cultural i les tradicions familiars, perquè al final moltes receptes expliquen també al final d'on venim, no? Però hi ha un altre element molt important dins d'aquesta filosofia i és l'origen dels aliments. Per això vam voler preguntar, creieu que és important consumir productes locals i de proximitat?
5: No, a mí me da igual.
9: Hombre, sería lo ideal, básicamente para que no se pierda lo que viene siendo las importaciones a otros países y que al final nos quedemos con los productos que consumimos y que creamos aquí.
6: Sí, crec que, bueno, és sobretot per contribuir a ser pues, més sostenibles, és important pues el menjar local i sostenibilitat. Bueno.
8: Crec que sí, però cada cop es consumeixen menys.
7: Jo sí que ho veig molt important, però també penso que aquests són potser els més cars i els menys accessibles, però sí que ho veig molt important.
3: Aquí hi ha una resposta gairebé unànime. La majoria associa el producte local amb més qualitat, més sostenibilitat i també suport de l'economia de proximitat. Mm-hmm. De fet, Carlo Petrini defensa que protegir els petits productors és essencial per preservar tant la cultura gastronòmica com el territori. I aquí entra també un altre concepte molt vinculat al moviment del slow food, que és la biodiversitat alimentària. L'expert alerta que amb l'industrialització del menjar estem perdent varietats locals de fruites, verdures o cereals que formen part del patrimoni gastronòmic de molts llocs.
1: Per això hi ha qui intenta conservar llavors, no?
3: És a dir, no només està en joc el que mengem, sinó també tot allò que podríem deixar de conèixer en un futur, no? I això també obre un altre debat important i és perquè moltes vegades consumir producte local o ecològic implica pagar una mica més, no? I per això vam voler preguntar també directament si estarien disposades a pagar una miqueta més pels aliments més sostenibles i de millor qualitat.
9: Sí, la verdad es que sí.
5: Sí, yo también, yo pagaría mucho, sobre todo si eres deportista. Es muy importante comer saludable.
8: Sí, sí, yo sí que estaría disposada.
7: Sí, totalment.
9: Sí, bueno, és veritat que jo, com ara mateix, no, o sigui, no ho pago jo, però, i també és veritat que sent joves, a lo millor el preu ho tenim més en compte, però a lo millor sí que m'agrada més tenir en compte pues, si és saludable i tal, pues, a lo millor sí que estaria disposada a pagar una miqueta més.
3: La resposta ha estat claríssima, Núria. A tothom coincidia que sí, que estaria disposat a pagar una miqueta més pels aliments més sostenibles i de millor qualitat, perquè hi ha una consciència també cada vegada més gran sobre el que mengem i sobre l'impacte que té també en la nostra salut i el que és el medi ambient. No?
1: Aquesta dita crec que te la vaig compartir, no? Que algú deia, fes de l'alimentació un medicament si no vols acabar prenent fàrmacs com a alimentació en el teu dia a dia, no?
3: Exacte, i és que, com deia, hi ha una consciència cada vegada més gran sobre el que mengem i sobre l'impacte que té a la salut i el medi ambient, però també és veritat que moltes persones remarquen que això hauria de ser més accessible i no convertir-se en un luxe. De fet, Petrini també parla d'això, defensa que menjar bé no hauria de ser un privilegi només per qui s'ho pot permetre, no? I aquí entra una altra reflexió important. Si volem una alimentació més saludable i sostenible, també calen polítiques que ho facin accessibles. Però potser la clau també de tot plegat és començar des de petits. Per això hem acabat amb una pregunta molt concreta i és si pensen que les escoles haurien d'ensenyar més sobre l'alimentació saludable i sostenible.
9: Sí, sin lugar a dudas, sí, porque las bases que hay ahora son muy primarias y los conceptos que hay no son tan integrales, sino que son más protocolarios que una medida integral hacia los niños y la alimentación.
5: Sí, tendría que ser una asignatura de nutrición. Perquè és molt important de comer bé i saber comer.
9: Jo també penso que és important que a l'escola, que és quan comences com a tenir un pensament una mica més crític i introduir aquests temes pues, ajudaria molt a que els joves i gent més gran pues, tinguessin més en compte aquests temes.
7: Sí, sí, segur que sí, perquè al final penso que és el que inculques més als joves i si creixen amb aquesta idea, doncs molt millor.
8: Sí, penso que sí, que s'hauria de fomentar perquè així els nens també van creixent amb aquesta idea.
1: De fet, els menjadors escolars moltes vegades ja són un exemple d'aquest equilibri una mica també gastronòmic.
3: Sí, exacte. En definitiva, Núria, el moviment de Slow Food no només parla de menjar lentament, sinó parla de recuperar una relació més conscient amb allò que mengem, amb el territori i fins i tot amb el temps. I potser en una societat on va tot ràpid, parar una estona per menjar bé, és una forma de cuidar-nos.
1: I que vingui de gust.
3: Exacte, menjar bé.
1: A menjar. Apa, adéu-siau, Núria. Que vagi molt bé.
2: El millor del Badalona Matí.
10: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
10: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: I anem ara amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí, avui amb en Tomàs Vizcaíno. Què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
1: En José Tellez.
12: Bon dia.
1: Hola, què tal? I en Pere Alemany. I aquest matí teníem ocasió de parlar amb la Núria Sabater, ella és presidenta de la FABA de Badalona, la Federació de Famílies, d'Associacions de Famílies d'Alumnes de les diferents escoles públiques del municipi, i en parlàvem en relació doncs, a aquestes 17 jornades de vaga, que hi ha repartides arreu del territori català, algunes, diguéssim, de generals i d'altres de territori realitzades cada setmana des de ja fa un parell fins a finals de curs, i el calendari esquitxat per aquestes protestes que de moment no es desencallen, perquè les negociacions tampoc acaben d'arribar a bon port entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants, liderat diguéssim pel sindicat majoritari USTEC. Demà hi ha vaga en el conjunt de Catalunya, i la vigília d'aquesta jornada de protesta hi ha trobada entre els sindicats i el Departament d'Educació, que per ara, com dèiem, no arriben a un acord. Avui parlàvem amb la Núria Sabater de quina afectació hi ha també doncs, en l'alumnat, del conjunt de reivindicacions que fa el professorat, i també doncs, ens feia una valoració de quina és aquesta afectació que pot haver a final de curs, quan també se celebren, entre d'altres, les proves de les PAU. No? Ella deia que per primera vegada nota que hi ha molta empatia entre famílies i professorat, perquè consideren doncs, que la reivindicació és d'ambdues parts, perquè està millora també doncs, de l'escola, amb la necessitat de més professional, de més recursos també per atendre aquesta escola inclusiva, i per tant deia és necessari rebaixar ràtios en la línia que diuen els sindicats, a pujar també la xifra de professorat. Avui justament s'ha de fer aquesta primera diguéssim aportació, s'ha de formalitzar la creació de prop de 1.800 noves places de les 2.300 que ja s'han pactat amb comissions i amb UGT, però que encara aquestes 2.300 queden molt lluny de les 6.400 que demana, per exemple, el sindicat USTEC. Parlava d'això, però també parlava la Núria Sabater d'altres afectacions. Per exemple, les colònies. 1.000 escoles no faran colònies, ja han dit, ni sortides de cara al pròxim curs. I sobre això deia, hi ha molts alumnes que sense colònies no surten del seu entorn al llarg, diguéssim, de tot l'any. I també es mostrava preocupada doncs, per l'afectació amb les proves de les PAU, que seran d'aquí dues setmanes de selectivitat, i deia doncs, evidentment això té una afectació en l'alumnat que està preparant aquestes proves, que són molt importants per ells i que ara doncs, disposen de menys dies de preparació, com a mínim amb la tutoria o amb l'assessorament del docent pertinent. Per tant, tot i conèixer aquestes afectacions, podríem dir que des de la FABA Núria Sabater defensava també les reivindicacions del professorat, perquè entenc que la millora doncs, acaba revertint també en el propi alumnat. Tomàs.
11: Perdó. Doncs jo crec que s'està allargant, aquest tema s'està allargant massa. En principi, absolutament, jo crec que totes les reivindicacions que tenen des de la part del sector dels docents, jo crec que totes s'haurien d'analitzar i jo crec, no sé fins a quin punt, suposo que, que tothom hauria de cedir també. Demano també potser que si hi ha alguna part que puguin cedir des de part de docència, però que arribin ja un acord. És que s'està allargant massa. Jo, per exemple, no sabia que demà. Jo sabia que avui hi ha una reunió important a les 12 uh-huh. i en funció de com vagi aquesta reunió, demà potser farien vaga o no. Jo pensava, però ara tu acabes de dir que hi ha vaga.
1: La vaga convocada està. Convocada. Una altra cosa és que es desconvoqui perquè s'arriba a un acord.
11: No podem estar en aquesta situació. És evident que s'ha de fer alguna cosa, que se'ls ha de donar més recursos. El tema de la ràtio és algo evident, ja ho he comentat aquí, que és un tema que és evidentíssim, perquè se'ls demana més inclusivitat, més de tot, però no se'ls dona més recursos, sentint que recursos també podrien ser més professorat. Jo crec que va per aquí el tema, no? Més ajuda en aquesta... Segurament també hi ha temes dels sous, etc, però és... bueno, en general jo crec que haurien de... tothom s'ha d'acabar negociant, i negociar és que cadascú ha de cedir una miqueta de la forma més, més coherent. En principi, a favor del sector de la docència, i aquí potser qui hauria de cedir una miqueta més segurament seria des de part de la Generalitat. Entenc que espero que se solucioni, sisplau.
1: Deia la Núria Sabater, entre festius i dies de vaga, aquí a Badalona el mes de maig hem tingut tres festius, no? Perquè a més cau també la festivitat local de Sant Anastasi, doncs déu-n'hi-do la de dies que al final acaben perdent classe els alumnes.
12: Sí, bueno, jo crec que és... hi ha un consens, no? En què hi ha un... És que per mi aquest és un conflicte, no sé si doble o triple, ¿vale? Per una banda, la part sindical social, no? Perquè les vagues, els sindicats majoritaris i que estan convocant a la vaga no només demanen reivindicacions més de caràcter sindical, no? De condicions laborals, de sou i tot això, sinó que reivindiquen, no? I aquí doncs, agafen, no? Links, enllaços amb el moviment social de pares i mares i tot això, que és millores de les escoles, que al final també reverteixen en millores laborals, no? Com millorar les ràtios, les condicions de les escoles, etc. I per l'altra banda hi ha un conflicte polític, no? Aquest conflicte s'ha enquistat perquè el govern de la Generalitat, capitaneia pel PSC, va fer un pols, no? Fent un pacte amb dos sindicats que són minoritaris en aquest sector, que tenen, que són Comissions Obreres i UGT, que tenen un clar vincle també amb partits polítics, no? com el cas del PSC i d'altres, no? I això també s'acaba d'enquistar perquè hi havia una oportunitat. És el conflicte més gran que s'ha patit a Catalunya al costat del de Rodalies, diguem-ne, només equiparable al de Rodalies, i ara, per primera vegada en no sé quants, 6-7 anys, no, tenim pressupostos a Generalitat i aquest conflicte no s'ha posat sobre la taula. I a mi això em sembla que ja no és un error només del PSC, sinó dels partits que estan pactant el pressupost i que tenien aquesta capacitat de posar fi al conflicte, no, que és Esquerra Republicana i Comuns.
1: Que això demanaven els sindicats també, que miressin de pressionar també amb, diguéssim, la negociació dels comptes catalans.
12: És increïble que no hagi passat. És que, i jo crec que això només té perquè Esquerra Republicana i Comuns també tenen vincles amb aquests dos sindicats, Comissions i UGT, i aquí hi ha un conflicte, hi ha un pols polític, ¿vale? amb dos sindicats que tenen clares blanques amb els partits, i que estan fent un pols per guanyar majoria en un sector que encara no entenen perquè no tenen majoria en aquest sector de control sindical. I llavors, per tant, sí, tothom s'ha de baixar del burro. Jo crec que els sindicats ja en les negociacions ja han vist com han modulat molt la seva postura des d'un inici, però ara qui cal que baixi del burro és la Generalitat. I ja ha d'assumir que aquest acord amb el que havia arribat amb Comissions UGT, que sabia que era un acord que no s'anava a complimentar, que era només un pols pel sindicat, que es baixi del burro i digui, vale, aquest acord no val, comencem de zero. I serà fàcil arribar a un acord, però primer s'han de baixar del burro i han d'anul·lar aquest acord previ que tenen amb Comissions UGT.
1: Clar, el sindicat USTEC demana un augment de sou de 478 euros al mes en 4 anys per al cas de mestres i 544 al mes en 4 anys pels professors de secundària. Això queda molt lluny dels prop de 150 euros en el millor dels casos que ofereix el Departament d'Educació pel que fa a increments de diferents complements, no? Que va dels 40 euros aproximadament als 150.
13: Home, jo crec que aquí el govern ja ha començat a moure's i jo crec que la solució la trobaran. Jo dic que ha començat a moure's perquè de la mateixa manera que la consellera d'Educació va dir jo no tinc més diners, Ara sembla que s'han aprovat els pressupostos i la consellera d'Economia ha dit de diners sembla que en tenim, no? La qual ja vol dir que s'estan mirant les coses d'una altra manera. Tant la part de més recursos com la part de més sous depèn de que hi hagi diners, de que hi hagi pressupostos, no? Per tant, aquí jo crec que hi han rectificat una mica la postura i fins i tot no sé si per sota de l'aparador que d'alguna manera veiem, fins i tot aquesta negociació de pressupostos ja anava enfocada en aquí, que al final hi hagués una solució econòmica per tots aquests professors, no? A mi el que em sembla rellevant, evidentment, és que en aquest moment no és solament el sector de professionals de l'ensenyament, sinó que els pares i mares també, teniu clar, i jo com a avi m'hi afegeixo, tenim clar que l'ensenyament en aquest moment necessita més recursos. Això és absolutament evident. L'error garrafal polític d'haver fet un acord amb uns sindicats i no ser-hi tots, quan tothom sap que precisament aquest sindicat majoritari és el que és majoritari, això ho sap tothom, no és una cosa que hagin descobert ara dient, no, pactar un acord amb uns sindicats minoritaris, siguin propers o no siguin propers, és igual, és un error garrafal que jo crec que políticament algun dia alguns l'hauria d'explicar perquè l'han fet. Discrepo una mica lo del José, de que el conflicte que pot ser tan gran que Rodalies, és veritat que és igual de gran que Rodalies, però per exemple Rodalies no ha aconseguit aquesta mobilització que en el tema

0: Quedan des d'ara fins a finals de curs. Anem a una altra qüestió, perquè l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha iniciat l'enderroc dels quatre darrers últims blocs amb risc de luminosi del barri de Sant Roc de Badalona. Aquest és un projecte de reforma del barri que va arrencar l'any 1997, que ha estat marcat també per innombrables retards al llarg d'aquestes darreres dècades, però que finalment veu, diguéssim, la llum al final del túnel, perquè amb aquestes obres la remodelació del barri de Sant Roc haurà culminat, haurà suposat la construcció de gairebé 900 habitatges, concretament 879 habitatges, que és on s'ha acabat doncs, reallotjant totes les famílies afectades, amb una inversió de prop de 100 milions d'euros. D'això en parlava l'altre dia als micròfons d'aquesta casa, en Diego Justicia, de l'Associació de Veïns del Barri de Sant Roc, que explicaven doncs, que els canvis polítics, els problemes per aprovar pressupostos, ara que parlàveu de la necessitat d'aprovar pressupostos o de l'impacte que poden tenir uns pressupostos, ha fet que durant molts anys s'hagi anat retardant aquest projecte de reforma del barri.
1: Aquí hay elecciones, nuevos gobiernos, siempre tiene que estar diciendo que los presupuestos que se aprueben se incluyan la partida económica para seguir la remodelación, y todo eso ha hecho el tiempo que se prolongue.
0: Diríeu que hi ha un abans i un després de Sant Roc, donada la, diguéssim, reforma d'aquests blocs de pisos, gairebé 880 blocs de pisos, 880 habitatges, perdó.
2: Preguntant és difícil, no? No te sabria dir, perquè si dius que aquest projecte va començar el 1997, potser el que entenc per part del que ha comentat Diego Justicia és que potser no ha avançat tan ràpid, perquè amb els diferents governs igual no tenia les partides necessàries per anar avançant, o no tinc molt coneixement de com de l'històric d'aquest projecte, perquè sincerament estem parlant de 30 anys, no? Déu-n'hi-do. Un avanç i un després segurament que ajudarà a alguna cosa, no? Evidentment, alguna incidència tindrà en positiu. Espero que sigui així, però és que la veritat és que no sé dir-te un abans i un després del barri de Sant Roc. Crec que hi ha moltes coses a fer, moltes coses a fer.
0: Encara pendents al barri,
2: evidentment.
0: No tot depèn de la reforma del continent, podríem dir, no? Dels habitatges.
2: Crec que això és algo que és evident, no? O sigui, una cosa no pot canviar radicalment el que és un barri, però evidentment que ajuda.
0: Quina és l'assignatura pendent, doncs, al barri de Sant Roc, més enllà de la reforma d'habitatges?
3: Bueno, yo no sé si la explicación que donaba Dios Justicia es aquesta, o sigui, 30 anys i que està triant a fer això i dir que és la inestabilitat política, quan en aquests 30 anys hi ha hagut, en la majoria del temps, hi ha hagut partits que han estat molts anys als governs, tant a Badalona com a la Generalitat. Per tant, jo crec que l'excusa és una altra, és que, pues, que Sant Roc no es prioritza, Badalona no es prioritza, i dintre de que no es prioritza Badalona, no es prioritza el barri de Sant Roc. I això no solucionarà els problemes endèmics que té Sant Roc, que és manca d'inversió. És un barri que té una alta complexitat, com els altres llocs del país, però és on menys inverteix. Llavors això només s'arregla invertint en serveis públics, invertint en educació, invertint en habitatge, i van passant els trens, no? O sigui, en Badalona, o sigui, ara ha arribat un tren que és com un pla Marshall europeu, no?, que ha sigut els fons Next Generation, no?, que es podrien haver utilitzat no només per Sant Roc, sinó per rehabilitar un munt de part d'habitatges que tenim a la ciutat, insisteixo, no només Sant Roc, la Salut, Gefià, altres llocs de Badalona, que tenim infrahabitatge, encara tenim molt barraquisme vertical i no vertical en aquesta ciutat, en llocs on la gent no ni ho sap, i que es podrien haver utilitzat aquest fons Next Generation per pagar tot això. Badalona, amb el Next Generation, crec que els hem utilitzat per fer una nova estació de busos a Can Ruti, i si no m'equivoco, per a decomptar, quan altres ciutats s'han gastat milions i milions i milions en fer rehabilitació energètica, rehabilitació de mobilitat, en habitatge. Vull dir, perquè hi havia una partida de Next Generation que anava per habitatge, i això ha sigut culpa exclusivament de Badalona, de la ciutat de Badalona. Per tant, inversió i inversió, i l'Ajuntament de Badalona hauria de posar, de fer els deures i posar projectes sobre la taula per ser capaç de captar aquesta inversió.
0: De fet, la setmana passada teníem aquí els veïns de quatre blocs de pisos, representants de quatre blocs de pisos del barri de Llefià, que precisament s'havien acollit a fons Next Generation per via...

0: privava de la mà, diguéssim, del despatx d'arquitecte que ha fet l'obra de, diguéssim, d'aïllament i de sostenibilitat d'aquests quatre blocs de pisos, on hi viuen un centenar de veïns.
1: Si això ho han pogut fer uns particulars amb l'ajuda d'un advocat, imagina't que haguessin aconseguit molt més altres veïns amb una oficina tècnica posada per l'Ajuntament de Badalona per ajudar aquests veïns i que els veïns no hagin d'anar a un advocat particular que haurà cobrat, evidentment, no ho critico, ha fet una feina, però que no tots els veïns tenen aquest accés a pagar un advocat.
0: Un despatx d'arquitectes,
1: perdó.
2: Fins i tot jo crec, com el que tenia entès, no és una àrea que jo la segueixi molt de prop, però tenia entès que a més hi havia tot el tema de la llei de barris, que havia promogut i havia posat fons de la Generalitat, i tampoc en aquesta llei de barris, que jo sàpiga, Badalona no s'hi va acollir, no? Hi va haver hi va haver altres ciutats, el cas de ciutats del Vallès o d'això, que van acollir-se en aquest tema, i Badalona en aquest moment no. Per tant, jo crec que és evident, és un problema endèmic, que jo penso que la remodelació de l'urbanisme de la ciutat no ha estat en aquest moment a l'alçada del que són les seves necessitats. Això és absolutament evident. Vull dir, per tots els governs que han passat per aquí, no és pas només una qüestió de l'actual, sinó que l'urbanisme no es veia com una qüestió vital per poder aconseguir la conseqüència i la consolidació d'una ciutat tal com hauria de ser Badalona. En aquest sentit, la diferència amb les altres ciutats que podem tenir al voltant de dimensió semblant és brutal, és molt gran.
0: Parlàveu d'aquesta necessitat d'inversió al barri de Sant Roc, i precisament, i també escalfant motors amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV, l'Agència Catalana de Notícies recollia aquest cap de setmana un article fent referència a la tasca que fa la Fundació Ateneu Sant Roc, perquè abans que fos papa, el mateix Lleó XIV havia visitat la seu de l'entitat al barri de Sant Roc quan era prior general dels Agustins. En aquí recullen que cada dia l'espai, la Fundació Ateneu Sant Roc, rep entre 250 i 300 persones, i més de 19.000 persones participen d'algun dels projectes de la Fundació al llarg de l'any, ja sigui rampes escolar, garantir àpats, facilitar espais, diguéssim, de higiene també, i moltes activitats de socialització. Ho dic perquè parlàveu, no?, també de la necessitat, diguéssim, de fer front a l'absentisme, al fracàs escolar, a la crisi d'habitatge, a molta problemàtica també de salut que té a veure amb, diguéssim, nuclis empobrits de població, i en el cas de Badalona, Sant Roc és un d'ells. Anem al Papa, si us sembla, perquè Lleó XIV ha reclamat desarmar la intel·ligència artificial per evitar-ne els perills en la seva primera encíclica. Avui ha de rebre a Roma a Pedro Sánchez, de qui també en parlarem després. Penseu, o què en penseu d'aquest posicionament, diguéssim, del Papa respecte a la IA? Ens ha de preocupar l'ús que se'n fa de la intel·ligència artificial?
3: L'ús que se'n fa ens podria preocupar.
0: O que se'n pot arribar a fer.
3: Perquè per qualsevol avenç tecnològic, al final, sempre hi ha persones que l'intenten utilitzar per il·legalitats, no? Per fer el mal. Doncs cal regular-ho. Doncs potser de forma concreta igual sí, però ja tenim una llei també que regula en general el fer, però evidentment hi ha coses igual que si es detecten coses que quedin en el limbo tecnològic o que no quedi clar si sí o si no, doncs evidentment s'han de detectar i regular-les. Però vaja, a mi sí que em fa una mica de por. Hem d'anar assumint, sempre que hi ha avenços tecnològics sempre passen aquestes coses, vull dir, o sigui, jo crec que s'han d'assumir que hi haurà una part de gent que intentarà inicialment utilitzar-les i després evolucionarà la cosa en funció en el sentit de que s'anirà, que l'ús sigui positiu per la humanitat, que és el gran fi que busquem de tot plegat, no?, de tot això.
0: Reclama en concret Lleó XIV que es tregui la intel·ligència artificial de la lògica econòmica i geopolítica.
1: És que aquest és el tema. Sí, jo crec que en això, sí, jo crec que és una molt bona tecnologia que pot canviar les nostres condicions de vida de manera molt positiva. Els avenços científics no poden avançar moltíssim, no?, perquè ara poden tenir màquines que fan càlculs, no?, que els éssers humans trigaríem anys en fer-ho, no? Però, evidentment, al final estem depenent de grans indústries dels Estats Units, la immensa majoria, tot i que comencen a sortir alternatives a la Xina i tot això, però que també responen a altres interessos geopolítics que no són els nostres. I aquí el que no entenc és com la Unió Europea no està aprofitant aquesta oportunitat per avançar cap a fer la nostra pròpia intel·ligència artificial, no? Al servei dels valors europeus i del servei públic, no? I de l'estat del benestar. I sí que s'estan, des de la Unió Europea s'estan impulsant regulacions i tot això, però més, o sigui, jo crec que més enllà de regular estaria bé que es fes inversió pública i un sistema propi, no? De una tecnologia pròpia pública. És que això només ho pot fer la Unió Europea. Els estats per si sol, cap estat de la Unió Europea, potser França o Alemanya, podria tenir aquesta capacitat, però la resta sols no podem. Per tant, tindria sentit que tots els estats posessin una mica inversió.
3: Estem quedant enrere una altra vegada, no?
1: És que un altre cop. Com tants trens en el segle XX i ara el segle XXI.
2: Bueno, jo quan ho vaig veure que parlava de la IA, em vaig mirar una mica què deia, no? I les paraules que fa servir, que a més les tinc aquí, són molt mesurades, i a més he sentit algun comentari de periodistes que han estat al costat en la presentació, i la paraula que fa servir ell mateix diu és desarmar la IA. Mm-hmm. Desarmar la IA, i ell, en el comentari que jo sentia per televisió, deia, he triat aquest terme molt conscient.
1: Sí.
2: Desarmar pot ser treure'l de la part de l'armament, és a dir, no convertir la IA en una eina per la guerra, no convertir la IA en una eina, i sobretot diu treure'l de l'àmbit competitiu. Hi ha moltes coses que s'haurien de treure de l'àmbit competitiu, per meu entendre, en aquesta societat, no? La IA potser en aquest moment és la més perillosa. Jo crec que en aquest moment treure les inquietuds que genera la IA tampoc la trauríem si Europa tingués la seva. El problema és una regulació mundial de fer servir la IA, en tot cas, amb unes finalitats que no siguin precisament les de tenir més vigilància en contra de les persones, anar en contra de la ciutadania, mediatitzar les opinions de la gent, crear les postveritats que es creen. Aquest és el punt important que s'ha de fer, i treure-li la capacitat de decidir coses que fins ara anaven a través del raonament de les persones. Vull dir, per mi aquest és el problema principal. Per tant, el titular que ha posat a mi em sembla molt encertat amb les dues paraules, amb desarmar, perquè no es faci servir com una arma, i amb treure-la de la visió competitiva entre països i entre empreses. És a dir, no, la IA pot ser una eina absolutament positiva i bona. L'acceleració de les tecnologies cada vegada és tan gran que és molt difícil precisament de posar-les a dintre d'un àmbit humanístic en el qual pugui funcionar, i en aquest cas aquí s'ha de fer alguna cosa. Però per mi les dues paraules clau són aquestes, desarmar i treure-la de l'àmbit competitiu. Són les dues coses.
0: Canviem de qüestió, perquè podríem dir que aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana marcat pels successos a la ciutat de Badalona, després que un agent de la Guàrdia Urbana patís ferides lleus a matinada de dissabte en ser atropellat per una moto que es va saltar un control policial. Per una altra banda, els ocupants d'un vehicle robat van també investir un cotxe dels Mossos en una bencinera al barri de Montigalà, unes imatges que s'han fet virals, també aquest cap de setmana, en una operació que es va realitzar conjuntament entre Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tractava d'un automòbil sostret i la Guàrdia Urbana va aconseguir immobilitzar i detenir els presumptes delinqüents. També aquest cap de setmana hem explicat a l'Espai dels Informatius que els Mossos han investigat una baralla que va tenir lloc la matinada de dissabte diumenge al carrer de Xirer de Badalona, al barri d'Artigues, i per acabar, també aquest dissabte la Guàrdia Urbana tenia per tercera vegada en 10 dies un delinqüent que havia robat diversos ordinadors en una escola. Tres robatoris són els que hauria executat aquesta persona en tres escoles diferents en 10 dies a la ciutat de Badalona. Déu-n'hi-do al cap de setmana, diguéssim, en matèria de successos que ha viscut la ciutat de Badalona, i això sempre genera certa preocupació.
3: Bueno, sí, és cert. Aquí el que s'evidencia, bueno, has dit, hi ha multireincidents entre aquests, alguns d'ells que has comentat. Una cosa que segurament podria ajudar a rebaixar tot això és aquesta llei, no sé si hi ha algú en procés, o aquesta llei de multireincidència que es desplegui de forma adequada, per exemple, perquè per evitar, com a mínim, que bueno, almenys en una part d'aquests delictes, perquè has dit altres diferents també, que són com de... És que hi ha un fotimer de delictes absolutament diferents que has dit en tot aquest seguit de...
0: Sí, sí, tot allò...
3: Que no tenen relació uns amb els altres, no?
0: Què ha passat a Badalona el cap de setmana?
3: Tot plegat al final és que fa falta una força de seguretat a la ciutat i a tot arreu que controlin de la manera adequada, que no només el delicte en el moment que es produeix, sinó també que d'alguna forma, que no sé, jo no sóc expert en el tema, però també seria una bona, segurament la fa també, de prevenció del delicte, i amb això s'han de tenir eines, i una de les eines principals és la llei.
0: Una llei que va quedar aprovada l'abril passat, la llei contra la multireincidència.
3: I segurament hi ha més lleis que ajudarien a altres temes de tot aquest tot un revolutum que has dit de diferents delictes, que de tota mena de delictes, no? En fi, això que dic, no? Que la llei és la millor arma, que una de les millors armes que hem de utilitzar i
1: Jo no estic del tot d'acord. O sigui, evidentment, la llei és una arma per actuar per part dels serveis d'ordre. Calen més serveis d'ordre, també. A Badalona en tenim menys que altres anys. Per tant, també és normal. Jo, de lo poc que recordo, recordo molt el cas de casa, en temes de seguretat, pel meu pas per l'institució, és que quan començava el bon temps, pues, la gent, no sé, surt més al carrer, llavors hi ha més conflictivitat. Per tant, en aquests casos, pues, caldria comparar-los amb altres anys, amb ciutats del voltant i tot això. Però, en tot cas, una llei que sigui més dura amb la multiresidència, sap greu, però no solucionarà el problema. Perquè no és un problema, perquè ara ja la llei ja pot castigar aquesta persona que ha fet això per tercera vegada, el policia se'l tenen per tercera vegada amb la frustració que això provoca i tal, la llei ja està penalitzat això. Tu no pots robar una escola tres vegades sense que passi res, això la llei ja ho castiga. On està el problema? En la llei que es tova? No, la llei. El problema està en els serveis judicials. Llavors, no cal més llei, no cal més policia, que també cal més jutges, més administratius i millors instal·lacions judicials perquè tot vegi més ràpid, no es perdin processos i tot això. I en això no s'està posant l'accent. Això no s'està posant l'accent, no s'està invertint en més justícia, en més serveis judicials, en més personal, en més administratius, no només jutges. Per tant, en més sales perquè puguin fer-se més judicis ràpids i tot això. La llei ja pot castigar aquesta persona, òbviament, si no, imagina't, no? El tema és que no s'està invertint, no s'ha d'invertir, i s'està creant una falsa sensació de que fent lleis més dures es seguirà això millor, i no és veritat.
2: Bueno, per mi és un... Si va haver una llei, o algú va justificar una llei de multireincidències, que la d'abans no servia. Si la d'abans no servia, s'ha de veure si és per una manca de recursos o perquè la llei realment permetia, i això frustrava fins i tot en els agents policies. Tothom en deia, escolta, si els agafo al cap de 10 minuts perquè tardaran a jutjar-lo durant no sé quant temps, aquest senyor torna a estar al carrer. Hi ha una qüestió amb la delinqüència que crec que és molt important, i és que la penalització de la delinqüència no és en aquest país massa correctiva, és més aviat punitiva, clarament, no? I per tant, potser hi ha una part de la llei que s'hauria de posar, o de l'actuació que s'hauria de posar amb la visió correctiva d'aquestes persones, sapiguer perquè realment arriben a límits de reincidència d'aquest estil. Una persona que robi tres vegades en una escola robi ordenadors deu ser que ha trobat el canal perquè aquests ordinadors es puguin realment rendibilitzar, perquè o si no, per què ho faria? Vull dir, no crec que a casa seva es munti una botiga d'informàtica. O sigui que, per tant, anar a les causes, perquè al final resulta que la gent són reincidents, jo penso que seria molt important. I, per tant, aquestes causes, atacar-les des d'un punt de vista de societat i de veure quina és la situació que realment... Vull dir, no sé si és aquest el cas, però si aquesta persona és una persona que no té una regularització laboral, no té una no està empadronat d'una manera determinada, la gent que està en aquesta situació moltes vegades delinqueixen perquè és la manera de tenir una relació amb la justícia, al final. Uh-huh. Perquè això els hi dona un cert reconeixement, fins i tot legal, a dintre de la societat, quan no el tenen, no? Jo crec que tots aquests aspectes s'haurien d'analitzar al costat de la llei punitiva, evidentment, perquè aquesta hi ha de ser, però hi hauria d'haver una actuació que anés més enllà de la pura penalització d'aquests temes, no?
0: Queden pocs minuts. Anem a un altre fet malauradament reincident, que és l'aparició en els mitjans, l'aparició o la sortida a la llum en diferents mitjans de comunicació també de casos o de possibles casos de corrupció política, eh? I ho fem en relació també a José Luis Rodríguez Zapatero, perquè per ara la Moncloa no ha alterat el seu full de ruta sobre el cas Zapatero, ni tampoc després que hagin transcendit els informes de la UDEF, eh? Ni per pressions polítiques. Els ministres segueixen a la seva pauta i apel·len a la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol. Mentrestant, des de l'oposició, el posicionament doncs és ben diferent. Creixen partits que donen ja per acabada la legislatura de Pedro Sánchez, i tot i que no hi ha vots que assumin doncs aquesta moció de censura, sí que cada vegada són més les veus que ja parlen també d'un avançament electoral, la del mateix Felipe González, eh? Com esteu veient vosaltres aquest cas, el cas Zapatero?
3: El tema de la presumpció d'innocència és una institució jurídica. En el moment en què s'està exercint el cas, quan hi ha un judici, però des de fora no som juristes, com a mínim en l'exercici, però des de fora podem tenir una opinió del que es veu. Hi ha coses que són molt evidents quan es veuen en altres casos, whatsapps o de veu i coses d'aquestes del que s'està parlant, o sigui que no es tractin de tontos, o sigui, està claríssim, i tothom sap quan es parlen de coses el que s'està referint, i encara que no s'hagi jutjat, tu te pots fer una idea del que està passant. I per tant, la institució de la presumpció d'innocència s'està utilitzant políticament, diguéssim, doncs perquè no, doncs per no donar l'opinió ara, perquè no interessa. Però jo crec que per la resta de ciutadans les coses estan claríssimes. El que ha passat amb el Zapatero, amb aquest tema de les joies, és que és game over, o sigui, ja, o sigui, s'ha acabat, o sigui, és que no, això no té cap sentit. Que doni l'explicació que doni, doni igual. Encara que siguin un dia que són que de la seva...
0: Sí, és de la família, no? De
2: la
3: herència. És que seria ja de difícil explicació el que sigui una herència ja per la part de...
0: Un centenar de joies, sí, que s'havien, o sigui, trobat, és que és en aquesta porta del seu despatx, no?
3: És, dir, és que el que s'ha vist visualment és suficient per tenir un veredicte fora del... Evidentment que després tot s'ha de jutjar i s'ha de arreglar jurídicament i fer-ho tot bé com s'ha de fer. Però a mi que em perdonin, però jo, a mi personalment, jo ja he fet el judici. I la implicació que pot tenir, doncs, evidentment, clar, aquí hi ha coses que se jutjaran en un futur que impliquen que es necessita la implicació del govern d'Espanya perquè es duguin a terme, com el tema aquest del plus ultra i tot això. O sigui, el cor de la investigació ha d'estar implicat el govern, possiblement. Això potser ja arribarà en el seu moment, però...
2: Jo em permeteu que hi posi un punt de discrepància amb això, perquè em sembla molt important. Tota la base d'aquesta investigació ve d'una agència americana que es diu Homeland Security Investigation. Apareix en el moment en què el govern d'Espanya és absolutament criticat per l'administració Trump. Que apareixin unes fotografies d'unes joies, potser és veritat, que les tenien allà, però a mi em fa sospitar molt que de cop i volta apareixi això, i penso que pot molt ben ser. Una altra cosa que no han aclarit en cap dels... Jo no he vist el sumari aquest, ni tinc intenció de mirar-me'l, però una altra cosa que ha sortit també molt clarament és que ningú ha dit en quin moment cobrava aquests diners. Els cobrava quan va deixar de ser... o quan encara era president. Després, l'altra cosa que em sembla curiosa és la frase del Felipe González, que també la vaig sentir en el d'això, quan ell diu, home, diu, si jo estigués al costat del grup d'Aznar, guanyaria les eleccions. Les últimes eleccions es va guanyar el PP. I ell estava bastant al costat d'aquí. Aquí hi ha tot un caldo de qüestions polítiques que jo penso que en aquest moment treure un veredicte per lo que s'ha publicat abans de sentir les declaracions del dia 2, a mi em sembla que és aventurat. Jo no em veig capaç de treure'l. Vaig posant ingredients a sobre la taula i esperem el dia 2 a veure què és el que diu aquest senyor, que pot molt ben ser que hagi caigut absolutament en la trampa de qualsevol corrupció. Això no ho nego. Però de moment, per mi, presumpció d'innocència i esperar el dia 2 a veure què diu.
0: José.
1: Sí, jo estic una mica d'acord amb els dos. Potser les proves d'aquest sumari s'han aconseguit de forma il·lícita, no? Que recordar l'altre dia llegia, que es veu que Zapatero no recordava aquest episodi, no? Però que el van retenir en un aeroport dels Estats Units, no? Durant 2 hores o alguna cosa així, i que sembla ser que aquí l'havien posat algú en el telèfon, no? I llavors, per això, la volta de les proves venen aconseguits per un espionatge estranger, cosa que seria molt, molt, molt il·lícit.
2: Fet a l'època de Biden.
1: Exacte, fet en l'època de Biden, sobre. Sí, no Trump, perquè això ha comissionat el Trump. Sí, però bueno, però el que sigui. Llavors, aquestes proves se podrien aconseguir de forma il·lícita, cosa que seria molt preocupant que un país estranger doncs estigués pues, al servei d'una causa política en un altre país. Però és igual, també estic d'acord amb en Tomàs, de que tothom amb les proves es pot fer un judici. Les explicacions que s'han donat, esperes de la que es donin en una seu judicial, jo crec que un expresident ha de donar una explicació pública amb una roda de premsa, amb els mitjans. El vídeo que va fer, això no serveix, això és una cutrada, el vídeo aquest que va fer just a sota, jo entenc que ara s'ha de preparar la seva defensa, però jo crec que un expresident ha de poder sortir i donar explicació. No les està donant, i tot el que surt espera d'un judici, però, vamos, potser és legal, però és feo i lleig i poc ètic, però de lluny. I llavors aquí, tornem al tema d'abans, potser aquí sí que cal una llei. Aquí no hi ha una llei que posi el límit entre el que és fer de lobby i qui pot fer de lobby, qui no pot fer de lobby, i saber, no?, si hi ha un govern que està fent un rescat a una empresa, poder seguir el rastre de qui ha pressionat, qui ha portat aquest tema, tot això no existeix. I en altres països, no?, i a més crec que és mandatori de la Unió Europea, no?, estaria bé saber, no?, perquè si un expresident es vol muntar una consultoria per poder utilitzar els seus contactes per guanyar-se la vida, doncs si avui és legal, jo crec que no hauria de ser. I si ho hauria de ser, hauria d'estar molt regulat i hauria de ser públic.
2: Bueno, totes les portes giratòries són per això. O sigui, tota l'entrada de polítics que han acabat i entren en el Consell d'Administració d'una empresa, no el criden perquè sigui guapo, el criden pels contactes que ell tenia de l'època que havia estat al govern.
1: I vull acabar,
2: això s'ha de regular, estic d'acord.
1: I vull acabar una cosa que no es diu molt. Si fa 10 dies, no, 26, fa 11 dies, feia 15 anys del 15M, fa 15 anys José Luis Rodríguez Zapatero era el president del govern. I la gent que vam sortir al 15M fent una protesta social que encara no s'ha repetit a tot l'Estat, era perquè PSOE i PP representaven el mateix. 15 anys després tornem a estar igual.
0: Hi ha un any d'eleccions tant municipals com estatal, que veurem també quina incidència té a l'hora de convèncer la gent a anar a votar, doncs també la successió de casos com aquests. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, molt bon dia, i tanquem tertúlia com fem sempre amb música. Avui la del saxofonista Sonny Rollins, gegant del jazz que ha mort als 95 anys, el músic i agenda de la improvisació, era un dels supervivents, podríem dir, de l'edat daurada del gènere. Així sonava.